0: Cantant Aitana s'han aliat per comprar el Teatre Aquitània, aquí a Barcelona.
1: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts, ho deien amb aquestes paraules.
2: Hola a todos, somos Aitana.
3: Y el Mago Pop.
2: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
3: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
1: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. Tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren la porta a diferents disciplines.
0: Esports, el Barça comença dilluns la pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
1: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial a Espanya-França.
0: I el mercat futbolístic femení de futbol, Mapi León, l'exdefensa blaugrana, ha fitxat pel London City, on coincidirà també amb Alexia Putellas. El Badalona Women incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol la central Patri Ojeda.
1: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació del Sabadell per al retorn de l'equip a la categoria de plata del futbol espanyol.
0: I un últim apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, firma fins al 2028, procedent del París.
4: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre
6: és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
4: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
12: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
13: No podem acceptar que hi hagin...
11: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
14: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
10: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
16: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
17: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
18: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
17: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
19: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
20: Tot és del nivell aquí, eh?
19: Sí, sí, sí.
10: Un restaurant caníbal a Berlín.
15: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
10: Amb Paula.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats a la bola de miralls i somriu. Tota l'audiència, sigueu benvinguts de dilluns a dijous a les 8 del vespre i cat a la FM. Sempre Trescat Cultura i els estres digitals. Aplicació per mòbil, streaming, podcast. Tot això que ara té avui en dia fa que la ràdio arribi a qualsevol hora i a qualsevol indret. Balladors i balladores, gràcies per concursar. Amb l'especial de claustrofòbia per ser les xarxes cada dia i per esperonar-nos quan viatgem arreu del territori. Arriba la morena de l'apòstol. Arriba linda mirada amb una meravella, amb una delicatessen de pop sintètic.

És Linda Mirabal amb un disc que es dirà Que largo es el verano. North Satellite, un productor americà que fa feina també a Madrid, col·laborant en aquesta peça que serveix per obrir una nova tarda de la pista de fusta i que ens serveix per gaudir de la música de Linda Mirabal.

una de les deesses del mainstream d'ara mateix és Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Així ens es diu el seu àlbum, i aquesta Tears a mi m'ha cridat l'atenció, m'ha agradat. I aquí la tenim. La pista de fusta va del mainstream a l'underground francès.

0: és de París i el seu àlbum es diu Balsint. Inequívocament buscant un so dels anys 80, a mig camí de l'Italo i del pop francès sintètic. Això es diu Mon Copain, ella es diu Fall Fishback, i tu l'escoltes a la pista de fusta.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Això és una meravella de pop ballable. Lighting in the Twilight Tower. Van deixar aquesta cançó There's more alive than the crocs. Hi ha més vida que els lladres, que els polítics. Una cançó protesta que havia quedat perduda amb la col·laboració del Michael Hitchcock i l'Ann Mal Davis de The Foil Mice. Els que vam créixer escoltant pop de sintètic dels 90 sabem com The Foil Mice és important a la nostra vida. Twilight Tower. Sketches of New York, així ens es diu aquest tema de la Nublu Orquestra, amb un remix de l'Underground Resistance i el que és el mateix, més pop.

Festival de Nova York, els Sketches of New York City, de la Nublo Orquestra, en un recopilatori que es diu Nublo Dance. El Nublo és un club underground que des dels 2000 funciona a Nova York, on la fusió de gèneres, d'estils i de llibertat fa que t'arribin coses com

0: tornen aixecant roda. Són Ladytron. Aquest combo nascut a Londres als 2000, amb diferents procedències d'arreu del món, de l'Europa de l'Est, de l'Àsia, i que al final s'han quedat amb les dues mestresses al capdavant, i després de 3 anys sense publicar, publiquen I Believe in You, Electronic Electro Clash. Digue-li com vulguis, torna Ladytron.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

petita meravella d'electropop, rematat amb aquest vocoder, la noruega Now the North, tornant a posar una petja més de la seva carrera de pop intachable. Waiting for Love, Now the North. I clubs del món que fan recopilatoris, perquè no oblidem que ballem, però que gas en necessita. Elegança, don't be so dramatic.

hi ha un col·lectiu anomenat Pardisco de Bristol que es dedica a fer festes, a recopilar música i que s'ha tret de la màniga Disco for Palestine, un recopilatori que pots comprar a banca buscant Pardisco i Disco for Palestine, i d'allà hem tret aquest Don't Be So Dramatic, la berlinesa Eleganza col·laborant amb Disco for Palestine. I ara una mica més de caixes de ritmes. Outlander i el seu Revamped.

0: On eres tu a 1997? Outlander, un productor anomenat Marco Salo, de Bèlgica s'inventava Bumpet. I ara Jimmy Russ, un productor del moment, doble l'aposta i fa el re-Bumpet. Músiques techno, ravers, speed garage, tots els adjectius que vulguis, al final només són músiques que volem ens facin més feliços.
1: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: El nou disco de Hot Chip és una celebració de la seva carrera, plena de hits. I com no, també en regalen remixes com aquest. Devotion, remesclat per Boy Short.

Devotion, la cançó amb la que els Hot Chip regalen els seus seguidors per celebrar la carrera, per celebrar tots els seus hits. El remix és de Boy Shorts i ara un dels discos que més m'ha agradat els darrers dies a casa. El de Castellian. Això es diu UK Rave.

3-0 total, Castellian, des del seu àlbum Ghetto Bangers, i aquesta animalada anomenada UK Grave, música electrònica, electro duo, d'aquells que gairebé talla, fet al costat de casa. I això és un clàssic del 99. Hem rebut aquest any moltes remescles del Woman Cry de Shaboom, però aquesta és la remescla original de l'àlbum, la que va fer Black Doctor.

0: Quina meravella, quina elegància. 1999, Woman Cry de Shaboom, amb el remix de Black Doctor. Una petita tornada enrere. La pista de fusta arriba a un final que sempre té una petita perleta perquè acabem de gaudir junts la tarda. És aquest Palladian remix del Glory de War Fuzzies, Ben Spy. Recordeu que quan hi ha molts títols, quan el locutor s'encalla i no acaba de locutar bé el que volem sentir, heu d'anar a la nostra plana web. Sigui com sigui, sigueu feliços, balleu. Aquesta és la pista de fusta dedicat. El meu nom és Miqui Puig, als plats. Cada tarda, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, repeticions als caps de setmana. I sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura. Goig i joia, obrir la discoteca per vosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona nit, us informa Quim Balaguer. A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que tornaran a bloquejar els ports iranians. Trump té la intenció d'aplicar una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per l'estret d'Hormuz en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
5: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
4: Malgrat els atacs d'aquesta nit, Trump ha dit que una solució negociada al conflicte amb Teheran encara és possible. Més notícies, Ana Alfonso.
6: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees.
4: El sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb el Departament d'Educació per traslladar-li les seves demandes. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu, Iolanda Segura, diu que cal transformar profundament el sistema educatiu.
7: No es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
6: Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra. La vicealcaldessa Juntaire, Gemma Geis, ho va insinuar diumenge en un article al Punt Avui i aquest dilluns contestava així durant el ple municipal a les interpel·lacions dels partits de l'oposició.
8: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí.
4: Aquest dimarts continuaran les inspeccions al punt del riu Canaleta, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, és el primer accident d'aquestes característiques a la zona.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
4: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
6: Els agents van detectar que una planta de tractament de residus de Sant Esteve a Sarrovires abocava materials provinents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la comarca. Posteriorment van descobrir que també s'hi dipositaven residus arribats de França sense complir les mesures de seguretat ambientals exigides. Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, n'explica els detalls.
10: Ya hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
6: Hi ha 4 detinguts, entre els quals el presumpte líder de l'organització.
4: Esports, el Barça ha començat aquest dilluns la pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
6: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
4: El mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Map i León ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex-blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Woman incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
6: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació del Sabadell per al retorn de l'equip a la categoria de plata del futbol espanyol.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia de KTFM. Benvinguts a un nou capítol de El Delicatessen, en el que avui girarem al voltant de... A mi m'agraden molt aquests programes. Programes d'aquests en els que posem versions, a més avui fetes amb duets, duets espectaculars, i després anirem a buscar les originals i farem comparatives, allò que tant m'agrada a mi, i que diuen que les conversions són odioses, i a mi m'encanten. Això era el Me and Mrs. Jones, cançó que ara escoltareu, la versió original, i interpretada per Chrissie Hynde i Kiddy Lang. La Chrissie Hynde, que és la cantant dels Pretenders, acaba de publicar un àlbum de duets. Són cançons que han estat enregistrades durant molt de temps, perquè fins i tot alguna, doncs, al costat de gent com Mark Lanegan, que ja no és entre nosaltres, i les ha plegat totes, i són versions, a més, d'altres artistes. Per tant, doncs, és allò com rizar el rizo. Duets i, a més, fem versions. En aquest cas, Chrissie Hynde, al costat de la Kiddy Lang, una cantautora canadenca ja veterana, una dona que ha fet una col·lecció d'àlbums realment espectaculars, sense arribar mai a ser una gran protagonista de l'escena musical canadenca, però em sembla, per mi, una de les referències inevitables. I aquest Me and Mrs. Jones, originalment, la va enregistrar aquest senyor anomenat Billy Paul.

versió original del Me and Mrs. Jones, a mi és la que més m'agrada, feta per Billy Paul. Això era l'any 1974. Billy Paul va morir el 2016. I la veritat és que hi ha com uns girs vocals aquí que em semblen excitants, molt, molt meravellosos. Avui sentirem coses molt diverses perquè realment les versions ens donen molt de joc per fer aquestes coses. I a vegades no només em quedarem l'original perquè hi ha una altra versió d'aquest Me and Mrs. Jones que ens la va deixar una dona que també ja no és entre nosaltres, la Amy Winehouse.

una versió com més orgànica d'aquest Me and Mrs. Jones, i en aquest cas traduïda per l'Amy Winehouse com Me and Mr. Jones. He buscat, si hi ha una tercera versió, he buscat que ja sigui molt diferent tant a la que fa Chrissie Hynde com a l'original. Seguim amb aquests duets especial, es diu l'àlbum de Chrissie Hynde, i com us deia, hi ha moltes col·laboracions que totes són de luxe. Aquí al costat de Dave Gahan, que és un dels líders dels Depeche Mode, i fent una versió meravellosa d'una cançó meravellosa que després sentireu l'original, que es diu Dolphins.

Quina veu que té el Dave Graham. I a més, com ha apartat una mica de la seva manera habitual amb els Depeche Mode, a mi és que m'encaixa les mil meravelles fent coses així com molt més tranquil·letes. I és que la cançó Dolphins és original de Tim Buckley. Tim Buckley era el pare de Jeff Buckley. No hi ha ni pare ni filla. I així sonava aquesta versió original en veu de Tim Buckley.

Doncs així també sonava la veu de Tim Buckley, de tal palo de l'estilla. Ara no sabria traduir-vos al català això, però Tim Buckley, que va portar al món a un senyor, una bèstia, una fera, que es deia Jeff Buckley. Tots dos ja morts. Aquesta era la versió original de Dolphins, una cançó, vaja, jo diria que una cançó gairebé perfecta. És que Tim Buckley tenia una veu realment brutal, una cosa increïble. La cançó original de l'any 1973. I seguim repassant aquest duets especial amb Chrissie Hynde, cantant dels Pretenders, i en aquesta ocasió al costat de Cat Power, fent la versió d'una cançó potser no tan clàssica, però que segurament ja quan la sentiu o quan digui el títol ja sabreu de qui és. La cançó es diu First of the Gang to Die. Chrissie Hynde i Cat Power.

La versió està bé, i a més, clar, qualsevol cosa que es faci al costat de Cat Power, però superar l'original em sembla molt difícil. Està extreta d'un àlbum que es diu You Are The Quarry, i el seu autor, un home que escampa com la boira, diguéssim, que aquest any va anunciar presència al festival que es fa a Madrid de Les Noches del Botánico, i al final no s'hi va presentar. Ja sabeu que estic parlant del gran i a vegades impresentable Morrissey.

S'ha de tenir molt de talent per fer una cançó com aquesta, First of the Gang to Die, de Morrissey. La veritat és que no podem afegir res més que no hagin demostrat ells mateixos quan Morrissey estava amb els Smiths, evidentment, i amb la seva carrera en solitari. Això sí, a vegades una mica impresentable en quant a les seves aparicions en els directes. Això va passar l'any passat, que no es va presentar l'únic concert que estava anunciat a Espanya, a Madrid, als Jardines del Botánico. Estem avui al Delicat Essent fent un recorregut a través d'aquest nou treball que s'ha publicat a la Chrissy Hynde, la cantant dels Pretenders, que es diu Duets Special, amb una sèrie de col·laboracions. L'hem sentit al costat de la Kiddy Lang, del Dave Gahan, dels Depeche Mode, de la Cat Power, i ara l'escoltareu al costat de Rufus Wainwright, fent una versió d'una cançó absolutament conegudíssima, que és el Always on My Mind.

Quines dues veus, eh? La Chrissie Hynde, jo la vaig veure l'any passat en el Bilbao Music Legends, aquest festival que es fa així de bandes veteranes, i van actuar els Pretenders. I la Chrissie Hynde, que és una tia molt llesta, va desfeia fa anys tota la seva banda i ara porta xavals joves, gent extraordinària al seu voltant i que li donen encara una mica més de presència, perquè ella està en planíssima forma. No es diu l'edat de la gent, però vaja, ja té una i dues edats la Chrissie Hynde, però està en planíssima forma. I amb una veu extraordinària i que, evidentment, de Rufus Wainwright, que també, doncs, ben aviat hi haurà un nou àlbum enregistrat en directe al voltant de la figura de Kurt Weill, amb un homenatge molt sonat. Serà un disc realment interessantíssim. I a veure, sentíem Always on My Mind. Segur que tots teniu al cap la millor versió que s'ha fet d'aquesta cançó, Always on My Mind, que és aquesta.

Always on my mind, la versió de l'Elvis d'aquella època ja en la que vestia de blanc, ja s'havia engreixat moltíssim i rondava per Las Vegas. Però no és la versió original. Possiblement la versió Always on my mind d'Elvis Presley és la més coneguda, la més popular, però originalment qui va escriure aquesta cançó no va ser altra que Willie Nelson.

Avui podeu triar i remenar la versió original, la que està més amb to country, la versió més rockera però amb balada d'Elvis Presley, o la versió a duet entre Chrissy Hynde i Rufus Wainwright. La veritat és que les comparacions són odioses, però a mi m'encanten. Tornem al disc que avui ens dona peu a fer aquest programa, Duets Special de Chrissy Hynde, en aquest cas al costat del sempre enyoradíssim Mark Lanegan. Mark Lanegan va ser des del cantant dels Screaming Trees fins a un tipus amb una carrera en solitari, amb una veu aspra, escrivint cançons sempre des del dolor, un d'aquests tipus que enyorarem perquè realment havia fet coses brutals, extraordinàries. I aquí, doncs, també ens tornaran a ressonar campanes d'Elvis Presley, perquè aquesta és la versió que fan Chrissy Hynde i Mark Lanegan del Can't Help Falling in Love.

Chrissie Hynde i Mark Lanegan, quina parelleta també, fent aquesta adaptació del Can't Help Falling in Love. És una cançó molt ensucrada, és una cançó que la va cantar l'any 61 Elvis Presley amb una pel·lícula horrible, horrorosa, que es deia Blue Hawaii. La cançó és originària de George David Weiss, però que el primer que la va enregistrar va ser Elvis Presley. Per tant, no ens queda altra que anar a Hawaii de la mà d'Elvis Presley a sentir la versió original del Can't Help Falling in Love. Thank you.

Doncs amb un punt d'hortarada, però a mi em sembla una cançó preciosa. Aquest Falling, aquest, ara ho diré bé, Can't Help Falling in Love. Crec que és una d'aquestes cançons també utilitzades molt en aquestes bodes que es fan a Las Vegas. Hi ha una altra versió. Abans, quan sentíem l'Always on my mind, m'ha passat pel cap de posar-vos la versió de Pet Shop Boys, però no ho he fet. Però vaja, per un tema de temps, eh? Perquè és que estem arribant quasi al final i crec que també em saltaré ara, per exemple, la versió que hi ha d'aquest Can't Help Falling in Love, acabada amb With You, feta per als UB40. Gràcies per ser-hi. A mi aquests programes em diverteixen molt. Si no us agrada, m'ho dieu. A través d'Instagram, per exemple, que és la millor manera de comunicar-nos. Però a mi em diverteixen molt aquests programes. Demà més, demà altres històries, demà nou capítol del Delicatessen aquí a la sintonia d'ICAT FM.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Ricard Expósito és el cap d'intervenció dels bombers.
3: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: Aquest dilluns els bombers han atès una seixantena d'avisos més. El més destacat, un foc a Lladús, al Solsonès, que ha calcinat 3 hectàrees i mitja. Es tractava de la revifada d'un incendi provocat dies enrere per un llamp durant una tempesta seca. Repàs altres informacions en Alfonso.
4: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que tornaran a bloquejar els ports iranians. Trump té intenció d'aplicar una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per l'estret d'Hormuz en concepte de protecció. Els Estats Units, paral·lelament, han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran.
2: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa aquest dilluns a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria al continent europeu. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any.
4: El periodista marroquí Ali El Mrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa contra les autoritats marroquines. Va ser detingut ahir a l'arribar a l'aeroport de Tànger, procedent de Barcelona, i aquest dilluns l'han traslladat a Casablanca. El Mrabet és un dels periodistes més crítics amb el règim marroquí, ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó.
2: El govern impulsa la simplificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana.
4: L'executiu...
5: El que acceptem és que els informes... Que...
4: L'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
5: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
4: El govern espera aprovar l'avantprojecte de llei al desembre.
2: Esports, el Barça ja ha començat aquest matí la seva pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques, només amb 10 integrants del primer equip, en contrast amb les absències de 15 internacionals mundialistes.
4: Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, que procedeix del futbol xipriota. És la cinquena incorporació de l'equip vallesà en el retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
4: Al mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Mapileón ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex-blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Women incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Diumenge 27 d'agost de l'any 2000. Passen 2 minuts de les 12 de la nit. El propietari d'un bar de Lloret de Mar va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar la desaparició d'un client habitual. Fa una setmana que no el veu i que no en sap res. Els agents es traslladen fins al domicili del suposat desaparegut al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret. És una casa de 3 plantes. Truquen al timbre diverses vegades. Ningú respon. Veuen que hi ha una finestra oberta i les claus damunt de la taula. Amb l'ajuda d'una branca, les recuperen i entren. Al pis de baix no veuen res de sospitós. A la segona planta tampoc. En arribar a la tercera, les coses canvien. En una habitació, entre 2 llits, hi troben el cos d'un home cosit a ganivetades. Està despullat i de boca terrosa. Porta un preservatiu al penis.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els detalls, sempre els detalls. Ens ho heu sentit dir moltes vegades. Els Mossos troben un home mort a ganivetades a la seva habitació, despullat i amb un condó posat. Aquest serà el detall que marejarà més els investigadors. Si li haguessin tallat el penis, com va fer la Lorena Bòbit amb el seu marit abusador, potser tindrien alguna pista clara per seguir. Però aquest cas, ai, aquest cas, ja veurem com ne dona de voltes i com anirà tot plegat. Podrem posar llum a la foscor? Comencem. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: L'agost de l'any 2000, ara fa 19 anys, Catalunya va viure un estiu meteorològicament peculiar. No sé si ja es parlava molt del canvi climàtic, però a les comarques d'interior va arribar una onada de vent saharià que va fer pujar les temperatures fins als 40 graus, mentre que a la costa l'ambient era més suportable. A Lloret de Mar, per exemple, el dia 27 d'agost la mínima va ser de 20 graus i la màxima de 28. Aquell any 2000 es canviava de pessetes a euros. Un exemple, el diari Avui valia 275 pessetes, 1 euro i 65 cèntims. I aquell 27 d'agost publicava un estudi sobre l'acceptació social que tenien els consumidors d'èxtasi i cocaïna. La història d'avui comença hores abans que els diaris arribessin als quioscos i que les platges s'omplissin de gent. Passen 2 minuts de les 12 de la nit, oficialment ja és diumenge. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret va a la comissaria a explicar que fa una setmana que no sap res d'un client habitual, un home que pràcticament cada dia era al bar. Es tracta de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb una segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi explica als agents que ha contactat amb l'Anna, la parella del suposat desaparegut. La dona també li ha dit que no en té notícies i que, estranyament, no li ha trucat per pujar a Lloret a passar el cap de setmana. L'Anna viu a Barcelona. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del desaparegut, situada al carrer Santa Julita, número 1. És una casa unifamiliar de 3 plantes, petita i estreta, que forma part d'un barri dels afores de Lloret, a 2 quilòmetres del centre. Aquesta casa avui té la façana pintada de grana i un revestit de pedra d'1,5 metres d'alçada des de la vorera. La porta d'accés és petita i té el pom al mig. Per accedir-hi s'han de pujar 2 escales per superar el desnivell del carrer, que fa una miqueta de baixada. A la planta baixa té 2 finestres a poca alçada del terra i justament per això, perquè són accessibles des del carrer, estan enreixades. Els agents comproven que aparcat a fora hi ha el cotxe del Ricardo, el desaparegut. Piquen al timbre diverses vegades i ningú els obre. També li truquen per telèfon i constaten que el so del seu mòbil els arriba des de dins. Després veuen que hi ha una finestra oberta. Miren a dins i veuen que damunt d'una taula hi ha unes claus que poden ser les de casa. Amb la branca d'un arbre aconsegueixen agafar-les. Entren a dins, revisen la primera planta, res. Revisen la segona, tot en ordre. En arribar a la tercera, les coses canvien. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Xavier Domènech, explica què van trobar.
2: Quan va arribar a la tercera planta es va trobar un cadàver, va trobar una habitació amb 2 llits, un dormitori amb 2 llits, i al mig hi havia una persona que estava boca baix. Aquesta persona, evidentment, estava morta, estava un cadàver en un estat de descomposició molt, molt elevat, perquè calculem que feia una setmana aproximadament que s'havia mort, estem parlant de l'agost. Presentava una sèrie de talls a l'esquena que indicaven doncs, un possible apunyalament. Estava molt i molt deteriorat per la descomposició, però la sorpresa va venir quan li vam donar la volta.
1: Ara anirem a la sorpresa, que ja us podeu imaginar, però abans els Mossos observen atentament l'escena del crim i comencen a veure detalls que els criden l'atenció.
2: Al costat del llit, amb una paret, i vam veure molta sang. Molta sang, que no coincidiria amb el, diguéssim, amb un apunyalament normal. Amb un apunyalament sí que es poden deixar rastres de sang a les parets, com poden ser gotes separades entre si, però hi havia un rastre de sang molt gran, com si diguéssim algú hagués agafat un got ple de sang i l'hagués llançat contra la paret. No?
1: L'inspector Domènech parlava d'una sorpresa en girar el cadàver, oi? Doncs escoltem què explica.
2: Quan li vam donar la volta al cadàver és quan ens va aparèixer la sorpresa, doncs que el cadàver, a part despullat, doncs encara tenia un preservatiu posat al penis.
1: Els Mossos saben que es tracta de Ricardo Piris perquè l'identifiquen de seguida gràcies a la documentació que troben dins de casa. En la inspecció ocular no hi ha res més, de moment, que els cridi l'atenció. Els Mossos comencen a plantejar hipòtesis. Donen per evident que el fet que estigués despullat i amb un preservatiu posat volia dir que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les acabava de tenir o es disposava a tenir-les. Els agents es plantegen diversos fronts. Primer, que el Ricardo, tot i tenir parella sentimental, l'Anna, hagués contractat els serveis d'una prostituta que s'hi barallés perquè el volia robar i que per això el matessin. La segona hipòtesi és que el Ricardo estigués mantenint relacions sexuals amb algú altre, casat o compromès, i que els haguessin enxampat infraganti. I la tercera opció és que la víctima hagués discutit amb la persona amb qui estava al llit, ja fos per la naturalesa de les pràctiques sexuals o per algun altre motiu, i que aquesta discussió acabés en un homicidi. Però atenció al detall que explica ara l'inspector Domènech.
2: Aquestes serien les primeres impressions que ens van fer. El que sí que està clar és que el cadàver presentava 20 ganivetades. Això no és gens habitual. I aquest tipus d'homicidi indica molta ràbia, molt d'odi, i és un crim que nosaltres anomenem un crim molt passional, un crim molt, molt passional. Els crims no és una delinqüència comú per un robatori. Aquí això es denota una relació prèvia molt intensa entre la víctima i l'autor.
1: 20 ganivetades. Per ara, el que suposen els investigadors és que estan davant d'un homicidi passional i que entre víctima i agressor hi havia un vincle important. Per tant, la primera hipòtesi, la de la prostituta i el robatori, queda aparcada de seguida perquè, a més, la casa del Ricardo estava endreçada i amb tots els calaixos tancats, és a dir, no li havien robat res. Els Mossos consideren que han de centrar-se en la segona i la tercera línia d'investigació, un cas de gelosia o bé una discussió que es torce. Ja anirem veient si les hipòtesis agafen força o no. I l'arma del crim? Segons la policia, el cos del Ricardo presentava fins a 20 ganivetades. Els investigadors parlen d'un presumpte ganivet, que de moment no localitzen per enlloc. Esperarem a veure què diu l'autòpsia i ja tornarem a parlar de l'arma. Les primeres investigacions es focalitzen en el cercle familiar i d'amistats de la víctima. Cal centrar-se en el seu entorn més proper i, sobretot, trobar testimonis.
2: Ens vam centrar molt a reconstruir la seva vida. Ens calia conèixer amb qui es relacionava, on anava, què feia al matí, què feia a la tarda, on anava a comprar, per intentar establir, conèixer el màxim de persones del seu entorn. I també, evidentment, amb la família. És una família molt àmplia. En Ricardo tenia 5 germans, alguns aquí a la zona metropolitana, però alguns també al seu poble d'origen de la família, que era València d'Alcántara, a Càceres. I a partir d'aquí van començar les entrevistes i declaracions a tothom que el conegués, per veure, conèixer això, amb qui es relacionava, amb qui no.
1: Retinguem aquest detall de la família del Ricardo. Tenia 5 germans i una família molt àmplia. Els pares ja eren morts. Ell, el Ricardo, era el gran. Després venia la Maria Jacinta, que vivia a Salt. La Teresa era la tercera i no s'havia mogut de València d'Alcántara. Igual que l'Antonio, que ocupava la quarta posició. El germà més petit, el cinquè, era el Rafael i vivia a la Bisbal d'Empordà. Trobar testimonis no va ser fàcil per als investigadors, tal com publicava el diari El Punt el 8 de setembre de l'any 2000.
3: La investigació no troba testimonis ni pistes que aclareixin el crim de Lloret. Els Mossos no han pogut trobar pistes clares ni testimonis que ajudin a aclarir les circumstàncies i el mòbil de l'assassinat de Ricardo Piris. El cadàver de Piris va ser trobat nu i amb un condó al penis. Els investigadors no han trobat cap testimoni que hagués sentit crits o hagués vist alguna cosa que pugui determinar el moment exacte de la mort. Els familiars de Ricardo Piris afirmen que no entenen el perquè de l'assassinat i que els investigadors tampoc els han donat cap explicació.
1: Qui signa aquesta informació és la periodista Tura Soler, cap d'investigació del diari Punt Avui de Girona, que va seguir el cas. La Tura, que introdueix una altra hipòtesi, ara la sentirem, també explica que al principi hi havia certa confusió entre els Mossos perquè no trobaven cap pista que els ajudés a aclarir les circumstàncies i el mòbil de la mort de Ricardo Piris.
4: Era un crim així d'entrada, un crim molt brutal, que podies pensar en connotacions doncs, que hagués sigut una revenja per algun afer criminal, alguna cosa, perquè tantes ganivetatges, i després vam estar parlant amb Mossos d'Esquadra i la següent notícia que vam fer és que els Mossos estaven confosos també sobre el mòbil i cap a on havien de dirigir la investigació de l'assassinat d'aquest home.
1: I no només això. A aquesta confusió sobre el mòbil s'hi va afegir un altre element. Primer escoltem què va escriure la Tura Soler al diari El Punt.
3: L'home assassinat a Lloret tenia moltes ferides mortals de necessitat. Moltes de les punyalades que tenia el cos de Ricardo Piris Piris, assassinat a Lloret, eren mortals de necessitat perquè li van tocar òrgans vitals. L'arma del crim, que no ha estat localitzada, ha de ser un objecte de tall de fulla molt llarga. Els Mossos continuen investigant el cas i intenten trobar un mòbil coherent per explicar que Piris fos literalment cosit a ganivetades mentre era al llit amb un condó posat.
1: El gran nombre de ferides i el tipus de punyalades també va tenir desconcertats els investigadors.
4: En principi, es pensava que podia ser que hi hagués hagut com a mínim dos agressors pel tipus de, per la quantitat de ferides i pel tipus de ferides que presentava l'home, que en tenia per la part de davant del tòrax i l'abdomen i també per l'esquena. Llavors, una primera valoració que es va fer a la taula d'autòpsies va ser la possibilitat de que l'haguessin atacat dos persones diferents. Llavors, hi havia un altre element, que era el que acabava de posar-hi un misteri en tot plegat, és que l'home estava completament nu i que tenia posat un preservatiu, un condó.
0: Crims.
1: Abans hem parlat de 20 punyalades, ara surt la possibilitat de dos agressors. No es perd de vista el condó. Avancem. Enmig de tot plegat i sense saber gaire bé cap on tirar, els investigadors troben una pista per començar a seguir. Als pobles hi ha una dita que diu que les parets hi senten i les finestres hi veuen. Doncs una mica va passar el mateix al carrer Santa Julita de Lloret de Mar. Els Mossos troben una veïna que tenia ganes de parlar. Abans d'escoltar l'inspector Domènech, recordem on som. Ens ajuda la Mercè Folch, que és qui ha preparat el guió d'aquest cas. Hola, Mercè.
5: Hola, Carles. La matinada del 27 d'agost de l'any 2000, el propietari del bar Pension Rossi de Lloret de Mar denuncia la desaparició d'un client habitual seu. Es tracta de Ricardo Piris, un home de 56 anys que vivia a Santa Coloma de Gramenet, però tenia una segona residència a Lloret de Mar. Els Mossos van a casa del desaparegut i el troben mort enmig d'un bassal de sang. En una primera observació, els investigadors comptabilitzen 20 ganivetades. També es fixen que a la paret hi ha un raig de sang com si l'haguessin llançat amb un got. I, sobretot, el detall més significatiu és que l'home estava despullat i portava un condó posat. Per l'estat de descomposició del cos, els investigadors creuen que deu portar una setmana mort. Si l'han trobat el dia 27, calculen que la data de la mort podria ser el 21 d'agost.
1: Ara sí, escoltem què ens diu l'inspector Domènech del testimoni d'una veïna.
2: Ens va comentar que la setmana anterior, feia una setmana, ja coincidiria aproximadament amb la data calculada de la mort, havia vist com el Ricardo arribava amb el seu vehicle i d'ell baixava el Ricardo acompanyat d'una dona i ens la va descriure com una dona d'uns 40-60 anys, grassa, ens va remarcar que tenia les caderes molt, molt amples i que portava un vestit de flors. Que tots dos junts van accedir al domicili i que aquesta va ser la darrera vegada que va veure a Ricardo i que el vehicle ja no es va moure més.
1: Els Mossos donen credibilitat a aquest testimoni perquè la dona es passava moltes hores mirant per la finestra i tenia controlats els moviments del veïnat. Sembla, doncs, que els investigadors tenen una primera pista on agafar-se, la descripció d'una dona que acompanyava Ricardo Piris i que va entrar amb ell a casa seua. És un bon inici per començar a estirar el fil. Recordem que és una dona d'uns 40-60 anys, grassa, amb els malucs molt amples i que portava un vestit de flors. A veure fins on ens portarà aquesta pista. Paral·lelament, els investigadors continuen prenent declaració a les persones vinculades amb la víctima. Primer de tot, a la parella, l'Anna. La seva implicació en l'homicidi es descarta de seguida perquè té coartades i la seva actitud no encaixa en cap mena de sospita. I en una d'aquestes entrevistes amb un conegut del difunt, topen amb el que sembla una pista encara més consistent que l'anterior i que farà tornar els investigadors al bar Pensión Rossi. Recordeu que el seu propietari va denunciar als Mossos la desaparició del Ricardo Piris, que era un client habitual. Doncs bé, un home va confessar als investigadors que tenia informació sobre l'assassí del Ricardo, però no volia que transcendís la seva declaració ni les seues dades personals perquè patia per la seva integritat física. La policia li va oferir acollir-se a la llei de protecció de testimonis i això és el que es va explicar.
2: Al bar on habitualment el senyor Piris anava, hi havia una dona que ell sabia que tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. Ell ho sabia. No s'ho podia assegurar perquè no tenia cap prova per demostrar-ho, però ell ho sabia perquè coneixia aquesta dona, sabia de les seves actituds, sabia que acostumava a tenir relacions sexuals amb molts homes i que estava convençut de que aquesta dona tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. I a més, ens informa de que l'home d'aquesta dona és una persona doncs, molt violenta i molt gelosa.
1: Aquest testimoni protegit fa que els investigadors pensin que les coses comencen a encaixar. La dona que acompanyava Ricardo Piris podia ser la parella d'aquest individu gelós, i això justificaria la violència de l'homicidi. El mòbil del crim apuntaria cap a la gelosia. Si fos així, seria un cas de manual. Un home descobreix que la seva dona té un amant, la segueix, l'enganxa en ple acte sexual amb l'amant i el mata despietadament. El testimoni protegit ha donat les identitats dels qui considera culpables. Els Mossos no en tenen prou amb una declaració de sospites. No eren independentistes. Necessitaven proves i comencen a vigilar-los.
2: Van començar a fer seguiments, a fer vigilàncies amb aquesta parella. Així vam agafar una declaració inicial, amb la qual a veure què és el que deien, una segona declaració per veure si entraven en contradiccions, i van trobar alguna contradicció que ens va permetre, doncs, fins i tot sospitar d'una forma més clara cap amb ells, la qual cosa ens va donar l'oportunitat de demanar una intervenció telefònica i els van tenir, diguéssim, molt controlats fins i tot les seves converses telefòniques.
5: Quan van declarar davant dels Mossos, ell els explica que fa uns anys van detenir-lo per una baralla de caràcter violent. També els diu que estava separat i tenia dos filles i que feia un any que vivia amb la seva nova parella, la dona que, segons el testimoni protegit, seria l'amant de Ricardo Piris. Els agents troben contradiccions en el seu relat després de comparar el que diuen ells amb el que expliquen altres testimonis, sobretot quan la dona declara que no havia estat mai a casa de Ricardo Piris i, en canvi, hi ha persones que li han vist entrar. També diu que no tenia gaire relació amb la víctima. En canvi, el testimoni protegit parla de relacions sexuals explícites. El pròxim pas, doncs, són les escoltes telefòniques. Els Mossos creuen que a casa, en un ambient de confiança, la parella acabarà parlant del que va passar al carrer Santa Julita número 1, però el que es troben és una altra cosa.
2: Vam veure doncs, que el seu comportament era totalment normal, que no parlaven de l'homicidi, quan parlaven amb uns termes que indicaven que no tenia cap relació amb l'homicidi, i va ser una línia que, si bé no la vam tancar, perquè mai tanquem una línia, sí que la vam aparcar i vam començar a recercar altres opcions.
1: Els Mossos han destinat molts esforços a la investigació d'aquesta pista que assenyalava un possible crim per gelosia, però la pista es desinfla després de moltes setmanes de feina. Pensem que l'apunyalament es va cometre a l'agost i les intervencions telefòniques es van fer al novembre d'aquell mateix any, el 2000, 3 mesos sense saber qui havia matat Ricardo Piris. Les noves vies d'investigació que obren els Mossos tornen a assenyalar el bar Pensión Rossi, però ara es fixen en el matrimoni propietari. Recordeu que el marit va ser qui va denunciar la desaparició de Ricardo Piris, que n'era un client assidu? Podia ser ell un dels dos agressors que, segons els Mossos, podien haver apunyalat el Ricardo Piris?
0: Crims amb Carles Porta.
1: Els investigadors focalitzen els esforços a esbrinar com era la relació entre Ricardo Piris i els propietaris del bar. Piris era al bar pràcticament cada dia i va ser gràcies al propietari que se'n va saber la desaparició. Els Mossos agafen com a hipòtesi que hi hagués hagut una relació intensa que s'hagués trencat i que hagués acabat malament. I treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués tingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Al cap d'una setmana, ell mateix avisa els Mossos de la desaparició del seu client i així es pensa que quedarà fora de tota sospita. Doncs bé, D'entrada, els esforços en aquesta via comencen a donar fruits.
2: Vam observar, per exemple, un detall de que cap dels dos, tot i ser tan amics de la víctima, no van assistir al funeral, cosa que ens va sobtar molt. I llavors els hi va preguntar i la dona va dir que era perquè s'havia caigut i s'havia fet mal a un genoll, però les lesions que presentava, evidentment, no eren com per evitar una assistència a un funeral. I l'home ens va dir que el que volien era evitar que se'ls veiés perquè no se'ls incriminés.
1: Interessant. Algú podria pensar que el que hem sentit és una autoincriminació en tota regla. Els Mossos necessiten realitats que serveixin davant d'un tribunal. I tal com van fer amb la parella anterior, la de l'home gelós i violent, també els vigilen.
2: Van començar també els seguiments, informacions, més vigilàncies, vull dir, i agafar declaració rere declaració a la recerca de contradiccions amb la mateixa parella i no vam aconseguir avançar més.
1: Una altra porta tancada. La investigació no avança i el temps corre. Les vies que s'han investigat fins ara s'acaben desinflant, tot i que en un principi semblaven sòlides. Ja han passat 5 mesos des que els Mossos van trobar el cadàver de Ricardo Piris Piris a casa seva. 5 mesos en què cap dels fronts que s'han obert ha servit per aclarir l'autoria de l'homicidi. Fem una segona recapitulació a veure si repassant descobrim alguna cosa que abans no haguem vist. Mercè.
5: El diumenge 27 d'agost, a les 12:02 de la nit, els Mossos d'Esquadra reben la denúncia de la desaparició de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret explica als agents

0: visites. No hi ha res sospitós. Però quan arriben a la planta superior, en una de les habitacions, localitzen el cadàver del Ricardo entre dos llits en un estat avançat de descomposició. Està de boca terrosa i nu. L'han cosit a ganivetades, fins a 20. I no només això, quan el giren veuen que porta un condó al penis. La policia creu que fa una setmana que és mort i no han trobat l'arma del crim, un objecte de tall de fulla molt llarga. Pel tipus de ferides, creuen que hi podria haver dos agressors.
1: I amb quines hipòtesis comencen a treballar els Mossos?
0: La gran quantitat de sang que hi ha a les parets i el nombre de ganivetades fan pensar a la policia que es tracta d'un crim comès amb molta ràbia i odi. A més, el fet que estigués despullat i amb un preservatiu al penis indica als investigadors que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les havia mantingut o estava a punt de fer-ho. Els Mossos creuen, per tant, que entre la víctima i l'agressor hi havia un vincle molt intens i per això se centren a investigar el seu entorn més proper.
1: I què troben investigant familiars, amics i coneguts del difunt?
0: S'obren tres camins. Primer, el de la parella, l'Anna. La seva implicació es descarta de seguida. Té coartades i la seva actitud no fa aixecar cap sospita. Segon, la declaració d'un testimoni protegit que explica que una dona que també freqüentava el bar Pensión Rossi mantindria una relació amb Ricardo Piris. També els diu que el seu marit és violent i gelós. Els Mossos creuen que tot encaixa. Investiguen a fons, però la pista queda descartada, no troben res. I tercer, la parella de propietaris del bar Pensión Rossi. Recordem que l'home va denunciar la desaparició de Ricardo Piris als Mossos. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués mantingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Els prenen declaració perquè, tot i ser amics de la víctima, no van al funeral. Es contradiuen, la policia sospita i, després d'investigar-los, la pista cau en sac foradat.
2: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Els Mossos estan estancats. No aconsegueixen resoldre el cas de l'homicidi de Ricardo Piris. Han passat 5 mesos des que el 27 d'agost van trobar-ne el cadàver a casa seva, cosit a ganivetades, nu i amb un condó al penis. L'arma del crim tampoc no l'han trobat. No saben què fer. Han investigat el seu entorn més proper. Han seguit les pistes que els han anat sorgint, algunes de les quals semblaven sòlides i res de res. Qui va matar Ricardo Piris i per quin motiu? Dèiem que han passat 5 mesos des que van trobar el cos de Ricardo Piris. Ja som al gener, concretament el 6 de gener, Dia de Reis. És una festa especial per als petits i per als que no ho som tant. És dia d'obrir paquets. A la comissaria dels Mossos de Girona, Melcior, Gaspar i Baltasar deixen un regal molt llaminer per als investigadors. Si heu anat seguint el relat, segur que recordeu que Ricardo Piris tenia 5 germans i una família molt àmplia, originària de València de Alcántara, a la província de Càceres, Extremadura. És un poble que limita amb la frontera portuguesa i que no arriba als 5.500 habitants, segons dades del 2018. Té un dels conjunts megalítics més importants d'Europa, format per 41 dòlmens i un destacat patrimoni natural i històric. El regal de què parlàvem va arribar en forma de carta. Una germana del Ricardo, la Maria Jacinta, la de Sal, que per si algú està despistat és un municipi al costat de Girona, entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent amb un matasegells de Sant Adrià de Besòs amb data del 2 de gener del 2001, és a dir, 4 dies abans de Reis. Atenció a la ruta que ha fet la carta.
0: La Maria Jacinta, germana del difunt, explica als Mossos que la carta li va arribar a una de les seves germanes, la Teresa, que viu a València de Alcántara, i que la Teresa li ha enviat des d'Extremadura a Sal. La Maria Jacinta, la germana de Sal, l'ha portat als Mossos. El sobre va adreçat a aquests destinataris.
3: Ricardo, Isidro, Asiento, Lasaña de la Borrega, València de Alcántara, Cáceres.
1: Qui són Ricardo, Isidro i Asiento? Segons els Mossos, de la carta se'n va enviar 5 còpies a amics i familiars de Ricardo Piris, residents a València d'Alcántara.

0: Per tant, per als investigadors, aquests noms serien de persones properes a la víctima. Una carta, per cert, anònima, que no firma ningú. No tingueu pressa. Ja heu sentit que aquest cas ha donat moltes voltes i a partir d'ara encara en donarà unes quantes més, i totes sorprenents. La Mercè Folch ha buscat on és la senya de la borrega.
1: Sí, al sobre llegim això, la senya de la borrega, la senya escrit tal com sona, tot junt i amenya, i de la borrega escrit tal com sona. I introduïm aquest nom a Google Maps i no surt res. Amb el mateix navegador fem una cerca per la província de Càceres i trobem que a 11 quilòmetres de València d'Alcántara hi ha un poblet de poc més de 100 habitants que es diu La Senya de la Borrega, amb l'article La al davant i a senya tal com sona. Es tracta d'una pedania que depèn de València d'Alcántara. És a aquest llogarret d'Extremadura on s'adreça el sobre sense remitent que una de les germanes de Ricardo Piris, la Maria Jacinta, entrega a la policia.
0: L'inspector Xavier Domènech ens en dona més detalls importants.
2: I aquest sobre contenia un anònim. Era una carta manuscrita amb el típic full quadriculat de llibreta, amb el qual durant tres fulls s'explica una sèrie d'història. S'expliquen moltes coses. Una mica la història de la família, de com els germans, alguns germans van decidir marxar a Catalunya, com altres es van quedar. Barreja moltes coses d'herències, de discussions familiars. I un dels punts que tracta és el que quan diu que una cosina del difunt és l'autora de l'homicidi.
0: La lectura de l'anònim no és fàcil, està escrit a mà en majúscules i amb traç desigual. I tal com deia l'inspector, fa salts temporals i va d'un fet a un altre barrejant-hi de tot. Sobretot disputes familiars. Sense un bon arbre genealògic costa en molts punts seguir-ne el fil. Però el que ens interessa és que l'anònim assenyale algú com a responsable de la mort de Ricardo Piris. Una cosina germana que, pel contingut de la carta, aixecava recels entre la família i es veu que hi havia contra ella una clara enemistat. L'acusen d'haver deixat pelat el seu marit, de provocar separacions entre cosins i de dedicar-se a robar gent gran.
3: El marido se llama Antonio Ortega. Le robó todo lo que tenía. Ella anda haciendo daño a todo el mundo por Badalona, robando a los viejos y a las viejas. En Santa Coloma hace la misma faena.
0: Segons la carta, aquesta cosina es mou per Badalona i Santa Coloma, que és on tenia el domicili la víctima, el Ricardo Piris. Amb mala lletra, salts temporals diversos i el relat de diversos embolics familiars, l'anònim assenyala de manera rotunda a aquella cosina com a autora del crim. Atenció als detalls.
3: Lo que le pasó a Ricardo fue culpa de la engracia. Lo quitó de en medio. La vieron por la calle de Santa Coloma con las manos heridas en el mes de agosto.
0: Gràcies a l'anònim, els investigadors saben que la cosina es diu Engracia i que el mes d'agost la van veure amb les mans ferides per un carrer de Santa Coloma de Gramenet, que és on viu Ricardo Piris. Recordem que van localitzar el seu cadàver el 27 d'agost a la seva segona residència de Lloret de Mar. Però per l'elevat grau de descomposició del cadàver, la policia creu que feia una setmana que era mort. Això vol dir que l'haurien matat hora amunt, hora avall, el 21 d'agost. I no oblidem que el cos presentava fins a 20 ganivetades.
2: A més, l'anònima deia que la Gràcia presentava una lesió a la mà que s'havia fet quan estava al cometre l'homicidi, de qual cosa també coincidiria amb un apunyalament. És habitual que una persona que amb uns delictes d'homicidi en el qual hi ha un apunyalament amb moltes punyalades, el mateix autor es faci mal.
4: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
0: Abans de continuar, dues coses. La primera, en aquest cas ja hem tingut dos sospitosos clars que han acabat en no res. La segona, els anònims són molt difícils de ser utilitzats com a prova contra algú per un homicidi. Anem a pams. Mirant en la vida d'aquesta Engracia, resulta que sí, que és cosina del Ricardo i que viu a Badalona. La Engracia té 5 fills i 2, un noi i una noia, viuen amb ella. Segons l'anònim, va cometre el crim aprofitant que els dos fills que vivien amb ella eren fora i ella tenia llibertat de moviments. Continuem, perquè encara hi ha més sorpreses en aquest anònim i tingueu paciència amb la redacció. Estem respectant la versió original.
3: En Gracia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
0: Segons l'anònim, l'Engràcia i el Ricardo havien tingut una relació feia 20 anys. O sigui, que no només eren cosins germans i havien sigut amants. Que fàcil si es cauria allò de com més cosins, més... Però és igual, no ens desviem. Els investigadors creuen que aquesta dada podia lligar perfectament amb el tema de l'homicidi. Per això decideixen comprovar què hi ha de cert en el contingut de l'anònim, deixant de banda les batusses familiars. I què fan? Doncs, abans de parlar amb l'Engràcia, prenen declaració a un dels dos fills que viuen amb ella. Volen saber si l'Engràcia s'havia quedat sola a casa durant el mes d'agost. La resposta de la filla va ser que del 14 al 24 d'agost del 2000, tant ella com el seu germà van anar a València d'Alcàntara a passar-hi uns dies. La policia creu que a Ricardo Piris el van apunyalar el dia 21 d'agost. I no només això. En tornar del poble, la filla de l'Engràcia assegura que la seva mare tenia un tall a la mà i que la portava envenada. En preguntar-li com s'ho havia fet, els va dir que en un accident domèstic. Ara toca saber què diu l'Engràcia, una dona que l'inspector Xavier Domènech descriu en aquests termes.
2: Bueno, era una dona de 56 anys, també tenia l'edat de la mateixa edat que la víctima, que el Ricardo Piris, que sembla la típica dona doncs, carinyosa, incapaç de fer-li mal a ningú. No diria una àvia, perquè encara no té l'edat de ser una àvia, però sí una dona, doncs, diguéssim, grassa, evidentment, coincidia amb la descripció que ens havia dit, no gaire alta. Doncs això, una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
0: Això dels estereotips ja sabeu com va. I les aparences de vegades enganyen i de vegades no. Us en recordeu de la veïna del carrer Santa Julita que tot el dia mirava per la finestra? La veïna va dir que la dona que acompanyava Ricardo Piris tenia entre 40 i 60 anys, que era grassa i que portava un vestit de flors. De moment, sembla que hi ha coincidències. Els Mossos li prenen declaració a l'Engràcia, la cosina germana del difunt.
2: La seva declaració va ser molt, molt correcta. Ens va dir que amb el seu cosí mantenia una relació, diguéssim, d'amistat distant, com pot ser en moltes relacions familiars, que són cosins, això ens ho va agradar. Sí, sí, és el meu cosí. La meva mare i la seva mare són germanes, vull dir, és el meu cosí, com vulguem dir que són familiars. Intentant posar una mica de... Hi ha coses que entre familiars no es fan. I ens va explicar doncs, que estava separada, que vivia amb una altra parella, i que mai, per exemple, li van preguntar si havia estat a Lloret i va dir no, jo mai he estat a Lloret, al domicili del meu cosí.
0: Però durant la declaració als investigadors els va sobtar una altra cosa.
2: El que sí que va cridar l'atenció dels entrevistadors que li van agafar la declaració és que amagava, tractava d'amagar la mà esquerra, amb la qual, efectivament, ja no presentava la vena, ja no estava envenada, però sí que presentava, se li veien uns talls encara als tendons. I això va ser el detall, diguéssim, que sobtava més de la seva declaració, que estava una mica nerviosa i tractava d'amagar la mà.
0: L'inspector assegura que la declaració de l'Engràcia va ser coherent a excepció de les contradiccions que va demostrar amb el contingut de l'anònim. Per tant, s'havien de buscar més indicis per no entrar novament en un carreró sense sortida. El que fan els Mossos és centrar-se en la ferida de la mà. Quan algú els fa mal d'aquesta manera, el més lògic és que vagi al metge perquè la curin, oi? Suposem que l'Engràcia va fer el que faria qualsevol de nosaltres si tinguéssim uns talls als tendons. En el metge, els investigadors accedeixen al seu historial mèdic i troben informació rellevant.
2: L'historial mèdic ens va portar la informació de que el dia 21 d'agost del 2000 la senyora Gràcia es va adreçar a l'hospital per ser tractada d'una ferida d'un tall a la mà. Que aquest tall va manifestar que s'ha fet amb un ganivet i a més era compatible les lesions amb un ganivet que l'havia provocat doncs, el tall de tres tendons de la mà esquerra. El mateix metge ja va dir que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, aproximadament.
0: Això que diu l'inspector, que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, vol dir que l'Engràcia va trigar 5 hores en el metge. Per què va trigar tant? És evident que 5 hores, des que et fas una lesió d'aquest tipus fins que vas al metge, és molt de temps. El més normal és anar-hi de seguida. Aquesta és una de les preguntes que els Mossos tenien pendent de fer-li a l'Engràcia. Però fem un repàs de com estan les coses des que els Reis d'Orient porten un anònim als Mossos.
5: Crims.
1: Primer, tenent l'anònim que diu que l'Engràcia hauria estat a Lloret de Mar el mes d'agost de l'any 2000. Quan li prenen declaració, nega haver-hi estat mai. Segon, l'anònim diu que l'Engràcia hauria matat el seu cosí aprofitant que els seus dos fills eren fora. Els Mossos prenen declaració a la filla que corrobora que tant ella com el seu germà van ser a València d'Alcántara del 14 al 24 d'agost. Tercer, la ferida a la mà. Els investigadors accedeixen a l'historial mèdic de l'Engràcia que recull que el 21 d'agost va anar a l'hospital per un tall a la mà que, segons va dir, s'hauria fet amb un ganivet. I quart, la descripció que fa la veïna del carrer Santa Julita de Lloret de la dona que acompanyava Ricardo Piris coincideix amb la que comproven els Mossos que li prenen declaració. Una dona grassa d'uns 40-60 anys que porta un vestit de flors. Ens acompanya l'Adrià Pujol, que és l'antropòleg del Crims. Adrià, molt benvingut.
6: Hola, com esteu?
1: Ja veus quin cas més escabrós d'entrada, perquè hi trobem una relació íntima entre cosins. És allò de la dita, que deia abans el Porta, no? Com més cosins, més endins.
6: Sí, una dita que se sol dir en clau humorística, però que té un origen terrible, que és el tabú de l'incest, no?
1: Per què existeix aquest tabú? Quina és la por aquesta que, vaja, que embolcalla, no?, les relacions normalment entre familiars i que estan tan mal vistes?
6: Sí, però com tot tabú és té dues cares, no? Anem a poc a poc. Primer, sí. primer que probablement sigui una de les prohibicions o un dels tabús més antics, per no dir el més antic i el més universal. Agafa formes diferents segons el lloc, de vegades és entre pares i fills, entre cosins, s'eixampla o es redueix en funció del lloc i de la cultura i de l'època. Però és un tabú de doble cara, deia, perquè així com està mal vist tenir relacions, barrejar fluids entre familiars molt propers, també està mal vist barrejar fluids, tenir relacions amb gent molt estrangera o de molt lluny del grup. Per tant, el tabú és una mena de vara, un equilibrador d'aquells de paleta amb la bombolla a dins, que indica que ni molt a prop del grup, ni molt a dins, ni molt al nucli, ni tampoc que vingui gent de molt enfora a contaminar el grup.
1: Per
6: aquest
1: tant,
6: és l'origen.
1: Sempre buscant l'equilibri per evitar contaminar, no?, tal com bé deies.
6: Per evitar contaminar, i lluny del que podem pensar, aquestes idees, aquestes regles, aquestes prohibicions, neixen a la foscúria dels temps. Per tant, neixen en un moment en què no hi ha proves científiques que el fet de tenir relacions entre familiars propers derivin, doncs, amb el que creu el comú, i creiem tots, que és malformacions, etc. I, a més, és un tabú que no opera a la mateixa escala o amb la mateixa intensitat a totes les capes de la societat, perquè, escolta'm, ara hi ha tot un seguit de monarquies d'origen feudal europees
1: que s'han retroalimentat, no?, d'aquesta manera.
6: Exacte, bueno, que han aconseguit per viure precisament saltant el tabú. En qualsevol cas, clar que és universal, però bueno, d'aquí a dir que és per por a que surtin, doncs, això, malformacions o degradacions del clan, diguem-ho així, hi ha tot un camí per recórrer, i és un camí cultural.
1: És interessant el que dius, perquè es creen com dos contraposicions. Una és la por al desconegut, és a dir, el que ve de fora, no?
6: Sí,
1: a relacionar-te amb el que està més lluny.
6: Una sang i també pot contaminar la del grup. Sí.
1: Por al conegut, és a dir, el que està dins el grup, dins el nucli.
6: Aquí no ho sé, jo posaria un matís. Més que por en el que està dins el nucli, és por a que el clan, el grup, la tribu
1: Es trenqui,
6: perquè si tu et saltes el mapa familiar, l'estructura familiar, si te'l passes pel forro, parlant clar, no l'estàs respectant, i llavors el clan es debilita. No és tant, insisteixo, una qüestió de sang o científica, no és una qüestió genètica, que després la ciència hagi mig demostrat que no és bo que un pare i una filla o un fill i una mare procreïn, per dir-ho de pressa, tot això neix molt abans i són coses d'ordre simbòlic.
1: Mm-hmm. Un altre dels temes en aquest primer capítol que hem estat escoltant, sobretot en aquesta última part, és el cas de l'anònim, no? Amagar-se darrere d'un anònim sempre és símbol de covardia? Sempre és així?
6: Jo diria que és el contrari, eh?
1: Ah, sí?
6: Sí, perquè si pensem de pressa i de manera molt econòmica, un anònim és un covard que no es presenta amb el seu nom real per dir segons el que sigui, és igual. Però, home, si pel mig hi ha un assassinat o un crim i una nota anònima serveix de pista o algú creu que ha de donar una pista, això no és un acte de covardia, això és un acte d'autodefensa. És a dir, jo m'involucro, però el que no vull és esquitxar-me. I d'aquí tants i tants anònims que rep la policia.
1: No, de fet, la policia moltes vegades explica que molts dels casos es resolen gràcies als anònims.
6: Bueno, hi ha gent que té mala consciència, no?, i que potser sap alguna cosa, però com que el crim estén aquesta mena d'ombra de malignitat, si t'impliques i si t'involucres, doncs, home, l'anònim és una protecció, no és un acte de covardia. De fet, enviar una nota a la policia és un acte de valentia, no? I que hagi d'anar signada o no, vaja, em sembla la cosa menys transcendent de tot el paquet, eh?
1: Potser ho tenim mal entès en el sentit que ara, darrere de l'anonimat de les xarxes, s'amaguen també moltes actituds que podrien ser covardes, no?
6: Ben vist, però això sí que és veritat. Això ens ha portat a amplificar el fenomen de l'anonimat com a acte de covardia, que és llançar la pedra i amagar la mà. Al final també és una altra cosa molt vella, no? Però aquest llançar la pedra i amagar la mà, una vegada més, és probablement la tendència general que tenim tots, perquè tenim un instint de preservació, cadascú. Per tant, sí, llences la pedra, dius el que volies dir i amagues la mà, o t'amagues darrere un perfil anònim a Twitter, és el mateix.
1: Mm-hmm. Doncs gràcies, Adrià Pujol, que vagi bé.
6: Veurem, que vagi bé.
5: Crims amb Carles Porta.
0: Els Mossos estan seguint finalment la pista adequada? Aquesta vegada pot semblar que sí, oi? Ai, les voltes que fa la vida. Ja ho veureu, ja. La primera vegada, un testimoni assenyala una dona del bar amb qui sembla que el Ricardo Pirispiris tenia relacions d'amagat i el seu marit gelós que els hauria enxampat al llit. La segona vegada, els Mossos van creure que podien ser els propietaris del bar. Van pensar que potser la dona havia tingut una història amb el Pirispiris, que per cert devia ser un fletxa, i l'home del bar també s'hauria emprenyat fins a matar-lo. I hem sentit que aquesta via tampoc va prosperar. Una cosa és clara: el condó que portava el mort al penis ha influït molt en totes les línies d'investigació. S'han de creure ara els Mossos un anònim que sembla enviat per algun membre de la pròpia família i que assenyala una cosina mal vista per tots els familiars? Per cert, li hem posat veu d'home a l'anònim, però a mi em sembla que el va escriure una dona. No ho sé, això no s'ha aclarit mai. Sí que hi ha moltes coincidències. Les més importants: que l'aparença física de l'Engràcia coincideixen amb la descripció que una veïna del difunt va fer de la dona que va entrar amb ell a casa. I la ferida a la mà, que l'Engràcia es va fer el mateix dia que podrien haver matat el Ricardo. Però l'inspector Domènech ens ha dit que era la típica dona afectuosa, incapaç de fer mal a ningú. I no oblidem que durant 5 mesos els Mossos van estar pensant que les 20 ganivetades devien ser obra de 2 agressors. Ens queden massa coses per explicar i se'ns ha acabat l'hora. Ho haurem de deixar pel capítol vinent. Però us avancem un fet important. L'anònim va arribar als Mossos el 6 de gener i 13 dies després, el 19 de gener de 2001, van detenir l'Engràcia Rosado Piris a casa seva, al carrer Orió de Badalona, al barri de la Salut. Ho va fer ella? Va ser la cosina? I molt important, per què ho hauria fet? Perdoneu que ho digui, però flipareu. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol exigeix al PP que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. A la vigília del partit de semifinals del Mundial, que han de jugar avui Espanya i França, el govern espanyol, per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demanava al PP una rectificació.
3: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
2: Els populars s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Sémper és el portaveu del PP.
4: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
2: A França, les paraules de Rajoy han creat indignació en tot l'espectre polític i han unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Repàs ara més breu altres notícies, en Alfonso.
5: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells comercials en concepte de protecció. Per tercera nit consecutiva, els Estats Units han atacat l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
2: Els bombers confien poder controlar avui l'incendi que crema des de diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat.
5: Milers de persones han tornat a sortir al carrer als estats nord-americans de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb la seva furgoneta. Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents i de la policia de fronteres.
2: Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit de Girona amb Guanyem i Esquerra. La vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, ho va insinuar diumenge en un article al Punt Avui i ahir, durant el ple municipal, defensava la llibertat del seu grup.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts.
5: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estàtua con Palomas i també el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort.
2: Espanya i França es juguen aquest vespre a la partida de les 9 el pas a la final del Mundial de Futbol dels Estats Units. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el català Marco Corella, un dels integrants d'aquesta selecció, ha dit que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació de l'equip vallesà pel retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la...
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Vols que fem un cop d'ull al que passarà?
1: Oh, si em dius aquí entrevistats, jo ja en tinc prou.
0: La Carme Bassa.
1: A veure, la Carme Bassa, no ho dius bé. La d'Esquerra Republicana, vols dir?
0: No.
1: Dolors Bassa.
0: No.
1: De Tarruella.
0: No.
1: És del meu poble, Dolors Bassa.
0: Aquella es deia Dolors Bassa.
1: Exacte, la Dolors Bassa entrevistem.
0: No, doncs no.
1: A qui entrevistem? A la Carme? Carme què?
0: Forcadell.
1: La Carme Forcadell? Entrevistem la Carme Forcadell?
0: Avui ve la Carme Bassa. Ah. És pintora, no em liguis.
1: Ah, perdona.
0: És l'autora de tots els quadres que surten a les parets de fons dels decorats dels sèries de TV3.
1: Aviam, torno a explicar això.
0: Que és la que pinta els quadres que hi ha penjats als pisos i les cases que surten com si fos ahir, que surten al cor de la ciutat. Algú els ha de pintar aquells quadres.
1: Entrevistem a gent tan rara en aquest programa.
0: I l'Arnau i la Laia analitzaran una cançó d'una cupletista catalana. Farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al boli.
1: Al boli?
0: Al boli.
1: Al boli d'escriure?
0: Al boli d'escriure.
1: Sí, un boli.
0: Al boli.
1: Al boli.
0: Un boli, no saps què és un boli, doncs un bolo. Ojo, xxt, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el boli!

0: El bolígraf, com el coneixem avui en dia, és un invent prou recent. No tenia 100 anys, el boli.
1: El boli n'estic convençut que l'ha inventat un català, avui sí.
0: Hongarès, un senyor d'Hongria.
2: Collons d'hongaresos.
0: Nacionalitzat argentí.
2: Collons d'argentins.
0: Ladislao Viro, es diu. Us faig un resum molt ràpid de la seva vida. En Ladislao, quan només tenia 16 anys, va participar com a soldat a la Primera Guerra Mundial. Que això vulguis que no, ja et treu una mica la son de les orelles, diguéssim. Ja et predisposa a no encantar-te massa la vida, no? És que no sé què dedicar-me, no sé què estudiar, no sé... Exacte, no m'acabo de trobar a mi mateix.
3: Sí, sí. Vinga, passa la guerra.
0: Exacte. Acabada la guerra, estudia medicina, però deixa els estudis a mig fer perquè troba una sortida laboral que li dona molta menys feina i guanya molts més calés. La hipnosi. Uh-huh. Es dedica a hipnotitzar gent i a fer servir la hipnosi com a analgèsic per pal·liar el dolor dels malalts.
1: Ves
0: a
1: hipnotitzar gent, nano, vinga.
0: Ves a hipnotitzar. I creieu en la hipnosi, vosaltres?
3: Home, doncs sí, crec, i tant com sí.
0: Tu, Fel, no vas deixar de fumar perquè et van hipnotitzar?
3: T'ho juro.
0: Eh que sí?
3: T'ho juro.
0: I no has fumat mai més?
3: Mai més.
1: Bé, però ha quedat així, a prop.
3: Sí, sí, ara ja jo torno a anar perquè m'han de recabar.
0: L'altre.
3: Fumar no fumo.
0: Quan en Ladislao s'estava guanyant bé la vida hipnotitzant el personal, un paio amb bigoti hipnotitza mitja Alemanya i el nostre amic hongarès s'ha d'exiliar a l'Argentina. I allà, mirant uns nanos com juguen a caniques...
4: Bales. En català es diu jugar a bales.
0: Sí, ho sé, sabia que passaria això. El que passa és que en el context de la Segona Guerra Mundial l'expressió jugar a bales sí. M'ha semblat que no era...
1: No? Ben
3: vist. Era
0: poc encertat. Sí. Però vaja, som a l'Argentina, per tant la guerra ens queda lluny. Uns nens juguen a bales en un carrer sense asfaltar. Ha plogut i hi ha vessals.
3: Però, Peyu, què collons se n'ha fet de l'hongarès?
0: Bueno, en Ladislao Viro, l'hongarès, sí. Està observant la partida de bales que estan fent la canalla.
3: Val.
0: I veu que quan una bola travessa un vessal, després molla d'aigua, deixa una línia marcada de terra. Uh-huh. I aquest és l'origen del boli. Cuidado.
1: Què?
0: Aquí és quan diu, si faig un recipient de tinta amb una boleta a la punta, la boleta s'anirà impregnant de tinta i podré escriure en un paper.
1: Hòstia, que avorrida que havia de ser la partida de bales. per anar a pensar aquestes coses,
0: Sí, noi. El primer boli es va dir Virome, que és la unió dels cognoms de l'inventor, Ladislao Viro, i un seu col·lega, que també era hongarès i que es deia Meine Virome, no? Piro, Meine, Virome.
3: Vaia merda de nom, no?
0: És veritat. Són els dos cognoms. Mira, si vosaltres munteu alguna cosa, Faixedes i Xuriguera, no? Faixo, no?
3: Faixo. Hòstia, Faixo. Faixo. Era molt malament, això.
0: Però al revés, xufa. Podeu fer orxata.
3: Exacte, sí.
0: Xufa.
3: Sí, sí. Presenta'ns com a xufa.
0: El primer boli es deia Virome. De fet, a l'Argentina, del boli, avui en dia, encara en diuen Virome. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, el nou duo còmic conegut com a xufa.
3: És la merda.
0: Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: No podem parlar del bolígraf i no mencionar el boli més famós. Home, el Vic.
1: Ep. Aquest sí que el va inventar un català, eh? Un de Vic, un tio de Vic devia ser, no?
0: De fet, no. Era Marcel Vic, que pel meu accent heu notat que era francès.
2: Sí,
0: no?
2: Collons de francesos, eh?
0: Una quinzena d'anys més tard de la invenció d'aquest primer boli,
1: el birome.
0: Marcel Vic inventa el boli Vic, que, per dir-ho en termes col·loquials, ho va petar.
2: Home,
0: ho va petar molt fort. Sembla un invent senzill, però té un parell de coses que el fan triomfar, diuen. La forma hexagonal que fa que puguis recolzar bé els dits quan l'agafes, i també la màgia aquesta especial de tenir un tub transparent que permet controlar sempre, amb un simple cop d'ull, quan te't dins.
3: És que sembla una parida, això, però està bé, això.
4: No, va bé, va bé.
3: Està bé, això.
0: A veure, estàs allà mig a escriure, jo què sé, el testament, et quedes sense... i ja no tens temps de buscar-ne un altre.
4: Sí, sí.
0: El boli Vic actual és pràcticament igual que el que es va inventar el 1950.
4: Però és que si una cosa funciona, no la toquis.
0: No la toquis.
1: Però ja l'has canviat, ja anava bé.
0: Sabeu quants bolis Vic es venen cada dia al món? Va, un concurs.
2: Milions, suposo, no?
0: 20 milions al dia.
3: Oh, 20 milions
0: 20
3: cada
0: 20
3: dia.
0: Milions.
1: Mare de Déu, quan val un boli Vic?
4: No facis números. No facis números que et quedaràs nerviosa.
0: I una dada que també m'ha meravellat és, amb la tinta d'un boli Vic, pots arribar a fer una línia de 3 quilòmetres.
2: Hòstia.
4: Collons, així,
0: de vidó, línia recta.
4: Hòstia, això no és,
1: és guapo.
4: És d'Arbúcies al Pol, eh? El Pol,
0: ben bé.
2: És un, no s'entès al Pol.
4: És un merendero que ha sortit d'Arbúcies.
2: Sí. Pots fer una raia amb un boli.
1: Guixant a terra.
4: Guixant a terra. Sí, sí. I m'ho faré el pròxim cop.
0: Vinga. Prova-ho.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Tu, Peyu, ets seguidor de les sèries diàries.
3: Per favor, per favor. Clar que sí. A veure... És una actriu, per això, llavors.
5: La nostra convidada apareix a gairebé totes les sèries que s'han fet a TV3, però no apareix en persona, sinó a través de l'art.
3: Correcte. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Carme Bassa. Bravo.

0: Què tal, Carme?
1: Molt bé.
0: Bé, posa't còmoda, tranquil·la, sí, sí. Que aquest escó no és el... No és les,
1: no, no, està no, bé, està bé.
0: Estàs còmoda, sí?
1: Comodíssima.
0: Què has esmorzat avui?
1: Un batut.
0: Un batut?
1: Sí, un batut. Una mica de proteïna i així.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho fas així, tu, eh?
1: Sí.
0: Acosta't al micròfon. Sí. Ah, això, això, això.
1: Ara se'm sent millor.
0: Sí, perfecte. Un batut. Sempre esmorzes el mateix?
1: No sempre, però sí.
0: Pan tomàquet no ho fa.
1: Sí, vale.
0: És que si no... Però, Carme, explica'ns això, perquè la gent no ho coneix. Com es pot sortir a les sèries de TV3 a través de l'art, diguéssim?
1: Sí. Vaig tenir la sort que una persona que conec, bueno, que som molt, molt amigues de tota la vida, de la família, així, que es diu Maria Mercè Ventosa,
0: sí.
1: Ella treballava a TV3,
0: sí.
1: Li va agradar la meva pintura i va presentar uns quants fotos i
0: sí.
1: tal, i a partir d'aquí, sempre.
0: Llavors, perquè la gent es faci una idea, tu sí. estàs mirant el cor de la ciutat, el com si fos ahir,
1: sí.
0: el pis de l'Eduard Farelo, hi ha un
1: sí.
0: quadre allà darrere,
1: sí.
0: allò ho has pintat tu.
1: Sí.
0: És gros, això, eh?
1: No tots, eh? N'hi han de
0: els
1: diferents...
0: Els lletjos no.
1: N'hi han de diferents pintors, pintores, sí. sí, és variat, però sí, sí, n'hi han alguns que sí, que són meus.
0: I com els fas, aquests quadres? És un encàrrec? O sigui, necessitem un quadre pel pis de Mateu Montsolís.
1: Sí, no.
0: No.
1: Ells venen al taller, escullen l'equip...
0: Qui són ells, quan dius ells? Perquè
1: sí.
0: parlem d'ells.
1: L'equip d'ambientació...
0: De TV3.
1: De TV3, venen al taller i escullen, depèn de les seves necessitats de tamany, sí. colors, tal, no?
0: O sigui, compren una mica a granel, digues.
1: No compren.
0: Ah, no compren?
2: Aviam.
3: No t'ho paguen?
4: És la part bona.
1: Bueno, es deixa.
0: Es cedeix.
1: És una manera de fer propaganda.
0: Vale.
1: Sí que en alguna ocasió han comprat el quadre i després ha tornat a ser meu, o sigui,
0: vale.
1: però ha sigut després de molts anys.
0: Ja. Clar, perquè tu fas una sessió al cor de la ciutat i de cop i volta la sèrie dura 10 anys. I si me'l tornéssiu, aquell quadre?
3: Clar, si us l'han pagat.
0: Perquè quan acaba la sèrie, tornen tots a casa?
1: Tornen tots.
3: I si te l'han ratllat o si s'ha fotut malbé?
1: No, venen sempre en molt bones condicions. Perfectes.
0: I no hi ha cap actor que te n'hagi comprat un? Algú que digui, hòstia, m'agrada aquell quadre que tinc al pis, perquè jo ho faria, jo si fos actor d'una sèrie de TV3.
4: Però per això no ho fas.
0: Què vols dir?
4: Que tu ho compraries, però els actors de la sèrie no compren.
0: No compren.
4: No compren.
0: No t'ha comprat mai un actor, un quadre?
5: Jo m'hi fixaré ara, quan torni el plató.
0: Clar,
5: m'hi fixaré.
3: Clar,
5: a veure,
0: tu deus tenir un quadre allà darrere que és seu?
5: Segurament.
0: Clar.
5: Segurament, a casa de la Sílvia o...
1: A casa de la Sílvia no.
0: Ai, mira, nada menos.
5: Jo és que hi vaig molt allà. El Flora. Són
1: tampoc.
5: Teus aquells?
1: No.
5: Hosti.
1: Tampoc.
4: Mercè, canvia de personatge, Mercè.
5: Hauré d'anar a casa d'algú altre.
1: En el despatx del Farelo i a casa on abans estava la Gemma, que ara hi ha la Jovenalla.
5: Ah.
1: Doncs molts dels que ells quadros són meus. Sí.
5: Ja m'hi fixaré,
0: sí. Tu ja sabies que volies ser pintora de petita o no?
1: Sí. Des de res. Sí, sí. Quan anava al col·legi franquista i tal, i redacció. Llavors jo feia el dibuix de sota perfecte i el redacció també, però la redacció zero.
0: O sigui, en la redacció t'entretenies més en el dibuix?
1: No, i amb l'escriptura res.
0: Res?
1: No
0: t'agradava?
3: El títol i un dibuix.
1: Sí.
4: Jo només feia el títol i prou. I he acabat aquí, amb en Peyu.
0: Sí. Vull dir que... Va bé. Ei, jo era molt bon estudiant,
4: sí, ja
0: poca broma.
4: Ja se't veu.
0: Llavors ha anat com ha anat, però era bon estudiant. Però no vas començar pintant a la vida professional. Vas tenir altres feines, entenc.
1: Sí, vaig treballar des dels 14 anys en un laboratori farmacèutic.
0: Cuidado, aquests manejan, eh?
1: Sí.
0: Què feies?
1: Estava al departament d'anàlisis control.
0: Oh?
1: Fèiem... anàlisis dels medicaments, sí.
0: Sí,
1: a veure si estaven al 100% i tal.
4: I els tastaves?
3: No.
4: Ah, perquè jo aquesta feina m'agradaria a mi.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, un bon canvi, no? De farmacèutica a pintora.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa és que era un lloc que em permetia anar a estudiar altres coses, com pintura, fotografia, ceràmica i tal, perquè teníem molt bon horari i cobràvem bastant bé.
0: Ets nascuda a Barcelona, Carme. Sí. És una ciutat, Barcelona, on pots trobar inspiració entre tants cotxes i contaminació. Vull dir que a mi em costa... Ja no sé pintar a Muntanyola. Sí. Ja, m'imagino al mig de Barcelona i crec que pintaria encara pitjor.
1: No, a mi... Bueno, jo he viscut 53 anys a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per mi ha sigut, bueno, la meva ciutat ideal.
0: Sí, però has marxat.
1: Per la riquesa. He marxat per l'espai, perquè la pintura... I perquè necessitava un espai verd, un lloc... Ara estic en un lloc...
0: On estàs?
1: Idíl·lic. Pratdip.
0: Hòsties, sí.
1: Coneixes?
0: Sí, i he actuat.
4: Jo també, a vegades també.
0: També,
4: jo
0: també
4: he actuat després d'un sopar.
0: Una sardinada.
4: Una sardinada.
0: Jo també.
3: A la pista.
0: Sí.
1: És una meravella.
3: Una meravella.
0: Què hi tens a Pratdip? Que ens hem d'imaginar on pintes, diguéssim.
1: Era una granja de gallines.
0: Hòstia.
1: Perquè volia espai. I, clar, és molt gran, llavors a baix hi ha la vivenda i a dalt hi ha l'estudi, que us convido a tots a venir.
0: Mira.
3: Però ara, Carme... no, vull dir, gallines no n'hi ha, no?
0: No, home.
3: No, era.
0: Era una granja de gallines, ja ho ha dit en passat.
1: Era.
0: Carme, a la pintura hi ha moltes tècniques, no sé quina és la que més et defineix a tu i a la teva obra, perquè la gent es faci una idea de com són els teus quadres. Com pintes?
1: Sí, mira, la meva tècnica és encàustica, és una tècnica que té 3.000 anys, que els egipcis pintaven amb aquesta tècnica i per això s'han trobat pintures perfectes de conservació, perquè, clar, la cera és amb cera d'abella...
0: O sigui, aviam, anem a poc, perquè la gent...
3: Càustica.
0: És que jo dic càustica i ja m'he perdut.
3: Càustica.
0: A veure, o sigui...
1: Encàustica.
3: Encàustica.
1: Encàustica.
3: No amb càustica.
1: Encàustica.
3: Encàustica.
0: Tens una tela davant...
1: Sí.
0: I poses cera d'abella...
1: Primer s'ha de desfer amb un fogonet.
0: Vale, com allò de depilar abans.
1: Sí.
0: Sí, és que la meva mare era esteticient i sempre vivies aquell aparat a casa.
1: Exacte. Sí. I llavors s'ha de barrejar amb una resina, perquè la cera és tova.
0: Sí.
1: I amb una mica d'aigua ras, i llavors ja pots pintar.
0: Ho tires allà al quadre.
1: Poses pigment.
3: Ah, clar, i el color, anava a dir el color.
1: El color primer pots aprofitar la transparència de la cera, o sigui que el color el pots posar a sota amb acrílic i tal, sí. Després poses la capa de la cera, i després es pot afegir la cera amb pigment, que llavors ja és opaca, no és transparent.
0: Hòstia, és curiós. I d'on te la treus, la cera?
1: La compro a Barcelona.
0: A Barcelona és que hi ha botigues de tot, a Barcelona. De veritat, jo quedo parat a vegades. I llavors, hòstia, però la cera amb la calor no és...
3: No, hi ha la resina.
0: No,
1: es desfà. Amb un fogonet es desfà.
0: Vull dir que jo puc comprar-te un quadre i que se me desfaci el quadre?
5: Home, amb el canvi climàtic, no?
4: Veure...
1: No hi ha cap perill. La cera es desfà a 60 graus.
0: Sí.
1: O sigui, quan arribem a 60 graus pel clima ja...
4: Seràs mort, Peyu, quan arribem a 60 graus.
1: Però, en principi, els quadres ni s'han de posar sobre d'un radiador, ni s'han de posar... No els meus.
0: Sí.
4: Cap.
0: Jo tinc la sensació, o sigui, no hi entenc molt de la tècnica, però per el que has explicat, no fa pinta que si t'equivoques puguis rectificar-ho ràpid, això, no?
1: Sí, es pot, home, ràpid, es pot rectificar, i si no, jo rectificant un quadre vaig descobrir un altre camí, que era amb una planxa, perquè, esclar, tot ha de ser...
0: Calent. Sí.
1: Llavors, amb una planxa i un tros de lli del que faig servir per els quadres i tal, vaig descobrir un nou camí, perquè el que fas amb la planxa no ho pots aconseguir amb un pinzell, amb una brotxa.
0: I t'ha passat alguna vegada que acabis de fer un quadre i dius, puf, no m'acaba d'agradar això que he fet?
1: Moltes vegades.
0: Ah, sí?
1: Moltíssimes.
0: I l'intentes colar o no?
1: No, llavors...
0: Bueno, no sé, vull dir que
5: jo
0: sé, ja tu vas a un restaurant i estan fent macarrons i avui m'han quedat una mica més sosos, també te'ls venen, eh? No.
1: Continuo treballant-hi fins que m'agrada.
0: Vale.
3: Sí. Has de fotre unes bones merdes, eh? Vull dir, no que siguin merdes els quadres, eh? Cuidado, eh?
0: Sí.
3: No, dic que empastifes força, vull dir que...
0: Clar.
3: Hi ha d'haver un bon merder, eh?
1: Sí.
0: On te treballes deus tenir fa, tu, diguéssim.
1: Sí. Hi ha molt de material, molt.
4: Clar. Aguinti plasti de cors, no? Que és...
0: Poguer anar a comprar la pintura.
4: És molt més net, trobo, eh?
3: Sí. No, i cadascú...
1: Sí, ja m'ho deia, no, amb aquesta tècnica, que és molt farragosa, deixa-la...
0: Bueno, però aquesta tècnica també t'ha donat molt d'èxit, no?
1: Sí.
0: Perquè la Carme la veieu aquí asseguda, la Carme Bassa ha voltat per tot el món.
1: Sí.
0: Has exposat en galeries arreu, on han pogut veure els teus quadres.
1: A Europa, Hamburg, a França, a Grècia, a Espanya... per molts llocs, i als Estats Units moltíssim.
0: Compren la gent als Estats Units? Vull dir, perquè jo quan vaig a alguna galeria d'art aquí a Catalunya em dóna la sensació que la gent passeja i menja canapés. I no dic... Vols dir que algú compra alguna
1: cosa? Portem uns anys de molta crisi.
0: Sí?
1: Sí.
0: Uns anys és des del 1900?
1: Sí. Sí. Abans hi havia la figura del col·leccionista.
0: Sí.
1: Si li agradava un quadre, el comprava.
0: Sí.
1: N'hi havia molts de col·leccionistes. I si no, doncs, persones amb un nivell adquisitiu. Però ara això està més fluix.
0: Està complicat. T'has pogut guanyar la vida per això, com a pintora, com a artista?
1: Sí.
0: Algun rato
1: sí,
0: més que altre.
1: Sí.
0: Carme, com vas de català?
1: Espero que bé.
0: Bé? Vinga, anem a posar a prova el català de la Carme Bassa.
2: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo et diré una paraula, Carme, i tres definicions, i m'has de dir quina et sembla que és la correcta. La paraula escollida avui és xaragall. Xaragall. Sí? A. Xaragall. Regaró que forma l'aigua de la pluja en escorres per un terreny inclinat. Escorranc.
3: Exemple. He fotut una ensopegada amb aquell xaragall que gairebé em mato.
0: B. Xaragall. Flegma de la gola expel·lida per la boca.
4: L'altre dia l'Esteve va quedar una escopinada. El moc era tan espès que li va saltar la dentadura postissa enganxada al xaragall.
0: Hosti, quin fàstic, per favor. Xaragall, C. Ocell de la família dels fringílids apreciat pel seu cant característic.
5: A casa teníem en una mateixa gàbia un xaragall i una cadernera. I el gat ens el va matar tots dos.
0: Xaragall, Carme.
1: Estic entre la primera
0: la
1: i la tercera.
0: I la C. Entre un ocell i un regaró d'aigua.
1: I mira, dic l'ocell.
0: L'ocell?
1: Sí.
0: Doncs era l'altre. Oh. Un regaró d'aigua, un xaragall, baixa aigua per allà el xaragall, escolta'm. Presidents de Catalunya.
1: Ui.
6: President.
0: Jo dic el 133è, que és el fàcil, i anem tirant enrere. 133è, Salvador Illa. 132... A quins quedem? Estàs molt pendent de la política, veig.
1: Sí, no sé... No. Podria... És que ni em surt el nom. Ho sento, però no...
4: De petit, puc...
3: Carme.
0: Aquell baixet.
1: Sí, ja, però no em surt el nom.
3: Jovenet.
4: De
0: Pere?
4: De Pineda.
1: No.
0: Pere Aragonès. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Sí. M'agrada perquè diu molt de la vessant artística. Vull dir que tu estàs concentrat allà amb els teus quadros i qui governi Catalunya te la repapinfla bastant fort.
4: Estàs pendent de la cera de vella.
1: Però depèn de qui sigui.
0: Clar. Vols dir que d'algun altre sí que te'n
1: recordo. Me'n recordo perfectament.
0: Fixa't.
3: I hem anat enrere, eh?
0: Sí.
3: En canvi, en Pere, que es fa 4 dies ja...
0: No se'n recordava, bueno, perquè no van coincidir. En Pere no vau coincidir tant, no amb Maragall, potser sí.
4: No li va interessar.
0: Carme Bassa, estarem pendents ara quan mirem les sèries de TV3 de mirar... Bueno, ja mirarem els actors i les actrius, però ens fixarem més en els quadres que surten de fons a les sèries de TV3.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença.
1: Gràcies
2: a vosaltres. Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
3: A veure, avui no parlàvem del bolígraf?
4: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del bolígraf.
0: Un moment, nois, ara en parlarem, eh? Arnau, els músics feu servir el boli, també, no és el vostre instrument principal, no el porteu a l'orella com els fusters, diguéssim, però també heu d'escriure els músics.
7: Sí, home, i tant, algú ha d'escriure les notes que es toquen, no?
0: Correcte.
7: Do, re, mi, fa, sol, la, i, si, al llarg del
0: pentagrama. I el do no hi va, un altre cop? Perquè jo quan faig l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
4: Do, sí.
7: Podries fer re. O sigui, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re.
0: Per què?
4: Llavors ja no pares. Llavors dius mi... No,
7: com a músic sofisticat...
0: Ah, sí, ho fan això els... Ah, vale, vale.
7: Una tensió, tu dius, és una tensió.
0: Vale.
7: La novena de l'escala.
0: No entenc res.
3: Jo tampoc.
7: A veure, és ben fàcil, com més amunt, més aguda.
0: Sí.
7: Com més greu, doncs... com més avall, més greu.
0: Sí.
7: Això, aquest acte, el de llegir aquesta partitura, aquestes notes escrites sobre la partitura, se'n diu solfejar.
0: Val.
7: I ja que parlem d'escriure música i solfejar, avui descobrirem una joia de 1919, La solfejadora, un couplet que va popularitzar la gran Pilar Alonso. Els couplets triomfaven al paral·lel barceloní a principi del segle XX, cançons breus pensades per a l'escenari i que combinaven la música i l'actuació per part de les copletistes.
3: Home, tu coneixes una.
4: Home, la vella Dorita.
3: Ah, veus?
6: Això mateix. Eren les estrelles del moment. El públic hi anava per veure-les a elles. Però, tot i així, no solien compondre les peces. Això sí, els hi donaven vida damunt de l'escenari. És a dir, com les estrelles del pop d'avui dia.
0: Sí. Una Lady Gaga, diguéssim,
4: exacte,
0: de l'època.
4: No?
0: Sí. I això de la solfejadora, de què va, exactament?
7: Doncs la lletra parla d'una noia tan obsessionada amb el solfeig que s'enamora d'un xicot només perquè té una partitura plena de solfes. Ja ho sabeu, això dels músics sempre han cridat l'atenció.
3: Em fardeu.
7: I li agrada tant solfejar que fa jocs de paraules amb els noms de les notes musicals.
0: Ja.
7: És allò de fa sol.
0: Fa sol.
6: Jo en tinc una molt bona.
0: Aviam.
6: Per tota l'estona pensant. La Renaixença.
0: Bravo.
6: La meva petita intervenció.
0: Lo millor seria la renaixença, no?
7: Lamentable.
0: Oh, lamentable.
7: Lamentable.
6: Bueno, això, exactament això, tot plegat amb molt d'humor. Perquè els couplets tenien un

0: A tot arreu dic que sóc enginyer industrial.
1: Peius per les coses serioses i el teu nom...
0: El nom real és Lluís Juclà.
1: Però em refereixo a aquest, és per les coses de caràcter picant.
0: És per reservar taula a un restaurant. A quin nom, Lluís Juclà?
2: Hòstia, veu conseller.
0: Sí.
1: Per molts dels que es movien en el terreny de la música culta i mostraven la seva pulcritud públicament, acabaven la nit al Paral·lel. I molts compositors també hi trobaven més llibertat creativa que a les sales elitistes.
3: A la partitura, Tamacois juga amb el nom de les notes i l'entonació de la cantant. És a dir, s'ha de cantar uns fragments amb lletra i solfejar-ne d'altres.
0: Sí, eh?
3: Però, malauradament, em sap greu dir-vos que no tenim cap gravació de la Pilar Alonso.
4: Oh!
3: Que la Pilar Alonso és la copletista que va popularitzar la peça en aquell moment.
1: Però no patiu. Tot i això, el 2011 la Copla Mediterrània en va fer una versió molt atractiva amb els arranjaments de Bernat Castillejo. I el millor de tot és que l'interpreta una de les nostres millors copletistes, la Mercè Martínez.
5: Oh!
0: La nostra
6: Mercè. Us dic on es va gravar, això.
0: On es va gravar?
6: En un graig.
0: En un graig?
6: Sí, a darrere d'una mena de biombo.
0: Allà. A quin poble?
6: A Sabadell.
0: A Sabadell.
6: Home, em sabia de fer, Sabadell.
0: I ens la cantaràs ara en directe, no?
6: No.
0: Ah, seria maco, això.
1: Avui enriquim el nostre esperit musical amb la solfejadora enregistrada darrere un biombo a Sabadell. Música, mestra. Introducció instrumental. Jo per la sol...

0: onada de gel.
1: Atenció ara a la menció històrica que es fa.
0: Un noi que tira per ser Morera.
1: Home, Enric Morera ja era un tòtem de la composició en aquella època.
0: Va dir-me un dia que composava.
1: Atenció que ara apareixerà

0: Moltes gràcies, Arnau, Laia, i gràcies, Mercè, per enregistrar aquesta peça en el seu dia. Cantes bé, eh?
1: Et sembla?
0: Et cansaràs algun dia de que després de 20 anys de trajectòria com a actriu la gent et digui... Cantes bé, eh?

0: què està sonant, Arnau? Perquè és realment atabalador.
1: Home, avui ens posem dempeus perquè sona una sinfonia, concretament la sinfonia número 7 de Dmitri Shostakovich.
0: Shostakovich.
1: Shostakovich. El compositor soviètic la va escriure durant el setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundial, com un tribut a la resistència de la seva ciutat. En una ocasió, mentre es trobava en un refugi antiaeri, es diu que va continuar esbossant idees musicals amb un bolígraf vell i
0: gastat. Boli, el boli.
1: Amb un bolígraf vell i gastat en petits trossets de paper que tenia a mà, aprofitant els pocs moments de silenci entre els explosius.
0: És el que, si vingués una guerra,
2: sí.
0: Què faríeu vosaltres?
3: Un bolígraf.
2: Escriure la sinfonia número 8.
0: La 8.
3: De Rostropovich.
0: Això de les sinfonies també, si la 8 vol dir que n'hi ha 7, o tu pots començar per la 8 directa?
1: Podries començar, però seria estrany.
0: Seria estrany.
1: Normalment es van enumerant una rere l'altra.
0: Sí. Vale. Per tant, la primera deu ser la més dolenta, normalment.
1: Això es quedaria esperat, que en molts casos no és així.
0: Yeah.
1: A vegades hi ha la cosa d'aquesta de l'artista incipient que deixa anar tot el seu potencial en la primera i llavors les segones no valen res.
4: N'hi ha molts,
0: pot passar, sí.
4: N'hi ha molts.
0: Sí. En fi, Dmitri Shostakovich, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: abans d'endinsar-nos en la següent aventura, vull presentar-vos en Bax.
1: Bax.
0: En Bax. És un bitxó maltès.
1: Home!
0: Però, endavant, Gerard, posa't
1: el foto. Aquest gos és igual que el d'ahir, no? Sí. Jo no, a veure...
2: Hi ha
0: no, és un bitxó... Ahir era un canitx.
1: Pues de...
3: Que només hi ha aquests gossos, o mono, que ara?
1: Bueno, no ho sé, no ho sé. Però
4: bitxon, entro...
0: bitxon esperem que no sigui
1: gos.
0: Racista.
1: Bitxó és gos.
4: Bitxó és gos, eh?
1: Sí, i maltès també.
3: Maltès també.
1: Sí.
4: Ah,
0: com podeu veure, a veure, és un gosset que és ben poqueta cosa.
1: Sí, és petit,
0: però
1: és petit.
0: Que no us enganyi el seu aspecte.
1: Bueno, és que els petits són els més mal
0: parits. Sí, sí, sí. La Núria de Vic, que és la seva responsable, ens explica que li agrada marcar territori. En Bax és dur de pelar. De petit, el pobre caminava així com una mica coix,
1: sí,
0: fins que, atenció, el va atropellar un cotxe i li va arreglar la pota. Com us quedeu?
1: Què dius?
3: A veure, Mercè, sí, a veure, jo de gossos no hi entenc gens, eh?
0: Ja.
3: Però jo diria que això ha d'anar al revés.
0: Ha d'anar al revés.
3: No?
0: Normalment sí, normalment va al revés.
3: És al
0: sí,
3: revés, això.
1: Deixa'm doncs... recordar que això sempre... O sigui, el que expliquem dels gossos sí, són característiques reals que ens envien els seus
4: sí,
1: propietaris.
4: Sí, sí, sí,
0: és ben
4: sí,
0: veritat, això.
1: Vull dir que el d'ahir era racista,
3: sí, sí,
1: per, i ho era de veritat,
3: i, era.
1: I el d'avui es va fer, bueno, això que explica la Mercè.
0: És malparit.
1: S'ha curat per un cotxe.
0: Però s'ha curat.
4: Però això no ho hem de fer, no? Vull dir, si tenim una mica de... Creem una mica coixos així.
1: No ho feu, no ho feu.
3: No, no et fotis,
0: no et fotis un camió.
4: No.
0: En Bax és blanc com la neu. Llàstima que li agrada revolcar-se pels vessals. Li encanta emmerdar-se fins dalt. És una mica porcassot.
1: Bueno.
0: L'única por que té en Bax són els petards.
3: Ah.
0: Sí, té pànic a les explosions, sí, en Bax.
4: Això ens passa molts.
5: Sí. Avui passejarem per un fet crucial que marcarà el final de les guerres napoleòniques. Ja fa un temps que Napoleó Bonaparte va conquistar mitja Europa i es va plantar a les portes de Rússia. Allà, però, va acabar perdent tot el que havia guanyat. Derrotat, els seus enemics el van empresonar a l'illa d'Elba, a Itàlia. De tota manera, Napoleó encara no ha dit la seva última paraula. S'escapa de l'illa, ressuscita l'imperi francès i es torna a autoproclamar emperador.
1: Tio més pesat, hòstia.
4: Sí, però fes-ho tu, això.
1: Ah, no.
4: És difícil de fer, eh?
1: No. Sí, sí.
5: L'inici d'aquesta reconquesta passa al 1815. La batalla que està a punt de començar serà una de les més estudiades i analitzades de la història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Waterloo. El primer que hem de saber és que la batalla de Waterloo no es va produir a Waterloo.
4: Ahí som.
3: Com, què vols dir?
1: Es veu que va ser uns quilòmetres més avall. No, i què vols que et digui?
3: És una campanya publicitat, això, de Waterloo.
1: Els de Waterloo van aprofitar.
3: Ja.
1: Va ficar a Waterloo Vila Florida.
3: Sí.
1: I
3: van... Sí, sí.
1: Quan vas a un poble i a la rotonda posa Vila Florida...
4: Vila Florida.
1: És sí, sí, poquetes coses tenim per ensenyar, eh?
3: Quatre geranis.
1: El primer que hem de saber, això, que la batalla de Waterloo no va ser allà, és... ens situem en un dia plujós... I en Bax pot revolcar-se a jugar en els vessals sense preocupacions, perquè de moment tot està tranquil. Des de fa dies, les tropes franceses de Napoleó Bonaparte han avançat terreny i s'han endinsat fins a Bèlgica sense trobar-se gaire oposició. Els seus deliris de grandesa han fet que vulgui conquistar Europa una altra vegada. En Napoleó s'està dirigint cap a Brussel·les, perquè sap que té el suport popular i molta gent voldrà unir-se al seu exèrcit.
0: Diuen que Napoleó i els seus homes són a tocar de Waterloo. Es diu que Napoleó vol el nostre suport.
3: A mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, aquest en Napoleó ja em va enredar una vegada per anar fins a Rússia
0: sí,
3: i mira
0: sí,
3: com vaig quedar.
0: Oh, tant.
3: Borni i manco d'un braç.
4: Bueno, vols dir que t'hi voldrien ara?
3: Què vols dir, burro?
4: Que no t'has vist.
3: Bueno, puc lluitar com ningú jo, eh? Vull dir, jo sense braç i sense ull guanyo la guerra. Fot-me una guerra, ara te la guanyo.
0: Va. Em sembla que em portes més al cap que els peus, ara, home. Escolta.
4: Mira, doncs
0: porta aquesta ampolla de xatrais cap aquí, que te me l'estàs fotent tota.
4: No, a mi m'ha convençut, eh? Si en Napoleó vol que anem a lluitar, anirem a lluitar.
3: Va, calla.
1: En Napoleó té la moral alta i el seu exèrcit està format per tropes veteranes, soldats experimentats en combat, que els seguiran fins on calgui.
4: Et seguiran fins on calgui, tal com diu el narrador. Visca Napoleó! Visca l'imperi francès!
3: A mi, jo et dic que a mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, i goita que jo els hi podria donar un cop de mà. Bueno, la que em queda.
1: Cal ser conscient que en Napoleó es trobarà amb obstacles difícils de superar. Davant seu hi ha els exèrcits de la setena coalició formats per la Gran Bretanya, Regne de Prússia, l'Imperi Rus, l'Imperi Espanyol, l'Imperi Austríac, Suècia i el Regne Unit dels Països Baixos.
4: Oh, carai, carai, carai. A veure, freno,
1: què?
4: Quants enemics tindrem?
1: Sí, noi.
3: Home, res, això de Waterloo serà bufet fent polles. M'hauria agradat veure-us a Rússia. Eh? Vull dir, us he ensenyat mai el forat si em trec l'ull de vidre?
2: Ai, no. No, no, tapa't. No, tapa't. Ai, tapa't.
1: Quin fàstic, per favor.
2: I tu?
1: La resta de potències europees s'han aliat per aturar-lo en sec. Abans que els seus enemics es puguin coordinar, en Napoleó vol aïllar els britànics i atacar-los. El lloc escollit pel combat serà una esplanada prop de Waterloo, que és on els britànics han desplaçat el gruix de les seves forces.
3: Ara això és un pàrquing.
1: Ara és un Mercadona.
3: És un Mercadona i un pàrquing. Quan vaig a Waterloo sempre vaig a aparcar jo.
4: I vas a Waterloo?
3: Dos cops.
4: Per coses teves, eh?
3: Coses meves.
4: Sí.
1: Mentre nosaltres estem quedant xops com un ànec i en Bax continua fent l'animal revolcant-se i marcant territori pels arbustos, ara sí es poden començar a sentir els primers moviments de tropes.
4: Ja.
1: La infanteria, la cavalleria i els canons d'en Napoleó... Què feu? Ja en tenim d'efectes de so, no cal que ho feu.
4: Ah.
1: Ja en tenim.
3: Però hem pensat que aquest era més autèntic.
1: Vale, vale.
4: No t'ha semblat ben bé
3: els he vist,
4: les tropes...
3: Jo els he vist a venir, eh?
4: N'hi havia un de coix. Ho has vist?
3: Sí, sí.
4: N'hi havia un de coix.
3: Sí, sí, sí.
4: Porrom, potrom,
1: potrom. Ja, tornem-hi?
3: Sí.
1: Tornem-hi?
4: Porrom, potrom, porrom, potrom.
3: Pum. Jo faig els tancs. La gent s'està cagant a casa.
1: Hi ha un total de 74.000 efectius.
4: Efectius, hòstia.
1: Sí. A davant seu, a dalt d'un turó, els britànics organitzen les defenses. La cosa estarà igualada. També són 74.000 homes. 74.000 contra 74.000.
4: Empatats, així és rodó, número rodó.
1: Sí, tal qual, com allò de la CUP,
3: sí.
1: El mateix. Agafem en Bax i creuem el camp de batalla abans no sigui massa tard. No, sí, mira, no.
4: Vale,
1: anem a establir.
4: No, ja paro, ja paro.
1: Sí. Si surten gossos, ja els faig jo.
3: Vale. És que havíem quedat així abans de començar.
1: No, és que vam començar així des del primer dia.
4: Sí, sí. Si surt alguna vaca, la puc fer jo?
1: Si vols una vaca, ja te la deixaré fer,
4: vale.
1: Xuri.
4: Vinga, endavant.
1: No despisteu, que la història és prou complexa.
4: Ah, sí, sí, sí. Som a Waterloo.
1: No, bueno, a prop.
4: A sota.
1: A prop de Waterloo.
4: Sí.
1: Ara ens interessa anar cap a les files britàniques per conèixer les seves tropes.
4: Hòstia, això sí que és efecte.
1: Ara. Ja hem comentat que els soldats de Napoleó són veterans de guerra que donarien la vida per ell. En canvi, les tropes britàniques estan formades per soldats novells que han de fer-se passar la por amb una tassa de ginebra.
5: Diuen que Napoleó i els seus homes són a l'altra banda del turó.
6: Però ben bé que hi fotem aquí al mig del res. A mi és que m'han cridat última hora, eh?
5: Hem d'aturar les tropes de Napoleó.
6: Oh, carai, i vols dir que no és molt perillós, això?
5: Ho serà. Si els nostres aliats prussians no arriben a temps, segurament hi deixarem la vida.
6: Sempre gent encoratjant, eh?
4: Sí,
6: està molt bé.
4: Sí, sí, sí.
6: Està molt bé.
4: Jo trobo que al personatge de l'Arnau li faltava ginebra, eh?
6: Sí.
4: Sí.
6: Sí.
5: Home,
4: la tassa de ginebra...
5: Soldat valent, no diu soldat valent alcoholitzat amb ginebra.
3: Toma.
5: Si haguéssim posat aquesta nota, jo ja tindria un altre to.
4: Va, endavant.
1: Entre els britànics comença a circular un rumor. Si els seus aliats prussians tarden gaire, els anglesos ho pagaran car. Ells sols no podran guanyar a Napoleó.
6: Escolta, que tu veig que saps de tot. Tu has entrat mai en combat o què?
5: No, encara no he tingut l'honor.
6: Eh? No? Ah, i així què hem de fer? Perdoneu. Algú de vosaltres té experiència en combat?
7: En combat?
4: No. Home, combat. El que és combat,
7: jo,
4: eh?
7: Jo ara no.
4: El que és repartir, eh?
7: No. Ben bé, no.
4: No.
3: Ben, però, jo vinc per l'agència. Vull dir que
6: sí.
3: No...
6: Eh?
3: És aquí el càsting de models.
6: Ens mataran, eh?
3: No, tira, sense por. Té el braç.
1: Per acabar d'empitjorar la moral, el seu comandant, el duc de Wellington, és una persona amb qui costa empatitzar. Sempre es refereix a les seves tropes com l'escòria de la Terra.
3: Collons, també.
1: Això també.
3: Si us dius això, els...
1: Vinga, escòria de la Terra, a lluitar.
3: Oh.
1: Fins i tot ha prohibit que els seus soldats portin paraigua. Diu que prefereix que quedin xops com ànecs que fer el ridícul davant de l'enemic.
3: Amb això estic d'acord.
1: És veritat.
4: Home, això...
3: Hòstia, tu vas a venir la tropa amb paraigues i allò obriu que quatre gotes. I dius, hòstia, aquests...
1: I un idiota intentant parar, parar la bala amb un paraigues.
3: Ara, clar.
4: Sí. Van a caçar cargols o què, aquesta gent?
1: La situació és la següent. Des de la perspectiva anglesa, a la dreta de l'esplanada hi ha un xató, una fortificació sòlida, que pot ser de gran utilitat. Al centre també hi ha una granja que està defensada pels seus aliats neerlandesos. Ara ha sortit la vaca.
4: Sí. M'ha semblat que era el moment.
1: Molt bé. Sí. Els britànics estan esperant a dalt del turó. Saben que en Napoleó atacarà en qualsevol moment. Però ara per ara, ningú ha disparat cap tret. com més s'encantin els francesos, millor pel duc de Wellington. Recordem que els britànics a hores d'ara estan esperant l'arribada dels seus aliats prussians, que també arriba tard a la guerra els prussians, déu-n'hi-do.
8: Sí, sí.
1: Cada minut és crucial, cada minut és determinant. A l'altra banda del camp de batalla, els soldats francesos ja fa estona que estan llestos per entrar en acció. Si hem de ser sincers, comencen a desesperar-se per aquesta inactivitat.
3: Bueno, què? Ataquem o què? Olala.
4: Eh? Ah, clar, això és francès,
3: Va, és un soldat francès.
4: Clar, clar.
3: Un soldat francès, digues olala.
4: No, no, m'ha quedat claríssim.
3: Ataquem o què? Olala.
4: Sí, olala.
1: En Napoleó s'ha obsessionat amb una idea.
4: Hòstia, sóc jo en Napoleó?
1: No. Ah, sí, sí.
4: Hòstia, sóc jo en Napoleó?
1: Tu fas de Napoleó.
4: Calleu! Fins que no pari de ploure, no penso atacar.
1: Què fas ara?
4: Olala.
1: Ara que ha semblat més en Manelic?
8: Sí.
1: De Terra Baixa?
8: Sí, has matat, Napoleó. Has matat el llop o què, Napoleó?
4: Val, doncs...
1: L'exèrcit d'en Napoleó és famós per la rapidesa dels seus atacs. Si continua plovent, la cavalleria anirà massa lenta. També sap que no pot moure la seva artilleria. Amb el fang, els canons s'encallarien.
4: Collons, que amb el fang, les rodes dels canons s'encallaran. Que no veieu un merder dels vessals que hi ha aquí?
3: Però si són quatre gotes, ja ha parat de ploure.
4: A mi no em parlis així, s'ha soldat de merda. Sóc en Napoleó.
8: Olala.
4: Ara hem de deixar que s'assequi una mica i quan l'herba hagi xupat tota aquesta aigua, atacarem.
3: Perdoneu, però tot això és molt poc seriós. Vull dir, tenim els anglesos cagats de por. Hi ha fotores que els podien d'haver guanyat. Hi ha un gos jugant al mig d'aquí al camp de batalla. Guarda aquest gos aquí.
1: S'ha fet esperar, però per fi en Napoleó ordena l'atac. La batalla comença al voltant de les 11 del matí i porten des de les 7 pal plantats esperant. Mare de Déu. Els canons dels dos exèrcits obren foc per mesurar les distàncies. Les bales dels canons xiulen damunt dels nostres caps mentre en Bax, el nostre gos, busca refugi amb la cua entre les cames.
7: Ai, pobre.
1: Li feien pols petardos.
7: Mira els canons.
1: És que li feien pols petardos.
7: No, clar, pobre.
1: Per sort tenim temps de creuar el camp de batalla i posicionar-nos a un lloc segur. Aquesta mena de guerres napoleòniques acostumen a ser un xoc frontal entre exèrcits. Mm. Si ens col·loquem a un lloc apartat del centre, podem tenir unes vistes esplèndides de la batalla amb relativa seguretat. Això sí, haurem de lligar el gos perquè està ben espantat amb tantes explosions. Comença el joc d'escacs.
8: Ah, sí?
1: Sí. És una manera de parlar.
8: Ah, val.
4: És metàfora.
8: Val. No dic, hòstia, es fotessin a jugar escacs?
4: No.
1: En Napoleó ordena que una part de la infanteria avanci cap al xató...
4: Avanci! Sóc en Napoleó.
1: Sí. Ordena que avancin...
4: Avanci!
1: Però això només és una distracció.
4: És una distracció!
1: No ho diguis! Ah. No ho diguis.
8: Ara entenc per què volíem anar amb paraigues, perquè amb els capellans que m'has fotut a sobre, nano, amb aquests crits...
1: El gruix del seu atac anirà pel centre. La infanteria francesa arriba fins a les posicions centrals, però els britànics poden aguantar l'embestida. Després d'hores de combat i una estira i arronsa per disputar-se al centre del camp de batalla, sembla que els francesos agafen avantatge.
3: Para-nos, que ja els tenim!
1: El duc de Wellington li baixa la sua freda per l'esquena. Les seves línies defensives cada vegada estan més debilitades. Si els prussians no arriben aviat...
8: Passats aquests prussians, eh?
1: Serà la desfeta dels britànics. El duc de Wellington mira el rellotge a cada instant. A primera hora de la tarda, després d'una batalla sagnant i milers de morts repartits per tota la línia del front, ara sí.
8: Sí, ara.
1: Arriba l'exèrcit prussià.
4: Mare de Déu. Em teniu ara, aquesta hora.
8: És que més si ets de... Què són, de Prússia?
1: De Prússia són, sí.
8: Tu ets o de Rússia, o de, però de Prússia?
1: No s'entén. Al pobre Napoleó se li complica la situació. Anglesos al davant, prussians empenyent per un costat, els francesos protagonitzen uns quants atacs a la desesperada, però no els queda altre remei que fugir. La mal anomenada batalla de Waterloo arriba al seu final. Si en Napoleó hagués atacat més aviat, potser hauria tingut un altre desenllaç.
3: Jo, és que no, jo ja fa estona que ho dic, eh? Vull dir, ens hem encantat. Jo a les 7 del matí era aquí, eh?
1: Sí.
3: Ah, de molt paraigui i tot, eh?
1: A hores d'ara, els francesos es troben corrent camp a través, sense cap mena d'ordre. En Napoleó li vindrà just perquè el capturin. S'ha escapat per ben poc. Serà capturat al cap d'un mes. Waterloo ha sigut el seu final. Estimats. Uns 28.000 soldats han mort i uns 10.000 han resultat ferits. La sort ha volgut que en Bax, el nostre gos, estigui bé.
8: Bueno.
1: Ser un quiso petit ens ha anat perfecte per amagar-lo durant els intercanvis de trets. Què passa l'endemà al matí? Doncs que els veïns de la regió surten de les seves cases per tafanejar una mica. I encara pitjor, per endur-se objectes interessants que puguin robar dels cadàvers. Peces de roba, espases, gorres militars, qualsevol cosa de valor, fins i tot els farratges dels cavalls. Passejant pel camp de batalla també podem veure algun turista despistat que ha aprofitat la vinentesa per fer el xafarder.
4: Cuenta que he trobat.
2: Què?
4: La jaqueta d'un general mort.
2: Agafa-ho, que ell no necessitarà més.
4: Està una mica foradada, eh? I tacada de sang.
2: No és igual, Agafa-ho, que farem mi tu. Farem la primera pela, encara.
5: Disculpeu, bona gent, que sabeu on puc trobar el lloc on s'ha produït la batalla entre francesos i els britànics.
4: Doncs sí, estàs de sort
2: no,
4: perquè...
2: No, és que s'ha equivocat, jove. El que ha d'anar és una mica allà, més cap allà, avall. Veu allò de...
5: Tots aquests morts, de què són?
4: El tifus!
2: Sí.
4: És el tifus.
2: Tifus.
4: Tots aquests soldats sense cap han mort de tifus.
2: De tifus.
4: Sí.
2: No, sí que fa.
4: Ui, no s'hi acosti, que farà alguna merda encara.
2: No.
1: Els veïns s'han convertit en saquejadors de primera. Saben que d'aquí uns anys tot aquell material pot ser de col·leccionista. El pitjor de tot és que estan saquejant el camp de batalla mentre alguns soldats, ferits, encara agonitzen.
2: Ai.
8: És que no tinc paper. No tinc personatge i faig de soldat.
1: Ah, fes-lo, ja el pots fer.
8: Aquest tall no tinc res.
1: Jo faig de soldat que agonitza i tu també.
8: Vale.
4: Quin susto m'has fotut.
9: Ajudi'm, sisplau, porto 12 hores aquí tirat.
2: Què són aquests ferits? Què són aquests ferits?
4: Res, que aquí hi ha un soldat que encara cueja.
9: Ajudi'm, per favor.
4: No, ara no puc. No veus que tinc ocupat? Tinc feina.
1: Encara que sembli una bestiesa, una de les coses que més es van saquejar després de la batalla van ser les dentadures dels morts. Dentadures senceres arrencades dels cadàvers i venudes als dentistes. Resulta que en aquella època el millor material per fer una dentadura postissa eren precisament les dents humanes. Les dentadures sanes del jovent que havia mort a la batalla de Waterloo eren perfectes per fer negoci.
9: Prou, sisplau, pietat!
4: Estigues quiet, que faré més mal encara,
9: Déu, pari, hòstia!
4: Només vull les dents de davant.
2: Carinyo, no ens hauríem d'esperar almenys que s'acabés de morir.
4: Digue-li que...
9: Mateu-me!
4: Que no, que diu que no li fa res.
2: Oh, no li fa res.
4: Tenc les dents.
1: A veure, jo he sentit mateu-me, no he sentit no em fa res. Sí. Els dentistes pagaven una bona quantitat de diners per cada dentadura. Les anomenades dents de Waterloo van acabar sent utilitzades per vells aristòcrates a qui se'ls havia podrit la boca i ja no podien mastegar bé.
2: Peyu, què se n'ha fet de Bax?
1: En Bax?
2: En Bax.
1: Doncs mira, heu de saber que en Bax, el nostre gos...
8: Per favor.
1: És...
2: Tants petardos. Què?
1: És viu!
2: Sí!

0: Des d'aquest esgotador passeig, el nostre amic Bugs ha patit durant les explosions, però ja sabeu que és un gos dur de pelar, que un cotxe el va atropellar quan era petit i li va reparar la coixera. No. En Bugs torna amb nosaltres, sa i estalvi. Tal com han fet els veïns del poble, ell també torna amb un record. S'ha endut un fèmur d'un soldat mort.
1: Mira.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels $83, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
4: Well, we're taking over the strait.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
7: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
8: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
10: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
11: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
12: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
13: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
14: Voilà des propos qui sont
15: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
13: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
16: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
13: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
17: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
18: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
19: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
20: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
21: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
22: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
3: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
4: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
2: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
23: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
24: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
2: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
25: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
26: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
27: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
26: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Hola a todos, somos Aitana.
30: Y El Mago Pop.
29: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
29: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura, y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
28: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stengne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content amb la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
5: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
9: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
5: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
12: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
5: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
3: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15 de 7.

0: calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als dos extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9% fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a dues persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les

0: autoritats locals.
1: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
2: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
3: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
1: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
4: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
5: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
6: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
5: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
1: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els 3 regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
0: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
7: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
8: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
0: Geis responia així.
9: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
0: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
10: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
0: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
1: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
11: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
1: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
12: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
13: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
12: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
13: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador. control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
12: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
14: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant, tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
15: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
16: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
17: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
18: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
17: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
19: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
20: Igual que ho és el Joan Oro, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
19: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
1: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
21: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
22: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
21: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també hem posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
23: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
24: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
23: Look, I'm grateful to have made it and...
24: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
23: As popular culture.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
25: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
1: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
4: Esports.
1: Amb David Ubach.
26: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
2: 3CAT Info.
26: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
26: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
26: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Anijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
6: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
26: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
26: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: 3CAT Info.
26: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
2: 3CAT Info.
26: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
9: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
26: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
27: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa, Lamine Yamal se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant. A l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Fa un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolaño, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França, i caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut de pagar focs per Alberto Núñez Feijóo i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui sont
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Meritxell Vallespí.
1: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
15: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
16: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
17: Pensa trencar el pacte?
18: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
16: La vicealcaldessa responia així.
19: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
16: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
20: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
16: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
21: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
22: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
21: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes, en aquest cas, fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
24: De la mateixa manera que no donem als nostres
4: nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
23: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
9: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
17: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenien hidrocarburos i metals pesados, que són productes capaces de generar un gran dany mediambiental i també tòxics per a les persones.
17: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials Jusil i Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo. Tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. 7 i 21 minuts i en esport, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
1: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
7: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
1: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
8: Espanya confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
1: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
0: Entre ells segurament Marco Corella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Corella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
10: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots, es nota i res, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i, bueno, ja quan comenci la Lliga, pues, serà una altra guerra. I...
1: La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas, Vicky Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa, que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala, l'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo, i el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de Mi Dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 14 de febrer del 1933.
15: I el número de la sort, el...
18: El 7.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
1: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilota d'or al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
2: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
1: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
3: Venia alguien con un rifle sobre mi cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
4: A Barcelona.
3: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
1: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció oranja arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, el 78, Països Baixos va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions, no es va ni classificar.
0: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
1: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells.
0: Ui, sí.
1: Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
0: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a Televisió Espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
5: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
6: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
7: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
8: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
9: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
10: Pues jo sempre porto a sobre, vols?
9: No, a veure això, què portes, no, Sergi? Això són carmels, no són carmels, això, és una medicació molt forta.
10: Sí, pues, molt
9: i
10: forta.
9: No em pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
10: No serà tan forta si no pot amb mi.
9: Bueno...
10: Jo li
9: he... És molt tot, tu.
10: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
11: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les, pues, són de les fortes.
10: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
11: Tens salut mental al braç.
9: Tenir salut mental al braç no vol dir
11: no res.
10: El que passa és que a mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
12: Això és un disparate.
9: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública, sí, de la Generalitat de Catalunya.
12: Era la jefa dels CAPS.
4: Sí, no? Sí, sí. Per, bueno, això, per això em dic cabezas.
9: Ah. No, no,
11: no, no està rient.
4: No, m'estic rient.
0: Sí, que és l'espai d'humor. Recordant això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. En punt, 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: El futbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.

0: el seu camí.
1: I els esports, Robert Prat.
2: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León, fitxa pel London City, jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
1: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc cal, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
3: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre els 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
1: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
4: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 tenen hores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8 i 7 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb que havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a un quart de nou. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
1: 4 minuts ara mateix passen de 8:15. Com sempre, aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio hi connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Forada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
6: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
7: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
6: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
7: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy, i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
6: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
7: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
6: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
7: I Espanya busca la final contra una temible França.
1: Continuem el repàs a la premsa, que hi ha llegit avui la periodista Olga Viza.
8: A l'Equip parlen de per què la gent està pels ulls durant un penal, i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.

0: Porta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
1: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morir. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Dos quarts i mig d'avui, repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
5: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
4: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
6: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anyells o El pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
4: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
5: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
4: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
6: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
4: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
5: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
7: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ONA Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
4: Minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
8: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periódico diu que s'espera la millor versió de Lamin per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters: Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.

0: Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo en ese favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero diversió.
0: El diari francès L'Equip parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens hem de fregar els ulls per veure la portada del diari AS elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés.
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Anne Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa poc mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi que són una mica adorables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, mai, Lost.
3: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Sant Urà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Abanansi, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià,
0: eh? Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 3:15. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque abre, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Per com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
8: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el DIEC i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
0: Tripartit.
8: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla que ocupa el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Batà.
8: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per a les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa de fa dos anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret, una imatge d'un típic passeig d'estiu si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, a Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?
20: El Matí de Catalunya Ràdio. L'estiu.

0: acompanha a Lhombagem.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Corado i la Sílvia Comet i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi el Partit Popular i treu ferro i França s'uneix per defensar la diversitat de la República. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: El futbol sigue para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podrien anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui, un dia de sol, al vespre nit, entre les 11 i les 12 podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts, direcció Barcelona. Destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
3: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Fins ara.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Qui diu que a l'estiu no passa res?
0: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick.
0: La sortida del Tour des de Barcelona.
11: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
0: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
0: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
0: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
12: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8 del matí, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb la mirada posada als incendis i també al partit del Mundial.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aquests són els dos grans temes amb els quals ens llevem en aquest dimarts. I amb els incendis, per variar una miqueta, tenim bones notícies, perquè un cop estabilitzat el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees i que va ser provocat, no n'hi ha cap d'incendi que hores d'ara cremi fora de control a Catalunya. Insistim, però, que ahir, ho sentíem en directe, la consellera d'Interior deia que aquest incendi té tota la pinta d'haver estat provocat, no només aquest, els tres incendis que en poc temps i en poc territori s'han declarat a Aiguamúrcia i que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. Avui tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendi, són una mica menys que ahir, però hem de tenir present que avui potser hi ha una disminució del perill per incendi forestal, però demà el panorama es tornarà a greujar a la Noguera, el Solsonès, l'entorn de Cardona, l'interior del Pla de Lleida i la Catalunya Central. I això té a veure, evidentment, amb aquesta onada de calor. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem d'esperar per avui?
1: Doncs avui serà un altre cop un dia de sol, un dia entrenyinar per la presència d'aquesta pols en suspensió. Al vespre, entre les 11-12, potser hi haurà algun ruixat que pot afectar també alguna àrea del Segrià. Avui les temperatures són altes i seran altes, però no passaran, creiem, dels 40 graus. Demà sí, que serà un dia ja amb temperatures per sobre dels 40, 41, 42 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i també amb un augment del perill d'incendi. Per tant, doncs, molta precaució de cara a demà, però avui encara temperatures que no passen dels 40.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 2 minuts. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, evidentment, és el Mundial, però amb les repercussions que està tenint també a nivell polític. Aviam, avui tenim la primera de les semifinals d'aquest Mundial, partit entre Espanya i França. Això ja de per si seria notícia futbolística, però, evidentment, aquest partit arriba marcat per l'article de Mariano Rajoy. L'article de l'expresident espanyol en aquest digital, El Debate, on es desfeien elogis per la selecció francesa per afegir, juga molt bé, això sí, sense francesos. La selecció de França juga sense jugadors francesos. Aquest tema ja el vam comentar ahir, però és que s'ha anat fent cada vegada més gros, cada vegada més gros. D'entrada té una dimensió estrictament futbolística, fins al punt que ha esclatat en la concentració dels jugadors del Mundial.
2: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se pueden en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: Una persona. És el que deia Lamine Yamal, que responia d'aquesta manera quan li van demanar en roda de premsa, la roda de premsa prèvia al partit, per aquestes paraules de Mariano Rajoy. El jugador del Celta, Borja Iglesias, també ho va criticar. I avui, casualitat o no, el diari ABC posa tota portada una entrevista amb Aymeric Laporte, que recordem que és nascut a França, però juga amb Espanya. Tota portada de l'ABC ocupa aquesta entrevista amb un titular. Laporte diu: nacionalitzar-me, espanyol, ha estat la millor decisió que he pres mai. Aquesta és la dimensió futbolística. Veurem si això es tradueix d'alguna manera en el partit d'avui. Ara ho repassarem amb el Robert Prat. Però a banda d'això, hi ha la dimensió política.
3: ¿Esto es lo que nos espera? O un señor, unos señores, que bloquean un tratado de amistad con Francia. Es el vecino nuestro que yo necesito hablar con los franceses día a día. Y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
0: Vamos, hombre, deia el president Salvador Illa en referència a dues de les polèmiques. Una, aquest bloqueig del Partit Popular al Senat al Tractat d'Amistat amb França, i aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez no n'ha dit res a les últimes hores, no n'ha dit res més des d'aquella piulada que va fer diumenge quan va criticar aquest article de Mariano Rajoy, però, també per casualitat o no, la polèmica l'ha agafat justament a França. Aquest matí, Pedro Sánchez serà a la desfilada del 14 de juliol, que és avui, la Festa Nacional Francesa. Ahir ja va sopar amb Emmanuel Macron. De moment no ha transcendit que comentessin el tema. Però en qualsevol cas, la Moncloa acusa Rajoy d'intentar torpedinar la política exterior, una mica en la línia del que deia ara Salvador Illa, mentre el Partit Popular fa els possibles per minimitzar aquest article de l'expresident. Anem a Madrid, Tania Tàpia, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia? Sí, la Moncloa ha sortit en tromba, ha criticat les declaracions, les ha titllat de racistes, també de supremacistes, i ha exigit a Feijó que corregeixi les paraules del seu antecessor, de Mariano Rajoy. Des del PP, però, exculpen a Rajoy, li treuen pes, diuen que no tenia mala intenció. Borja Sémper, el portaveu del PP.
5: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas, y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención, y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
4: Però la polèmica no ha anat a menys. Les paraules de Rajoy s'han convertit en protagonista també d'aquesta semifinal, i més avui, que hi ha ple extraordinari del Congrés dels Diputats i també reuneix el Consell de Ministres.
0: Gràcies, Tania. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Entre les veus crítiques a Mariano Rajoy, com deia ara la Tània, a banda d'aquestes, diguem-ne, malabarismes que fa el Partit Popular per dir que és una gracieta i que no fa mal a ningú, però entre les veus crítiques a Mariano Rajoy n'hi ha una que ha cridat l'atenció. És la veu d'Aleix Vidal Quadras. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia, sí, en un missatge a les xarxes socials, l'exlíder del PP català i un dels fundadors de Vox ha advertit Rajoy que textualment s'ha posat en un jardí perillós. Vidal Quadras afegeix que tots els jugadors de la selecció francesa al Mundial són ciutadans francesos, la majoria nascuts a França. Si es diu que la selecció no té francesos, s'utilitza una definició de francès, diu Vidal Quadras, basada en criteris ètnics i no en la llei civil.
0: Tenim, per tant, aquest panorama polític mogudet a Madrid al voltant d'aquesta qüestió. Abans ho deia la Tània, el Partit Popular d'alguna manera minimitzant-ho, Vox també mirant cap a una altra banda, però a França el tema, curiosament, ha unit pràcticament tots els partits. Tots els partits s'han unit. És veritat que en vigílies del 14 de juliol de la Festa Nacional i del partit entre la selecció francesa i l'espanyola, doncs s'han unit tots els partits pràcticament en la mateixa direcció que s'ha criticat Rajoy. París, Isabel Galí.
8: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
9: Voilà des propos qui
10: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
8: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel. De fet, fins i tot ho ha criticat el partit de Marine Le Pen. Fins i tot ho ha criticat Reagrupament Nacional. Julien Odul és el portaveu de la formació.
11: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux, honteux, lamentable, il devrait être condamné par tout le monde et heureusement ils le sont par bon nombre de responsables politiques.
0: El senyor Rajoy és un racista, és vergonyós, és lamentable, ho hauria de criticar tothom i ens n'alegrem que així sigui. El senyor Rajoy és un racista, eh? Julien Odul, portaveu de Regrupament Nacional, el partit de Marine Le Pen. També és veritat que l'actual líder del partit, no fa pas tant, no deia ben bé això. Recuperat una entrevista que li van fer l'any 2010. El 2010 li preguntaven per la selecció francesa i ella deia que no representava França. Ara ho sentirem. Li comencen preguntant si sap, si Marine Le Pen sap, qui són Michel Platini i Zinedine Zidane i li diuen, vostè sap, que aquests dos jugadors no tenen orígens francesos?
12: Est-ce que vous connaissez Platini? Ah oui, origine italienne. Est-ce que vous connaissez Zidane? Oui, origine algérienne. Pensez-vous que l'équipe de France de football soit à l'image de la France?
13: Non, je ne pense pas.
12: No?
0: I aquí és quan diu que no creu que aquest equip de França any 2010 sigui a imatge de França. En fi, tot aquest tema s'està comentant molt i avui el continuarem comentant aquí al matí de Catalunya Ràdio. Insistim que parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, però no és l'únic cas. A les últimes hores també n'hem conegut un altre. L'ambaixada de França a l'Argentina ha declarat persona non grata una vicegovernadora del país, una aliada de Javier Milei, per haver qualificat la selecció francesa de, textualment, equip africà, fluixos de modals.
7: Eve Casado és vicegovernadora de la província de Mendoza. Va fer aquest comentari a les xarxes després que França guanyés el Paraguai als vuitens de final del Mundial. Casado el va caracteritzar com un equip africà fluix de modals.
14: Ha escalado demasiado un posteo de X que en ningún momento intenta ser racista y no lo es y yo tampoco lo soy.
15: Bueno, ¿por qué tildó de equipo africano a Francia?
14: Bueno, equipo africano o con jugadores en su mayoría de ascendencia africana.
7: Una Casado qui, per cert, no ha rectificat.
0: Així parlava ella Casado en una entrevista posterior a aquest post de les xarxes socials. En fi, tenim tota aquesta polèmica, però després tenim el futbol en si. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia.
0: Què hem d'esperar per aquest partit d'avui?
16: Doncs d'entrada sorprenen les declaracions del seleccionador francès Didier Deschamps, dona favorit a Espanya.
17: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la Espanya.
16: I Lamine Yamal reconeix que no té pressió pel partit d'avui.
18: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
16: Tot i això admet que és el partit més important dels que ha jugat mai, diu que a la vida hi ha altres prioritats i no només el futbol.
18: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada, al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida, entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
16: Aquest Espanya-França a les 9, en joc una plaça per la final del Mundial.
0: Gràcies, Robert.

0: Aquest és un dels temes del dia i l'altre és una novetat que tindrem a les pròximes hores, perquè si no hi ha una gran sorpresa, Junts anunciarà avui que surt del govern municipal de Girona. Recordem que a Girona governava Junts juntament amb Guanyem i Esquerra. A les últimes hores, el partit ja ha començat a dir que n'està tip, que se li havia acabat la paciència, és el que deia Gemma Geis en un article a la premsa, i avui, si no hi ha una gran sorpresa, Junts faran una compareixença de premsa per dir que trenquen el pacte de govern i que en surten. La decisió es confirmarà a les pròximes hores, ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio, després que fos un tema que monopolitzés el ple municipal que tenia lloc justament ahir. Laia Claret.
1: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
2: Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: La vicealcaldessa responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan cregui que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
1: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia, i serà en aquesta roda de premsa on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que deixa el govern municipal de Girona, que deixa l'Ajuntament de la capital gironina. Tenim revolucionada l'actualitat municipal, i no només aquí. També les últimes hores hem tingut notícies també relacionades amb Junts, amb un altre municipi com és Cambrils. Hem sabut també aquestes últimes hores que els tres regidors que Junts té a l'Ajuntament de Cambrils deixen la formació i passen a Aliança Catalana. Pol.
6: El fins ara portaveu del Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable, de fet, d'Aliança Catalana a les municipals de l'any que ve. A principis de l'any passat, Dasa ja va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts. Allò va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde. Ell assegura que el canvi de partit ara respon a una reflexió profunda. De fet, els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat.
0: Aquestes són les dues notícies amb les quals comencem el matí i que també comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Oriol Marc, el Toni Bolaño, l'Alícia Puig i l'Anna Grau. D'una banda, Junts, si no hi ha una sorpresa, avui anunciarà que deixa l'Ajuntament de Girona, l'equip de govern municipal, i aquests tres regidors de Junts que s'han passat a Aliança Catalana, en aquest cas a Cambrils. Tot això en un dia en què l'actualitat política estarà centrada, com és habitual els dimarts, en la roda de premsa del govern, però sobretot recordem que estem en la setmana de l'amnistia. Recordem que demà passat dijous hi ha la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, una sentència que pot marcar, entre d'altres, el futur de Carles Puigdemont.
7: Carles Puigdemont, en mi opinión, en el momento en el que se conozca la sentencia el jueves, si la sentencia es la que se espera que sea, para Carles Puigdemont debería plantearse retornar a Cataluña inmediatamente. Es decir, tiene que correr ese riesgo.
0: És la que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo en una interpretació que alguns han qualificat d'excessivament optimista. De fet, l'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que això no s'aguanta per enlloc. Avui ho explicarem també al matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix ens acostem a 8:15. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
1: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
0: I se't transmet el fred a la mà?
1: Suposo.
0: Oh.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
8: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
12: Un quart i un minut de nou al matí de Catalunya Ràdio. Els bàsics del matí amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Forada. Molt bon dia.
13: Bon dia.
12: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Són 150 hectàrees cremades. Jordi Barranca.
14: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
15: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
14: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Per cert que, a més del foc d'Aiguamúrcia, ahir els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats van cremar a Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees.
12: L'incendi que sí s'ha donat per controlat és el de Los Gallardos, Almeria. És aquest incendi que ha deixat 13 persones mortes i 7.000 hectàrees cremades.
17: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts, són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa.
18: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia des de la zona a ajudar els damnificats.
19: Al menos paliar desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
18: S'investiguen les causes d'aquest incendi. La principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
12: I encara un apunt més, una dona morta a Barcelona en l'incendi, en aquest cas a casa seva, a l'Eixample.
16: Concretament, al carrer Comte Borrell, els bombers i el SEM van trobar la dona al lloc dels fets, la quarta planta de l'immoble, però no la van poder reanimar. El foc també ha fet 5 ferits, tots duts a l'hospital. Ara investiguen les causes del foc.
12: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, passen 3 minuts d'un quart de nou. Una altra notícia de la nit és que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran. És la sisena tongada d'ofensives des que Donald Trump va ordenar reprendre els atacs en resposta, deia el president, als atacs de l'Iran a vaixells comercials al famós estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
13: careful. We're going to hit them very hard tonight.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res. No tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Com deia l'Oriol, la situació sembla haver retrocedit una mica amb aquest anunci dels Estats Units que deia ell ara de tornar a bloquejar la sortida de l'estret d'Hormuz per posar així pals a les rodes a l'exportació de petroli de l'Iran.
17: Segons Trump, a les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va assegurar que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
12: Tot això té les seves conseqüències a la butxaca, perquè tot això està fent tornar a pujar el preu del petroli.
18: El barril de Brent ha pujat pràcticament un 2%, un 1,9 a Àsia, cotitzant els 84,9 dòlars cada barril. És un dels nivells més alts de l'últim mes.
12: 8 i 20.

0: Dèiem abans que l'actualitat continua marcada per aquesta decisió sobre l'amnistia, que serà demà passat. Avui, però, Pedro Sánchez insistirà en el que fa dies que diuen des de la Moncloa, que és en demostrar, diuen, que encara governen. Per exemple, avui el govern espanyol aprova la llei de violència vicària, una nova llei que contempla la retirada de la pàtria potestat als pares que hagin exercit violència contra la seva parella i escoltar també els menors abans de decidir el règim de visites o de la custòdia. Això el Consell de Ministres. Al Congrés es vota l'augment de diners per la dependència i, sobretot, es debat i es vota la senda de dèficit per als nous pressupostos. Si no hi ha una sorpresa majúscula, això no tirarà endavant. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
2: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
1: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert que avui tenim enquesta al periòdico. Majoria absoluta clara de PP i Vox, tot i que els populars van a la baixa. En canvi, en aquesta mateixa enquesta, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar ja a eleccions que no pas esgotar la legislatura. I tot això ja fa un any que l'oficialitat del català a la Unió Europea no es debat a Brussel·les, ni se'n parla. Avui, que hi ha una nova trobada, tampoc ho faran.
3: La proposta impulsada pel govern espanyol continua bloquejada perquè una desena d'estats membres mantenen dubtes jurídics, pressupostaris i polítics amb Alemanya al capdavant. Tots els intents de la Moncloa encara no han aconseguit el consens necessari per portar la qüestió a votació. Irlanda, que presideix aquest semestre el Consell de la Unió Europea, és favorable a la iniciativa. No ho farà fins que no vegi que hi ha consens.
0: Insistim que fa un any que ni es parla, eh? No és que no s'avanci. És que fa un any que ni es surt el tema en aquests Consells d'Europa. En fi, ja que parlem de Brussel·les, des de la Comissió Europea anuncien plans per restringir a tota la Unió l'accés dels menors a les xarxes socials.
4: Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar. Espanya ho vol fixar als 16.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
5: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
6: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
5: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. No és la primera iniciativa que surt per intentar d'alguna manera limitar l'accés dels menors a les xarxes socials, però sí és una de les edats més baixes a partir dels 13 anys o fins a 13 anys. En parlarem a l'Àgora amb el Marc Massip, que ja n'hem parlat alguna vegada. Ell és psicòleg i president de l'entitat Desconnecta. Sis minuts i arribarem a dos quarts. Més coses que ens depara l'actualitat d'avui. Al Parlament hi ha compareixences a la comissió que està investigant les infiltracions de policies nacionals a moviments socials i moviments independentistes.
7: Intervendran avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, després de la polèmica per la presència de Mossos camuflats en una assemblea de docents.
0: I parlant de docència, USTEC, que és, com sabeu, és el sindicat majoritari en l'ensenyament, ha avalat la convocatòria de vaga el primer dia de curs que ha demanat l'Assemblea Educativa de Catalunya. Yolanda Segura, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
8: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: També de les últimes hores hi ha la decisió del Tribunal Suprem que ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres el curs 2022-2023 sobre com s'havia de retolar. Concretament, deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana, si correspon.
4: En el seu moment el TSJ ho va considerar irrellevant, però ara el Tribunal Suprem diu que el castellà no es pot excloure dels rètols perquè és la llengua oficial a tot Espanya. Fonts del Departament d'Educació hi treuen ferro i asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres.
0: Ja que som als tribunals, encara un parell de coses més. La CUP, per exemple, demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge a David Fernández i Carles Riera. Això després que els serveis secrets espanyols, el CNI, hagi reconegut que sí, que va espiar els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus.
7: Unes actuacions, les del CNI, que tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats que suposadament podien ser contràries a la seguretat nacional. A Carles Riera el van espiar entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. David Fernández va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos.
0: I ha quedat en llibertat, això sí, amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan així se li demani, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, exdiputat Pere Albó, que està investigat per un delicte d'exhibicionisme.
3: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat a una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
4: Segons fonts coneixedores dels fets, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit Mescat Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància.
0: En 3 minuts arribarem a 9:15. Al matí de Catalunya Ràdio ens fem ressò una vegada més d'aquest famós esvoranc que ha aparegut a Barcelona, al barri del Putxet. Encara no està clar quan els veïns desallotjats, recordem que són més d'una trentena de pisos que estan desallotjats, quan aquests veïns podran tornar a casa. Inicialment s'havia de dir aquest divendres, inicialment els van dir que aquest divendres podrien tornar, però ara ja no està tan clar.
9: Aquestes investigacions que es porten fent des del divendres a migdia i s'ha estat treballant tot el cap de setmana, van en la bona direcció, però encara no ens han permès, no ens han donat dades concloents que ens permeti dir si podem iniciar un retorn aquest divendres.
0: És el que deia BTV el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, que en canvi sí que diu que no s'ha detectat cap dany de caràcter estructural ni en aquests habitatges ni als comerços de la zona, que també, com explicàvem ahir, també reclamen poder obrir o, com a mínim, que l'asseguradora agiliti els tràmits perquè això no els penalitzi més del compte. I encara a la capital catalana, una de les notícies també de les últimes hores. La cantant Aitana i el Mago Pop han comprat l'Aquitània Teatre, el que està situat just on hi havia la Filmoteca de Catalunya. La idea és posar-hi disciplines diferents i fins i tot tenir artistes emergents, Marta Vives.
10: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
11: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
12: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
10: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. I hem d'explicar i de lamentar la mort als 91 anys de l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo. Luis Goytisolo era el germà del poeta José Agustín Goytisolo i de l'escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja desapareguts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
4: També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Premi Nacional de Narrativa l'any 1992. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
0: I de seguida actualitzarem la previsió del temps, que passa per la calor, evidentment. Sobre això, hem tingut més conseqüències d'aquestes altes temperatures. Per exemple, fan créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre i això posa en risc el sistema, Manel Sastre.
13: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre aquesta proliferació d'algues als canals. És una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023 i que està provocant una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants.
14: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
13: A partir d'avui es tanca l'aigua de forma rotatòria en 4 àrees cada 3 dies. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
15: Bon dia. Destaca que les línies R13 i R14 acumulen demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. A banda d'això, veiem els retards habituals, com per exemple el tren de Figueres, que havia d'arribar a Barcelona-Sants a les 9, ho farà un quart d'hora més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, funciona segons la programació prevista. Només veiem que el vol de KLM amb destinació a Amsterdam, que tenia sortida prevista a 9:15, ho farà 20 minuts més tard.
0: Gràcies, Sílvia. Pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells.
16: Doncs mira, tenim diversos accidents, volíem dir, que generen cua. Una a la 2 a Tàrrega, en direcció Lleida. De fet, aquí la via està tallada per un accident. Cua també a la ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, per un accident que talla un carril. I encara un tercer accident provoca cua a la Nacional 150 a Ripollet, en sentit Barberà. Aquí també hi ha un carril tallat.
0: I punts taronja?
16: Doncs en tenim diversos. C58 a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet.

0: vespre podria haver algun ruixat, fins i tot podria descarregar cap al Segrià entre les 10 i les 11 de la nit. Per tant, podrà refrescar una miqueta en aquesta zona. I demà, sí, serà el dia més calor, amb màximes que demà ja sí estaran per sobre els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines, amb una situació de vent de Ponent que podria incrementar el perill d'incendi. Per tant, doncs, demà s'haurà d'extremar la precaució a causa d'aquest increment del perill d'incendi.
1: Recordem que aquest perill d'incendi continua sent alt, eh? És a dir, avui hi ha aquesta petita jornada de treva, Tomàs, però demà tornar a vigilar una altra vegada, perquè portem uns dies que déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Abraçada, Tomàs, bon fins ara.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i tres minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, de seguida l'actualitat estrictament esportiva, dic estrictament perquè hem començat aquest tram de les 8 parlant de tota la polèmica que envolta aquest famós article de Mariano Rajoy, on deia que França, la selecció francesa de futbol, juga estupendament bé, això sí, sense francesos. Recordeu que ho parlarem a l'Àgora avui amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls. Però abans d'això, volíem explicar-vos que Doraemon i Shin-chan són algunes de les estrelles de Vic i arriben amb noves pel·lícules a una nova edició del Festival de Cinema Oriental. Montse Pujol.
4: El Festival Nits aposta amb força aquesta edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives pels més petits. Demà a les 10 es preestrena en català la última pel·lícula de Shin-chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes. I dissabte que ve, a les 12, també projectaran primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Quim Cruselles, director del festival, també destaca que es vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
5: Com serien la Xina, en produccions tan espectaculars com el Noi Lleó 2 o Fills del Cel, que també es veuran doblades al català properament als cinemes, i després pel·lícules de llocs tan, doncs, tan poc productius en aquest camp com és, per exemple, Indonèsia.
4: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més. Clara Peia, Anna Andreu i Marc Pujol, entre d'altres artistes, estrenen el concert col·lectiu Les Flors Prohibides, al Grec. La proposta vol denunciar la desaparició de la natura palestina. Marc Ruiz.
6: Tarta Relena, Marc Pujol, Marina Rossell, Judit i Meritxell Nederman, Sandra Montfort i Selma Bruna, Alosa, Clara Peia o Anna Ferrer han emocionat el públic que omplia el Teatre Grec. Han interpretat una trentena de peces íntimes, incloses al disc col·lectiu Les Flors Prohibides, de Hidden Track Records, dedicat a una ONG que ajuda els nens afectats per la guerra. Però també hi ha hagut noves col·laboracions que han creat un ambient íntim ple de bellesa per denunciar la destrucció de la vida a Gaza. Una oportunitat única per veure tant de talent concentrat. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Passen 5 minuts de dos quarts de nou. Anem als esports, va.

0: Dèiem que 9 jugadors catalans disputaran avui la semifinal del Mundial. Un d'ells serà segurament Marco Corella, que aquí a la casa assegura que entén, Robert, que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Sí, diu que és un professional i, per tant, que això doncs, queda fora de tot dubte. En declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio argumenta aquest fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha molt bon rotllo amb els jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra i... It's your time now, it's gonna be my time.

0: encara alguna cosa més. La jugadora del Barça, Mapi León, ja no és jugadora del Barça perquè ha fitxat pel London City.
1: Sí, i jugarà al costat d'Alexia Putellas.
2: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: I Vicky Losada arriba al Badalona Woman, cedida pel Bristol City, el Sabadell que reforça la segona amb l'ex del Girona Pere Pons, i els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala. L'equip gracien perd el seu golejador Jordi Cano, que accepta una oferta per jugar a segona divisió. El Granada i l'Eibar ara mateix són els dos equips que s'han interessat a fitxar-lo. El Barça de bàsquet que fitxa el base del París, Justin Robinson, 28 anys, i el Tour Pogacar surt com a líder a l'etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
7: Hi ha gent que s'estima més els gats.
8: Els gats realment et donen molt d'amor.
7: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
9: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
7: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
10: Ai, guapa.
7: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
11: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
12: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades. Als anys 60 era una professió d'èxit.
15: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques. Semblava com si el món fos seu.
14: Però també estereotipada.
16: Necessiten empleades dòcils.
15: Però també una certa disponibilitat sexual.
16: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
15: Era realment insultant.
14: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
19: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
18: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
20: Jo encara tinc les de l'any passat.
18: Però premiades?
20: No, sense premiar.
18: Collons, doncs llença-les, hòstia.
20: Jo, en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
17: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
21: Com vas camuflar la intenció?
22: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el subdirector del Nació Oriol Marc, amb els periodistes Anna Grau i Antoni Bolaño i amb la consultora Alicia Puig.
2: I de què han parlat fins ara? Val?
1: Quan s'ajunten en un vestíbul d'una ràdio periodistes surten batalletes de la professió. Això és inevitable, això el temps que l'Oriol ha pogut desentendre's de l'ordinador, perquè també coses d'aquesta professió
2: sí.
1: Es poden fer 27 coses alhora.
2: Sí,
3: sí, i totes malament.
2: Benvingut al club. Matí de feina, no?
3: Una mica sí. Sí. Això de Girona ens ha trastocat una mica
2: ara la planificació,
3: però bueno, ja està bé.
2: Ara en parlarem d'això, justament. Perquè és un dels temes que volíem comentar, aquest que deia l'Oriol. Junts, avui, si no hi ha una gran sorpresa, anunciarà que trenca el pacte de govern tripartit a Girona que mantenia amb Guanyem i amb Esquerra. L'alcalde Lluc Salellas ahir defensava el govern tripartit com a millor opció política fins a les eleccions municipals, per les quals falten, recordem, uns 10 mesos, però Junts, en principi, avui farà una roda de premsa per anunciar que deixa el govern. Anem cap a Girona. Clara Jordan, com estàs? Molt bon dia.
24: Hola, bon dia, bé.
2: Què sabem exactament, Clara, d'aquesta història?
24: Doncs mira, tot va, diguéssim, sobre el guió previst o que menja més o menys estava planificat i que vam començar a entreveure el diumenge amb aquest article que va publicar Gemma Geis al Punt, titulat "Se'ns ha acabat la paciència". En aquest article argumenta per què van fer el pacte en el seu moment, deia que calia evitar un govern espanyolista liderat pel PSC, perquè recordem que les eleccions les va guanyar Sílvia Paner, que és Girona, i es van aliar Junts, Guanyem i Esquerra per fer aquest pacte independentista encara. Però diu Geis que ells... Llavors, en aquest article argumenta el que han fet dins el govern i diu que, que hi ha coses però que es poden fer millor, que el grau d'experiència de Junts és més alt que no pas el que té Guanyem, i relata alguns dels problemes que encara hi ha a Girona, per exemple, de neteja, una mica de deixadesa, i a partir d'aquí es reivindica i diu que té dret a tirar endavant. A partir d'aquest article, va rebre una resposta d'una de les regidores de Guanyem, Sílvia Liu, en què li demanava clarament doncs, que què volia fer. I tot estava a expenses del que passava en el ple d'ahir, on quedava una mica estrany després d'aquest article que és un ple, i així ja ho he explicat, l'oposició els hi va recordar. Gemma Geis va donar les seves raons, no va dir clarament que trencava, però just en acabar el ple vam rebre la convocatòria d'aquesta compareixença de premsa, que serà aquest matí, evidentment on anunciarà el trencament.
2: On s'anunciarà aquesta ruptura. Com ha sigut la legislatura a Girona amb aquest tripartit, Clara? És a dir, ha sigut molt convulsa o com ha anat això?
24: Doncs mira, de portes en fora jo diria que no, que ha sigut una legislatura tranquil·la i que de portes en fora ha funcionat. Hi ha hagut algunes desavinences que s'han fet més o menys públiques sense massa escarafalls, però sí que hi ha hagut desavinences. Hem de pensar que les regidories estaven repartides i diguéssim que cada partit tenia les seves i treballaven les seves i no es posaven les altres. Per exemple, hi ha hagut problemes amb tota la història de les bicicletes i l'augment de les comerços de bicicletes i tot el que està passant al centre de Girona. Va haver-hi força tensió en un moment de la legislatura i va haver-hi manifestacions en contra d'aquest augment d'aquest tipus de comerços i pintades, i en aquell moment Geis es va queixar que l'alcalde no havia sigut prou contundent contra aquells que s'havien manifestat i havien fet malbé aquestes botigues. També vinculat amb les bicicletes, Gemma Geis porta tota l'àrea de comerç, i estem pendents a Girona des de fa temps de la moratòria de comerços que s'ha de fer al centre de les ciutats per segons quins tipus d'establiments. I això està aturat bàsicament perquè Guanyem vol incloure dins del tipus de botigues que s'han de frenar justament els comerços vinculats al món de la bicicleta, i això no ho vol Gemma Geis, i això no ho vol Junts, i això és el que ha fet que aquest element estigui aturat. La polèmica més recent, o diguéssim que la desavinença més recent, ha sigut amb el cinema Truffaut. Hem explicat tota aquesta polèmica. En el seu moment quan el concurs va quedar resolt a favor de l'empresa de Cabrils que el va guanyar, va haver-hi junta de govern i Junts i Esquerra van votar a favor de que el concurs tirés endavant, mentre que l'alcalde apostava per aturar el concurs, que és el que ha passat al final, i tornar-lo a fer. Gemma Geis i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats, que també és el regidor de Cultura, van fer una roda de premsa, i Geis en aquesta roda de premsa estava molt enfadada acusant l'alcalde de, per qüestions electorals, haver-la deixat davant de la societat de Girona com la traïdora que havia permès que el col·lectiu de crítics, després de tots aquests anys, deixés de dirigir el Trufó. Però aquests són elements puntuals, per exemple, amb el tema de la neteja, que ha sigut, diguéssim, l'element estrella de problemes i de titulars durant tota aquesta legislatura. Gemma Geis no n'ha parlat clarament. També hem de pensar que el concurs i el nou sistema de recollida de residus a la ciutat de Girona, diguéssim que guanyem Lluxalelles el va heretar de Marta Madrenes, que era de Junts. Per tant, aquí Geis si va haver de posar una mica de perfil. Però jo diria que de cares en fora hi ha hagut un bon clima i hi ha hagut força lleialtat entre tots els representants de l'equip de govern.
2: Clar, t'ho demanava, Clara, perquè, clar, és a dir, d'una banda hi ha les qüestions internes, com les que explicaves tu ara, però de l'altra, a nivell municipal, evidentment, s'està comentant des de fa uns dies que Junts té un cert neguit, o un neguit important, bàsicament per Aliança. No sé si això és el cas de les comarques de Girona, no sé si és el cas de les enquestes que diuen que Aliança li trepitjaria els talons a Junts, també a Girona?
24: D'Aliança Catalana a Girona la veritat és que no se'n parla gaire. Tot just vam conèixer el nom del candidat potser fa un mes,
2: sí,
24: una persona que no coneixia ningú, i sí que Aliança va obrir una seu aquí a la ciutat també fa cosa d'un mes. Jo no crec que sigui Junts, sinó la necessitat que té Junts de marcar perfil propi ara que s'acosten les eleccions. Jo crec que aquesta és la necessitat en segons quins elements, sobretot. Geis insisteix en el seu article, doncs, amb la seguretat, amb les ocupacions, que l'Ajuntament, dins l'Ajuntament ja s'ha fet feina, però totes aquestes regidories fins ara no depenien de Junts, i Geis creu que té la necessitat i que té el dret a poder marcar el seu propi perfil. Jo crec que si no era ara, era d'aquí uns mesos que el govern es trenqués per aquesta necessitat. I ja t'he dit que l'amenaça, no diria pas que és tan Aliança, a nivell global està clar que Junts no està passant un bon moment. Jo crec que Girona aquí, que per cert és l'últim, l'únic nom que encara no es coneix de qui serà el candidat, aquí la clau és el PSC. Perquè recordem, insistim, Paneque era la candidata, era qui va guanyar les eleccions i va marxar al govern i encara no se sap, és l'única incògnita que queda aquí a la ciutat, per saber qui serà el candidat, que és la clara amenaça i el clar rival a batre.
2: Clara Jordà, des de Girona, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
24: Val, fins ara.
2: Fins ara, pendents d'aquesta roda de premsa, on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que trenca el pacte de govern a Girona. Oriol, ja ho comentaves, que això t'havia acabat de tenir un matí, t'havia provocat un matí distret.
3: Sí, no, i de fet, per aportar una mica més d'elements, el que deia la Clara, que ho ha explicat molt bé, la decisió ja ha estat comunicada per part de Gemma Geis a Lluxalelles, a l'alcalde de Lluxalelles, i és veritat que, com també apuntava la Clara, des de la publicació d'aquest article al cap de setmana, tot indicava que la cosa anava pel pedregar. Normalment els partits petits de les coalicions, quan arriben les eleccions, tendeixen a desmarcar-se dels governs que han format part. Recordem, per exemple, el moviment que va fer Jaume Collboni quan governava Ada Colau, que va acabar sortint per marcar distàncies, i llavors tu pots anar a les eleccions dient: jo he governat amb aquesta persona que és alcaldessa, sóc una mica partícip de les coses bones, però no em vull fer tan responsable potser de les que no han anat bé, i això també forma part del nucli del programa electoral. I també comparteixo l'anàlisi que feia la Clara sobre el moment que travessa Junts. Junts travessa un moment que és complex. L'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió no acaba de funcionar. És veritat que a nivell nacional Aliança li trepitja els talons. I ahir també vam conèixer, ho va avançar l'agència EFE, que Junts havia perdut tres regidors que tenia a Cambrils. Tres regidors que tenia a Cambrils, que fan el salt directament a Aliança Catalana. Per tant, és un context que no és senzill. Recordem que Girona és la capital on tradicionalment en els últims 15 anys Junts havia establert bona part del seu poder municipal. Carles Puigdemont havia estat alcalde de Girona, Marta Madrenes havia estat la successora, Gemma Geis no va tenir uns bons resultats ja el 2023, va quedar tercera per darrere de Sílvia Paneque i de a Lluc Salelles, i com deia també la Clara, la incògnita és saber quan es confirmarà que Sílvia Paneque anirà com a candidata a Girona, perquè el PSC en el context actual pot tenir moltes possibilitats de tenir l'alcaldia, ja sigui per la fragmentació independentista o perquè els municipis és més senzill quan guanyes les eleccions poder governar, perquè si no tens un pacte alternatiu et quedes amb l'alcaldia.
2: Ara l'Oriol també deia el cas de Cambrils, aquesta notícia que coneixíem ahir, que tres regidors de Junts es passaven a Aliança. A redacció de Marc Jurada, com ha anat això? Explica'ns.
4: Exacte, bon dia. Doncs mira, aquests tres regidors de Junts que han, de l'Ajuntament de Cambrils, que han anunciat que abandonen la formació de Carles Puigdemont, de fet passen a integrar-se directament a les files del partit d'extrema dreta. El fins ara portaveu, de fet, dels juntaires en aquest consistori, Enric Dasa, serà l'alcaldable d'Aliança a les eleccions municipals de l'any vinent, i de fet els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat, per tant aquests 10 mesos que ja formaran part d'aquest grup, que encara no existeix, d'Aliança Catalana, però en qualsevol cas que serà el candidat, també l'acompanyaran aquests altres dos regidors a les eleccions del maig de l'any vinent.
2: Gràcies, Marc, fins ara.
4: Fins ara.
2: Alicia, com ho veus?
5: Jo, en el cas de Girona, el que veig és que ara mateix també Lluc Salelles es troba en una situació en el que ja ha anunciat que serà el nou candidat, o sigui, que es tornarà a presentar a l'alcaldia, i té una oportunitat que és poder anar una mica més enllà. Perquè, en aquest sentit, jo crec que el govern de Girona, malgrat ser liderat per Guanyem, però que vindria a estar dins de l'espai de la CUP, les accions de transformació d'esquerres jo crec que no són del tot evidents, tant a nivell d'habitatge com d'urbanisme. I, per tant, tant de bo en aquest proper any, aprofitant que Junts ha sortit del govern en aquestes estratègies, bueno, que poden funcionar o no, a mi em semblen certament deslleials trencar un pacte de coalició, si no és per grans coses, però, en tot cas, això és la lògica política. Però sí que és una oportunitat de, ara que podran tenir responsabilitats tant en habitatge com en urbanisme, poder anar un pas més enllà, també per tenir alguna possibilitat de poder revalidar una alcaldia que no és clara que ho pugui fer Lluc Salelles.
2: Bolaño.
6: Bueno, jo crec que en aquesta lectura és veritat que el 23 de maig té molt a dir. O sigui, tots els partits es mouen. Bueno, de fet, a Sitges, Guanyem Sitges també marxa del govern de coalició, deixant sola l'alcaldessa d'Esquerra i en el que té un pacte també en el grup independent. Són els moviments típics, com bé deia el Marc, de cara a les properes eleccions municipals. Però a Girona no només hi ha una fragmentació independentista, sinó hi ha una sensació de mala gestió a la ciutat. I això, unit a que la Sílvia Paneque pot ser la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya, pues genera molta inseguretat en el món independentista, però sobretot a Junts, que tampoc ha tingut una etapa interna molt tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, a Girona. La nostra companya, la Clara, deia marca perfil. Jo ara citaré aquell poeta que es deia Joan Puigcercós, que deia marcar paquet, o sigui, és el que estan intentant fer per marcar posició. Dit això, bueno, tindrem més novetats, i a més Junts, o sigui, el que ha passat a Cambrils no és una qüestió molt puntual. Tenen por que n'hi haguessin desercions habituals en pobles petits i mitjans, que poden fer un forat important. Ells tenen una gran obsessió a la C25. O sigui, tot l'eix transversal és on les enquestes li donen a Aliança Catalana molta preponderància. I a mi m'agradaria saber si aquest moviment també té una enquesta a la butxaca. No ho sé.
2: Anna, com ho veus tu?
8: Bé, home, a veure, jo més que de fragmentació independentista parlaria de canibalisme independentista,
6: bueno,
8: no?
6: Dit vull això, dir, estic d'acord.
8: Vull dir, a veure, jo penso que Aliança que... O sigui, veure, jo penso que Junts per Catalunya ha fet un pa com unes hòsties, perquè al final ni gestió ni independència. O sigui, el titular seria que ni gestió ni independència. M'alegreujant, a més de que Junts és un artefacte polític format per gent, diguem-ne, molt acostumada a viure de l'administració. O sigui, no, diguem-ne que realment que el que aspiren és a empotrar-se institucionalment, amb la qual cosa jo auguro una fuga de cervells o d'altres òrgans, potser doncs, a Aliança Catalana, perquè ara dona la impressió que els podrà col·locar és l'Oriols. Dit això, jo sí que crec que la clau la tindrà el PSC, perquè amb aquest canibalisme independentista i amb aquest independentisme 2.1 que encarna l'Oriols, que entre altres coses el que encarna és la rancúnia pel fracàs del procés, o sigui, és allò, el català emprenyat punt 2, o sigui, diguem-ne, perquè abans, diguem-ne, anaven de bona fe, pensaven que això era possible, ara ja saben que no és possible, però no vol dir que els agradi, no? I hi ha un ressentiment, hi ha una decepció amb els líders històrics del procés, ja. Però clar, tot això tot plegat no sumarà. Llavors, diguem-ne, el que es quedarà sol el torejant l'Ajuntament pues, té molts punts per ser el PSC. Sí, sí.
2: Oriol, aliança. És a dir, realment fa tanta por, aliança Junts, pel que tu saps?
3: Aquí hi ha dues escoles de pensament. Hi ha una escola que pensa que aliança és com una febre, com una moda, que acabarà electoralment com Ciutadans, i hi ha altres candidats municipals, sobretot, que estan preocupats. Pensem que pot passar en ajuntaments com Vic. Per exemple, a Vic, Junts hi va perdre la majoria absoluta l'any 2023, l'Ajuntament està molt fragmentat, l'entrada d'aliança pot acabar d'alterar aquesta fragmentació i serà difícil acabar de teixir acords. Què pot passar a Manresa? Per exemple, a Manresa també l'espai postconvergent a les últimes eleccions hi va anar fragmentat. Aquesta vegada s'ha arribat a un acord entre el candidat Ramon Bacardit i Sergi Perramon, que venia del Front Nacional, que en teoria hauria de frenar les aspiracions d'aliança, però l'aliança es presentarà perquè és forta a la Catalunya interior. A Figueres, exemple dels alcaldes de més mà dura de Junts, diríem, amb Jordi Masquef, que és un alcalde que és partidari, per exemple, de l'expulsió de molts reincidents d'origen estranger, governa amb una majoria absoluta que és molt sòlida, però si entra aliança ja veurem què passa, i crec que s'obrirà el meló de què fer amb aliança després de les eleccions, perquè no és només que passi la nit electoral, sabrem que aliança entrarà a Barcelona i segurament a totes les capitals. Junts pot veure com a l'àrea metropolitana hi ha ajuntaments on Junts es queda fora i en canvi entra aliança, jo crec que això ho veurem en ciutats com l'Hospitalet, ho veurem en ciutats com Cornellà, on Junts li costa molt d'entrar, o Santa Coloma de Gramenet, per exemple, però el discurs anti-immigració, que és el que fa forat i no l'independentista per part d'aliança, això farà forat i farà que Junts vegi com a aliança en llocs on, evidentment, no hi guanyarà mai aliança ni Junts, però Junts es quedarà amb zero regidors i aliança tindrà representació per aquest discurs més de contra la immigració, i això és un problema, perquè al final Junts es pot trobar amb una falta d'aliats a l'hora d'arribar a alcaldies, que ara té, i això és molt complicat, perquè amb aliança jo crec que ningú hi voldrà pactar d'entrada, però també durant la precampanya, i jo crec que això és simptomàtic. Durant la precampanya de les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí va tenir molt interès en no dir que faria un cordó sanitari amb aliança, que ell esperava veure què passaria amb el discurs d'aliança quan entressin a les institucions. Crec que el discurs d'aliança el coneix tothom, no cal esperar a l'entrada a les institucions perquè el Parlament ja hi és i ja sabem perfectament què pensa, com pensa i com ho diu, sobretot.
6: Toni. Deixant que sigui, Marc, una mica dolent, no sé si el cordó sanitari el farà Jordi Martí a Jordi Aragonès o Jordi Aragonès a Jordi Martí, perquè després del baròmetre les cartes s'han canviat, per dir-ho d'alguna manera. A veure, a l'àrea metropolitana tens raó en el que planteixes, però és que aquí hi ha un altre element, que és Vox. Vox està més fort a l'àrea metropolitana que no Aliança i que no Junts, a més són poblacions, les que tu has citat, on a Junts sempre li ha costat tenir, bueno, tres regidors era ja un gran èxit.
3: En els millors moments d'Artur Mas, dos, tres regidors era el gran èxit.
6: El gran èxit, exactament. Bueno, de fet, a Santa Coloma no tenen representació.
3: Cap ni un.
6: O sigui, llavors, bueno, aquesta és una mica la situació, i aquí també veurem aquest pols vis-a-vis entre Vox i Aliança Catalana com funciona, perquè aquesta batalla encara no l'hem viscut, no? I després, o sigui, en aquest mosaic electoral no podem separar ni generals ni autonòmiques. Aquí tothom està pensant, diguem-ne, en tres pantalles alhora, eh? Us imagineu aquell tècnic de so que té tres pantalles i va movent per totes les tecles, si les toqués jo s'aniria tot en orris, però ara el que estan tots els partits, i això sí que és general, veient quins són els moviments. Perquè, clar, si Junts sap que la situació no és bona, el CEO, clar, li donava, o sigui, que perdien la meitat de representació. Llavors, quina és l'estratègia millor? Bueno, ja veurem, però després, què és millor, que siguin les eleccions generals abans que les municipals abans que les generals? Aquí hi ha un lío bastant important, sobretot en els partits que tenen més problemes, que són, diguem-ne, els petits. Els altres estan més a l'espera de què passa.
5: Per mi aquí hi ha dues coses, que és 1. Aliança ara juga en els propers mesos el que comentava l'Oriol de si és una moda passatgera o si realment es consolida com un partit de país, que és quins candidats troba per totes aquestes eleccions. I ara el que estem veient és que està tenint bastantes dificultats per poder trobar candidats solvents com per poder afiançar-se en certs llocs. Per mi això és on es troba el debat clau per Aliança els propers mesos. I a part, jo crec que el que sí que és evident és que la nostra dreta, tant la més de caràcter espanyola com catalana, no és gaire europea en aquest sentit. Jo crec que és molt evident que no hi haurà massa cordons sanitaris per un costat ni per altre. El que queda per veure, jo crec que és el que jo estic més expectant, és si en algun lloc es donaran pactes entre Aliança i PP o Vox, o sigui, en aquests costats que es toquen, veure si això serà possible o no, que jo crec que això sí que podria fer canviar el rumb d'aquest país, perquè és veritat que ara mateix, amb l'últim CEO, per exemple, entre l'extrema dreta, tant Aliança com Vox, donava una representació del 30%, o sigui, una força absolutament determinant, i per tant veure com s'entendran en els propers mesos i anys.
2: Anna.
8: Home, a veure, jo per exemple abans esmentava el Jordi Martí, el successor d'en Trias, diguem-ne, a l'Ajuntament de Barcelona, que ha marcat perfil propi i ha guanyat unes primàries emboirades desmarcant-se significativament de Carles Puigdemont, per no dir donar-li una maneta, no? Llavors, és clar, jo penso que la cosa... Jo no crec que Aliança sigui un miratge, jo crec que Aliança encarna una mutació, insisteixo, al sentiment independentista, que és un sentiment no, ja no tant d'aspirar a la independència o a un eventual procés, com d'estar rabiós per com es va gestionar el procés i d'alguna manera doncs, intentar reconduir aquesta frustració doncs, cap a altres... Jo crec que Vox estan molt preocupats perquè...
2: Clar, anava a dir això, no? És a dir, sí. D'una banda és veritat que hi ha encetat una part d'aquest discurs, però l'altre dia el sondeig del CEO apuntava que hi ha una part dels votants de Vox que se'n van cap a Aliança, per tant, no serien votants seduïts per aquest independentisme 2.1 que deies tu, no?
8: No, però jo penso que l'Oriols, diguem-ne, està d'una manera molt diferent amb Pujol, està en plan atrapar-lo tot. D'una banda, doncs, si tu ets un INDP empipat, perquè et van aixecar la camisa amb el procés, perquè el Puigdemont es va pirar i et va deixar aquí amb un pam de nas, i pel que sigui, doncs, el discurs d'Esquerra tampoc t'acaba de convèncer, doncs ja saps a qui has de votar. Però si tu, per exemple, doncs, també estàs, ets partidari de la Madura amb la immigració, o mira, fins i tot d'un discurs una mica més clar sobre el tema d'Israel i menys, diguem-ne, hipocresia, doncs també et pots enganxar. A Vox estan molt preocupats perquè, clar, l'Oriol els ofereix ofereix, diguem-ne, el mateix que ells, però amb pam, tomàquet i fuet. I, clar, doncs, hi ha gent doncs, que se sent més còmode, diguem-ne, doncs, amb la versió no subtitulada, no? Però jo penso que no és una moda passatgera. Jo penso que... També diré, a veure, els cordons sanitaris a mi sempre m'han semblat un escàndol amb gent que no ha matat a ningú. I ho dic amb totes les implicacions d'això. Llavors, a veure, ja s'ha vist on porten els cordons sanitaris. Quan se li fa un cordó sanitari amb una formació que té un suport electoral significatiu, li estàs fent el cordó sanitari amb un conjunt de votants, això no ajuda. Vull dir, és com amagar-se sota el llit i fer veure que el que no ens agrada no existeix. Vull dir, jo penso que si tu has de confrontar-se... Jo ho tindria molt difícil per votar a l'Oriols, perquè jo considero que l'oferta a és antilliberal i jo soc liberal, no? Però això no vol dir que no la saludaria pel carrer o no la saludaria pel Parlament si me la trobés. És que, a més, ja s'ha vist de què serveixen aquestes coses. Ara, jo diria que seria més lògic que veiem algunes enteses de l'Oriols doncs, amb partits catalans a hores d'ara que amb PP i Vox, perquè observeu això que deien Bolaño del vincle entre generals i municipals. Jo crec que si l'Oriols manté la promesa de no a les generals, li anirà molt bé a Catalunya. També crec que a Cabal li costarà més mantenir aquesta promesa, perquè clar, hi haurà molta gent delerosa d'anar-hi. De fet, ja han retardat el Congrés on s'havia de ratificar aquesta decisió. O sigui, diguem-ne que sembla que s'ho estan rumiant.
3: És normal que ho rumiïn, perquè al final qualsevol elecció és una finestra per tenir una certa capacitat de projecció pública, i el Congrés doncs, també seria un element això. També és veritat, jo tinc la sensació que hi ha una estratègia de concertació silenciosa o implícita entre Vox i Aliança. Vox, com deies tu, Toni, a l'àrea metropolitana li anirà molt bé, a Mataró, per exemple, li anirà molt bé, que està fora de l'àrea metropolitana, però hi ha molts pobles molt poblats de la segona corona, que li anirà fantàsticament bé, i en canvi Aliança s'ho juga tot, diríem, al rere país. Estic convençut que a Ripoll els resultats seran molt bons, millors que l'última vegada, Manlleu, Vic, a Manresa, una sèrie de ciutats també, prop de Lleida, Cervera, a Mollerussa, estic convençut que on hi ha molta immigració.
6: La C25.
3: Exacte. O sigui, l'eix transversal, és allà on Aliança se la juga i se la juga més. I també crec que hem d'afegir un altre element sobre la taula que avui passa al Parlament, que és que la Comissió de l'Estatut del Diputat avui s'ha de votar quin tipus de sanció hi pot haver a diputats, dos diputats de Vox, Joan Garriga i Júlia Calvet, i a la mateixa Sílvia Orriols per pronunciar discursos d'odi des del faristol o en altres instàncies parlamentàries. I això, crec que amb el que deia l'Anna dels cordons sanitaris, el debat seriós que s'ha de tenir és si és més oportú sancionar o limitar els seus discursos o confrontar-los d'una altra manera, perquè si no al final avui jo tinc la sensació que si hi ha una sanció o hi ha una suspensió, hi ha el que sigui, se li regalarà als dos diputats de Vox i a la diputada, en aquest cas, d'Aliança Catalana, la senyora Sílvia Orriols, una finestra de ploradeta per anar a victimitzar-se una estona, i això pot tenir l'efecte contrari, perquè la sensació, i això passa en política, hi ha moments en què hi ha onades que són molt difícils d'aturar perquè tenen la capacitat tractora de qui s'olora com a guanyador.
2: Yeah.
3: Aliança puja moltíssim. La pregunta és, com t'ho pots fer per frenar-los? Que la recepta és guanyar-los, bàsicament. Si no vols que diguin el que diuen des de les institucions, intenta treure tu aquests diputats que treuen ells. Mm. Si te'n surts bé, si no, mala sort.
6: Mira, jo, en això la recepta és molt clara. O sigui, s'ha guanyat temps des de la primera vegada que es van trencar les negociacions entre Esquerra i PSC i Comuns per als pressupostos per acabar signant-los? Aquests mesos, Aliança Catalana i Vox, o sigui, vamos, feien, com deia l'Anna, o sigui, el pan tomàquet amb fuet, o sigui, fantàstic, o sigui, si no hi ha govern, si no hi ha pressupostos, doncs tens totes les eines per dir que això no funciona, que això és un desastre, etc, etc, etc. A la qual cosa fas el caldo gros a les formacions, diguem-ne, d'ultres. I després l'Alícia ha dit una cosa que és molt significativa. O sigui, el 30%. Però és que t'ho diré en números absoluts que encara te posa els pèls de punta. Les dues extremes dretes sumen més que el primer partit del govern, que el PSC. O sigui, 38 diputats en la franja alta. Compte que és la primera vegada que ens podem trobar en un Parlament on un terç del Parlament sigui d'ultradreta, uns en Aguilucho i uns altres sense, en Estelada. Però, bueno, aquest és el país que tenim i el discurs dels partits que governen tenen que dedicar-se a governar. Ha estat interessant a Barcelona, per exemple, que no n'hi hagi un govern de coalició? Pues jo crec que no. Jo crec que no, perquè ajuda a aquests discursos.
5: Jo el que volia mencionar quan deia del cordó sanitari no és tant en el que tu mencionaves ara, Oriol, de sancionar els discursos d'odi i tal, sinó en certs municipis prioritzar algú que no és tant de la teva corda per no haver de fer pactes amb l'extrema dreta. I jo crec que això sí que ens ho podem preguntar hores d'ara. Com li hagués anat Aliança Catalana si Junts no li hagués donat l'alcaldia de Ripoll? Ens hem passat 3 anys parlant del ple municipal de Ripoll, que no havia sortit als mitjans enlloc. Llavors, a mesura que se'ls dona espais de poder, per tant, jo no dic, Anna, no saludar i fer-se un cigarro amb aquesta gent, saps el que et vull dir? El que et dic és, cada cop que se'ls entrega espais de poder, per novetat, per impacte mediàtic, se li dedica molt espai mediàtic i, per tant, es crea aquesta onada, ara, no?, de que sembla imparable Aliança. Si no haguessin tingut l'alcaldia, no semblarien imparables.
2: 4 minuts falten ara mateix per arribar a un quart de 10.

0: Fabià, és el primer dia que no parlem abastament d'incendis, perquè per sort tenim el panorama molt, molt més tranquil. El que passa és que després d'aquests incendis dels últims dies, ahir sabíem que els sindicats dels bombers feien pública una carta oberta a la consellera d'Interior, a la consellera Núria Parlon, on avisaven que hi pot haver un col·lapse del cos, reclamen el suport de tots plegats i demanen, a més, una resposta immediata. Saludem ara mateix el Carles Urgell, ell és bomber de la Generalitat i és delegat sindical de la CGT. Senyor Urgell, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què vol dir que el cos pot col·lapsar? En quin sentit ho diuen?
2: És a dir, ara ens trobem amb una sobrecàrrega de treball, un cansament acumulat, que el personal està bastant esgotat, amb uns mitjans bastant precaris, diguéssim, i aquesta situació al final no és sostenible en el temps.
0: Què falta?
2: Nosaltres, principalment, creiem que hi ha una gestió de tòxics com Déu mana. Diguéssim, nosaltres no demanem res més que el compliment de la llei, és a dir, perquè ens entengui el públic en general. Els bombers tenim una esperança de vida 7-10 anys menys que la població en general, principalment per l'exposició al càncer. És a dir, la nostra feina està catalogada com a cancerígena i la situació actual és que la protecció és totalment insuficient. Ens serveix com foc forestal, ens trobem que ens passem més de 24 hores contaminats, ens veiem obligats a netejar els nostres propis equips amb fregalls i cubells, amb tota l'exposició que això implica. Nosaltres només demanem el compliment de la llei. És a dir, la llei diu que l'exposició ha de ser mínima i això no s'està complint.
0: Per tant, ja no és només una qüestió de que no doneu a l'abast parlant en plata, sinó, a més d'aquesta qüestió dels tòxics que us dona una incidència, diguem-ne, a casos de càncer superior a la que hauria de ser.
2: Exactament. Ens trobem, diguéssim, amb serveis urbans, per exemple, d'incendis urbans. Nosaltres fem un incendi d'habitatge i retornem al parc, diguéssim, amb tot l'equip contaminat. Sí que hi ha part d'aquest equip, com pot ser, diguéssim, els jaquetons o els sobrepantalons que portem, que són tractats amb una empresa externa i són descontaminats, però ens trobem que tota la resta del material són els propis bombers els que al mateix parc es veuen obligats a netejar-ho amb mitjans molt precaris, perquè la gent ens entengui, parlaríem d'un cubell, sabó i faig, saps? I un fregall. I, diguéssim, amb un servei d'incendis forestals, com els que hem tingut aquestes setmanes, ens passem allà més de 24 hores, sense possibilitat de canviar-nos la roba, totalment contaminats, no hi ha possibilitat de tenir un procés de descontaminació, una dutxa, netejar-se, diguéssim, perquè hi ha una manca de personal i el sistema, quan es dona emergències d'aquest tipus, doncs queda tensionat i al límit.
0: Què us diu el govern a aquestes reclamacions? Quina és la seva resposta?
2: El govern sempre intenta allargar, diguéssim, els terminis i sempre l'excusa és que no hi ha pressupost, que hi ha intenció per canviar les coses, però sempre ho dilata amb el temps i al final no acaba aplicant les mesures que el conjunt del sindicat reclamen.
0: I és per això que feu aquesta carta a la consellera?
2: Sí, perquè al final, diguéssim, no veiem que hi hagi una voluntat de seure a negociar i d'acabar arribant a acords. Simplement s'intenta dilatar amb el temps aquest procés de negociació perquè no vagi enlloc, que és el que ha anat passant en els darrers anys, on s'han incomplert o s'han reinterpretat acords que hi havien signat amb la part social de bombers.
0: Si no hi ha avenços, si no us escolten, si no us fan cas, a quin escenari ens deixa això?
2: Actualment hi ha una sèrie de mesures de pressió que el col·lectiu de bombers està aplicant i serà el propi col·lectiu a través de votacions, qui decidirà si fan falta, diguéssim, noves mesures de pressió per forçar a l'administració a seure a negociar i realment escoltar de forma constructiva les reivindicacions que plantegem.
0: Per tant, seria contemplable que en aquesta tardor, on hi haurà protestes dels mestres, previsiblement dels metges, dels bombers també n'hi hagi?
2: Per suposat. Nosaltres ens trobem que ara, aquesta tardor, s'ha de negociar els nous acords laborals i, veient la poca voluntat que hi ha per part de l'administració de negociar i complir els acords anteriors, doncs ja veiem que ens portarà a haver de reivindicar els nostres drets i les nostres reivindicacions al carrer.
0: Entenc que això seria, en tot cas, a la tardor, per tant, passat aquest estiu tan complicat que pinta, no?, pels incendis.
2: És a dir, en aquest sentit, sí, però actualment ja ens trobem en un procés de mobilització. Ens han plantejat una sèrie de reivindicacions a l'administració que, diguéssim, no estan predisposats a seure, i nosaltres ja ens trobem, diguéssim, mobilitzats i aplicant una sèrie de mesures durant aquesta campanya forestal. Mm. El que no pot ser és que ens trobem en la situació actual i que parlant clar, ens mengem una campanya forestal molt dura, molt exposada, el dia de seguretat.
0: El Carles Urgell és bomber de la Generalitat i és delegat sindical del cos de la CGT. Senyor Urgell, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
2: Adéu, moltes gràcies.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super número 1 en fruta y verdura.
9: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl. Val la pena.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
13: Sona bé.
12: 4,3 litres de consum al 100.
13: Sona a Qashqai e-Power.
12: I el 0% TAE.
13: Sona que estreno un Nissan.
12: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
15: Carglass canvia. Carglass repara.
16: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
17: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
18: Quica Nazaret.
19: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
20: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
22: Aquest estiu, crims.
21: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
22: A Catalunya Ràdio.
23: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
22: Posem llum a la foscor.
24: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
22: Què va passar? Qui ho va fer?
25: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
26: No ho sabem.
22: I per què?
27: No ser perquè cogí el martillo i le pegué.
22: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
28: Comencem.
29: Com més calor fa,
30: més fresca et fem la tarda.
29: Les millors tardes d'estiu
30: són les que es passen en bona companyia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Tu, deixa't sorprendre.
22: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
30: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
3: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Una altra de les notícies de les últimes hores és aquest pla de Brussel·les per restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a partir de 13 anys, de 13 anys cap a sota. Les autoritats comunitàries estudien fixar aquesta edat mínima, això sí, com passa sovint en Brussel·les, donant una certa llibertat als països perquè puguin apujar-ho si ho consideren convenient. El cas és que ja fa dies que hi ha governs que es mouen en aquesta direcció, ara ja és directament l'executiu comunitari. Això valia la pena comentar-ho amb el psicòleg Marc Massí, president de Desconnect, amb qui parlem molt sovint d'aquestes qüestions. Marc, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ja hem comentat alguna vegada amb tu, Marc, que hi ha aquest soroll, es va cap a aquesta línia. Alguns governs amb més traça que altres, però dona la sensació que qui més qui menys està prenent nota i prenent mesures en aquest sentit.
1: Sí, jo penso que sí, no? que ho estem veient de forma repetida, cada vegada més intens, però amb un denominador comú, no? Que hem de fer. Si us hi fixeu, no? Els països ho proposen, aquí Espanya també es va proposar, però no s'està acabant de fer. I aquesta és la pregunta, per què no s'està acabant de fer?
0: I per què no s'està acabant de fer?
1: Bueno, perquè hi ha molts caldes pel mig, no?
0: Exacte.
1: Si som una mica clars... jo crec que els interessos són molt potents. No recordo per edat quan va costar la llei del tabac. Si ens recordem, a la Fórmula 1 hi havia una marca de tabac per tot arreu, no? Tots aquests interessos, quan van costar de demolir, jo penso que aquí hi ha uns interessos extremadament bestials que estan fent que es prioritzin els diners per sobre la salut mental sobretot en aquest cas dels menors, i crec que és per aquest motiu, perquè tothom ho té molt clar ja. És a dir, jo recordo quan el 2012 vaig fundar Desconnecta, em tindava de boig, perquè com podia ser que parléssim malament dels mòbils i de les xarxes? Passat més de 4.000 nanos, i us puc garantir a qualsevol pare que ens estigui escoltant que no li poden donar una pantalla al seu fill tan aviat, que és una absoluta bestiesa, i que les coses, la ruleta a la que juguen segurament surti creu, no? Jo crec que tots som conscients, no només experts en el tema, sinó pares i mares. Si parles amb els nanos de 16, 17, 18, et dirien que mai de la vida li donarien un mòbil als 14, 15 anys del seu germà petit, perquè són conscients, i aquest que és una dada molt important, que són conscients de lo dolent que és, els nanos són conscients de lo que ve passant. Una altra cosa és que l'addicció o les ganes o l'abús els pugui superar, però jo ho tenim molt clar. Jo crec que ara ja no hi ha ningú que vagi dient que el seu bebè menja amb una tauleta, no? En tot cas ho fas i no ho dius. Per què no ho rematem?
0: No, anava a preguntar justament això, N'hem parlat amb tu diverses vegades, Marc, però, és a dir, pel sentint-te, ja hi ha prou evidències, per afirmar que hi ha una relació directa entre l'ús dels mòbils i sobretot de les xarxes socials amb els mòbils. No és el mòbil com a tal, suposo, sinó les xarxes socials com a mòbils, amb el grau d'ansietat i depressió que tenen la gent més jove, no?
1: Sí, jo penso que l'apunt que has fet de les xarxes socials és molt important, eh? Jo penso que si ens donés un mòbil sense xarxes, doncs alguna cosa milloraria. El mòbil té alguna part, diguéssim, addictiva, però l'algoritme de les xarxes és realment el problema, o dels videojocs, per acabar de puntualitzar, o dels videojocs. Podem trobar pornografia, podem trobar altres accessos, però són molt minoritaris comparats amb les xarxes i sobretot amb els videojocs. Jo us dic... deixant un moment l'estadística o l'evidència científica, que repetim, és evident, valga la redundància, veure els nanos com els veiem nosaltres, us puc garantir que faria que molts pares s'ho repensessin. Tu quan veus una nena de 12 anys que s'ha autolesionat, on pensem que ho ha après? Per això a l'escola no ho ensenyem. Les famílies no en parlen d'això. Això ho veuen a les xarxes. Estem en l'índex de suïcidi més alt de la història adolescent. Ens estem trobant amb nenes amb problemes de trastorns d'alimentació, com són la bulímia o són l'anorèxia, que no han disminuït en els últims 18 anys. No ha disminuït la dada. Quan anem cap a millor, estem trobant que l'aïllament social, que per mi és un dels punts que menys es parla i és transcendental, o sigui, que un nano de 14, 15 anys ara acaba l'estiu, què ha de fer? A mi molts canals audiovisuals em truqueu, què hem de fer a l'estiu? Doncs miri, el drogadicte a l'estiu es droga més. L'alcohòlic a l'estiu beu més perquè té menys ordre, té menys estructura, Doncs imagineu-vos els nanos. Llavors ens trobem els pares que diuen, bueno, da igual, que estigui amb el mòbil, que és estiu. Llavors què es pensa vostè? Que el setembre ho deixarà estar per art de màgia o per madurès? Veiem que els resultats acadèmics no estan millorant. Podem baixar el nivell de les PAU tot el que vulguem, però el nivell acadèmic està disminuint. Tot això, tot té a veure amb les xarxes? No, molt, sí, ho potència, infinitament.
0: Ah. El que passa és que l'altre debat que ja hem tingut amb tu altres vegades també, Marc, és si això funciona, és a dir, si realment el cas que hem vist a Austràlia, per exemple, no? Que és dels que més ho ha fet recentment, de si realment es pot prohibir que un nano jove entri a les xarxes socials. Tu has comentat alguna vegada que aquesta és, ara es parlo de memòria, però em sembla haver-t'ho sentit dir tu, de dir que aquesta és una de les opcions. L'altra seria dir-los a les plataformes de dir, escolti'm, que treguin aquest contingut nociu d'una vegada per totes. És a dir, vostès controlen perfectament Exacte. Quan surt un mugró a Instagram. Doncs també sabran quan surt un contingut nociu per adolescents, no?
1: Exacte. Sí, jo penso que la llei està molt bé i és un pas endavant, sobretot en conscienciació. M'explico? Perquè tu no veus nanos fumant a l'escola o a una consulta mèdica? Ja està com instaurat. No? Llavors, la llei ens ha ajudat a instaurar aquesta part. No veus ara nanos de 15 anys conduint. M'explico? Hi ha una llei que ja està molt instaurada. Vale. I després veus un animal que va a 220 per hora, bueno, doncs ja venen, li posen una multa o li troben el carnet. Vale. Però són molt minoritaris. Per què? Perquè hi ha una llei, hi ha hagut una formació, digue-li de la EGT o digue-li de la pròpia societat, que ens han portat cap aquí. Fins aquí, fantàstic. Però les plataformes que guanyen bilions d'euros amb els nostres infants, i això suposo que tampoc ho posarem en dubte, perquè, de fet, el gran magnate del tema ja va demanar perdó per el que havia fet. Va acabar demanant perdó, va ser poc catòlic, perquè va demanar perdó, però va dir, con todo el dinero que yo he invertido en esto. Mm-hmm. Bueno, però va haver-hi una petita reconeixença. No? Llavors, aquí penso que se li ha d'exigir al qui munta un bar de copes que no entrin menors a aquest bar de copes, perquè si no li tancarem el bar de copes. No? Llavors les plataformes, com tu molt bé dius, saben perfectament el que hi ha i el que no hi ha. És evident. Inclús a vegades ho fomenten. No? Llavors seria tan fàcil com dir, escolti, miri, tot això aquí no pot passar. Clar, què passaria? Que és molt menys interessant i hi ha molt menys contingut i hi ha molt menys accés. Tornem als calés. Tornem als calés. Mira, tenim dades de Xina, però clar, el problema de tenir dades de Xina és que no saps si te les pots creure o no, per el que tots sabem. Però Xina representa que ha prohibit, i dic sempre molt entre cometes, no, els videojocs amb unes certes pautes de no gastar els menors, dels caps de setmana jugadors, i sembla que va bé. Després també parles amb gent de xinesa i et diu, hombre, no, esto no, o sea, aquí son los niños que más juegan, no? Les dades que t'arriben allà són poc fiables, no? Però en qualsevol cas, jo combinaria el que dius tu, la llei que prohibeixi aquest accés, que per cert no seria els 13, com s'està proponent, seria els 16, i a la vegada collaria molt més a les tecnològiques a simplement a que protegissin el menor. O sigui, pornografia, violència, autolesión i contenido pues, no, de com pot ser que un nano a les xarxes socials li diguin de tot i no passi res. Escolti, si vostè es vol tenir una xarxa X, no, la X, per exemple, l'antic Twitter, escolti, pues vostè posa el DNI, vostè diu qui és, i si vostè vol insultar, vostè que afronti el que, no? El que ha dit. Poc més. Si amb això faríem una gran avançada.
0: Marc, en tornem a parlar un altre dia. El Marc Massip, el psicòleg, president de Desconnect, amb qui ens agrada parlar d'aquestes qüestions. Mil gràcies, Marc, una abraçada forta.
1: Una abraçada molt forta, bon dia.
0: Cuideu-vos molt. Bon any, perquè em mires així.
2: Perquè m'hagués agradat fer-li una pregunta al Marc, que és, a veure, si hem d'esperar que les tecnològiques facin alguna gestió per a, diguem-ne, que l'algoritme no arribi als nens, doncs ja podem esperar sentats, o sigui, en tranquil·litat. A veure, jo el que em pregunto és, hi ha algun sistema tècnic que eviti aquesta entrada?
4: Sí.
2: Vale.
4: L'únic que ha de ser un
2: el
4: sistema...
2: El mar no ens serveix per res. Sí, Alicia.
4: No, perdó, però vull dir que el que ens falta aquí és, igual que coneixeu vosaltres el model del clave PIN, o, saps? El que necessitem és un sistema de verificació d'edat que sigui públic. Això, i això s'ha de crear a escala europea o a escala estatal, i per tant no deixar-ho a mans de les tecnològiques, sinó que el sistema de verificació d'edat sigui quelcom públic, s'hagi de validar amb el DNI, i per tant hi hagi una fiabilitat màxima, igual que anar a votar o qualsevol altra cosa que requereix.
2: O fer una operació en Hisenda.
4: Si la verificació d'edat només depèn de les tecnològiques, necessitem un sistema de verificació públic.
5: Sí, crec que també és important el que ha dit el Marc sobre l'ensenyament. Com més pantalles hi ha,

0: fos un nano que de camí a l'escola bressol o de camí a l'escola va amb cotxet i els seus pares li enxufen el mòbil perquè estigui distret i no parli, o quan vas a dinar amb una sèrie de gent i el que abans eren els plastidecors i una mica de làmina, ara és el mòbil perquè els nens ho donin pel sac, dit malament. Primer, si tens un fill, has d'assumir que hi haurà més soroll a casa, això és un fet, i segon, has d'assumir també que tot el que no pots fer és, a través del mòbil, intentar solucionar tots els problemes de convivència que hi pugui haver en una casa. I això és terrible, perquè al final el nen s'acostuma al telèfon i treure-li és molt complicat, perquè els estímuls no els pots igualar. Amb les coses del món real que tu pots tocar, no pots igualar els estímuls d'un mòbil. Igual que a la meva generació també hi havia videojocs, hi havia nanos que s'enganxaven al Call of Duty, o el que sigui, ara hi ha el Fortnite, o el Minecraft, o el que sigui. Hi ha d'haver maneres per limitar-ho, i l'única manera de limitar, i estic molt d'acord amb el que deia l'Alícia, accés sobretot a les xarxes, és a través d'alguna cosa que sigui pública, perquè si no, no s'aconseguirà. Perquè ara, bona part del que abans era assetjament, que es podia produir durant 8 hores en una escola, ara dura 24 hores al dia, perquè a través del mòbil tu pots insultar algú 24 hores al dia si et ve de gust.
1: Per això deia, posava l'accent en les xarxes socials. Hi ha aquest llibre que es diu La generació ansiosa, d'aquest Jonathan Haidt, que és un dels llibres que ha marcat això, i ell explica, diu, és que no són els mòbils, són les xarxes, no són les xarxes socials, són les xarxes socials per mòbils. Diu, a partir de que esclaten és quan les dades d'ansietat i depressió pugen, i ell explica una cosa que a mi sempre em fa molta gràcia, que ell diu la prova més clara de que això està fet per fomentar l'addicció, diu, és que la cosa aquesta d'Instagram o de l'email, de que tu obres la pantalla i baixes amb el ditet cap avall i llavors fa com un moviment i quan puja hi ha contingut nou, això està directament inspirat per les màquines escurabutxaques, que és que quan tu tires la palanca cap a baix i això puja i tens resultat nou. Diu, el mecanisme d'addicció és exactament el mateix. Anna.
2: A veure, jo estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit aquí, excepte amb que tot això s'arregli posant això, un pin parental públic, no sé com dir-ho. Jo crec que ja fem tard, que això és com el canvi climàtic, i que s'estan gestant generacions de captius, per no dir esclaus digitals. Vull dir, aquí sí que estic totalment d'acord amb que el tema és molt greu, sobretot crec que hi ha un abans i un després de la pandèmia, perquè és veritat que aquesta canalla arriba un moment que no distingeix el món virtual del real. O sigui, això és així. Però que no és tan senzill, diguem-ne, arreglar-ho, perquè, per exemple, és veritat, això, estic totalment d'acord que els pares, jo també ho he fet, quan tenia una criatura petita, utilitzes la pantalla com una mena de Mary Poppins d'estar per casa, no? O sigui, diguem-ne, quan no dones més l'abast, li dones a la criatura una pantalla, però també no oblidem les exigències de localització del món actual. Per exemple, els nens, no diguem els fills de pares separats, han de tenir mòbil per estar localitzables, no? I clar, pel mòbil entra el que entra. En el moment que els mòbils, o sigui que tenen l'altre escriptor, ja no li podies donar un mòbil d'aquells d'antigenació, o sigui que li has donat un smartphone que té de tot, doncs ja està. Llavors jo crec que, feta la llei, feta la trampa, crec que ni tecnològiques ni governs voldran posar-se de cul aquesta insaciabilitat digital de les noves generacions, i crec realment que tenim un problema, molt gros, i el problema és que no li veig la solució. Igual que no li veig la solució al canvi climàtic, penso que ja fem tard. Vull dir, aquí soc molt pessimista.
3: Però això no ens pot portar, Anna, a dir que no hem de poder fer res, quan en aquest cas hi ha coses que són molt clares. Tu pots fer un sistema de verificació públic, igual que també pots exigir una cosa, com ara tu comentaves, Freddy. L'algoritme que utilitzen aquestes tecnològiques és privat i opac. No sabem com funciona. I, per tant, això s'ha de poder obligar a les tecnològiques a que ho facin públic i, per tant, entrar en el debat públic i que hi hagi marge a regular com funciona aquest algoritme. Perquè això també crea... Parlem molt dels xavals i la gent jove, evidentment, població més vulnerable. Però això també té efectes en la gent gran, que també hi ha un punt d'addicció. I l'última minicosa que volia comentar, també hem de ser conscients que aquest tema de les pantalles té una afectació diferencial per classe. I això, ara mateix, qui és la classe social que sí que es pot pagar extraescolars, que sí que es pot pagar aquest estiu anar de colònies, fer casals, i en canvi hi ha altres famílies que és molt més senzill que l'Helena estigui a casa tota la tarda tancat mirant el mòbil, i que, per tant, no, que comentava el Marc Masim, no, que què han de fer els nens, els xavals, aquest estiu? Home, doncs idealment haurien de marxar de campaments, de casals, de colònies, de camps de treball, però és que una setmana de colònies costa 700-800 euros. Clar. Per tant, també s'han d'oferir activitats als adolescents que no siguin totes... que costin diners.
1: Hem d'anar a publicitat, però a Bolaño, que veig. No. Aquest somriure surna aquí.
4: És que abans, quan el Marc ha dit la meva generació també estava viciada per als videojocs...
1: Sí, l'Oriol, perdó.
4: Aquesta insinuació a l'edat m'ha sentat molt malament.
1: Ja he vist que posaves una carona així.
4: Perquè, clar, jo estava...

0: molt influenciat per al Mortadelo i Filemón, que no és exactament el mateix, o Hazañas Bèl·liques, sí. No?
1: Llavors... Jo llegia el Zipizape, també. Ah, home, era de les meves activitats preferides, sí, de l'estiu, de fet.
0: Sí, jo recordo que m'havia enganxat a una cosa que ara us sonarà, uf, no sé com us sonarà, però al Comecocos.
1: Home, ah, home, i tant.
0: No a la màquina. No, no,
2: però ara, anyo, diu l'Anna.
0: I no a la màquina, sinó als bars. Sí, home, que entraves, sí, a fer alguna cosa. I bueno, jugaves en el Comecocos, perquè mòbils no existien.
3: Es podia jugar. Un home, sí, com, sí, tu jugant al Comecocos.
0: No existien. Oh, m'encantava. I a més, Anna, te dic una cosa. Entre, sí, el billar, el millón, i el Comecocos era un crac.
3: Bueno, va. No, home, el billar, val. El billar, quan vulguis, eh?
2: Vinga, vinga. Encara en traurem alguna cosa. Dos quarts i mig de 10, anem a publicitat i tornem de seguida.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
5: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
6: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
5: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
11: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
11: Som
4: 3CAT.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons cobriràs per dinar? És en realitat una ampolla de colònia. Sí, sí, com ho sents? Perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
15: Generalitat de Catalunya i AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
4: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: I Oriol Marc, i Anna Grau, i Toni Bolaño, i Alicia Puig, a l'àgora del dia. D'aquí poquets minuts comença a França la desfilada del 14 de juliol, de la Festa Nacional Francesa, una diada que arriba en plena polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa del Mundial. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
2: Unes hores abans del partit d'avui, recordem, primera de les semifinals del Mundial entre Espanya i França, Pedro Sánchez és avui amb Emmanuel Macron a París per assistir a aquesta desfilada del 14 de juliol.
16: De fet, ahir ja es van veure, van coincidir en un sopar amb altres líders mundials. Avui Sánchez s'ha reunit a primera hora del matí amb l'alcalde de París i ara, com dius, torna a coincidir amb Macron. No consta, o no sabem, si han parlat de les reflexions de l'expresident espanyol.
17: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
16: Sí que n'ha parlat l'exministre d'Exteriors francès. De fet, n'han parlat força ministres de l'executiu francès, però Jean-Noël Barrot ha dit que és estupidesa, és racisme o totes dues coses alhora. Fins i tot l'extrema dreta ha tancat files sortint a dir i sortint a defensar el patriotisme de la selecció francesa. Les crítiques de Rajoy també han arribat des de la Moncloa, se l'acusa de posar pals a les rodes, d'intentar torpedinar la política exterior del govern espanyol i crítiques també de la mateixa selecció.
18: Pero el fútbol si es para algo es para integrar, para para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho otra persona.
16: Això deia el blaugrana Lamine Yamal. El PP, que diu, doncs intenta com pot treure-li ferro a l'assumpte, dient que són reflexions sarcàstiques de Rajoy i que no se li han de donar més importància.
2: Aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio podem saludar l'exprimer ministre francès i fins fa raonablement poc ministre d'ultramar de l'executiu francès, també Manuel Valls. Senyor Valls, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
2: I molt bon 14 de juliol, abans que res.
19: Gràcies.
2: Senyor Valls, què li ha semblat aquest article famós de Mariano Rajoy, on comenta que la selecció francesa juga estupendament bé, però afegeix, això sí, sense jugadors francesos?
19: Bueno, aquest article em va enfadar i al mateix temps em va posar molt trist, com un ex primer ministre, un ex president del govern espanyol que conec, a més perquè vam coincidir quan jo era primer ministre i vam col·laborar, per exemple, en temes d'antiterrorisme, com un ex primer ministre francès, espanyol pot parlar així amb un escrit, no? I és veritat, i ho deia el Jean-Noël Barrot, el ministre actual d'Assumptes Exteriors francès, és una barreja d'estupidès, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
2: No hi ha parlat amb Rajoy?
19: No he volgut parlar i crec que és ell que ha de fer la reflexió, s'ha de desnudar ell mateix. Ja ha vist la reacció a França, a Espanya, i les paraules que acabem d'escoltar de Lamine Yamal, com els del Borja Iglesias, ahir ho diuen tot, no? El que és el futbol i el que és el futbol a Espanya i a França.
2: Li ha sabut greu o l'ha molestat encara més, diguem-ne, com el Partit Popular hi ha volgut treure ferro dient que són paraules satíriques, que no se n'ha de fer pas un gra massa?
19: Bueno, jo tampoc em vull ficar gaire de la política espanyola, que conec bé i que hi conec les polèmiques, això passa en tots els països. El que sé és que a Espanya, bueno, a França la política no va gaire bé, i no tenim gaires virtuts. Però bueno, hi ha sempre debats en els partits. El que sempre em sembla molt estrany a Espanya, que sigui en el PP o en el PSOE, és que sempre cierran files, no? No hi ha mai cap crítica. No se senten les crítiques. Són dos blocs que aplaudeixen de la mateixa manera en els que fan tonteries, i de vegades molt grosses, o les diuen molt grosses. I això no ajuda al debat polític, a la democràcia i a que la gent entengui que la política és necessària en una democràcia.
2: Vostè ho deia, això ha generat moltes crítiques a França. També, vist des d'aquí, crida l'atenció que fins i tot el reagrupament nacional, el partit de Marine Le Pen, hagi criticat a Mariano Rajoy. A més, unes paraules molt dures. I el seu portaveu deia, el senyor Rajoy és racista directament.
19: Sí, bueno, però és el pare de la senyora Le Pen fa 30 anys va tenir més o menys les mateixes paraules, no? Parlant d'un equip on hi havia molts fills de la immigració magrebina o africana, i això ja va generar un gran debat. Avui l'agrupació nacional, que vol guanyar les pròximes eleccions, jo recordo un fet, és que la senyora Le Pen ha tret vots majoritaris a totes les excolònies en els departaments i territoris d'ultramar. I hi han diputats, dos, d'aquests territoris d'ultramar que estan en el grup de la senyora Le Pen i que són negres. Les coses han canviat en aquest sentit. I ara més és l'equip nacional. Però sempre ha sigut així l'equip de França. En els anys 80, vosaltres us recordeu la final de l'Eurocopa del 84, entre Espanya i França, que va guanyar a França, en l'equip de França hi havia el Tiganà, que era negre, hi havia el Platini, que era un fill d'un obrer italià, hi havia el Luis Fernández, que tothom coneix a Espanya,
2: sí.
19: Fill d'espanyol i d'obrer espanyol. El futbol és el primer esport popular, representa en general a la classe humil, a la classe obrera, i a França, com en molts altres països, aquestes classes socials, humils, obreres, són els fills de la immigració, avui, o la immigració que la representen. I l'esport en general i el futbol, que és l'esport més, més popular, és el que representa més el que és aquesta societat.
2: De fet, no només el futbol, senyor Valls, vostè mateix. Vostè mateix ha sigut primer ministre, ha sigut ministre d'Ultramar i vostè, vostè és nascut a Barcelona.
19: Sí, sí, em vaig fer francès als 20 anys i ho deia en un article que va publicar a l'Espanyol, no? que ser francès no és un color, no és un origen, és estimar un país, compartir valors, saber parlar un idioma, que és el francès, conèixer una cultura, una història, és això ser francès. I jo crec que això passa també en molts països, és el fet també a Espanya. I és el que més molesta, no?, de l'article del Mariano Rajoy, és que ell no ha pensat en els orígens estrangers, de fet. Ha pensat en el color. I si jo li deia, oye, Mariano, que yo he nacido español y soy francés, em diria, no, però tu no, no, perquè jo no sóc negre. No? És aquí que hi ha un tema. Jo el que li demano és de ficar-se en la situació d'un Nico Williams o d'un Lamine Yamal per saber el que poden ferir aquestes paraules. Mm.
2: Sobretot a les portes d'un partit, no sé si vull el cor dividit o no el té dividit, diguem.
19: No, jo estic a favor de França. Jo sóc un culer, ho sap. Però avui serà un dia molt especial, perquè no només és la festa nacional, però d'aquí uns moments estaré a Niça, perquè és l'aniversari de l'atemptat. I, per cert, en aquest atemptat on van morir 86 persones, al cor molts nanos, un atemptat espantós, com tots els atemptats, però aquest va ser potser encara més terrible. Hi havia molts francesos dels barris populars de Niça que venien a assistir al foc artificial de la festa nacional i que eren de tots els orígens. Hi havia també estrangers, turistes, hi havia molts francesos d'origen magrebí o africà i que van morir perquè eren francesos, perquè el terrorisme va voler atacar França, no? Un dia de festa nacional i que hi hagi terror en la població. I tenim tots aquests pensaments, però trobarem un moment, suposo, per seguir el partit i que guanyi el millor equip, i espero que serà França.
2: És cert que avui fa aquests 10 anys de l'atemptat de Niça, ara com deia el senyor Valls. En aquests partits de la selecció francesa també hem vist, no només la selecció francesa, també quan el PSG va guanyar la Champions, uns aldarulls realment molt, molt pujats de to, on fins i tot hi ha hagut víctimes mortals. Què hi ha al darrere? O com s'explica que passi això? Perquè és veritat que a molts llocs hi ha incidents, ho van veure als Estats Units quan van guanyar l'NBA, els Knicks, també ho han vist a Barcelona, però sí que és veritat que dona la sensació que els de França sempre són pitjors. No sé si vostè té també aquesta sensació.
19: Sí, sí, sobretot al redor del París, que no és culpa directament del París. A més, com hi van haver aquests els derulls fa unes setmanes, la final era Budapest i això va passar a París. Bueno, jo crec que és una barreja de fracàs d'una part de la integració en certs barris de França, que no, que això ni el París ni l'equip de França ho representa, al revés, és un exemple de lo que és la integració dels fills o dels nets de la immigració, i també d'una violència que avui s'organitza a través de les xarxes socials, el tràfic de droga, amb la voluntat de destruir. Són grups petits però potents i que poden fer molt mal i que fan molt mal a la imatge de l'esport i sobretot del país. No crec que passi això avui. El 14 de juliol sempre hi ha problemes. Passa més amb els equips de les ciutats, de les Champions, però bueno, s'ha d'anar efectivament molt... molt al tanto.
2: Jo deia per això, perquè també sovint hi ha moltes d'aquestes lectures que diuen que això demostra una fractura en la societat francesa.
19: Hi ha una fractura d'organització de la immigració a França, en les mateixes, d'una immigració pobra, en les mateixes ciutats, en el mateix barri. Jo vaig ser diputat, alcalde d'una d'aquestes ciutats durant molts anys. Això és un fracàs, en part, de la República, d'una minoria, perquè s'ha de recordar que la gran majoria dels fills de la immigració són èxits, i no només en l'esport i no només en la música, en tots els àmbits de la vida econòmica i social, en polítics, en ministres, en diputats també, en periodistes. Bueno, però sí, és una part, això també ho veiem a països del nord d'Europa, en part Alemanya, molt a Gran Bretanya, i cuidado, perquè aquests temes, i també es veu a Catalunya, són temes que són inflamables, no? I del qual els populismes també aprofiten.
2: De fet, a vostè mateix s'ha criticat en diverses ocasions per tenir un discurs excessivament dur amb la immigració.
19: Sí, sí, perquè jo crec que s'ha d'organitzar la immigració. França és un país d'immigració tot el segle XX, amb immigració italiana, espanyola, portuguesa, marroquí, algerina, africana, però s'ha d'organitzar, perquè si no posem condicions terribles aquesta immigració i també en els barris populars, en els barris obrers, i per això creix també en el món obrer el vot d'extrema dreta. Doncs s'ha d'organitzar a nivell europeu com a nivell de cada país.
2: Manuel Valls, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
19: Gràcies.
2: Una gràcies al Manuel Valls, exprimer ministre francès, exministre fins fa poquet d'Ultramar, dins el gabinet de Manuel Macron, amb aquestes paraules de Mariano Rajoy que tant s'estan comentant, Anna.
3: Bé, a veure, jo crec que conegué el Mariano Rajoy, crec que li interessen bastant més, força més, el futbol que la política, i que ell, bueno, va pensar que això només no s'ho llegiria cap francès, que jajajaja, i doncs, ho veus el partit, doncs endavant. Vull dir, home, un antic primer ministre, president del govern, hauria de filar més fi, i bé, tenint en compte doncs, que hi ha notícies que salten als Pirineus. Jo crec que Manuel Valls té molta raó, moltes de les coses que ha dit. De fet, a veure, el que demostra... La França ha sigut un país de gran acollida, d'una gran capacitat d'atracció, de que molta gent interessant volia ser francesa. De fet, això es veu molt a la literatura. Vull dir, veus el cas de Romain Gary, que era un jueu lituà i que va ser pilot de guerra amb De Gaulle, i llavors doncs, esdevé un personatge importantíssim. Apollinaire, molta gent es pensa que Picasso és francès, no? Vull dir, no cal arribar al futbol. Vull dir que, a veure, que tota aquesta gent, diguem-ne, que juguen amb la selecció, evidentment són gent, diguem-ne, que no només volen ser francesos, sinó que volen representar França i que d'alguna manera assimilen uns valors. El problema amb la immigració, quan crea problemes, no sol ser la immigració en si, sinó els governants que gestionen aquesta immigració. França ha estat molt de temps, ha tingut una gran capacitat, insisteixo, de xuclar gent de fora, a més, amb tots els processos de colonització, i França va colonitzar com una bèstia, doncs t'arriba, o sigui, t'arriba la factura de la gent doncs, de les antigues colònies. La novetat ara és que ve, doncs, històricament, com en el cas de Manuel Valls, o de Romain Gary, o de Joseph Kessel, o de Guillaume Apollinaire, o de qui sigui, tothom que es feia francès automàticament mamava o admirava uns valors, els valors de la República, i ara, diguem-ne, arriba gent doncs, que potser aquests valors no els considera tan sagrats, o en té uns altres, o s'obre una dialèctica nacional sobre quins haurien de ser els valors, diguem-ne, de la societat, no? Yeah. Però això té més a veure, insisteixo, amb el govern de turno que amb l'immigrant de turno.
1: Curial. Home, jo crec que França, exemple d'integració complicat, en la mesura que hi ha hagut molts problemes en dècades anteriors a les banlieues. Hem vist imatges que van ser bastant aclaridores d'un problema seriós amb el terrorisme islàmic, no només el Bataclan, sinó el que va passar a Nice fa 10 anys, combatents d'estat islàmic que cremaven el passaport francès quan hi havia problemes a Mali, que hi van enviar l'exèrcit francès i hi va haver problemes seriosos allà també, i en tot cas... Allà la immigració va 20-25 anys abans dels problemes o necessitats que puguin haver-hi ara mateix aquí a Catalunya o a Espanya. I ho recordava també Manuel Valls quan França guanya l'any 98 el Mundial amb jugadors d'origen estranger com per exemple Zinedine Zidane, Jorg Cruyff, Anglomà, des d'allí són jugadors que Jean-Marie Le Pen, fundador de l'extrema dreta francesa, ja va criticar i deia que això no era la meva França, que és exactament el que diu Mariano Rajoy al seu article 28 anys més tard. I pel que fa al que preguntaves tu, Fredi, que això és interessant, eh?
3: No és la seva França, el Mariano no pot dir que és la seva França.
1: No, la seva, pobret, no. Amb prou feines coneix la seva Espanya i més gent la seva França. Però hi ha una qüestió també vinculada a aldarulls. A vegades, per exemple, hi ha esclats socials que costen a vegades d'entendre. Quan es va empresonar Pablo Hasél, a Barcelona hi va haver contenidors cremats. És molt probable que ni un 10% de les persones que van sortir al carrer coneguessin Pablo Hasél. Hi ha a vegades una necessitat d'expressar segons quins malestars al carrer, el liu pel liu, per entendre'ns, que això a vegades passa. I a França és veritat que quan hi ha liu al carrer, el liu és més important i la policia també tendeix a ser una mica més contundent del que estem acostumats aquí.
2: Alicia.
20: No, jo hi ha una cosa que mencionava l'Anna, no? Que el problema ha estat que l'article l'han llegit a l'altra banda dels Pirineus, no? Que el problema és que ha arribat a França. Jo crec que en el fons el missatge de Rajoy també era pels espanyols, no? Només és espanyol d'un qui és d'un cert color. I això denota una cosa que jo creia que era caduca, no? Que és aquesta enyorança de l'Europa blanca, que ja mai més serà, ja mai més serà una cosa unificada. En el que no estic gens d'acord amb això de l'Anna és aquesta idea dels valors que compartim i que per tant això ens fan societat. Les societats són terrenys geogràfics en el qual ens intentem posar d'acord en moltes coses, però aquesta enyorança d'una migració passada que comprava els valors... No, mira, o sigui, aquí intentem conviure tots amb diferents valors que tenim, venim d'on siguem, i per tant jo crec que això és evident. Ara, és veritat el que deia l'Oriol, que hi ha un debat més enllà, que és aquests esclats de moments, no? Pues de les certes banlieues. Jo crec que França sí que és paradigmàtic d'aquesta idea de la planificació urbanística excloent que tanca la gent migrada en banlieues i, per tant, allò són caldos de cultiu de pobresa i de coses difícils. Però el problema és la planificació urbana que no preveu desenvolupaments urbanístics en el qual hi hagi societats democràtiques on hi hagi diferents classes socials i mescles i, per tant, crea banlieues que, evidentment, doncs, són problemàtic.
1: No, i una manera de sortir a vegades de la banlieue, i això ho hem vist, per exemple, Kylian Mbappé és de bon dir.
2: I tant.
1: Patrice Evra, que va ser capità de la selecció francesa al Mundial de l'any 2010, si no recordo malament, lateral esquerre del United i de la Juventus, també ve d'una banlieue. I també hi ha molts joves que veuen en l'esport una sortida a uns entorns que, com deies tu, Alicia, normalment els condemnen a seguir un camí predestinat a no ser ciutadans de primera ni molt menys.
2: No, i a més, tu has dit el cas de Kylian Mbappé, que en un moment determinat es va mullar políticament el votant de l'extrema dreta.
1: En aquest Mundial, en una conferència de premsa, hi ha un moment que hi ha un periodista que li diu que no, estic aquí a l'extrem dret de la sala, sí. I diu, doncs potser no ens entendrem.
2: Sí, exacte. Sí. En fi, tot això, ara vaig al Bolaño, perquè hem d'anar a les... No t'esveris, ara vaig a tu, perquè hem d'anar a les notícies. D'això m'ha dit ben bé, només ben ràpidament, que el president Salvador Illa acaba de fer un... ha fet un tuit comentant les declaracions de Lamine Yamal, dient ben dit i ben jugat, molta sort aquest vespre. És el que deia el president Salvador Illa, que és perico, a més a més, doncs sobre aquestes declaracions de Lamine Yamal, jugador del Barça.
0: Això és un valor afegit?
2: Vaig, és allò, per recordar-ho, escolta, arribem a les 10. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia.
2: Vinga, ens actualitzem.
21: I ho fem amb aquesta crisi de govern a Girona perquè l'executiu municipal tripartit amb Guanyem, Junts i Esquerra té les hores comptades. Està previst que Junts per Catalunya anunciï públicament aquest matí que trenca l'acord, però la vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha fet saber a l'alcalde. Anem a Girona, Fèlix Martín.
22: Hola, bon dia. L'amenaça de ruptura de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència». Ella mateixa ha convocat una compareixença pública aquest matí, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
23: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
22: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra. Si Junts marxa, quedarà en minoria amb 11 regidors. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
21: Més notícies, Natàlia Ramon.
24: La Generalitat explicarà aquest migdia els comerços afectats per l'esvoranc al barri del Putxet, a Barcelona, que han hagut de tancar les ajudes econòmiques que podran rebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, n'ha parlat a TV3.
25: El que calgui, ho hem fet fins ara i ho continuarem fent. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos estem posant tots els recursos econòmics, de moment en el reallotjament, i farem front, perquè el que és evident és que els veïns i veïnes i aquest negoci no tenen cap responsabilitat.
24: Quan fa una setmana de l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro, els veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. L'amo de la pizzeria, on hi va haver el forat, no es refia que les ajudes públiques siguin ràpides. Mentrestant, els tècnics continuen mesurant el subsol dels habitatges afectats. Fins ara, els mesuraments de les cases i en superfície han donat resultats estables.
21: 60 municipis de 13 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre els espais afectats hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. D'altra banda, un centenar de municipis estan en nivell 3. En aquest cas és risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part dels municipis en aquesta situació.
24: I en marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també a Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta.

0: Desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, sobretot europeus. L'últim 14 de juliol, pel president Emmanuel Macron, que ha de convocar eleccions anticipades abans de l'estiu vinent, compta amb la participació de 6.700 tropes, un centenar d'avions, 31 helicòpters i més de 300 vehicles, i també hi ha 500 militars de 37 països, entre els quals per primer cop una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Chris Tamer i també el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Del Serra.
1: Avui ja se sabrà el primer finalista del Mundial de Futbol, que sortirà del partit Espanya-França, que jugarà a les 9 del vespre a Dallas. El blaugrana Lamine Yamal diu que no sempre s'hi ha davant un partit com el d'avui, afegeix que el futbol és un espai per la integració. Mentrestant, Marco Corella ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. L'exjugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Mentrestant, el Badalona Women presenta aquest matí Vicky Losada. Avui també és dia de presentacions al Girona i al Sabadell. Els gironins presenten els migcampistes Ethan González i Iván Morante, i els vallesans el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. L'Espanyol B també presentarà avui l'excapità Sergio García com a nou entrenador de l'equip filial, l'Espanyol B. Els socis de l'Europa, de la primera federació de futbol, decideixen en una consulta jugar la pròxima temporada a Can Dragó i descarten el Narcís Sala. L'equip graciang no pot jugar encara al Nou Sardenya fins que no tingui instal·lada la gespa natural. Aquest migdia es reprèn el Tour de França amb la desena etapa entre Urllac i l'Elorient, de 166 quilòmetres i amb 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. Pogacar sortirà com a líder de la general amb gairebé 3 minuts d'avantatge sobre el danès Vingegaard.
2: Fins aquí les notícies.

Les xifres sovint expliquen una part de la realitat. L'informe socioeconòmic anual del 2025 del Baix Llobregat ens presenta una comarca que continua avançant. Creix la població, augmenta l'ocupació, es reforça el teixit empresarial i l'atur continua disminuint per cinquè any consecutiu. Són dades que conviden doncs, a l'optimisme i que confirmen el paper del Baix Llobregat com un dels motors econòmics de Catalunya. Però les bones notícies no han d'amagar els reptes que encara tenim per endavant. L'atur continua tenint rostre de dona i afecta especialment a les persones de més edat. Un recordatori de que la recuperació no arriba a tothom amb la mateixa intensitat. El creixement econòmic només és un èxit si és compartit i genera oportunitats reals per a tota la ciutadania. I també ens preocupa doncs, l'augment de la sinistralitat laboral. Crear ocupació és imprescindible, però aquesta ha de ser segura, estable i de qualitat. Darrere de cada accident laboral hi ha una persona, una família i una realitat que no pot reduir a una estadística tota aquesta casuística. I és que la prevenció i la seguretat han de continuar sent una prioritat. L'informe també posa el focus en un fenomen que va més enllà de l'economia, l'envelliment de la població i el creixement natural negatiu. La comarca continua guanyant habitants gràcies a la immigració, però cada vegada neixen menys persones de les que moren. Aquesta realitat obligarà doncs, a les administracions a repensar serveis, habitatge, sanitat, mobilitat i polítiques de suport a les famílies i a la gent gran. El Baix Llobregat viu un bon moment, però el veritable èxit no serà només créixer, sinó fer-ho amb cohesió social, amb sostenibilitat i sense deixar ningú enrere. Les dades són importants, però encara ho són més la capacitat doncs, de convertir-les en polítiques que millorin la vida de les persones, perquè el progrés d'una comarca no es mesura només pel seu pes econòmic, sinó per la qualitat de vida que és capaç d'oferir als seus ciutadans. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui 14 de juliol del 2026. Avui dimarts arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit farem un repàs a les portades dels diaris. Amb Mariona Sales tancarem aquest bloc informatiu amb les efemèrides i el temps. I seguirem avançant. Avui l'entrevista del dia parlem amb Eva Miñarro Tornés, en aquest cas regidora de Cultura, que doncs, ens visita aquí a Ràdio Desvern per parlar de la Festa Major 2026 i donar el tret de sortida a les diferents entrevistes que farem amb aquesta temàtica. També parlarem de llibres, ho farem amb l'Arnau Cònsul de Cal Llibreter i tancarem el programa d'avui amb l'Associació de Gent Gran i amb l'Espai de Nutrició i Dietètica amb l'Elvira Sánchez. Sigueu benvinguts i benvingudes a un matí més aquí a Ràdio Desvern a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres al 98.1 FM, encetant el magazín d'avui, com ho fem sempre, amb una mica de música. Us deixem amb David Guetta i Sia, amb aquest Titanium. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Un minut passa d'un quart d'onze del matí. És moment ara de titulars, de parlar de notícies de Sant Just, i ho fem com cada matí amb Mariona Sales. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb els tres titulars de la jornada. Avui parlem dels mercats de Sant Just, que modificaran els horaris durant l'estiu. També parlarem del campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves de Sant Just, i tancarem amb l'Observatori Comarcal que alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. Marxem a parlar de societat. Comencem parlant, com dèiem, d'aquests horaris que es poden modificar al llarg de la estiu.
1: Exacte, i és que els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 del vespre durant el juliol, mentre que l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa, dels dimecres, i de Julia Quieta, dels dissabtes, també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, en períodes de tancament específics per cada parada.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la primera notícia amb la que obrim aquest espai informatiu a Ràdio d'Esvern, a la Rambla. I ara marxem, doncs, a parlar d'esports, perquè, com ja hem anat avançant també al llarg d'aquests dies, el Casal de Joves s'està preparant per aquesta època estiuenca, perquè els joves de Sant Just, doncs, que encara no marxin o que no marxin durant el mes de juliol, tinguin activitats i un espai, doncs, per dur a terme, doncs, activitats de lleure, i que, bé, doncs, puguin sortir una mica de casa i passar-ho bé. Mariona, marxem fins al Casal de Joves.
1: Sí, i és que el Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 de la tarda a les 9 de la nit a la sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar, i el campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, que és un esport, doncs, que combina estratègia, rapidesa i dinamisme, en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. I bé, segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient.

0: I tanquem aquest bloc d'avui, Mariona, parlant d'un informe que ha sortit aquests darrers dies i que parla concretament de casa nostra, del Baix Llobregat.
1: Sí, i parla de les desigualtats de gènere en els usos del temps, que continuen marcant la distribució de les tasques domèstiques i de cures, segons les dades de l'enquesta d'usos dels temps de Catalunya 2024, difoses per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. L'estudi constata que les dones dediquen una hora i 19 minuts més al dia a les activitats de la llar i la família, més, és a dir, una hora i 19 minuts més que els homes, i també disposen de menys temps pel treball remunerat, l'oci i la pràctica esportiva. L'informe també posa de manifest que les dones continuen assumint majoritàriament la planificació del dinar i el sopar, la compra diària i la neteja a fons de la llar, evidenciant que la càrrega mental vinculada a l'organització de les tasques quotidianes continua tenint un clar biaix de gènere. Tot i que respecte a l'edició del 2010, el 2011 les dones dediquen 36 minuts menys al dia a les tasques domèstiques i de cures. Aquesta reducció no s'ha traduït en un augment equivalent del temps que hi destinen els homes. L'Observatori Comarcal assenyala que aquestes dades serviran de base per analitzar la bretxa del temps al Baix Llobregat i orientar futures polítiques públiques en àmbits com les cures, la conciliació, el mercat de treball i la igualtat entre dones i homes. La nova infografia elaborada conjuntament amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat ja es pot consultar al web de l'Observatori Comarcal.
0: I tanquem aquest bloc, com ho fem sempre, amb els titulars de forma ampliada. Podeu cercar tota aquesta informació en breus al www.radiodesvern.com. Avui hem parlat dels mercats de Sant Just que modificaran els horaris durant l'estiu. El mercat municipal tancarà del 10 al 24 d'agost i diverses parades dels mercats ambulants també ajustaran la seva activitat per vacances. També hem parlat del campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves de Sant Just. L'activitat gratuïta es celebra el 21 de juliol a la Sala Utopia i convida els participants a descobrir aquest esport en una jornada de competició i bon ambient. I hem tancat amb l'Observatori Comarcal, que alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. L'enquesta d'usos del temps 2024 evidencia que les dones dediquen més temps al treball domèstic i menys al treball remunerat, l'oci i l'esport que els homes. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: I ara, portades de diaris. I arrenquem aquest repàs de la premsa escrita del nostre país amb la portada del diari Ara.
3: Doncs el diari Ara obre amb el sector públic dient que el govern vol reduir un mes l'espera per les llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis, tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública perd força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. En fotografia principal, parla del tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El Cesc Maideu i Pere Tordera, enviats especials a Armeria, parlen doncs, d'aquest foc tan mortífer que hi ha hagut, que, si no m'equivoco, els morts pujaven fins a 13 i hi ha doncs, una llista de desapareguts que han de veure doncs, on estan. També veiem a la fotografia que diu un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la pervivència dels incendis. Altres notícies d'avui del diari Ara, veiem que el CNI reconeix que va espiar David Fernández. La Fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. També parla dels detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa que feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. I tant que portava avui el diari Ara parlant del racisme de Rajoy que xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol.
2: Molt bé, doncs aquesta és la informació que podeu trobar a la portada del diari Ara d'avui dimarts. Marxem al periòdico en català que destaca doncs, la mort de Sam Neill, estrella doncs, discreta de Jurassic Park, que ha mort als 78 anys. I recordem, ja vam fer menció d'aquesta notícia, un espai que li varen dedicar a l'actor. També ens parla el periòdico en català avui de l'enquesta política del GESOP per a la premsa ibèrica. Parla dels espanyols que prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció quasi unànime entre els electors del PP i de Vox. El repartiment dels escons, entre parèntesi, les generals del 2023, podem trobar que el PP sumaria uns 123-127 escons, a diferència del 137 que va treure el 2023. Pel que fa a Vox, pujaria de 64 a 68, més o menys, dels 33 que actualment té. Trobem a Sumar, que baixa els 14 a 16, de 31 que en va treure, i el Partit Socialista es quedaria a uns 108-112, amb diferència al 121 de la darrera elecció, de la darrera campanya electoral. Marxem a parlar també de que Feijó doncs, conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat. Vox es manté i Sumar cau. I en imatge principal veiem a dues dones caminant per la terra cremada de Los Gallardos, a Almeria. Llegim doncs, la reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en zona de perill d'incendis, però només 139 tenen plans locals d'emergència. Llegim també que el govern vol reduir doncs, d'un any a un mes la tramitació de llicències urbanístiques i tanquen portada amb tres notícies. Per una banda, l'intent de suïcidi. El 70% de les persones que es tiren al metro sobreviuen amb greus seqüeles. També parlen de dades de l'Incasòl. Els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre de l'any i tanquen portada amb A prop de la fira. L'empresa Pangea fabricarà propulsors espacials a l'Hospitalet. Tercera portada d'avui dimarts 14 de juliol, La Vanguardia.
3: La Vanguardia obre avui amb el canvi climàtic, dient que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. En fotografia principal veiem a Espanya que busca la final contra una temible França. Espanya disputa aquesta nit a les 9 la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol. Jugarà contra França, que és una de les favorites per obtenir el títol. L'equip espanyol confia frenar les figures franceses com Mbappé o Dembélé amb el talent jove de Lamine Yamal, que el veiem doncs avui sent el protagonista de la fotografia de La Vanguardia, que ahir va celebrar amb els seus companys el seu 19è aniversari. Altres notícies també d'avui de la portada de La Vanguardia. Veiem que els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. La policia catalana sospita que un piròman reincident és l'autor dels tres incendis consecutius que ha patit Aiguamúrcia a l'Alt Camp des de dimecres passat. I veiem en fotografia que alguns camps llaurats van servir de tallafocs i com a mínim doncs, tenien aquesta barrera natural per no seguir cremant més tros de bosc. Pel que fa a l'incendi de los Gallardos, han estat identificades 9 de les 13 víctimes d'Almeria. Veiem també a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció. També altres notícies de La Vanguardia. Veiem que Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge. L'agència SIP preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. I tanca portada La Vanguardia amb una notícia sobre consum, dient que investiguen la venda d'ulleres insegures per veure l'eclipsi.

0: última portada del dia, El Punt Avui, que destaca l'entrevista a Hussein Bakhi, investigador expert en política internacional. I en una cita seva diu: la seguretat europea depèn força de quatre països externs de la Unió Europea. Marxem a parlar també de l'Observatori Municipal, que s'aturen a Gavà, tres bases contra inundacions. Tres bases que en aquest sentit doncs serveixen en aquest aspecte. No? Parlen de les entrevistes a l'alcaldessa Gemma Badia i al cap de l'oposició, a Miquel Rosselló. Veiem en imatge principal doncs, com si fos com si d'una cursa es tractés, tot d'homes i també una dona, en aquest cas entenem que representa doncs, Marine Le Pen, ajaguts a terra, com si anessin a començar una cursa davant doncs, l'Elisi, i es pot llegir, comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Marine Le Pen doncs, es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. Marxem a parlar de l'espai del d'ahir, signat per Xevi Salapuig, que diu: el conseller i el ministre Òscar Ordeig i Pablo Agustín Duy van mostrar ahir el sentit pedagògic que sempre doncs, hauria de tenir la política. També pel que fa a cròniques, podem llegir l'amnistia, que l'amnistia s'apliqui amb diligència, i Fernández i Riera també espiats. Tanquen portada amb l'esportiu, Espanya i França obren avui a les 9 del vespre unes semifinals molt potents. El Mundial arriba a la recta final demà, l'Argentina, Anglaterra, recordem, doncs, amb aquesta segona semifinal que desvetllarà ja el nom dels finalistes, partit que es disputarà diumenge 19 a les 9 del vespre. Doncs Mariona, amb això posem punt i final a aquest espai informatiu, a aquest bloc, que doncs continua ara amb les efemèrides i també amb el temps. T'escoltem, com sempre, als butlletins informatius i a l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Molt bé, fins ara. Nosaltres ara fem una pausa musical, de seguida tornarem amb les efemèrides per descobrir què va passar tal dia com avui, 14 de juliol. Com dèiem, petita pausa amb Oques Grasses.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
9: A casa, la feina i al carrer.
10: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya. Ara escoltes Ràdio
3: d'Esquerra. I ara, efemèrides. Marxem a descobrir què va passar el 14 de juliol i si, doncs, remenem una mica el calendari, trobem a l'any 1964 el ciclista Jacques Anquetil guanya el seu cinquè i últim Tour de França. Però anys més tard, a l'any 1983,

Nintendo llança el videojoc Mario Bros. Qui no ha jugat mai al Mario Bros? Déu-n'hi-do, eh? Quin videojoc. Jo crec que dels més coneguts de tots els temps. També l'any 1995 neix el format d'àudio comprimit MP3, tot i que el primer reproductor, el MPMan F10, no es comercialitzaria fins l'any 1998. Però bé, l'MP3, que encara el fem servir a dia d'avui, un format molt reconegut, molt pràctic, en el qual doncs podem escoltar aquelles pistes d'àudio amb molta qualitat. Marxem a l'any 98, quan el marroquí i Cham El Guerrou doncs estableix el rècord mundial dels 1.500 metres amb un temps de 3 minuts 26 segons a Roma. Això passava a l'any 98. També, tal dia com avui del 2010, Kodak fabrica l'últim rotlle de pel·lícula diapositiva, Kodachrome, després de 75 anys al mercat. El prestigiós fotògraf de Magnum, Steve McCurry, que, si no m'equivoco, ara mateix crec que hi ha una exposició a Barcelona d'aquest senyor, doncs és l'encarregat d'immortalitzar aquestes darreres imatges de Kodak. Marxem a parlar de l'any 2021, quan el Tribunal Constitucional declara il·legal el confinament decretat pel govern espanyol durant el primer estat d'alarma de la pandèmia de la Covid-19. I si marxem doncs a naixements, avui trobem a Ventura Rodríguez, arquitecte espanyol, que naixia el 1717, déu-n'hi-do, ha plogut bastant. Anys més tard, el 1807, Ventura de la Vega, poeta i escriptor hispano-argentí, també naixia tal dia com avui. Gerald Ford, expresident dels Estats Units, naixia l'any 1913. Yoshiro Mori, primer ministre del Japó, naixia l'any 1937. Javier Solana Madariaga, polític espanyol i secretari general de l'OTAN, també doncs naixia l'any 1942. Candela Peña, actriu espanyola, si no heu vist La boda de Rosa, us la recomano moltíssim, gran pel·lícula d'aquesta actriu espanyola que naixia tal dia com avui l'any 1973. I el 77, Victòria de Suècia, princesa hereva, que en aquest sentit doncs naixia també tal dia com avui, 14 de juliol. I què trobem per aquí? Doncs mireu, trobem defuncions. A l'any 1816, Francisco de Miranda, precursor de la independència de Veneçuela, naixia tal dia, moria, ens deixava tal dia com avui. També ho feia Jacinto Benavente, dramaturg espanyol, al 54. I a 1970, Luis Mariano, cantant espanyol, també ens abandonava el 14 de juliol de 1970. Ho feien també el 98 Richard McDonald, cofundador de la cadena de menjar ràpid McDonald's. A l'any 2002, Joaquín Balaguer, expresident de la República Dominicana. El 2003, Compay Segundo, músic cubà. I el 2022 també ens abandonava Eugenio Scalfari, periodista italià. Tanquem doncs aquest espai, aquest bloc d'efemèrides, amb l'efemèride del dia, el Dia Internacional del Tauró. Avui es celebra una jornada dedicada a conscienciar sobre la importància dels taurons en els ecosistemes marins i la necessitat de protegir-los davant de les amenaces que posen en risc la seva supervivència. I per això avui doncs li retrem homenatge amb aquesta cançó, amb Henry Méndez a la veu. Estic parlant de El Tiburón, qui no ha ballat mai això, i ara, quan venen festes majors, encara més. Vinga, avui fem un homenatge als taurons amb aquest clàssic de Henry Méndez.

Són 3:15 del matí, encetem aquest bloc, aquest espai que, doncs bé, ara esdevindrà l'espai de Ramblejant amb aquesta cançó, acomiadant-nos d'aquest El Tiburón, amb Henry Méndez, una cançó de Proyecto 1 que està sonant ara mateix a Ràdio d'Esvern i que també doncs, ens convida a animar el nostre tiburón, a Ferran Torres, que recordeu, doncs avui la selecció espanyola té una cita a les 9 del vespre contra França. Esperem que el nostre tiburón doncs, avui marqui un bon gol i també ens doni aquesta victòria. Bé, doncs fer una pausa seria interessant, però com que venim de fer aquesta pausa musical, el que farem serà anar a Barraca. Anar a Barraca perquè hem de parlar de dos temes avui al Ramblejant, doncs que no us deixaran indiferents. Per una banda, volem parlar del butlletí municipal i per l'altra, començar a fer xup-xup, començar a parlar de la festa major, perquè avui tenim una cita a les 11:10, l'entrevista del dia amb la regidora de Cultura, amb Eva Miñarro. Parlarem de tots els detalls d'aquesta festa major. Per tant, com dèiem, marxem directament a l'espai de Ramblejant.

I arrenquem parlant del butlletí de juliol-agost, que molts de vosaltres ja haureu rebut a les vostres llars, o potser l'heu agafat d'algun equipament o d'algun centre cívic. La qüestió és que aquest butlletí destaca l'èxit en participació del pas del Tour per Sant Just i també l'acte de reconeixement a les entitats esportives. Posem fil a l'agulla. Parlem del número de juliol-agost del butlletí municipal, que recull l'actualitat de Sant Just d'Esvern amb especial protagonisme per les grans cites esportives de l'estiu, la Festa Major, les polítiques d'habitatge i diverses iniciatives de participació i sensibilització ciutadana. Com dèiem, en aquest número es dedica la portada al pas del Tour de França per Sant Just d'Esvern, que va convertir el municipi en escenari d'una gran festa col·lectiva i a l'acte de reconeixement a les entitats i esportistes locals, que va posar en valor la tasca de 22 entitats esportives del municipi i els seus gairebé 3.000 participants. En l'àmbit de la ciutat, el butlletí destaca els resultats de l'enquesta del Pla Local d'Habitatge, que confirma les dificultats d'accés a l'habitatge, especialment al lloguer, que són una de les principals preocupacions del veïnat. Demà hi dedicarem també l'editorial a parlar concretament del Pla Local d'Habitatge i també de les necessitats del nostre municipi. Pel que fa a sostenibilitat i a la mobilitat al poble, el butlletí informa de l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions, que recordem és una mesura que desplegarà de manera progressiva amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Ve d'una normativa europea, s'aplica aquí a Sant Just també a partir del ple del mes passat, on es va aprovar aquest projecte, aquesta aprovació inicial, recordem, i que també es dona a conèixer en aquest butlletí del mes de juliol-agost, la xarxa de refugis climàtics disponibles aquest estiu al municipi, amb una ampliació amb nous espais. Pel que fa a la programació cultural i festiva, ocupa un espai destacat amb l'arribada de la Festa Major. Actualitzarem amb més informació a continuació, però abans volem seguir ampliant aquesta informació que podem trobar a les pàgines del butlletí local. El butlletí posa també en valor diverses iniciatives de sensibilització i cohesió comunitària, com el projecte de murals artístics dedicats als drets dels infants en diferents espais del poble, o la tercera temporada del programa de ràdio d'Esvern Gent de Sant Just, Històries que fan poble. Aquest programa, el programa d'aquesta casa, dirigit per Enric Riba, que continua donant veu a persones vinculades a la història i la vida social de Sant Just, es podrà escoltar també en la franja de 11:30 a 12 del migdia a partir de la setmana del 27 de juliol. A dins del magazín de Matins a la Rambla li hem fet un espai en aquesta programació d'estiu, i els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol, l'última setmana de temporada, escoltarem de 11:30 a 12 aquest Gent de Sant Just, amb programes destacats com el de Manuel Zapata, president de la Casa Regional d'Extremadura, o també el de Soledat Sans, que recordem que és la pregonera d'enguany a la Festa Major de Sant Just. Bé, com dèiem, també hi ha altres continguts d'interès per a la ciutadania, on s'inclouen la votació dels projectes de cooperació internacional que rebran suport municipal, les actuacions de control de plagues durant l'estiu, les noves mesures de neteja viària, activitats culturals, exposicions i molt més. També a l'entrevista del mes s'hi troba la de Sergi Ferrando, el nou cap de la policia local de Sant Just, que exposa els reptes de futur del cos policial i defensa un model basat en la proximitat, la prevenció i la confiança amb la ciutadania. Finalment, el número també completa amb una àmplia agenda d'activitats culturals, socials i juvenils previstes durant els mesos d'estiu. I tanquem aquest bloc de Ramblejant, com ho fem quan arriba aquesta Festa Major, fent un repàs de les seves activitats, perquè Sant Just d'Esvern es prepara per viure una nova edició de la Festa Major, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost, amb una última jornada festiva el 6 d'agost, el Dia dels Patrons, la festivitat dels Sants Just i Pastor. La pregonera d'enguany, com ja hem avançat, serà l'artista i fundadora del Carrau Blau, Soledat Sans Serafini, que donarà el tret de sortida a una programació plena d'activitats per tots els públics
públics organitzada per l'Ajuntament i per les entitats del municipi. La imatge d'aquesta edició és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2026. La seva proposta es va imposar entre les 27 obres presentades i serà la imatge que identificarà la festa en tots els seus suports de comunicació. Podeu veure el cartell al www.radiodesvern.com i al mateix web escoltar l'entrevista que li varen fer fa unes setmanes a l'Artífex, el dissenyador gràfic que s'ha encarregat doncs, de la imatge oficial d'aquesta festa major. Pel que fa a la música, tornarà a ser un dels grans atractius d'aquesta programació. A Barraques comptarem doncs, amb les actuacions del Poni Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, que ompliran de ritme i ambient les nits de festa. Com a novetat destacada, aquest any neix la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats del municipi, amb la qual doncs, avui, amb la regidora de Cultura, ampliarem més informació. Properament es podrà consultar el programa complet amb tots els horaris, espais i activitats per no perdre's cap dels actes d'una de les cites més esperades de l'estiu. Breu pausa, tornem de seguida amb el temps amb en Carles Rius. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Bruno Mars sona ara a Ràdio Desvern, però malauradament l'hem de tallar per donar pas doncs, a l'espai del temps amb en Carles Rius. Mira si ets important ja, Carles, que hem tallat a Bruno Mars per poder-te donar temps, eh?
1: Sí, això només em crearà enemics entre l'audiència d'aquí de Sant Just, eh? Perquè, clar, o sigui, estic escoltant la cançó, la gent està allà a casa ballant i tal, i ara surt aquest sabastre dins que fa calor, que ja ho sabem. Clar, fa una mica de ràbia. Jo... Però, bueno, va, explica'm una miqueta la situació.
0: Ajudant-te a fer amics. Molt bé, perfecte.
1: Això mateix. Doncs, aviam, el tema onada de calor com a tal sembla que es va desdibuixant una miqueta. No volem dir que refresqui, no volem dir que no faci calor els propers dies, però sí que el fet d'allò que explicàvem ahir d'onada de calor, que han de ser 3 dies al voltant dels 34 graus, doncs tot això es va desdibuixant perquè demà serà un dia molt càlid, avui serà un dia càlid i dijous serà un dia càlid. O sigui que són 3 dies on les temperatures... doncs experimentaran una pujada i demà no cal dir-ho que seran molt altes, però no apreten tant. O sigui, els americans continuen amb la seva, eh? Els americans demà plantifiquen a Sant Just Desvern que a les 2 del migdia tindrà 39,9 graus. O sigui, és una temperatura brutalment alta, que podria ser un rècord històric, però només estan els americans sols amb aquesta previsió de temperatura tan alta per Sant Just. El que sí que és cert és que hi haurà bossa d'aire càlid, que és molt càlida, que a 1.500 metres d'alçada hi ha valors de 28 a 30 graus, això és una autèntica animalada, o sigui, això vol dir que si a 1.500 estan a 30 graus estarem a 35 o 36 demà a Sant Just, però la marinada ens salvarà una miqueta, aquesta marinada del mar doncs probablement a la costa ens salvi, potser a l'interior sí que tenen temperatures molt altes i es podrien comparar les del dimecres passat que ja van ser de rècord i demà molts punts a l'interior de Catalunya doncs poden arribar als 40 graus. Però el que dèiem, a Sant Just tenim l'esperança que puguem estar entre els 35 i els 36 a tot estirar. Un dels grans problemes que tenim aquesta setmana pel que fa a la meteorologia, per una banda és la humitat i per una altra banda són les nits. Perquè això sí que es diferencia una miqueta amb la setmana passada, que teníem un ambient molt més sec, unes temperatures molt altes, però realment avui, per exemple, estem amb unes temperatures que són molt semblants a les d'ahir, ahir estàvem a 29, avui estem a 28,8, o sigui, són dos dècimes de diferència. Ahir vam arribar a una màxima de 30 graus, avui superarem aquests 30 i podem arribar als 31 o als 32, perquè ara ja estem a les portes dels 29, però el problema és la humitat, i l'altre problema és la temperatura mínima. Una autèntica animalada. Aquesta nit hem tingut 25 i en algunes de les nostres estacions i només hi ha una que hagi baixat a 24,6, que és la de dalt del Walden. La resta han estat al voltant dels 25 graus. És nit tòrrida. Ja no és nit tropical, és nit tòrrida. És una autèntica animalada. I aquestes properes nits seran molt fumudes, perquè hi haurà humitat molt elevada i la temperatura no baixa. O sigui, tu veus a casa que obres finestres i tal i segueixes tenint la mateixa calor que si estessis de dia. O sigui, que la propera nit, la nit de dimarts a dimecres, i sobretot la de dimecres a dijous, les temperatures mínimes poden estar al voltant dels 25-26 o fins i tot en algun punt una miqueta més. O sigui, són valors altíssims, són gairebé, bueno, són temperatures que podrien ser tranquil·lament les màximes i estem parlant de mínimes. I pel que fa a màximes, el que dèiem, demà dimecres, així dies variables, amb molta pols en suspensió i amb probabilitat de que tinguem aquests 35, 36, 37, ho anirem veient. Dijous, a pluja i entre divendres i el cap de setmana torna a fluixar una miqueta més. O sigui que les temperatures van molt a poc cap a un camí de normalitzar-se, però serà a partir del cap de setmana i la setmana que ve que ja es normalitzaran. Clar, penseu que demà entrem a la canícula. O sigui que el fet de que es normalitzi una temperatura en aquesta època de l'any vol dir que fotrà molta calor. Però bueno, com a mínim no seran aquests 36, sinó que estarem en valors de 30-31 i el que ens preocupa més de cara als propers dies són les mínimes. No tenen cap tipus d'intenció de baixar i això és preocupant perquè les nits seran molt fumudes a partir... Bueno, aquesta nit ja ho ha sigut. Les properes nits seran fotudes, ni ventiladors ni finestres obertes, perquè no corre l'aire, faran salvar les nits impresentables que tindrem a Sant Just gràcies a aquest meravellós estiu. Però bueno, com a mínim tenim aquesta possibilitat de que les temperatures puguin normalitzar-se pel que fa a les màximes durant el dia, ja veurem la humitat, i després d'altra banda doncs, també aquestes mínimes altes aviam si van començant a baixar una miqueta de cara als propers dies.
0: Molt bé, doncs, Carles, ho deixem aquí. Se'ns ha acabat el temps, però demà seguirem ampliant informació, com sempre. Quan arribin doncs, les 10:50, quan quedin 10 minutets per les 11 del matí, tornarem a connectar amb tu per parlar del temps i per veure si la cosa doncs, segueix per una banda o per una altra.
1: Molt bé, doncs aquí serem.
0: Una abraçada, cuida't.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: I amb vosaltres fem una petita pausa, tornem de seguida després dels butlletins. Fins ara.
2: Responen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionats amb les altes temperatures ha estat de més de 250 visites els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text impulsat pel Ministeri d'Igualtat incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-li el màxim mal possible. Madrid, Àngels Afuente, bon dia.
4: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: L'exprimer ministre francès Manuel Valls se suma a les crítiques a Mariano Rajoy per l'article en què l'expresident del govern espanyol afirmava que a la selecció francesa de futbol no hi ha francesos. Al matí de Catalunya Ràdio, Valls creu que hauria de demanar perdó per aquest comentari racista.
5: És una barreja d'estupidès, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
3: Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. L'ajust afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed, un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament dijous passat. Són declaracions a Catalunya Ràdio del president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, durant la concentració dels treballadors d'aquest matí.
6: La empresa alega que es debido a una reestructuración en todos los estudios del mundo debido a un mal contexto económico, pero los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva. Entonces es algo que ni entendemos ni compartimos, que tenga que pasar todo esto por la extinción de 51 puestos de trabajo.
3: En cas de no arribar a un acord amb la multinacional, els sindicats exigeixen rebaixar la xifra d'afectats, millorar les condicions de sortida i garantir el futur de l'ocupació a la delegació catalana.
2: El Piro Musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell de Barcelona i la festa de la nit de Cap d'Any de la capital catalana es traslladarà a l'Anella Olímpica. Això és per les obres a Fira Barcelona-Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha confirmat aquesta emissora, l'Ajuntament de la capital s'ha vist obligat a reubicar aquests dos esdeveniments multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. Per la intensificació de les obres d'ampliació del recinte de Fira Barcelona durant el segon semestre de l'any. Aquests canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran a la seva ubicació actual. Esports, Marcos García.
7: Avui tindrem el primer finalista del Mundial Masculí de Futbol a les 9, França-Espanya, primera semifinal. Argentina i Anglaterra acaben de preparar avui la segona semi que els enfronta demà. L'Espanyol femení anuncia el fitxatge de la davantera Natàlia Scott fins al juny del 2028. La terrassenca té 19 anys i és formada al planter blanc i blau i arriba procedent del Barça B. El Badalona Women presenta d'aquí aquest matí Vicky Losada. A segona, el Girona presenta els migcampistes Isan González i Ivan Morante i el Sabadell Ell presenta el defensa Miqui Codina i també el migcampista Alain Ribeiro. També en clau de presentacions aquest migdia es farà de Sergio García com a nou tècnic del filial de l'Espanyol. Avui es reprèn el Tour de França, desena etapa, entre Urllac i Le Lorient, 166 quilòmetres, 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar és el líder del Tour, té un marge de 2 minuts i 42 segons sobre el segon, que és Jonas Vingegaard. I en tenis, Paula Badosa juga aquesta tarda al torneig d'IASI a Romania en partit de 16ens de final. S'enfronta amb la ucraïnesa Kalimina.
8: Fins aquí les notícies.
9: Catalunya. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 del vespre durant el juliol, mentre que l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa, el dels dimecres, i de Júlia Quieta dels dissabtes, també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, en períodes de tancament específics per cada parada. Pel que fa a esports, el Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys, que es durà a terme de les 9 de la tarda a les 8 a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent dels participants tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme, en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. I en societat, les desigualtats de gènere en els usos del temps continuen marcant la distribució de les tasques domèstiques i de cures, segons les dades de l'enquesta d'usos del temps de Catalunya 2024, difoses per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. L'estudi constata que les dones dediquen una hora i 19 minuts més al dia a les activitats de la llar i la família que els homes, i també disposen de menys temps pel treball remunerat, l'oci i la pràctica esportiva. L'informe també posa de manifest que les dones continuen assumint majoritàriament la planificació del dinar i el sopar, la compra diària i la neteja a fons de la llar, evidenciant que la càrrega mental vinculada a l'organització de les tasques quotidianes continua tenint un clar biaix de gènere. Tot i que respecte a l'edició del 2010-2011, les dones dediquen 36 minuts menys al dia a les tasques domèstiques i de cures. Aquesta reducció no s'ha traduït en un augment equivalent del temps que hi destinen els homes. L'Observatori Comarcal assenyala que aquestes dades serviran de base per analitzar la bretxa de temps al Baix Llobregat i orientar futures polítiques públiques en àmbits com les cures, la conciliació, el mercat de treball i la igualtat entre dones i homes. La nova infografia elaborada conjuntament amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat ja es pot consultar al web de l'Observatori Comarcal. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és un quart de 12 del migdia. Farem una petita pausa per la publicitat, tornarem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara.
1: Marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimacho. Estic
9: solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Cinema sense límits.
15: Cinema sense fronteres.
16: Cinema sense mesures.
17: En definitiva,
18: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
19: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i avui a l'entrevista del dia ens situem a casa nostra, a Sant Just, perquè el nostre municipi ja ho té tot a punt per viure la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, amb una programació plena de cultura popular, música, activitats familiars, esport i propostes organitzades tant per l'Ajuntament com pel teixit associatiu del municipi. Entre les novetats d'enguany destaca el naixement de la coordinadora de festes, que reforça la participació ciutadana en l'organització de la celebració, així també com una programació pensada per arribar a totes les edats. Avui, aquí, a la Rambla, conversarem amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, per conèixer els detalls d'aquesta edició, les novetats i també els reptes d'una de les cites més esperades de l'any. Eva, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Nosaltres encantats de tenir-te perquè, com comentàvem una mica a l'inici del programa, avui és el desencadenant de tot aquest seguit d'entrevistes que tindrem aquí al programa per conèixer les activitats de primera mà, no?, d'aquelles persones que fan la Festa Major, que fan possible les activitats i les accions que es van desenvolupant al llarg d'aquests dies de Festa Major. I avui, doncs, coneixerem la programació, alguns detalls amb la regidora de Cultura, però a partir d'aquí, ja a partir de demà, tindrem entrevistes, doncs, amb els protagonistes, amb Quina Barra, amb Dimonis, amb Antoni Méndez, també parlarem de la 80s Party. La setmana vinent també coneixerem la coordinadora de festes. D'alguna manera, aquests dies, aquestes setmanes, doncs, la dedicarem a l'entrevista del dia a conèixer els protagonistes d'aquesta Festa Major. Com dèiem, ja falta molt poc perquè comenci la Festa Major 2026 i ens agradaria saber, Eva, amb quines sensacions arriba l'Ajuntament a aquesta nova edició.
1: Doncs aquesta nova edició, i com cada any, l'Ajuntament està amb molta il·lusió, com bé deies, i m'agrada reafirmar el que comentaves. És una Festa Major organitzada no només pels nostres tècnics, tècniques, no?, i pel suport de l'Ajuntament, sinó per totes les entitats i totes les persones que hi volen participar i que fan un gran esforç perquè la Festa Major sigui per tots, no?, per tot el poble, de tots per tots, com m'agrada dir. Uh-huh. I tenim molta il·lusió que hagi sorgit una iniciativa com una coordinadora. És una cosa també important, tot i que a veure com s'organitzen, perquè és el naixement d'aquesta coordinadora, i a veure com funciona tot, però jo crec que anirà molt bé.
0: Uh-huh. I quin diria que és l'esperit que defineix la Festa Major a Sant Just?
1: Jo crec que l'esperit que defineix és l'alegria, la convivència i el conviure, no?, entre tots a participar.
0: Uh-huh. Important, convivència i alegria, no?, que vagin de la mà, perquè en aquest sentit, doncs, la festa ha de ser per tots i amb tots, com també bé comentava a l'inici la regidora. Una de les grans novetats és la creació de la coordinadora de festes. Ja hem fet menció, ja hem comentat una mica, doncs, com funciona aquesta coordinadora de festes, però ens agradaria saber, doncs, com ha sorgit aquesta iniciativa, què aporta la festa i d'on veu, no?, aquesta idea, perquè els que ja fa uns quants anys que vivim a la Festa Major coneixíem, no?, el nucli, aquesta entitat, aquesta coordinadora que ja havia existit, aquesta comissió de festes que havia format part de Sant Just, doncs, en molts anys d'aquesta Festa Major, i que en aquest sentit, doncs, es va dissoldre. Ara sembla que neix a partir també d'aquest relleu generacional una nova proposta. Quines similituds té aquesta coordinadora amb el nucli i quin serà el seu objectiu principal?
1: De fet, pel que ens comenten els que estan portant tot aquest tema, ells el que volen és representar a la major part d'entitats que es pugui i inclús a ciutadans en concret que es vulguin apropar a aquesta coordinadora i que vulguin aportar les seves idees i la seva feina per poder portar a terme tota una sèrie d'activitats. Llavors, ells tenen aquesta iniciativa que, com ens diuen, és representar la major part d'entitats i de persones del poble. Per tant, ara, pel que sabem, segurament no totes les entitats ni totes les persones han tingut l'oportunitat, uh-huh, encara, no?, d'apropar-se, perquè és un naixement, no?, és una cosa que és nou, i aquest any hem fet el que hem pogut, amb reunions tant amb la coordinadora com les reunions que fem normalment amb l'Ajuntament i les entitats, i a veure com funciona tot. És l'inici, però nosaltres els acompanyarem i farem tot el possible perquè entre tots puguem organitzar-ho bé.
0: Uh-huh. Aquesta festa major torna a apostar doncs, per una programació molt diversa i ens agradaria saber des d'aquí, des de Ràdio d'Esvern, i entenc que els oients també tenen interès a saber com s'ha gestat, com s'ha treballat perquè hi hagi doncs, activitats per totes les edats i per tots els gustos, perquè no deu ser una tasca fàcil.
1: No, no és fàcil. Per sort hi ha una estructura bàsica que ja ha funcionat durant bastants anys i llavors sempre fem referència a aquesta estructura. I el que hem fet és intentar que hi hagi una mica més d'activitats per nens, perquè l'any passat potser hi havia una miqueta menys i hem incorporat els tobogans d'aigua que tan desitjats i una miqueta de festa a l'aigua també.
0: Que recordem que havien sigut cancel·lats pel tema de la sequera.
1: Exacte.
0: Que Sant Just durant molt de temps va estar també dins d'aquestes restriccions per la sequera i ara, gràcies a aquesta actualització, s'ha permès no? poder tornar en aquest sentit a fer aquestes activitats que tan bona rebuda han tingut sempre, no?
1: Exacte. Sí, sí.
0: Molt bé. Sí, també volíem fer menció, perdó que talli, de la cultura popular. Com a regidora de cultura entenc que també és un pes important, no?, el de la cultura popular en aquesta festa.
1: Sí, sí, sí. Realment, en el moment del pregó hi haurà una actuació o ballada de gegants i prèviament també la coordinadora ha proposat fer un petit cercavila. Després, el dia 6... també tenim una gran participació del que és la cultura popular i realment tots estem participant, no?, d'això, totes les entitats.
0: Parlàvem del pregó. Em vull aturar aquí també un moment perquè crec que és important. No és un dels moments més emotius, no?, podríem dir, de la Festa Major. És un moment en el que es dona aquest tret d'inici, no?, a la Festa Major d'enguany, 2026. Torna aquest pregó al balcó de Can Ginestar, que sembla que d'alguna manera se la vagin intercanviant entre el balcó de l'Ajuntament i el de Can Ginestar, que també doncs, és maco, no?, aquesta acció d'anar intercanviant un balcó doncs, tan estimat com el de la Casa de Cultura, que en aquest cas rebrà a Soledat Sans Serafini. Per què s'ha escollit aquesta figura per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany?
1: Doncs s'ha escollit aquesta figura perquè és una figura molt important per Sant Just. És una persona que forma part de la història de Sant Just, no? Que pràcticament totes les generacions no direm totes, però moltes generacions la coneixen, moltes persones han après amb ella i amb el seu equip el que és l'art, el que és també la convivència, el respecte, i ha fet tants projectes amb el Carreu Blau i ella mateixa que creiem que es mereix un reconeixement i que pugui expressar-se al nostre balcó com a pregonera.
0: Doncs aquest serà el tret de sortida. Soledat Sans Serafini serà doncs, la pregonera d'aquesta Festa Major 2026 al balcó de Can Ginestar. Tot seguit doncs, hi haurà aquestes intervencions per part de les entitats culturals del municipi i, evidentment, doncs, la programació continuarà a la plaça Verdaguer, com ja és tradició, amb concerts, sopar popular, etcètera, etcètera. Marxem a parlar de les nits de concerts, que en són moltes. Sabem que es concentren sobretot en les nits de barraques, però les nits de concerts a la Festa Major de Sant Just no són només barraques, perquè hi ha altres nits on tenim la Festa dels 80, tenim altres activitats i altres accions, com per exemple també la Festa de la Música Electrònica amb el CUP, que ja comencen a consolidar-se, ja comencen a agafar aquest pes, no?, que fins ara només tenien les barraques, ara també ho tenen aquestes nits, amb uns formats més petits, no?, de concert més petit, en espais més reduïts, que també és agradable. Quina importància té doncs, per l'Ajuntament aquestes nits de concerts i què destacaríeu de la programació musical d'enguany?
1: Doncs aquestes nits, com bé dius, jo crec que són molt importants perquè estan... són més properes, no? Que és el que també vol aconseguir. no només l'Ajuntament, sinó és un dels objectius també que ens comentava la coordinadora, que volien, no?, que el format fos una mica més petit. I aquestes nits el que fan és posar en valor, primer, el treball d'aquestes entitats per seleccionar, no?, els grups i les activitats. Aquest any, per exemple, dijous, a part dels 80 partits, amb el que organitza la coordinadora, hi haurà un taller de salsa que mai havíem tingut, no? I és una novetat que em sembla molt, molt encertada. Els grups, doncs els han triat ells, jo crec que espero que amb bon gust, perquè sempre parlaven de que són per a tothom. I després el Sub 60 ja sabem l'èxit que té sempre, no? La segona nit, que tornarà a ser a Verdaguer aquesta vegada, perquè és una de les peticions que ens van fer i ha pogut ser, doncs també tindrà molt de pes. I les barraques, ja coneixem tots l'estil, no?, que vol ser més una orquestra de festa, amb versions per a tothom. I el dilluns, com bé deies, el CUP doncs té el seu espai i l'ha aconseguit i s'ho mereix, perquè realment fan una feina extraordinària.
0: Important, no?, aquesta feina que fa el CUP d'unir patrimoni cultural, música i totes les edats, no? I dic patrimoni cultural perquè tots recordarem la revetlla de Sant Joan al Gualdent, tots recordarem la feina que fan també pels cars, amb l'aftercars. Vull dir, és admirable, no?, que nois joves impulsin aquest tipus d'iniciatives, no?
1: Realment sí, tenen una empenta i unes grans idees que estan funcionant molt bé. Que estan enriquint el nostre poble.
0: Doncs parlàvem de la implicació de les entitats, Eva, important, i de fet crec que és una de les grans fortaleses d'aquesta festa major de Sant Just, no? No sabem si tenim doncs una llista, no?, de quantes entitats participen, però ens agradaria saber quin paper juguen i com d'important és per l'Ajuntament que aquestes entitats segueixin al peu del canó.
1: Doncs elles saben, i així ho manifestem tant públicament com quan fem totes les reunions, que formen una part imprescindible i molt important de la nostra festa major, i a més participen moltes entitats, no? Fins i tot, vull dir, l'associació, per exemple, de veïns de Majuí, ells celebren, bueno, sempre organitzen el seu cinema a l'aire lliure. El trail fa la seva gincama, el gran joc de Sant Just. Els amics del Barri Sud aquest any participen organitzant el bingo musical, que ells també organitzen normalment com a associació durant el curs i durant l'any, vull dir, i s'han animat a fer també aquesta activitat. Després tenim totes les colles, com tu bé has dit, no? El Drac, la colla gegantera, que a més abans se m'ha oblidat de dir, i li recomano a tothom que encara no ho conegui, que quan fan la ballada el dia 6 a dintre l'església és impressionant, també.
0: És un moment
1: maco. Realment és màgic, per qui no ho conegui.
0: Jo, que he tingut l'oportunitat de 2 anys consecutius estar a sota de la justa, és un moment, com a Sant Justenc, veure des de fora és preciós, portar el gegant, la geganta en aquest cas, és una experiència molt bèstia. Aquest any doncs no hi participaré d'aquesta manera, però la veritat és que fa molta il·lusió, és un moment molt maco i, com deia la regidora, doncs important també doncs pel calendari d'aquesta festa major.
1: I anava a comentar la tradicional passejada. Correcte. De festa major i el berenar de la gent gran, que també és un moment molt especial, no?, que es fa el reconeixement de les parelles o matrimonis que fan 50 anys i és un moment on conviuen i també ballen, no?, la nostra gent gran.
0: Sí, en molts casos, aquí en aquesta emissora, no, hem tingut l'oportunitat de parlar amb la gent gran de Sant Just, amb l'associació de gent gran, amb persones que a títol individual doncs, també ens transmeten la seva opinió, no? I a vegades tenen la sensació de que doncs, potser no hi ha tantes activitats en el marc de la Festa Major per a la gent gran, no? I des d'aquí també volia llançar la pregunta a la regidora, no? Si d'alguna manera es planteja, no? O d'alguna manera es té al cap, no?, ampliar aquestes activitats en futurs anys per la gent gran o fer-les més accessibles, no? Potser algun autobús que també permeti aquest accés a espais que potser la gent gran, doncs, a lo millor, inevitablement, doncs, pel tema d'aquesta mobilitat més reduïda, doncs, no poden accedir a alguns espais de concerts. Aquest any, per exemple, torna l'orquestra, no?, a la programació de les nits de Festa Major, que hi haurà una orquestra on hi haurà música, on hi haurà, doncs, també balls per la gent gran, que era una,

0: i al programa que això, que poden ser per ells, per tots els públics. Realment, tant la passejada com el concert de la Camerata Sant Just sobre homenatge al cinema i l'orquestra o l'impro show que es farà al sopar de Festa Major, també són activitats per ells.
1: Que d'alguna manera, tot i que a vegades no quedi implícit, no, el nom de gent gran,
0: exacte,
1: són activitats que són per tothom, no, Eva?
0: Sí. Fins i tot, segurament, el taller de salsa, per què no, també?
1: I tant. Recordar que tenim també el grup de balls de saló, no? Que de ben segur algun d'ells s'apuntaria. Doncs,
0: deixàvem les habaneres, les sardanes... Vull dir, jo crec que és per tots els públics.
1: Molt bé, doncs seguim avançant en aquesta entrevista que avui estem dedicant, doncs, a parlar de les activitats de Festa Major, a parlar també de com s'organitza aquesta Festa Major, perquè no ens hem de quedar només amb aquest programa demà, sinó amb tota la feina que hi ha al darrere per part del consistori, però important per part de tota la gent de Sant Just, que any rere any també doncs, treballa, no?, de forma impetuosa perquè això pugui ser possible. Doncs parlem de l'aposta clara, no?, per aquesta sostenibilitat, per les festes més respectuoses. Hi ha alguna mesura, doncs, que s'hagi impulsat de cara a aquest any o alguna continuïtat, no?, per part de l'Ajuntament, que aquestes mesures, doncs, de seguretat, de prevenció, també, doncs, estiguin al peu del canó en aquesta Festa Major. Explica'ns una mica també aquesta línia. Quina és la línia que segueix l'Ajuntament enguany?
0: Doncs sí. Aquest any, i com gairebé tots els anys, el nostre lema és Tinguem la festa en pau. Tindrem, com sempre, els punts segurs, festes segures i respectuoses, als diferents punts on es celebraran els concerts. També tenim la vela de salut a barraques i als concerts, que es trobarà una carpa on es sensibilitza sobre el consum d'alcohol i les drogues, i enllaço amb la campanya que hi haurà, que es titula No venem alcohol als menors, som exemple, perquè l'alcohol afecta el desenvolupament dels i les adolescents i ens preocupem per la salut dels joves. Per altra banda, també és important que totes les persones amb la targeta Cuida'm, que això a vegades, com queda amb lletra petita, no es llegeix al programa, les persones que tenen la targeta Cuida'm tindran preferència a la cua de les activitats que es realitzin.
1: Quina és aquesta targeta? Perquè jo la desconeixia. En què consisteix aquesta targeta Cuida'm?
0: Hi ha persones i alguns nens i joves i adolescents que tenen aquesta targeta, i el que... Són persones que potser necessiten una atenció especial o que hi ha algunes circumstàncies de l'ambient que els poden molestar. Llavors, ells tenen prioritat en segons quines activitats.
1: Entesos. També és important, no?, que en aquests moments, doncs, si nosaltres estem vivint la festa, tinguem també, doncs, tolerància i acceptem, doncs, que ha de ser una festa per tothom, no?, i intentar que tothom també estigui còmode i a gust. Tenim la sort de que Sant Just ara mateix les barraques s'estan celebrant a l'Esplanada de la Bona Aigua, un espai molt ampli en el qual, Eva, doncs, aquella gent que vol estar dins del meollo, no?, que es diu, dins de la festa, pot estar allà al mig, però la gent que vulgui una mica més de pau i de calma també es pot posar una mica més retirada, gaudir d'aquesta música sense aquesta aglomeració, no? Crec que això també és important destacar, no?, que Sant Just ara mateix, doncs, disposa d'aquest espai en el qual, doncs, tothom s'hi pot sentir a gust.
0: Exacte, sí. És un espai molt ampli on podem tenir totes les opcions.
1: I ara ja, per anar tancant una mica aquesta entrevista, per anar posant també fil a l'agulla i per començar a veure, d'alguna manera, a que la gent s'apunti als imprescindibles, ens agradaria que ens pogués mencionar tres activitats, tres actes imprescindibles d'aquesta edició per vostè i en aquest sentit doncs, d'aquesta programació, que és el que destacaria. Sé que és difícil i més ser la regidora de Cultura.
0: M'ho estàs posant molt complicat.
1: I més ser la regidora de Cultura, entenc que no es vulgui mullar, però bé, bàsicament, doncs, tres activitats, no que cregui que la gent no es pot perdre, no?

0: 3 imperdibles.
1: És molt difícil, respondre aquesta pregunta. Perquè, a més, no hem parlat dels partits que hi haurà també de futbol.
0: Home, també. Doncs, això també és important. Per una banda, vinga, va, ho farem fàcil. Un imperdible, fer esport a la Festa Major també és important, no?
1: Exacte.
0: I en aquest sentit tenim els partits blaus contra grocs. Aquesta festa, aquesta activitat de blaus contra grocs, també seria un segon imperdible, no? Seguir gaudint de les activitats que es fan. Enguany, quines activitats es fan relacionades amb aquesta festa de blaus i grocs? Perquè segueix, no?, el tema dels marcadors, del color guanyador... Tot això es manté, com sempre?
1: Sí, hi haurà activitats que puntuaran i les activitats que puntuaran per blaus i grocs seran el gran joc de Sant Just, l'escala birres adult, l'escala birres infantil, el futbol infantil, el futbol masculí, el futbol femení i el geoceas, que tampoc l'havia anomenat. Llavors, la diferència serà que no hi haurà dia groc i dia blau, però
0: entesos.
1: De moment segueix existint aquesta competició sana entre blaus i grocs, que també és tradició i que no es va ser el canviar d'un dia per un altre.
0: No, totalment, i que crec que també és important, no?, que segueixi mantenint-se d'alguna manera, doncs, aquests colors representatius del nostre poble, el blau i el groc, que segueixin representant també aquesta festa major, i en aquest sentit, doncs, amb aquestes activitats que de ben segur faran les delícies de grans i petits, són unes quantes, i realment, doncs, tenen aquest punt també físic, no?, de moure'ns, de sortir al carrer.
1: Exacte.
0: Tan important, no?, en aquesta època estival, que moltes vegades ens quedem a casa, és fàcil, amb la calor, quedar-nos a casa, amb el televisor, amb el mòbil, i en aquest sentit també ens convida una mica a la Festa Major a fer poble i a moure'ns, no?, pel municipi.
1: I d'altra banda, també, tot i que aquest any no puntuï, animar a tothom a que decori el seu balcó, també.
0: Molt bé. Ho veus com al final hem tret els imperdibles? Al final ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit treure aquestes accions, aquestes activitats ineludibles. Entre elles, doncs, com bé deia la regidora de Cultura, decorar el nostre balcó, que també té premi. Molt bé, per anar tancant una mica, recordar a tota la gent que en breus sortirà la programació, que també la podreu veure als canals d'aquesta casa, de Ràdio Desvern, tant a les xarxes socials com a la pàgina web, al www.radiodesvern.com. Publicarem tan ràpid com es pugui aquesta informació, quan aparegui, doncs, als canals oficials. Nosaltres també farem la nostra difusió i podreu, doncs, conèixer cada activitat també a partir de les entrevistes que farem a partir de demà mateix a totes les persones implicades en aquesta Festa Major 2026. Ho hem dit, al llarg d'aquests dies, els concerts que tindran, doncs, lloc, amb, per exemple, el Pony Pisador, les Gamberres, l'Orquestra del Futur, entre d'altres, que seran els protagonistes, també aquestes activitats que hem anat mencionant. Probablement ens deixem alguna, però no patiu.
1: És que n'hi ha moltes, sí.
0: Perquè, efectivament, regidora, no patiu, perquè al llarg d'aquests dies nosaltres en farem menció, en farem difusió aquí a Ràdio Desvern i també des de l'Ajuntament, els canals habituals. Entenc que també ens arribarà a casa, no?, aquest fulletó.
1: Exacte,
0: per revisar,
1: sí,
0: una mica les activitats.
1: El programa de Festa Major arribarà a totes les cases. I volia dir que realment el que hem de fer és gaudir, compartir i que estiguem orgullosos de que la nostra Festa Major, no?, és una festa divertida, però tranquil·la i respectuosa.
0: Doncs Eva Miñarro, regidora de Cultura de Sant Just, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la Rambla, per acostar-nos també aquests detalls de la Festa Major, que un any més, doncs, convida a sortir al carrer, a compartir i a gaudir del municipi.
1: Moltes gràcies, Dani.
0: Ja ho sabeu, del 29 de juliol al 6 d'agost, aquí, a la Festa Major de Sant Just. Una abraçada.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: stand eine... I fem un viatge en el temps, perquè si un mitjà de comunicacions ho permet fer, doncs és la ràdio. La ràdio és un mitjà meravellós en el qual, gràcies doncs, a una mica de música, una mica d'efectes, doncs, podem fer un viatge en el temps. El que també ens ho permet doncs, és el llibre, la novel·la, gràcies a la narrativa, a partir de tot allò que llegim, ens permet fer un viatge a temps remots, a llocs que potser doncs, no han existit mai, i l'artífex de tot plegat, el que ens porta aquest viatge cada setmana, és l'Arnau Cònsol de Call Llibreter. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Doncs moltes gràcies, una setmana més. Suposo que els oients més veterans hauran reconegut aquest famosíssim tema, conegut sobretot per una versió de Marlene Dietrich, però avui n'he volgut triar una altra, que tenia aquesta introducció com de marxa militar, aquesta trompeta, aquest no sé què, he pensat, carai, és 14 de juliol, estem aquí rendint honors a... No. Sí que, evidentment, és una cançó que remet a guerres. De fet, és una cançó d'amor que ve a dir alguna cosa així com te'n recordes d'aquell fanal en el qual ens trobàvem... Hi havia un fanal davant de la caserna en el qual ens trobàvem tu i jo, i la llum del fanal era el testimoni del nostre amor. Ve a dir així, molt més poèticament i fins i tot no tan directe, no? Per tant, Lili Marlene, doncs aquesta noia que el soldat evoca des del front, perquè el record és que ens trobàvem davant de la caserna. I aquí és el punt important. Aquesta és una cançó, crec que de 1915, que es fa molt famosa durant la Primera Guerra Mundial entre els soldats alemanys, però és que després es farà molt més coneguda, i és quan aleshores n'hi ha versions d'això. Totes les cantants alemanyes conegudes en van fer la seva versió, per exemple, Marlene Dietrich, fins i tot quan ja fa el salt als Estats Units, la canta en alemany. Es farà famosa la Segona Guerra Mundial en els dos fronts, perquè també els aliats cantaven aquesta cançó que deia, clar, és que el que volem és tornar a la caserna, no estar aquí a l'horror que és el front. Doncs justament d'això, més o menys, va aquell llibre que us porto avui, El compromís, d'Audrey McGee. Audrey McGee, una autora irlandesa, de la qual fa un parell d'anys ens vam enamorar d'un llibre que es deia La colònia, i que parlava d'una illa remota a la costa d'Irlanda, on es parlava l'irlandès, el gaèlic més pur. Llavors hi anaven a parar un francès que odiava tot el que no li fos, que li parlessin amb coses que entengués, i al revés, i un lingüista que tenia ganes d'estudiar aquests girs, no? Ben fi, per què llegir un altre llibre? Perquè El compromís parteix d'una premissa que d'entrada pot sorprendre molt, dius com se li ha acudit, i jo dedueixo que deu estar basat en casos reals. No és el de la novel·la, però la novel·la comença al front amb un soldat que un capellà castrense li diu on són els testimonis, bueno, són aquells tres d'allí que estan adormits, bueno, desperta'ls ja, i el casa. El casa amb qui? Doncs el casa amb una noia de la qual té una foto i que no ha vist mai. De fet, podríem considerar que això és una mena de Tinder a distància fa 80 anys. Per catàleg, això, evidentment, el Tinder és una cosa que el que ha fet és reduir velocitats, però els matrimonis per catàleg han existit sempre. Dones amb una banda que tenen catàlegs d'homes i homes amb catàlegs de dones trien, i mira, si alguna coincidia, doncs ja hi havia una agència que s'encarregava d'això. El que sorprèn és que això passi al front. Un soldat que es decideix casar i ha de ser a les 12 en punt, perquè saben que a les 12 en punt a Berlín hi ha una noia que s'està casant també amb una foto.
0: Ostres!
1: I això per què? Quins són els avantatges? El soldat només busca que li donin 10 dies de permís. Casant-se té permís, fins i tot en plena guerra, per anar a fer la seva lluna de mel i, per tant, reunir-se amb la seva amada. I dius, i la noia? Doncs la noia hi guanya que, si queda vídua, tindrà la pensió de viudetat. És truculent, és negre, és tot el que tu vulguis, però aquesta és la premissa d'aquesta novel·la que es diu El compromís i que, efectivament, comença així. El soldat es casa, té el permís, se'n va, quan torna, doncs, bueno, polls, brut, pudors, la noia el rep així a casa de, no et diré alta societat de Berlín, però una gent benestant, que aviat descobreixes que són nazis acèrrims, que no ho és ni el soldat, perquè bueno, li ha tocat anar a la guerra, però no és que cregui en tots els valors que el pare de la noia, el seu nou sogre, li vol inculcar. Per tant, doncs, bueno, els 10 dies han d'intentar no estar gaire sota l'ombra dels pares, la filla mateixa, els pares els odia una mica, la mare li volia triar un metge, però el metge de la foto era massa gordo, bueno, i per tant dius, no, jo vull el guapo. Bueno, en fi, tot això que va passant, però que aquests 10 dies aconsegueixen que s'allarguin, justament perquè el pare té contactes, doncs li poden allargar un pèl més, i doncs neixerà una passió, un amor, un enamorament, i està allà Volodeler, perquè evidentment després passaran coses, el soldat haurà de tornar al front, i bé, això dedueixes. A la portada del llibre que publica Periscopi diu això passa l'any al juny del 1941, dintre del text no és tan evident, però evidentment es poden buscar dates per les campanyes per Rússia i Ucraïna que estan fent els soldats alemanys, de saber que la guerra tot just ha començat, i tot i que ells estan convençudíssims que això com a molt un mes, al Nadal a casa, saps que això anirà per llarg, i que per tant ell no tornarà a veure la seva amada, si és que la veu, fins molt més endavant. Però no desvetllaré res més perquè fa un parell de girs la novel·la que un no s'espera, perquè més aviat penses, doncs, bueno, és fàcil pensar cap on pot anar, cap a aquesta noia que s'ha casat per poder, sabent que, bueno, doncs mira, m'hauré casat per res, però hi guanyaré ser la dona d'un heroi i, per tant, tindré una pensió de viudetat i, en fi, com que amb aquesta nova Alemanya que crearem, que serem els amos del món, doncs això no serà poca cosa. Aquest és el punt de partida d'aquest El compromís.
0: Una inversió de futur, no?
1: Inversió de futur per uns, per una, uns. I l'altra és bàsicament de present.
0: Sí, inversió de present.
1: Doneu-me 10 dies de marxar de l'horror. Per això ja, no pare, a més de dir-li que hi ha algun moment que la mare, la pròpia noia, li diu, bueno, parlem d'una altra cosa. No? Ja té tres tots els polls, ja, que a més és una cosa que ara tenim com bastant assumida. Dius, bueno, si les escoles sempre hi ha polls, bueno, es posa una... Però llavors és una cosa que feien com molt fàstic.
0: Yeah.
1: I això es descriu molt bé, crec que Audrey McGee fa molt bé aquella mena de repulsió que sent la dona pel marit quan de sobte diu, t'estàs gratant tota l'estona, i la mare li diu, és que té polls. I es miren com vulguin dir, ah, no? Com si tingués, no sé, paneroles pel cap. Doncs, en fi, ja et dic, una novel·la que fa molt estiu, sí, és evident, està parlant de guerra, però al final és una gran història d'amor, com tu deies, en un temps passat, per viatjar, perquè el cap se'ns en vagi cap a altres bandes. Així que Audrey McGee, El compromís, en català publica Periscopi, insisteixo, traducció de la Josefina Cavall, i en castellà jo diria que és Sexto Piso.
0: Doncs meravellosa proposta que ens fa avui l'Arnau Cònsol pels amants de les novel·les romàntiques, però també d'aquells que els agraden.
1: I tot, sí,
0: les bèl·liques
1: i
0: les històriques.
1: Hi ha molta història de front.
0: Sí, sí.
1: No, i molta broma allò de casernària, però no per la caserna, sinó justament de soldats que estan al front, que clar, quan torna, bueno, volen totes les anècdotes, i diu, no, ara això és privat. No, què privat? Abans que t'anessis no passarà, hem de fer bromes. I dius, ja, bueno, però ara estic casat. No? El canvi aquest d'estatus social que suposava el fet de, ara sóc un soldat casat, no sóc ja el recluta que se'n va anar fa res, fa 10-20 dies, no?
0: Totalment, sí, no, molt interessant aquesta proposta que fa Audrey McGee, que d'alguna manera doncs toca molts pals, moltes categories novel·lístiques, i que per tant també doncs obre aquest espectre, no? Que la gent doncs que li agradi un tipus de novel·la o un altre, doncs aquí pot trobar molt tipus de gèneres que també doncs fan més rica aquesta novel·la, que al final doncs es situa en un moment concret de l'Europa del segle passat,
1: i que
0: tots coneixem millor o pitjor, però en tenim una referència.
1: Una imatge bastant clara, això sí.
0: Arnau, deixem preguntar-te també per la Universitat Sant Justenca d'Estiu, que està en marxa.
1: Està en marxa, està magníficament bé, com sempre, és allò que sorprèn. A mi no deixa de sorprendre cada vegada que muntem actes que vingui gent, i quan és juliol que se'n reuneixi tanta, fins i tot amb la calor, hi ha hagut alguna vegada que alguns segur que ho faràs fora, dic, no patiu, que davant de la llibreria a partir de les 8 tenim encarregat sempre un ventet, i aquesta conjunció carrer Raval de la Creu i Bonavista amb aquesta placeta i l'ombra de la Morera fa que sempre hi hagi una miqueta menys de calor que l'habitual, i més a les 8 del vespre. Per tant, de moment molt contents per la resposta, com cada any, i això, a veure, expectants de com sortirà o com encararem aquest últim acte, que és l'acte sorpresa d'aquest any i que vol ser l'inici d'un nou cicle. No es tracta d'anar-se inventant coses aquí, no aturar-se mai amb el mateix.
0: I tant, no?
1: Tindrem temps de parlar-ne, això sí.
0: Ens explicaves fa... Correcte. Però dic que ens explicaves fa uns dies una mica d'on naixia aquesta idea, no? Que quan va néixer a la Universitat Sant Justenca d'Estiu tenies també una altra idea al cap, i sembla que aquesta idea al cap...
1: Deu anys després...
0: Com
1: a mínim la concreta, amb un acte, sí. Amb la idea de dir... Això ja ho he començat, per tant, ara no ho puc deixar aquí, perquè, clar, ja hauré posat la tasca, no? Allò, el tascó que ho fa aturar.
0: Totalment. Doncs, Arnau, si et sembla, ho deixem aquí i emplacem els oients a escoltar doncs aquest espai la setmana vinent, també.
1: Així sigui.
0: Avui el que farem, si em dones permís, és posar un fragment d'aquesta Lili Marlén que estem escoltant de fons.
1: Per favor.
0: Perquè la setmana passada em van caure bronques per arreu, perquè vaig tallar al mig la cançó de Jeff Buckley i tothom aquí a la redacció va dir, home, però què estàs fent? Què estàs fent tallant la cançó de Jeff Buckley amb el que ens agrada aquest Aleluia? Doncs avui el que farem serà posar
1: Lili Marlen per tots vostès.
0: El que quedi de Lili Marlen. Fins ara.

0: Bon dia, us informa Joan Bota. Junts deixa el govern municipal de Girona perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria. Anem a l'Ajuntament de Girona. Núria Pereira, bon dia.
1: Bon dia. Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts. Assegura que des que va apostar per entrar al govern sempre ha actuat amb responsabilitat, però que ara ja no poden influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutats que per elles són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El govern i els comuns han pactat la persona que estarà al capdavant de la nova Direcció General d'Inspecció d'Habitatge, que es crearà les properes setmanes i que, entre altres funcions, ha de multar els incompliments en el topall dels lloguers. Serà Fuensanta Alcalá Luque, segons ha pogut saber 3CAT Info, amb més de 40 anys d'experiència en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge, la disciplina administrativa i la rehabilitació urbana i gestió urbanística, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona quan l'alcaldessa era Ada Colau. La creació d'aquesta direcció general és una de les condicions dels comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat per aquest any.
0: Els Estats Units augmenten la pressió a l'Iran, que respon també en força a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat per tercera nit consecutiva objectius en territori iranià, amb almenys 3 morts reconeguts per la República Islàmica. La reacció de Teheran ha estat imminent i ha atacat diversos petroliers a Hormuz, una acció que ha causat un mort. Més enllà de les accions militars, Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
3: La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nomena com a cap de la diplomàcia del país Félix Plasencia, fins ara encarregat de negocis als Estats Units. Plasencia, de família originària a les Illes Canàries, dirigirà un nou ministeri que fusiona els afers exteriors i el comerç, una mesura que s'interpreta com la voluntat de Caracas de prosperar en la gestió de dues grans crisis, la de la legitimitat, en dubte en estar sota la tutela de Washington, i la causada pels terratrèmols de fa 3 setmanes, que han deixat més de 4.500 morts i milers de desapareguts. Com a nou titular d'exteriors, Plasencia també haurà de gestionar la situació del president Nicolás Maduro, extret de Venezuela per l'exèrcit nord-americà el 3 de gener i a l'espera de judici a Nova York, acusat de tràfic de drogues.
0: Els últims 7 dies, en plena onada de calor, han augmentat un 40% les persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguits de 3 hidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals del país a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són també a causa de deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionats amb les altes temperatures ha estat de més de 250 visites els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. Esports, Marcos García.
4: Avui tindrem el primer finalista del Mundial Masculí de Futbol a les 9, França-Espanya, primera semifinal. L'Argentina i Anglaterra acaben de preparar avui la segona semi que els enfronta demà. S'acaben de fer públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a primera divisió masculina. Es reagenden partits per la participació de jugadors a les semifinals del Mundial. El Barça-Atlètic Club s'ajorna a dijous 27 d'agost a les 9 del vespre i l'Espanyol Llevant jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. La segona jornada, diumenge 23 d'agost, Elx-Barça a 2:15 10 del vespre i dissabte 22 d'agost, Espanyol Real Madrid a 2:15. A segona, el Girona presenta els migcampistes Isan González i Ivan Morante, i el Sabadell presenta el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. També en clau de presentacions, aquest migdia es fa la de Sergio García com a nou tècnic del filial de l'Espanyol. En bàsquet, el Fiat Girona acaba d'anunciar el fitxatge de l'aler pivot David Nguessan. És un neerlandès que s'incorpora per una temporada a l'equip gironí i té 26 anys. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa entre Ulrach i L'Orient. Té 166 quilòmetres, 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. Tadej Pogačar és líder del Tour.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que a l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants a la plaça Camoapa dels dimecres i de Júlia Quieta dels dissabtes també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Pel que fa a esports, el Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 de la tarda a les 9 del vespre a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme, en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. I en societat, les desigualtats de gènere en els usos del temps continuen marcant la distribució de les tasques domèstiques i de cures. Segons les dades de l'enquesta d'usos del temps de Catalunya 2024, difoses per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. L'estudi constata que les dones dediquen una hora i 19 minuts més al dia a les activitats de la llar i la família que els homes i també disposen de menys temps per treballar remunerat, l'oci i la pràctica esportiva. L'informe també posa de manifest que les dones continuen assumint majoritàriament la planificació del dinar i el sopar, la compra diària i la neteja a fons de la llar, evidenciant que la càrrega mental vinculada a l'organització de les tasques quotidianes continua tenint un clar biaix de gènere. Tot i que respecte a l'edició del 2010-2011, les dones dediquen 36 minuts menys al dia a les tasques domèstiques i de cures. Aquesta reducció no s'ha traduït en un augment equivalent del temps que hi destinen els homes. L'Observatori Comarcal assenyala que aquestes dades serviran de base per analitzar la bretxa de temps al Baix Llobregat i orientar futures polítiques públiques en àmbits com les cures, la conciliació, el mercat de treball i la igualtat entre dones i homes. La nova infografia, elaborada conjuntament amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat, ja es pot consultar al web de l'Observatori Comarcal. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

Doncs 15 segons per arribar a un quart d'una del migdia. Seguim a la Rambla, seguim a Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, porto al capdavant d'aquest magazín des del principi de temporada. Un plaer per mi estar amb vosaltres aquí als matins de Ràdio d'Esvern. Comencem avui amb l'espai de l'Associació de Gent Gran per destacar aquestes activitats que es van desenvolupant al llarg del curs, que ja està a punt de cloure i que en aquest sentit doncs avui els llançarem els micròfons per poder parlar d'aquestes activitats que realitzen al llarg d'aquests dos mesos d'estiu, el juny que ja ha passat, el juliol que el tenim ara mateix aquí ja actiu. I bé, doncs ara els encendrem els micròfons per poder parlar de tot plegat aquí a Ràdio d'Esvern.

0: I encenem ja els micròfons de la nostra emissora, al Jordi Ferràs i a la Paquita Ferrer, que ja els tenim aquí en directe. Bon dia, família, com esteu?
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Paquita, bon dia.
2: Bon dia.
0: Molt bé, doncs comencem el programa d'avui destacant aquestes activitats que s'han dut a terme en aquestes setmanes anteriors al programa d'avui. Com han anat aquestes activitats? Jordi, explica'ns una mica.
1: Aviam, totes les activitats que tenim, vull dir, us faré 5 cèntims de l'última que hem fet, que va ser el viatge. Vam anar a fer una visita a Banyoles, vam fer una ruta turística, vam passar per la plana de Vic, de la plana de Vic vam entrar a la Garrotxa pels túnels de Bracons, vam fer tota la vall d'en Bas i vam anar a esmorzar a Can Xela davant de la Feixeda d'en Jordà. Un esmorzar molt ràpid, perquè sempre aquestes coses, aquestes sortides van molt ràpides, molts quilòmetres, no ens cansem, però sí que són llargs. I a l'hora d'anar a dinar, molt bé, perquè estàvem molt lluny d'on teníem que anar a fer la visita. Una vegada vam sortir de Can Xela, ja vam tornar una altra vegada a agafar la carretera, l'autovia, fins a... vam passar tota la Garrotxa, cap a Besalú, i vam acabar a Banyoles. Vam anar a visitar Santa Maria de Porqueres, vam tindre la casualitat que l'església estava oberta, la podem veure per dins, una església que és romànica, que falta moltes coses perquè se les van emportar en els seus dies, però és una església molt maca i és la típica foto del llac de Banyoles amb l'església de Porqueres. Uh-huh. Després d'allà ja vam anar a esperar a fer l'abordatge del catamarà que dona la volta al llac. Vam pujar tots allà, que érem quasi 69 persones, tots cap a dins a prendre el sol, perquè hi ha el catamarà aquest, que mira que ja és elèctric, perquè el llac de Banyoles no deixa posar benzina, ni el deixen embrutar, llavors és un catamarà l'únic que hi ha que dona la volta al llac. Vam pujar tots, els que teníem més fred vam pujar dalt a la pista de dalt, que feia un sol que era esparverant, feia molta calor. No els podíem banyar, però de la sua ja ens banyàvem sols. Vam donar tota la volta al llac, que són 45 minuts, no passava ni una gota d'aire, no es veia ni el Pirineu de la boirina que hi havia, però el que és el llac és molt maco, sabem que Banyoles és un llac preciós, agafa l'aigua que ve de soterrània, no ve de cap riu. El que t'expliquen, ens van explicar el que era el llac, pràcticament no vam sentir res del xivarri que feien tanta gent allà dins, però bueno, som així, ens ho vam passar molt bé, els que van prendre el sol els van posar morenos, i quan vam tornar a agafar l'autocar, i una altra vegada tota la carretera fins a passar cap a Olot i fins a Can Xela. No es va donar temps aquesta vegada ni de ballar. Vam dinar, i que abans de dinar, una altra vegada, trajecte cap a Sant Just. Però va anar molt bé. La gent, a part de la calor, vam estar tots molt contents. Ja dic, 69 persones que érem, tothom molt content, i això és una satisfacció.
0: Quin ritme, que porteu, per això aneu ritme, a...
1: Un fart de fer quilòmetres.
0: Sí, no, i tant, ja us veig. Bueno, com que us porten, doncs això també és un plus.
1: Sí, però és una mica cansat, eh?
0: Clar.
1: Però bueno, ens ho passem bé. Com que són viatges organitzats, la gent ens diu aquí i allà. Si nosaltres ho acceptem, doncs ho hem d'acceptar i hem de fer-ho. Uh-huh. Aquesta vegada vam veure que era molt lluny, perquè estava clar que estava a la Feixeda, estava tocant Olot. I si clar. D'Olot a Banyoles, són quasi 50 quilòmetres i pico, que déu-n'hi-do. Uh-huh. Però bueno, a part d'això, ja ara tenim l'esposa que la Paquita us expliqui el que farem a partir d'ara, i tindrem una mica d'idea de tal com estem muntant pràcticament fins al setembre.
0: Molt bé, doncs Paquita, tot teu, què tenim?
2: Molt bé, doncs nosaltres ara farem havaneres el dia 17, aquí uh-huh. al centre del Mil·lenari, i farem un petit refrigeri.
0: Aquesta mateixa setmana, doncs, el dia 17.
2: I, bueno... Molt estem pues, relacionant-nos amb la gent, parlar, fem una tarda uh-huh. bonica, amb música i distracció. I després, més endavant, al setembre, tenim la sortida a la Ràpita, que anirem 5 dies. Uh-huh. Llavors, ara, a partir del dia 20, farem la reserva, s'haurà de reservar per saber quantes persones anem, i fins al dia 24, del 20 al 24.
0: Molt
2: I esperem
0: bé.
2: Que s'apunti molta gent i que fem el total de l'autocar. I, bueno, el dia... Després ja comencem a l'agost, que farem vacances. L'agost serà per fer vacances totalment. I al setembre comencem de nou amb la sortida aquesta a Sant Carles de la Ràpita, uh-huh. que estem pensant de fer una sortideta a menjar ostres o a visitar unes coves, encara no tenim clar. I, bueno, passar-ho bé, que és el que importa.
0: I tant, és el més important, clar que sí. A Sant Carles de Ràpita hi havia anat algun cop, oi? O m'ho estic inventant?
1: Sí, fa uns quants anys, eh?
0: Sí, l'any passat a Penyíscola va ser, no?
1: Bueno, hem estat a Penyíscola, hem estat a Benicarló, hem estat a...
0: Us agrada aquella zona de per allà baix?
1: Ametlla, ara vam estar tocant, no estàvem a Penyíscola, però estava tocant entre Benicarló i Penyíscola, vam estar en un hotel, però, però fa molts anys que l'altra associació que hi havia sí que vam fer una sortida a la Ràpida.
0: Ah, molt bé, doncs.
1: Jo crec que la Ràpida, ara quan vam proposar, és un lloc que és maco, és el Delta de l'Ebre. L'hotel, en principi, em sembla que és el mateix que s'hi va anar ja fa molts anys, però és un lloc per anar a descansar. Perquè teòricament quan fem aquests 5 dies és perquè hi vagi la gent, els que puguin estar, que no tinguin tantes ganes de córrer, puguin estar disfrutant de lo que és el que és el mar, encara que no es banyin, però la Ràpida té molt espai per banyar-se. I llavors hem aconseguit fer una sortida l'últim dia, que farem una sortida en barca per al Delta de l'Ebre i quedar-nos a dinar a la desembocadura de l'Ebre. Això és la sortida de l'últim dia de tornada. A part d'això, el que diu la...
2: Cala Nuri. Amb Mariscada, que serà l'últim dia, el dia de tornada, anirem a Cala Nuri, que és molt conegut, i faran paella i mariscada, sembla ser.
1: Sí.
2: O sigui que...
1: No, i a part de l'hotel, doncs, suposo que ens estarem bé. Llavors, com que és una cosa lliure, que és el que ens va passar ara quan vam anar a Penyíscola, estava al mig de l'hotel, com que estava entre uns dos llocs, la gent es va espavilar i agafava els autobusos, un dia anaven a visitar Penyíscola, l'altre dia a
2: Benicarló,
1: sí. I així passàvem els dies. I aquesta vegada, doncs, els que estiguin per allà, també podrem anar, hi ha autobusos i llocs per poder anar a visitar, hi ha les Muscleres, que és el que, una, que estava dient la Paquita, sí. Que podem anar a fer els que vulguin anar. Hi ha uns barcos que surten des del port de la Ràpida, van fins a les Muscleres i allà fan unes degustacions d'ostres, de musclos, amb cava, i em sembla que surt a 21 euros per persona. Això és el que hi ha. I el que dèiem, que el dia 20 al 24 d'aquest mes, hi ha una preinscripció per pagar la quota d'una paga i senyal de 50 euros per la gent que vulgui vindre. I això està fet del dia 20 al 24.
2: Sí.
1: Que això ho tinguem molt present perquè
2: per fer
1: una pre-reserva perquè ens ho demana l'agència, més o menys ho necessitem, això per de cara a la Ràpida. I després també el dels habaneres que diu la Paquita és aquest divendres ja.
2: Les habaneres ja són molt maques, estem allà dins amb aire condicionat i a passar-ho bé, a cantar la Vella Lola.
1: Sí, aquest any tornarà a vindre la Cel de Mar, que són d'Esplugues, que fa 2 anys que es van formar, i estan fent bastants concerts a Esplugues, i jo crec que els han convidat una altra vegada i vindran.
2: Sí,
1: ens ho passarem bé.
0: Clar que sí, home. Ara que arriba l'època estival, les avenides es diuen molt, eh?
1: Es diuen molt. Tenia moltes coses previstes, però vull dir... no tenim quòrum allà, el que és el mil·lenari en si no hi cap gaire gent.
0: Clar.
1: Hi ha un màxim de... però no podem fer-hi res més.
0: Esteu limitats,
1: limitats amb el quòrum.
0: Amb la sala que...
1: No podem fer-hi res més, però sí, dintre de tot amb això sí que hem d'agrair el que és el Centre Social Mil·lenari, ja que ens acull com a entitat i ens deixa als locals per fer les activitats que estem fent. O sigui, és un agraïment que hem de fer, que tot això... seria un cost que tindríem i gràcies a això es poden fer coses per la gent gran.
0: Doncs avui estem parlant amb l'Associació de Gent Gran, ho estem fent doncs en marc d'aquestes activitats passades i també les que s'estan a punt de celebrar. Ho estem fent amb en Jordi Ferràs i la Paquita Ferrer, membres de la Junta. I bé, doncs comentar que aquesta entitat està molt viva, que té ganes de participar, que fa molt poc veuen a la Sagrada Família i sembla que hi torneu a anar, no?
1: Demà
0: mateix. I què, com està això?
2: Demà.
0: Com està això? Molts nervis, moltes ganes, no, de veure-la. Ara ja beneïda, perquè quan veu anar a la torre de Jesús no estava beneïda, ara ja sí.
1: És que la Sagrada Família és un món, a part.
0: Sí, no.
1: Llavors,
0: sí.
1: Clar, anar a un grup, saps que la visita són 3/4 d'hora, màxim 1 hora, si tenen ganes de xerrar. Però clar, en 1 hora no veus tota la Sagrada Família. Llavors jo sempre, és un consell particular que si mai algú vol anar-hi ja vagi particularment i la pot veure. Clar, quan som en grup i gent que no pot caminar gaire i hem d'anar-hi, llavors clar, els hem d'acostar el màxim possible a la Sagrada Família, perquè això és un altre problema, que la Sagrada Família no es pot aparcar enlloc, quan vas en lloc. I llavors, clar, intentem que l'autocar es deixi, i si hem demanat permís, aviam si ens poden deixar a la zona bus, si ens l'accepten, com a mínim s'ha pagat. Llavors suposo que ens deixaran, llavors és més fàcil perquè ens aparca davant mateix de la façana de la Passió. Llavors ja no tens que caminar tant, que l'última vegada ens va deixar tres travessies més amunt de la seva família, la gent tindrà que baixar a peu.
0: Sí, que va haver gent, no?, amb mobilitat reduïda, sí, que va tenir dificultats a l'hora
1: d'arribar. Problemes, però bueno, una vegada dins, com que és fàcil, perquè a part dels controls...
0: És accessible.
1: A part dels controls que et fan per entrar, és uns controls que com si anessis a l'aeroport,
0: no?
1: A l'aeroport. Però una vegada dins, si ja tens les guies, que ho tenen tot molt ben muntat, et donen ja el teu receptor perquè te puguis escoltar pel teu canal, que no el t'has d'educar, perquè si te'l toca ja no saps si parlen en anglès o en francès o això. Ells et donen el canal per posar, tu te'l penges, et poses els auriculars que et donen, que te'n donen un per cadascú,
2: sí. I
1: a partir d'allà només has d'anar sentint el que diu la guia, i anar seguint, i no marxar massa llarg, perquè si depèn de demà, si no la sents.
0: Clar.
1: I com que allà dins és un caos, perquè la seva família allà dins és un caos, hi ha tanta gent...
0: Tants grups,
1: que has d'anar al tanto de no perdre't. Una vegada s'ha acabat la visita, sí que llavors tens lliure, que ja depèn de l'horari que ens doni la Maite, que serà responsable de l'autocar, dirà a tal hora, doncs fins a aquella hora tenim temps d'estar a la seva família passejant i voltant, fent el que vulguem. L'únic problema que tenim que no podem baixar, no et deixen baixar el que és a baix a la cripta.
0: Val.
1: Sí, a la cripta ja has d'anar per fora perquè és un lloc que està obert quan fan missa, o que l'obrin per casualitat, però la veus des de dalt, des de dins de la seva família hi ha unes finestretes i veus la cripta baix. Però clar, el maco és baixar baix, veure la tomba del Gaudí i veure la cripta, però això es pot fer un altre dia. De moment la visita al que és la Sagrada Família, jo crec que sí, la recomano, i amb la gent que hi anirà, aquesta vegada seran només 35 persones, que ja no és el mateix, i jo crec que s'ho passaran bé. La Sagrada Família és molt maca, és una obra d'art, tot el que s'ha fet allà dins, i és fantàstica. Jo hi he estat diverses vegades i s'ha de reconèixer que és una obra d'art.
2: Sí.
0: I tant
2: que
0: sí.
2: A la tele es veu, però no és el mateix que veure-ho in situ.
0: Clar, com dèiem, ara la vam veure magnífica, no?, amb aquesta actuació de l'Escolania de Montserrat, amb tot el tema dels drons,
1: sí,
0: l'espectacle
1: sí.
0: que vam fer de benedicció de la creu, quan va venir el papa Lleó XIV. Però bé, si es pot veure en viu, doncs encara millor, i en aquest cas de la mà de l'Associació de Gent Gran de Sant Just.
1: Sí, jo crec que sí, que s'ho passaran bé.
2: Sí.
1: I com que és a la tarda, perquè aquesta vegada no és el dematí, que ens han donat a la tarda, després de dinar, tranquil·lament, cap allà baix, no farà tanta calor. I s'ho passarà molt bé. Jo veure els vitralls aquells, i suposo que a la tarda és quan passarà el sol, que entra una llum preciosa.
2: Clar, al dematí hi ha una claror diferent que a la tarda.
1: Hi ha els que són els càlids i els freds, i val la pena portar una màquina de retratar o el mòbil i fer fotos per tot arreu, que val la pena.
0: Tu, que ets tan amant de la fotografia, Jordi, t'ho deus passar bé allà, fent fotografies.
1: Bueno, no creguis. L'altra vegada va vindre el Víctor Morell amb nosaltres
0: bueno,
1: i
0: també,
1: portava la
0: bon
1: màquina
0: fotògraf.
1: I jo li vaig dir al Víctor, què, quantes fotos he fet? Oh, diu, jo, és que aquí tanta gent és impossible.
0: Ja, és veritat.
1: No, però sí, jo recordo que vaig fer algunes fotos de contrallums que em van agradar molt.
0: Mira.
1: O sigui, val la pena, eh?
0: Que bé, que
1: passa
0: bé.
1: Que dintre del que fas, clar, tens la guia que vinga, va, cap aquí, cap allà, i has de seguir.
0: Sí, sí, hi ha un tempo marcat,
1: llavors,
0: no?
1: Llavors, quan tu vas per lliure, doncs t'estaràs l'estona que vulguis. Hi ha unes entrades que pots pujar també a una torre, que pujar amb ascensor però has de baixar a peu, té un altre preu, però està molt bé. I el dia que es pugui pujar la creu que van posar, no sé quan serà, que hi acaben 12 persones a dalt, ja parlarem què passarà, però no, la família val la pena.
0: Doncs ens ho apuntem a l'agenda. En aquest sentit, ja no queden places per a aquesta acció que desenvolupa l'Associació de Gent Gran, però si més endavant doncs, es tornen a obrir places, doncs ja ho sabeu, apuntar-vos-hi. I si no, doncs a totes les activitats que fan, que són moltes, són variades, fer-se soci val la pena. Per tant, tota aquella gent que ens estigui escoltant i estigui interessada, que demana informació al Centre Social del Mil·lenari, i allà l'atendran i li explicaran doncs, els horaris i també en els moments en els que es pot inscriure un, que com dèiem, Jordi, doncs és una cosa que val la pena i que està bé doncs, també dir-ho perquè la gent doncs, també sigui conscient, no?, que té aquestes activitats al seu abast.
1: No, nosaltres, gràcies a Déu, no es podem queixar. Estic comptant, estava dient que, si mal no recordo, som 280 socis. Jo crec que és una entitat que val la pena. I estem lluitant perquè la gent ens ho passi bé. I no és una quota excessiva. I aquesta quota que paguen fa moltes activitats que surt a compte. I els que estem a la Junta, tots els que han entrat ara nous, estan amb ganes de fer coses, vull dir, coses d'agrair, i el que ens quedi fins a la propera assemblea ho farem el més bé que possible, i com més bé ens ho fem, més bé ens ho passarem.
0: I tant que sí.
1: O sigui que si algú està interessat, sí que al Centre del Mil·lenari sempre hi ha un full d'inscripció perquè la gent s'hi pugui apuntar. Llavors doncs els donem un carnet i els enviem cada dos mesos els enviem el fulletó amb totes les activitats.
0: Perfecte. Doncs aquest és el funcionament de l'entitat i és important també doncs, recalcar-ho. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar l'espera.
1: No sé si la Paquita vol afegir
0: alguna cosa més.
2: Bueno, se quedava per dir que el 18 de setembre tenim també una tarda de màgia que vindrà l'Eduard Joanola, que és un mag que vindrà a fer-nos pues, una miqueta d'espectacle.
1: Ho farà desaparèixer tots.
2: Desaparèixer tots.
0: Ens haurem d'anar buscant aquí pel poble.
1: Bueno, sí que ja que si estem acabant, sí que vull anunciar que el dia 26, el dia de Sant Joaquim a Santa Anna, la Coral Harmonia, tornem a la missa de TV2.
0: És veritat.
1: O sigui, el que ens vulgui veure, si tot va bé, ens podrà veure a través de la missa del canal català de Televisió Espanyola. Esperem que ens veieu i que, com a mínim, estigueu davant de la pantalla i ens graveu.
0: Que maco, i a més coincideix amb els patrons de la gent gran, que són Sant Joaquim i Sant Anna.
1: Sí.
0: Que maco. Doncs molt bé, molt bé. Doncs ja ho seguirem ja a la 2, als vostres televisors, ja ho sabeu, us ho programeu, i aquell dia, doncs, a veure-ho, que valdrà la pena, 26 de juliol.
1: No, i en principi no, em sembla que com a activitat...
0: Crec que no ens deixem res, no?
1: No ens han deixat res, sinó ja deixarem per...
0: I tant, i si no, ens envieu un missatge i aquí ho comuniquem ràpid.
1: Si alguna cosa ja ho farem, jo crec que ara ja n'hi ha prou. Ara l'únic que jo, particularment, sí que us vull desitjar en nom meu i en nom de l'associació una bona festa major, que passem un bon estiu a tothom, que tothom tornem sants i salvs, i al setembre ens puguem retrobar tots aquí.
0: Doncs amb aquesta intenció nosaltres us emplacem exactament el mateix, a desitjar-vos un molt bon estiu, a gaudir d'aquesta Festa Major 2026, i marxem avui, si em permeteu, amb una mica d'havaneres, perquè com que tenim el concert d'havaneres divendres 17 de juliol a 6:15 de la tarda, com ja hem dit aquí al programa, amb l'Associació de Gent Gran de Sant Just, la tarda d'havaneres a càrrec del grup Estel de Mar, nosaltres avui ens acomiadem amb un dels grups insigne de les havaneres, els pescadors de l'Escala, amb aquesta vella Lola, que crec que a la Paquita li agrada molt, perquè pel que ha dit abans, doncs vinga, avui amb la vella Lola.
1: Sí, però no es faràs treure el mocador, oi?
0: No cal, que aquí no ens veu ningú, que això és ràdio. Jordi, Paquita, una abraçada, cuideu-vos.
1: Gràcies a tu, Dani.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Els mercats de Sant Just modificaran els horaris durant l'estiu. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 14 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves el 21 de juliol. L'Observatori Comarcal alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. L'enquesta d'usos del temps 2024 evidencia que les dones dediquen més temps al treball domèstic i menys al treball remunerat, l'oci i l'esport que els homes. Ja està tot a punt per la Festa Major 2026 de Sant Just, del 29 de juliol al 6 d'agost.

0: mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 de la tarda durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa dels dimecres i el de Júlia Quieta dels dissabtes també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania en períodes de tancament específics per cada parada. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 15 i 25 anys que es durà a terme des de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. Les desigualtats de gènere en els usos del temps continuen marcant la distribució de les tasques domèstiques i de cures, segons les dades de l'enquesta d'usos del temps de Catalunya 2024 difoses per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. L'estudi constata que les dones dediquen una hora i 19 minuts més al dia de les activitats de la llar i la família que els homes i també disposen de menys temps pel treball remunerat, l'oci i la pràctica esportiva. L'informe també posa de manifest que les dones continuen assumint majoritàriament la planificació del dinar i el sopar, la compra diària i la neteja a fons de la llar, evidenciant que la càrrega mental vinculada a l'organització de les tasques quotidianes continua tenint un clar biaix de gènere. Tot i que respecte a l'edició de 2010-2011, les dones dediquen 36 minuts menys al dia a les tasques domèstiques i de cures. Aquesta reducció no s'ha traduït en un augment equivalent del temps que hi destinen els homes. L'Observatori Comarcal assenyala que aquestes dades serviran de base per analitzar la bretxa de temps al Baix Llobregat i orientar futures polítiques públiques en àmbits com les cures, la conciliació, el mercat de treball i la igualtat entre homes i dones. La nova infografia elaborada conjuntament amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat ja es pot consultar al web de l'Observatori Comarcal. Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coorganitzada entre l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. El naixement de la coordinadora de festes és una de les principals novetats d'aquesta edició, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Miñarro, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu.
1: De fet, pel que ens comenten els que estan portant tot aquest tema, ells els que volen és representar a la major part d'entitats que es pugui i inclús a ciutadans en concret que es vulguin apropar a aquesta coordinadora i que vulguin aportar les seves idees i la seva feina per poder portar a terme tota una sèrie d'activitats. Llavors, ells tenen aquesta iniciativa que, com ens diuen, és representar la major part d'entitats i de persones del poble. Per tant, ara, pel que sabem, segurament no totes les entitats ni totes les persones han tingut l'oportunitat encara, no?, d'apropar-se, perquè és un naixement, no? És algo que és nou i aquest any hem fet el que hem pogut, amb reunions tant amb la coordinadora com les reunions que fem normalment amb l'Ajuntament i les entitats, i a veure com funciona tot.
0: La millora de la situació de sequera permetrà enguany recuperar activitats molt esperades pel públic infantil, com els tobogans d'aigua i la Festa de l'Aigua, que havien estat cancel·lats en edicions anteriors. A més, la cultura popular tindrà un pes destacat durant tota la setmana, amb actuació de gegants i cercavila durant el pregó, la tradicional ballada del dia 6 d'agost a l'interior de l'església i la passejada de festa major i el berenar de la gent gran amb reconeixement a les parelles que compleixen 50 anys de casats. El tret de sortida oficial el donarà Soledat Sans i Serafini, fundadora del Carrau Blau, qui serà la pregonera d'enguany des del balcó de Can Ginestà. Minyarro ha destacat que és una figura clau en la història del municipi, reconeguda per diverses generacions pel seu compromís amb l'art i la convivència. La programació musical comptarà amb propostes variades des de la nit de barraques a l'esplanada de la Bonaigua, amb el Poni Pissador com a cap de cartell, fins a la festa dels anys 80, tallers de salsa i la nit de música electrònica impulsada pel col·lectiu El CUP. L'Ajuntament refermarà la campanya de prevenció Tinguem la festa en pau, amb punts segurs i la carpa de salut a les zones de concerts.
1: Aquest any, i com gairebé tots els anys, el nostre lema és Tinguem la festa en pau. Tindrem, com sempre, els punts segurs, festes segures i respectuoses, als diferents punts on es celebraran els concerts. També tenim la vela de salut a barraques i als concerts, que es trobarà una carpa on es sensibilitza sobre el consum d'alcohol i les drogues. I enllaço amb la campanya que hi haurà, que es titula No venem alcohol als menors, som exemple, perquè l'alcohol afecta el desenvolupament dels i les adolescents i ens preocupem per la salut dels joves. Per altra banda, també és important el que totes les persones amb la targeta Cuida'm, que això a vegades, com queda amb lletra petita, no es llegeix al programa, les persones que tenen la targeta Cuida'm tindran preferència a la cua de les activitats que es realitzin.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Institut estrenarà una nova etapa amb un nou equip directiu, format per Marta Jansana Borrajo com a directora, Pilar Fuster com a cap d'estudis, Josep Domènech com a secretari i Patrícia Cànovas com a coordinadora pedagògica. El nou equip assumeix la direcció del centre amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte educatiu i impulsar noves línies de treball. En una carta adreçada a les famílies, la nova direcció manifesta la voluntat de consolidar els aspectes que ja funcionen, impulsant noves iniciatives i continuar fent del centre un espai que afavoreixi l'aprenentatge, el benestar i la participació de tota la comunitat educativa. També defensa una comunicació propera i fluida amb les famílies per treballar conjuntament en l'educació de l'alumnat. Entre les prioritats dels pròxims cursos, el nou equip destaca la innovació pedagògica, el benestar emocional de l'alumnat i l'atenció a la diversitat i la millora contínua del projecte educatiu, amb la voluntat de reforçar la qualitat educativa del centre. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arriba amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de les CEAS, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
2: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin presentar, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això doncs, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer de fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
0: Per participar-hi cal tenir en compte els requisits de presentació, que és que es poden presentar un màxim de 3 fotografies participants, les imatges han de ser en format digital, amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, s'accepten fotografies tant en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament, i la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
2: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i de fet s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, quan fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ràtio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
0: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris clau: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies, a criteri del jurat, s'imprimiran i exposaran a la Sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories en premi en metàl·lic: 150 euros per la millor fotografia, 100 euros per la segona millor fotografia, 100 euros per la millor fotografia d'excursions de la SEAS i 100 euros per premi del públic. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada que serveix com a tret de sortida del nou curs 2026-2027 per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneu.desvern.cat/SEAS. El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit, en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
3: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? Doncs quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco, i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els següents requisits: que la durada dels vídeos tinguin un màxim de 10 segons, s'accepten gravacions tant horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es poden enviar propostes fins al pròxim 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'espai 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'Espai Carme Malaret elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliqui en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió amb què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. El Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri centre, que tindrà lloc el pròxim dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
4: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
5: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
4: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, primer, segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, cal dir-ho, que també és directe i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda a l'exterior del Casal de Joves es farà un circuit d'obstacles per joves d'entre 12 i 18 anys. Demà dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda al Centre Cívic Joan Maragall es farà un taller sobre productes de les bacallaneries, amb bacallà, anxoves i altres salaons, i serà a càrrec d'Àlex Tovella. I també demà, a les 7 de la tarda, a l'espai trobada del Casal de Joves, es farà una tarda per jugar al joc de l'impostor, per joves d'entre 12 i 18 anys. Dimecres a les 8 del vespre, que el llibreter es farà la tercera sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu, amb una xerrada sobre l'obra de la Premi Nobel Toni Morrison. Dijous 16, a les 11 i 10 del matí, tindrà lloc l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern amb l'espai L'Alcalde Respon, on respondrà en directe a les preguntes dels veïns i veïnes. I també dijous a les 7 de la tarda es farà un campionat d'e-sports a la sala tallers del Casal de Joves per joves d'entre 12 i 18 anys. I divendres 17 de juliol a 5:45 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari hi haurà un concert d'havaneres a càrrec del grup Estel de Mar.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Els mercats de Sant Just modificaran els horaris durant l'estiu. El mercat municipal tancarà del 10 al 24 d'agost. Campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves de Sant Just. L'activitat gratuïta se celebrarà el 21 de juliol a la Sala Utopia i convida els participants a descobrir aquest esport en una jornada de competició i bon ambient. L'Observatori Comarcal alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. I ja està tot a punt per la Festa Major 2026 de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 14 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, que, tot i això, esquivarà la presó. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
2: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots a 9 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
0: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
2: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
0: En tornem a Madrid ara amb Àngels Lafuente.
4: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
0: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
2: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
0: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem en minoria. Núria Peraire.
6: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
7: I arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
0: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
8: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
9: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Migdia analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. Al Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que es reprèn amb la desena etapa.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Claudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits a la marxa.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
0: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant, però, que la punta de calor serà demà?
12: Efectivament, demà sí. Avui encara possiblement no rondarem la xifra dels 40 graus. Podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp. Ara mateix cap al Prepirineu ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que sobretot es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà. Demà amb aquesta influència clara de vent de sud que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre. Dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
0: Gràcies, Néstor. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però, en canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
13: Bon dia.
0: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge la sentència?
13: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia, que no hi veia cas. La sentència de 400 pàgines pràcticament descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per dos delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa i reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
0: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que instàncies superiors l'acabaran corregint.
13: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts la portaveu, el Massaid, manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
14: Esta causa tiene un único origen, que es, bueno, pues dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
13: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes que la sentència busca fer caure l'executiu. Feijóo, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
15: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
13: I el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, parla directament de Lawfare.
16: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
13: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del pseudosindicat Manos Limpias.
0: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Valges Lafuente. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà evitar que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: El interés superior del menor no està en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
4: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
5: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
4: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
17: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari s'ha de planificar.
18: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
17: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
0: Junts per Catalunya deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any de les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria a l'Ajuntament. Girona, Núria Peraire.
6: Hola, bon dia. Doncs si Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts, assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que han aconseguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió.
6: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal que per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45.
0: Ara, però, la gran incògnita a la ciutat de Girona és si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà en algun moment del govern de Salvador Illa per tal de repetir com a candidata del PSC a les eleccions municipals de Girona. Paneque va guanyar les últimes eleccions, tot i que no ha pogut governar. Avui se li ha preguntat del dret i del revés, però no ha volgut donar cap pista sobre el seu futur polític.
20: Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. I aquí estic, avui,
1: Doncs avui, demà passat, i jo és que ja no sé com contestar-los la pregunta. Estic centrada en les meves responsabilitats de la conselleria.
0: Bé, i d'un ajuntament a un altre. Junts per Catalunya finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores de Junts han anunciat que no els seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
21: Les dues regidores de Junts, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu sal a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit en una compareixença que tot el grup marxi al partit d'ultradreta i que ella es manté com a regidora de Junts al grup.
22: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
21: Daza ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que la decisió s'ha pres perquè el projecte de Junts, amb què s'havia presentat la plataforma Més Cambrils, s'havia esgotat.
23: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
21: Daza ha atribuït al malentès la confusió entre l'acord de la plataforma Compromís per Cambrils amb Aliança, que és la que ha acordat unir-se, i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis del 2025, quan Junts governava amb el PSC i l'alcalde socialista el va expulsar del govern.
0: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
24: Bon dia. Disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que expliquen que tenen. Alba Barrera, de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
25: És que ens ajuden per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
24: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
26: Com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes, cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
24: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gaia, explica que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
27: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
24: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres els veïns sabran quin dia poden tornar a casa si tots els mesuraments han donat un resultat d'estabilitat.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta mateixa nit, Jordi Baró.
28: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits, i han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
29: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acord
2: acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
28: La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 el barril de Brent, a màxims de les últimes 4 setmanes.
0: I mentrestant, a França, a París, exhibició de força en la desfilada militar més grans pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances. Destacant la d'Ucraïna, que per primera vegada ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a París. Isabel Galí, bon dia.
3: Bon dia. Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent a Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
0: Més coses. Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona, de fet, és l'onzena província europea amb més habitants que més habitants guanyarà. La de Girona és la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies a Europa. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forte, Mires, bon dia.
7: Hola, bon dia. A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%. I a Lleida, del 8%. Són increments vinculats a la immigració. I a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
0: Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius i s'han fet escorcolls a 5 municipis, principalment de l'àrea de Barcelona, Cristian Roldán.
8: L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que es va produir al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguts per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. També s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell, una escopeta i 40.000 euros en efectiu. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
5: No podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentant.
8: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc, 22 casos han acabat amb ferits i 7 amb morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc de la Pegaso de Barcelona.
0: I mentrestant, entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits del padró. Un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut dues persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronar-se. Mar Riera, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Quins són els principals traves que posen els ajuntaments?
9: Doncs sobretot compliquen la possibilitat de demanar cita, demanen més informació addicional de la que marca la llei o fins i tot et reclamen un mínim d'estada al municipi per aconseguir empadronar-se. I quan ja has fet tots aquests tràmits, la resposta de vegades del consistori supera els 3 mesos màxim que estableix la llei. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o està en una situació de relloguer. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. Aquestes dificultats són un terreny fèrtil pels fraus i les màfies, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
10: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi, i també és frau.
9: El director general d'ECAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar així els serveis públics.
11: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
9: A més, les entitats recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per tothom.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La Generalitat instal·larà sensors digitals a 6.000 quilòmetres de carreteres per tal d'anar preparant el terreny perquè puguin circular-hi els vehicles autònoms. Aquest nou sistema de digitalització servirà d'entrada per controlar millor el trànsit. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
12: Sí, es col·locaran sensors i sistemes intel·ligents a les carreteres que són de titularitat de la Generalitat per saber en temps real l'estat d'aquestes vies i el volum de vehicles. Per exemple, s'assegurarà que hi hagi cobertura 5G a l'interior de tots els túnels i s'ampliarà la xarxa Wi-Fi a les carreteres, una eina indispensable perquè a la llarga hi puguin circular vehicles sense conductor. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
13: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
12: Aquest nou sistema també permetrà planificar horaris d'obres, modificar la velocitat o establir restriccions al moment.
0: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescola. Reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per poder fer la prova pràctica. Lleida, Noelia Caselles, i un dels punts més saturats és justament Lleida.
14: Sí, aquí les autoescoles Lleida tant es xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
15: No és la solució, no treballem una vegada l'any, treballem tot l'any, cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
16: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
14: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen, en el seu cas de camió. Va provar la teoria tanca al febrer.
1: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els 2 carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys.
14: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
0: El tancament del parc de Collserola a Barcelona per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan el seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Collserola, Montse Poblet, bon dia.
4: Bon dia. A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
6: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
4: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
6: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
4: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
6: Sí que trobo excrements, no masses, i abans veia el revolcador, veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
4: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per tal de retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Els regants al marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al Delta per fer front a la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures i la persistència de la calor. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants.
18: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
17: S'ha dividit el Delta en 4 sectors i s'interromperà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui més fàcil retirar aquest llepó. Algunes zones dels arrossars, però, se'n podrien ressentir. Aquesta és una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
0: Passant 2 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
23: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
29: Als anys 60 era una professió d'èxit.
30: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques. Semblava com si el món fos seu.
29: Però també estereotipada.
31: Necessiten empleades dòcils.
32: Però també una certa disponibilitat sexual.
33: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
34: Era realment insultant.
29: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
2: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts. 80 professors de català a l'estranger es reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món. Montse Mas.
3: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
5: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a la Humboldt de Berlín, a Roma, i anem sumant.
3: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga, de Polònia, i l'Irgi, de la República Txeca.
7: Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gichi i...
8: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
3: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
0: I ara un acomiad. La nissaga d'escriptors Goytisolo desapareix després

0: mostres de condol, com la del president Salvador Illa, que ha dit a les xarxes que s'ha perdut un escriptor clau per entendre, diu, la nostra literatura del segle XX.
1: Com un plany embasteix la cendra.
2: El Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peya, Mar Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Va anar al concert ahir a la nit el Marc Ruiz.
3: Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però ahir a la nit van eixamplar el repertori. Marina Herlop, per exemple, seia al piano per interpretar Doi Loi sense cap base electrònica. Tartarlena esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa que sonaven entre artista i artista. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyava Ferran Palau, Anna Andreu, Júlia Collado i també interpretava tota sola per viure. Judit i Meritxell Nederman recollien aplaudiments que es multiplicaven amb Sandra Montfort. Clara Peya redoblava l'aposta per la delicadesa. La menorquina Anna Ferrer probablement va ser la més aplaudida i ovacionada, amb Ses Porgueres, que va cantar acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Tancaven el concert a Losa, Marina Rossell i Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor de Gaza, que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
2: I d'un festival a un altre. Vic dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades pels més petits, Clàudia Roses.
4: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes. I dissabte que ve a les 12 del migdia es projectarà també per primera vegada de la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
5: Evidentment, destaquem Shin-Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
4: Doraemon i Shin-Chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies i també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic amb altres activitats a l'aire lliure a l'espai gastronòmic La Bassa.
2: I encara un parell de coses abans dels esports. Comencem per una vaga. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla, Valerio Vareda.
6: El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que es justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies només el primer dia del llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
7: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
6: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
2: I encara la segona cosa que dèiem, canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. El motiu és la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar. Els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen.
8: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Molt pendents del Mundial de Futbol amb aquest partit d'Espanya a les semifinals i també del Barça de bàsquet.
9: Sí, perquè l'Ernest Macià té tota la informació dels fitxatges que faran per la temporada que ve.

però tota aquesta informació del Barça Bàsquet la parlarem més tard, en parlarem més tard, perquè avui toca Mundial de Futbol. Aquesta nit sabrem qui serà el primer finalista. A les 9 de la nit, França, Espanya, dues de les favorites. Molts consideren que és una final anticipada del Mundial. El millor atac contra la millor defensa d'aquest Mundial, Kylian

0: Mbappé contra Lamine Yamal, un munt d'al·licients per seguir aquest partit, i és un partit que viurà en directe el Roger Arbuzà des de Dallas. Arbuzà, amb una prèvia centrada en les declaracions de Lamine Yamal.
1: Sí, ja fa dies que els focus estan posats en ell, i ahir especialment, que juntament amb De La Fuente va ser l'encarregat de sortir en aquesta roda de premsa prèvia a aquest gran partit. El vam sentir el dia del seu aniversari, ahir, que feia 19 anys. Va aparèixer a la sala de premsa amb un collaret de brillants i el vam veure, com sempre, la mar de tranquil, relaxat, confiat, segur de si mateix i amb aquest missatge cap a aquells que repeteixen que el seu rendiment en aquest Mundial no està sent l'esperat.
2: No, presión no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Missatge amb sarcasme de Lamine. D'aquí poc abans havia parlat el seu seleccionador, Luis de la Fuente. De la Fuente insisteix que el millor Lamine en aquest Mundial encara l'hem de veure, que tant de bo sigui avui, i ell, el protagonista, accepta el desafiament.
2: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto. Para eso he venido, y mañana será un día muy especial.
0: Doncs Lamine Yamal, que també ha marcat la prèvia a França. Perquè el missatge de confiança de Lamine Yamal i aquestes paraules que hem sentit ha arribat al vestidor francès, Arbu.
1: Sí, no tant el missatge d'ahir, sinó el de fa un parell de dies, quan va dir que no tenia por a aquesta França, perquè no té por de cap selecció, i ahir el va defensar Jules Koundé, el seu company al Barça, el seu company a l'equip i que juga a la selecció francesa. Per tant, avui es veuran, avui s'enfrontaran. Koundé coneix molt bé Lamine Yamal i sap que tot això, tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança no és des de la supèrbia.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
1: Bé, ens espera un partidàs avui en aquestes semifinals. La selecció espanyola contra aquesta França temible, la França letal i eficaç d'Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, la selecció més golejadora d'aquest torneig, amb 16 gols, que només han encaixat 2 gols i han estat a la fase de grups. Per tant, cap gol encaixat a la fase eliminatòria. Per potencial i jugadors, hem parlat molt del favoritisme d'aquesta selecció francesa. Ahir Didier Deschamps, en canvi, deixava clar que la favorita és Espanya, potser per posar pressió, tot i que De La Fuente diu que això de ser o no favorit li és ben igual.
4: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
5: No vale para nada el favorito o no favorito. No mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
1: Continua el gran dubte a l'11 d'Espanya, que és si Pedri tornarà a començar la banqueta i el titular serà Fabián. Pot ser que sí, que De La Fuente no toqui gaire cosa respecte a l'últim partit. Tampoc ahir va aclarir massa res quan li van preguntar per això, perquè va acabar fent broma dient que, per què no, poden jugar tots dos.
0: Doncs avui partit important al Mundial, partidàs, com deia l'Arbuzà, i per això el Catalunya migdia l'analitzarem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia.
0: Ara sentíem Deschamps i De La Fuente, els seleccionadors francesos i espanyols, que deien que no se sentien favorits, o vaja, no volen considerar-se els favorits. Veus algú, tu, més favorit que l'altre?
6: Home, pel que hem vist al Mundial, França és favorita, candidata. Espanya no ha tocat sostre. Hi ha versions individuals que no estan al seu millor nivell, en canvi a França hem vist la millor França, no d'aquest Mundial, sinó probablement dels últims anys. Si agafem la França de l'Eurocopa, fins i tot la França del Mundial anterior, no havia estat una selecció tan protagonista, havia estat una selecció més trencada, més prudent, més reactiva. Ara deixem fent jugar els quatre avions que té de mig camp cap endavant, Doué, Olise, Mbappé, Dembélé. És incapaç de ser molt reactiva quan ataca. La veritat és que fa por. L'últim Mundial França tenia Griezmann, que encara era un jugador que juntava una miqueta mig camí davantera. Ara mateix és un equip que, de cara a la porteria rival, és perillosíssim, i jo crec que la candidata és França.
0: Es parla molt d'aquest atac de França, que ara el destacaves també. Aquest entenc que seria el punt fort de França. No sé si l'únic. Sí. Quin seria també el d'Espanya, la defensa?
6: Bé, el d'Espanya, com dius, a França li han fet dos gols, ara ho explicava el Roger, a la fase de grups, però a Espanya només li han fet un a l'últim partit, Bèlgica. No és tant la defensa, sinó com juga i com es defensa, perquè Espanya és qui més pilota té del Mundial, això fa que no hagi de defensar-se tant, perquè juga molt a camp rival, perquè té possessions més llargues, perquè està més a prop de la pressió. És a dir, no és una selecció que es defensi molt bé, sinó que és molt preventiva defensivament. No ha de defensar-se gaire, més que es defensi molt bé. Clar, això no sabem què passarà avui. El punt fort de la selecció espanyola és clarament aquesta capacitat que té per tenir la iniciativa, per dominar els partits i per controlar-los, el que evita moltes situacions d'emergència. Avui s'ajunten, diríem, les dues parts. Espanya passa perquè ha de tenir la pilota, ha de moure molt França, l'ha de fer treballar defensivament perquè els davanters es cansin, perquè no estiguin en el seu millor nivell quan els toqui córrer cap endavant, que hagin de córrer cap enrere, que estiguin preocupats. Però en el mateix moment, quan Espanya perdi una pilota, Espanya patirà perquè quedarà molt exposada. Veurem qui troba més millor l'equilibri. Si França la paciència per recuperar i transitar, Espanya per tenir la pilota i no perdre pilotes, però alhora jugar camp rival, poder atacar. Aquí és el nus de la situació. Espanya és superior al mig camp, però ho ha de fer valer. Ha d'estar especialment fina en aquesta línia i precisa.
0: I en Pedri titular?
6: Home, doncs pel dibuix que estem fent, qualsevol cosa que fos que Pedri no és titular seria difícil d'entendre. És veritat que De La Fuente fins ara les decisions capitals que ha pres i arriscades li han sortit bé, però costa imaginar-te una selecció espanyola que necessita la pilota per fer treballar els davanters francesos, que necessita la pilota per no sentir-se molt atacada, per controlar el partit, i que el jugador que té més control i més capacitat per donar circulació a la pilota, que és Pedri, no sigui titular. És veritat que pot pensar De La Fuente que la segona part el pot necessitar més, com va passar en el partit de quarts de final. Pot pensar que Pedri no està en la seva millor versió, però vaja, si tu tens Pedri a l'equip i necessites allò que et dona Pedri, encara que no estigui bé, el més lògic és que el Canari sigui l'11.
0: Doncs avui la primera semifinal l'hem analitzat amb el Ricard Torquemada. Demà tornarem a connectar amb tu per fer el mateix, però amb la segona semifinal. Gràcies, Ricard.
6: A tu, adeu.
0: Perquè a Dallas avui es juga aquest França-Espanya i tenim el Roger Arbosà, l'hem sentit i hem parlat, i Atlanta, i tenim la Sònia Germà, perquè demà es juga l'altra semifinal, un altre partidàs, Anglaterra-Argentina. Anglesos i argentins estan acabant d'enllestir avui el partit de demà, que té molta càrrega esportiva i també històrica, Sònia.
7: Per les Malvines, pel Diego i per l'última de Leo. És una de les frases que apareix aquest càntic argentí que ha fet fortuna en aquest Mundial i que ara sentíem. La cançó es diu La quarta estrella i substitueix el famós Muchachos que va acompanyar la selecció d'Escaloni a Qatar. La canten els aficionats, però també li vam sentir els mateixos jugadors al vestidor un cop es van classificar per les semifinals. I és que les Malvines continuen sent reivindicades pels argentins i expliquen la tensió existent en cada Anglaterra-Argentina, una rivalitat que té com a màxim exponent aquell partit de quarts de final del 86, un 2-1 que els argentins es van prendre com una revenja pel conflicte perdut 4 anys abans, que va deixar dos gols de Maradona per la història, un amb la mà que van convertir en la mà de Déu i un altre meravellós, el gol del segle, el millor de Maradona. Malgrat tot aquest context, els protagonistes miren de rebaixar el clima extern. Scaloni, per exemple, va recordar després de guanyar Suïssa que això de demà només és un partit de futbol, un duel que no jugava des del 2002, aleshores amb victòria anglesa. Serà, per tant, el primer de Messi contra Anglaterra, i això és un al·licient per l'argentí, però també pels seus rivals. Jordan Pickford, per exemple, que defensa habitualment la porteria de l'Everton i que és l'internacional anglès que demà defensarà la porteria d'Anglaterra, no s'hi ha enfrontat mai.
8: Yeah, I think Sí, crec que ha marcat una gran quantitat de gols i també ha contribuït a molts d'altres al llarg de la seva carrera. És fantàstic poder enfrontar-me finalment després d'haver-lo vist jugar quan jo era petit. Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: Avui, últims entrenaments de les dues seleccions aquí a Atlanta. Després sentirem els seleccionadors, Scaloni i Tuchel. Això serà la tarda d'aquí, per tant, la matinada vostra. Demà ja us explicarem què han dit. Quan parlin, això sí, ja sabran quin és el primer finalista d'aquest Mundial.
0: I al Barça, avui, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i entre els convocats, Marc Casado, amb el seu futur encara per resoldre. Ramon Salmorrer.
9: És un dels noms marcats a l'agenda de Deco, la possible sortida, la possible venda d'un Marc Casado, que avui passarà pels micròfons del Tot Costa per, entre línies, ratificar allò que ja vam explicar fa temps, i és que pel seu cap comença a estar la idea damunt la taula de buscar una sortida de cara al seu futur davant la falta d'oportunitats que ha tingut aquesta darrera temporada a les ordres de Hansi Flick. Això sí, el jugador admet el seu amor pel Futbol Club Barcelona i que tot queda a expenses de com evoluciona aquesta pretemporada i les converses amb el club.
10: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no és així, que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà. Ja està.
0: Doncs molt clar, Marc Casado, avui, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, entrevista sencera amb el jugador del Barça, i Salmorri, ja tenim rival per al Gamper.
9: Serà l'Al-Ahly egipci, el rival del trofeu Joan Gamper. Encara no està al 100% tancat, però aquesta és la idea amb la que treballa el club blaugrana, que és una conseqüència del fitxatge de Hamza Abdelkarim, aquest de jove davanter egipci que ha participat al Mundial amb la selecció egípcia, i en l'acord de traspàs hi anava inclosa aquesta clàusula de cara a jugar al trofeu Joan Gamper, que es disputarà el 19 d'agost.
0: I apunteu bé aquestes dates, perquè avui, Salmo, hem conegut els horaris de les tres primeres jornades a primera.
9: I a veure, és una mica complicat, perquè són dates alterades pel Mundial. El Barça és l'equip amb més participació de la Lliga en aquestes semifinals del Mundial amb 10 futbolistes, i això ha condicionat una mica el calendari. Fins al punt que començarem amb la jornada 2, que serà el diumenge 23 d'agost a 2:15 del vespre al Martínez Valero d'Elx. Després, el diumenge dia 27 a les 9 de la nit, contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou en la primera jornada del campionat. I després, seguint aquesta cronologia, el dilluns 31 d'agost contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.
0: I horaris també de l'Espanyol. Comença la Lliga a casa amb el Llevant. Jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I l'Espanyol Real Madrid, de la segona jornada, jugarà el 22 d'agost a 2:15. I l'Espanyol, per cert, que avui ha presentat l'excapità Sergio García com a entrenador del filial Josep Gaya.
11: L'exdavanter blanc i blau torna a l'Espanyol 7 anys després, aquest cop per ser l'entrenador del B i signa per les dues properes temporades. Sergio García ha estat entrenador del filial de l'Adam i també ha estat seleccionador d'Espanya sub-17. García vol que els seus jugadors siguin competitius i puguin arribar al primer equip.
12: Ellos el proyecto que tienen es que la cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos.
0: Pausa i un munt d'informació al Barça de bàsquet i al Tour.
13: Catalunya migdia.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
13: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts a les 3 de la tarda, el Barça de bàsquet, que té enllestit l'entrenador, el responsable esportiu, intensifica les gestions per reforçar el joc interior. Un munt d'informació, Ernest Macià, per on comencem?
20: Doncs sí, mira, comencem, si et sembla, per l'entrenador, perquè podem dir que està fet. Estem pendents, doncs, que Alexander Sekulić, el futur entrenador, doncs, un cop s'hagi llegit el contracte del Barça, doncs, el signi. Això seria segurament a finals d'aquesta setmana. L'altra notícia és la que també se sap, que Xavi Pujol acabarà sent director esportiu del Barça, però ja hi podem posar una data, que serà principis d'agost. El 2 d'agost, en principi, és quan el Barça entén que ha donat ja els 2 mesos de coll per no haver d'indemnitzar el Baskonia, però aquest tema segurament generarà més polèmica, perquè amb Xavi Pujol ja el Barça, segurament el Baskonia intentarà portar el tema als tribunals perquè entén que pot rebre una compensació, perquè el jugador encara tenia contracte en vigor. En tot cas, Pujol dirigirà el Barça a partir d'aquest agost. El joc interior és el que realment està més complicat, perquè, Laia, el Barça ja té 2 exteriors aparaulats que també s'han de fer públics entre aquesta setmana i la que ve, l'Alea Stanley i Umude, un ex-NBA Islik i un escorta que aquest any ha estat entrenat per Jordi Fernández, també a l'NBA Brooklyn Nets. Estem parlant, en aquest cas, de Tyrese Martin. I com et deia, el joc interior. El joc interior sí que realment podem dir que, doncs, el marge de Josh Nebo penja, doncs, del sí de Schengelia, que ja veurem si segueix, i també de fitxar un pivot, un 5 titular i un 5 suplent, a més d'un 4, un alè pivot suplent. És a dir, que encara realment queda molta feina per fer a la posició del joc interior. I qui sí que ja ha fet feina en el joc interior avui, una altra notícia de Mercato, és el bàsquet Girona, el Fiat Girona, que ha tancat la contractació d'un pivot neerlandès que ho ha fet molt bé la Bundesliga, 15 punts i 6 rebots. Es tracta de David Anguessan, signa per una temporada.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I Altura avui es reprèn amb una etapa de mitja muntanya. Marxa la desena etapa. Com va la cursa? Què n'esperes, Isaac Vilalta?
1: Avui pot ser un dia important, perquè ve després d'una jornada de descans en què sempre passen coses. Cal veure com recuperen els cossos, especialment amb aquesta calor. A més, és una etapa dura, amb tres ports de tercera, un de segona i dos de primera. I de moment que hi ha una fuga, però amb poques diferències. Dos homes són cap de cursa, Harold Tejada i Javier Romo. Llàstima, perquè per darrere la resta d'homes de l'escapada s'estan quedant tallats a 45 segons. I aquí és el Joel Nicolau, el ciclista català. I per darrere, un minut i mig, sense deixar marxar els del davant, el pilot, el gran grup amb Tadej Pogacar i el seu equip l'UAE, marcant curt els de la fuga, no deixant que les diferències siguin grans en una jornada trencacames completament i en què veurem si passa factura algun dels homes importants.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I el Badalona Woman ha presentat Vicky Losada, i Eudald Serra, segona, fitxatges Girona i Sabadell.
3: El Girona ha presentat els migcampistes Izan González i Iván Morante, un arriba del Granada, l'altre del Burgos, el Sabadell Alain Ribeiro, del Pontevedra, i el defensa Miqui Codina, que havia jugat al Zamora l'última temporada. Per cert, ja sabem, a la primera jornada de Lliga, 16 d'agost, el Girona van a Leganés, a Montilivi, 7 de la tarda, i el dilluns 17, l'endemà, el Sabadell al camp de l'Sporting.
0: I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya migdia.
4: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'audiència de Badajoz ha condemnat aquest migdia el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació. Ho ha fet per prevaricació. En canvi, el tribunal no ha vist provat el delicte de tràfic d'influències. David Sánchez, així com la resta d'encausats, esquiven la presó amb aquesta sentència, que això sí, es pot recórrer. També us hem parlat de la calor, que ha disparat un 40% en una setmana les consultes als CAPs per cops de calor, deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut referides a la setmana passada en plena segona onada de calor. Per demà s'espera el pic de la tercera onada. I hem connectat amb París, on avui el president francès Emmanuel Macron viu el seu últim 14 de juliol, Diada Nacional Francesa, com a cap d'estat, abans de convocar eleccions. Ho ha fet en una desfilada militar massiva, on ha volgut exhibir musculatura i també aliances internacionals. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
7: En el cas de Sílvia Orriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
8: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
7: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
9: Tantas veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
7: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
6: Mentrestant, el Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Entre altres, el ministre ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, i que tampoc va aconseguir aprovar. Esquerra i votarà a favor a contracor, diuen. Sentiu Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
10: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners.
11: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats.
6: Per cert, el Consell de Ministres ha aprovat una transferència de 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per reforçar el sistema de dependència. Els diners es destinaran a finançar serveis i prestacions amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció. En paral·lel, aquesta tarda, el Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma amplia les prestacions, estén l'assistència personal fora de la llar i fixa per llei que l'Estat assumirà el 50% del finançament del sistema. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre aquest territori britànic i Espanya. En principi, el pacte servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors. La signatura de l'acord ha estat a la seu de la Comissió Europea. Anem cap allà, a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia. S'eliminaran les barreres físiques per al moviment de persones i de mercaderies. Per garantir la integritat de l'espai Schengen europeu de lliure circulació, funcionaris espanyols participaran en els controls dels passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'acord suavitza anys de tensions polítiques entre les autoritats espanyoles i les de Gibraltar. L'última paraula encara la tindrà el Parlament Europeu, que està pendent de ratificar-lo en les properes setmanes o mesos.
6: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Anem a Lleida ara, Julià Albacar.
13: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona era una de les més costoses de regar.
14: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important aquí del Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
13: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions.
6: L'aeroport del Prat tanca un semestre de rècord amb més de 28 milions de viatgers, un 4,4% més que el mateix període de l'any passat. 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals, són dades d'Aena. També augmenten els viatgers que han anat a l'aeroport de Reus, un 10% més que el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 800.000 viatgers, i això és un 7% menys que durant el mateix període de l'any passat.
4: Passant 6 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès. Bona tarda.
15: Bona tarda.
4: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
16: Bona tarda.
4: I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
17: Bona tarda.
4: Esteu bé?
17: Sí.
15: Prou bé, sí.
4: Sí, bé, bé, també, sí, sí. No, no ens queixarem. Aquí hi ha aire condicionat, vull dir que tot això...
15: Se fa una.
4: Jo em tanco aquí al matí, escolta'm, i jo d'aquí no em traurien fins a la nit, ben bé, perquè podia passar aquí, escolta'm, tota la jornada i més. A veure com està la Carlota Gurt. Que ja sabeu que és qui ens proposa el primer tema els dimarts. Carlota, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
4: Com vas?
18: Bé, bé, bé, la veritat. Bé, no tinc calor, treballo, bé, bueno, això.
4: Escolta'm, que duri, sí. que duri. Molt bé. A veure, quin tema ens proposes avui?
18: Aviam, avui vull parlar de futbol. Que ja sabeu que jo sóc un abolicionista del futbol, que crec que ens convindria fer una pausa. I avui vull parlar d'aquesta cosa tan absolutament desoladora que és que durant el Mundial els casos de violència de gènere augmenten. Hi ha diversos estudis fets a alguns països, diversos, que corroboren que és així i que parlen d'un increment aproximat, depèn de l'estudi, d'un 25% de casos de violència domèstica. Però resulta que aquest augment moment no està vinculat al fet que l'equip, o sigui, que el propi equip perdi, perquè en realitat quan perden la cosa encara empitjora i l'increment arriba fins al 38%, per exemple, en un estudi fet a Anglaterra. I que els aficionats apallissin les dones és terrible, que encara ho és més que les apallissin quan el seu equip guanya. O sigui, és que això demostra encara més el sense sentit i l'absurd, no? I posa en evidència que per aquests animals les dones no són més que una mena de sac de boxa on descarregar les seves frustracions, els seus complexos, etc. El Mundial, també, i el futbol en general, és un aparador formidable pels racistes del món. Diguéssim, no només els expresidents espanyols opinen que les seleccions racialitzades no representen els països europeus, sinó que són molts, doncs, els seguidors. La mateixa FIFA, que, bueno, que a través de perfils i de control de xarxes socials, doncs, regula comentaris, ha esborrat 89.000 missatges ofensius contra jugadors, dels quals gairebé 10.000 eren racistes. Vull dir, a mi em sembla que això del futbol i del Mundial és com una mena d'incubadora, que ja sé que eliminant el futbol tot això no desapareixeria, i que fins i tot potser llavors no sabríem que per on treure'ns-ho de sobre, no? Per on alliberar, no?, tota aquesta tensió, però sense futbol potser tot això no tindria tant protagonisme, no ho sé. Bueno, les contradiccions aquestes del futbol que ja sabeu que m'irriten.
15: Doncs a veure, el Marcos, la Neus, el Jaume, com ho veuen això?
16: Bueno, ho sento molt, Carlota, però totalment contrari. Totalment contrari.
17: No es podia saber.
16: Independentment de que potser la causalitat de Mundial i violència de gènere, jo crec que és una mica forçada des del punt de vista científic.
18: Home,
16: independentment d'això,
18: home,
16: però,
18: això és molt
16: Carlota,
18: fort, però, això que acabes de dir. Perdó.
16: Escolta, podem pensar la quantitat de cossos que s'uniran aquests dies amb el Mundial, amb les victòries, amb les derrotes, amb els nens que naixeran dintre de 9 mesos, amb l'amor, en poques paraules, i amb el racisme exactament igual. Si d'alguna cosa serveix el Mundial és perquè per igualar, per veure que totes les races... El futbol té aquest punt igualitari i igualitari que no és només per la raça, sinó també per la classe social... És a dir, hi ha futbolistes de tota mena i condició. I en un camp de futbol, d'alguna manera, tot això sí que queda igualat. I es pot fer la lectura que tu fas, Carlota, però jo puc fer exactament la contrària i crec que seria també absolutament legítima.
17: Jo crec que la Carlota té un punt de raó en el sentit doble que explicaré ara. Primera, crec que el futbol aixeca les pitjors passions i les millors passions. És a dir, té raó el Marcos, d'aquí uns mesos, sempre quan hi ha victòries del Barça o dels equips que siguin, sempre hi ha un repunt de la natalitat, i petit, evidentment, però sempre hi és. No? I per tant, quan les coses van bé, la gent s'apassiona, quan van malament també. No? I especialment, això ho veiem, per exemple, en els espectadors del futbol, de manera molt diferent. És a dir, els partits de futbol masculí, les passions del públic són diferents de les del futbol femení. Jo he anat a partits del Barça femení i el tipus de públic és molt diferent del tipus de públic del futbol masculí, de qualsevol categoria, no només del Barça, diguem. Hi ha una agressivitat ambiental molt clara, hi ha pares que estan totalment fora de llocs quan juguen els seus fills, insulten els àrbitres, estan jugant criatures i sembla que estiguin jugant la Champions, és a dir, la gent a vegades no sap estar. I, en canvi, en el futbol femení hi ha famílies, hi ha una pila de canalla, hi ha nens, hi ha nenes, i l'ambient és molt diferent. I això que diu la Carlota, m'agradaria veure-ho, si hi hagués un Mundial o guanyar el Mundial de futbol femení, si també hi ha aquest repunt que diu que passa o que es detecta quan hi ha el Mundial de Futbol Masculí, que estic segur, a més, que no és així. Per tant, segurament té a veure amb molts altres factors, també, per exemple, el consum d'alcohol. Però estic segur que també hi ha un factor, no sé com dir-ho, jo no soc precisament feminista, però sí que crec que hi ha un factor de masculinitat mal entès en tot això.
19: Poc més a afegir, perquè des de la Carlota a les vostres opinions el que demostra és les contradiccions d'un esport que és així de passional i que crec que treu, Jaume, no sé si ho has dit en aquestes paraules, però és així, treu el millor i el pitjor de la gent. És a dir, amb el debat sobre el racisme, no? Doncs tu et pots quedar amb el que ha dit Mariano Rajoy, que a més no ho ha rectificat i que probablement no és l'únic espanyol que ho pensa, no? O et pots quedar amb la resposta que li va donar Lamine, que em va semblar...
15: La podem sentir, tenim preparada amb Lamine Yamal ahir en roda de premsa, quan li van preguntar precisament per les paraules escrites de Mariano Rajoy, dient, recordeu que la selecció francesa juga molt bé, però que no hi ha cap jugador francès, diu Rajoy. I això és el que li van preguntar a Lamine Yamal, i Lamine Yamal, 19 anys, va dir això.
20: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
19: I després que permet una mena d'interacció, però tu parlaves del futbol des de l'infantil o el juvenil, no? Deies tu, Jaume. Té una cosa, els que tenim fills que, per sort o desgràcia, ens ha tocat anar a camps, també veus el millor i el pitjor, és a dir, nois i noies, no?, que pel seu entorn familiar, escolar, probablement no coincidirien físicament en lloc, potser més endavant en alguna discoteca, però en aquelles edats no coincidiran en lloc i en canvi poden coincidir en equips de futbol o en camps de futbol. I a mi això em sembla interessant. Ara, també és veritat que després veus gent i tots tenim, bueno, jo almenys tinc, no sé, companys de feina que dius com pot ser que aquesta persona es transformi d'aquesta manera i no per bé quan mira un partit, no? Jo no sé si sóc abolicionista del futbol, però estic en condicions de dir que fins a data d'avui, i crec que aquest vespre igual, no he vist cap partit, per tant, en fi, no estic seguint tu amb l'afició que segueix molta gent. Sí que tinc gent al meu entorn que s'aixeca a les 3 de la matinada per veure Croàcia i Argentina i no sé què, i posen despertadors i entreu i tot això, i ho visc amb una certa distància, però sí que és un esport que sí que té un punt d'igualitari que no tenen altres esports. És a dir, hi ha esports, sobretot alguns individuals, que depèn molt de... no només de la perícia del jugador o la jugadora, sinó també d'aquell entorn, si et pots pagar un entrenador, si et pots pagar un fisio, fins i tot un endocrino, no? I en canvi el futbol, doncs algú que probablement no tindria un futur tan clar com altres, doncs pot acabar triomfant, no? I això també està bé.
15: Jo que sóc amant del futbol i que m'agrada molt, no arribo a la bogeria d'aixecar-me a les 3 del matí per un Croàcia a Argentina, que en aquest mundial no ho he fet. En altres mundials de més jove no dic que no. Però
19: jo només demano que no em desperti.
15: No, no. Però sí que entenc, és a dir, les xifres que ha donat la Carlota són reals, és a dir, hi ha estudis científics que ho demostren, i estic d'acord que això és a dir, que aquí el futbol funciona com a excusa. És a dir, el futbol el que fa és que la gent tregui el pitjor d'ell mateix, però el problema el tenim a la societat. Clar. És a dir, el problema que...
19: I en època de vacances passa, i a la pandèmia va passar...
15: Que un home apallissi a la dona és problema d'aquell home i d'aquella societat. El futbol és l'excusa. La culpa no és del futbol. Però ja entenc que, efectivament, és un aparador, és alguna cosa que catalitza molt les passions, que moltes vegades s'acompanya doncs, de beguda i el que no és beguda alcohòlica, i que, per tant, acaba comportant que els comportaments que ja tenim molt interioritzats doncs es multipliquin i que, per tant, acabi disparant-se les estadístiques. Però bé...
18: Sí, el que passa és que, clar, tu, per exemple, si agafem l'alcohol i dius no, però és que l'alcohol, per exemple, ja afavoreix que la gent es torni més agressiva. Però dius, bueno, és que la gent que és agressiva, jo, diguéssim, per molt que begui, no em posaré a fotre hòsties. Ja, per tant, així com l'alcohol potencia la violència, el futbol també.
15: Vull dir, la passió, més enllà, no? La passió. Llavors, qui no sap gestionar bé aquesta passió, doncs efectivament acaba sent violent. I efectivament...
18: Sí, però vull dir que bé que l'alcohol de vegades el tenim més racionalitzat, o no, bueno, no del tot, però vaja, no? Vull dir que hi ha una sèrie de... En canvi, el futbol no, diguéssim que... Bueno, que jo crec que alguna cosa hauríem de regular, o de pensar, o de... No? Alguna cosa s'ha de fer, perquè és que la violència masculina... Mira, avui anava a parlar de l'alcalde aquest de Sant Feliu, que dic, bé, mira, deixem-ho córrer, perquè estem tot el dia amb el mateix, que quan no és una cosa és l'altra, no és constant, no? Les notícies de la violència masculina són diàries, en tots els sentits, ja sigui violència sexual o no violència sexual, no? I és una cosa esgarrifosa, no?
15: Sí, no puc contradir, clar, perquè és veritat. Sí, sí. És, efectivament, i les enquestes ho diuen, i les estadístiques, però les enquestes o les estadístiques ho demostren. L'únic és això, que en el cas del futbol o en el cas d'una altra cosa, a vegades s'utilitza com a excusa, no? De dir, apallissa la dona perquè ha perdut el seu equip. Home, no, apallissa la dona perquè és maleducat, perquè té malentès la masculinitat. masculinitat, perquè és feble, i per tant es pensa que donant-li cops a la dona demostrar alguna cosa, no sé molt bé quina, però clar, efectivament el futbol és l'excusa, diguem-ne. Però, i és veritat que quan hi ha una gran competició com aquesta, les estadístiques ho demostren, que es multiplica. Però sí, sí, és un problema de la societat, que efectivament el futbol serveix com a catalitzador, com a aparador, i que ens ho multiplica. I efectivament els que tenim nens que juguen a futbol i els que tenim nens que han jugat primer a un altre esport i després han passat al futbol, mateixes poblacions, mateixa societat, i genera ambients radicalment diferents en el futbol i en un altre esport.
18: Tal qual.
15: Bàsquet, voleibol...
19: El meu pas va ser del bàsquet al futbol i vaig trobar un canvi espectacular.
17: La meva filla va passar del...
18: Abolicionistes del futbol, no? Vull dir, si tot fessin bàsquet, hi hauria un canvi de...
17: La meva filla va passar del futbol al bàsquet i va ser un canvi radical de l'entorn de pares.
15: El meu de l'handbol al futbol i el canvi va ser radical a pitjor.
19: Pares, avis, tot,
15: eh? Sí, sí. Ara, però torno a dir el mateix, la culpa la tenim els pares, que hi posem les nostres frustracions al nostre fill i ens pensem que tenim allà un Leo Messi que ens traurà de pobres. I després de Leo Messi només n'hi ha un. Però vaja. Carlota, ànims. Aquest vespre pots mirar el partit, si vols.
18: Sí, ara hi corro.
15: Ja, m'ho he imaginat. Gràcies i bona tarda.
18: Vinga, bona tarda.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu allargar-vos sobre el comentari de Rajoy, perquè ahir, òbviament, al Catalunya Migdia en vam tractar àmpliament. Avui hem sentit la resposta que ell li va donar a Lamine Yamal. Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, d'orígens catalans, però també se sent molt francès, i ell deia això sobre aquesta polèmica.
1: És una barreja d'estupidesa, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
15: La casualitat, entre cometes, ha volgut que avui Pedro Sánchez sigui a París, perquè avui és la Festa Nacional Francesa, el 14 de juliol, i estava convidat per Emmanuel Macron, juntament amb altres primers ministres europeus i internacionals. Se li han pogut llegir els llavis al moment en què s'ha trobat amb Sébastien Lecornu, en què Pedro Sánchez li deia: demano disculpes per l'antic primer ministre. Lecornu li contesta: no problem, vull dir, cap problema. I Sánchez diu: no, és que estic molt avergonyit, això em va reset. Vull dir que ha anat allà també, òbviament, per treure-li un rèdit polític. És a dir, si Mariano Rajoy fos del mateix partit polític que Pedro Sánchez, no sé si hagués anat igual. No sé com ho veieu tot plegat.
17: Jo només sé que demà serà l'article més llegit del dia, serà el nou article de Mariano Rajoy.
16: Bueno, a veure, és, increïblement, les cròniques esportives de Mariano Rajoy són extremadament llegides.
19: Ets molt bondadós dient-li crònica esportiva.
16: Bueno,
19: eh?
16: A veure, jo...
15: Són textos que
16: Per mi és un fenomen, jo... O sigui, no vaig allò. I per xarxa sempre t'acaba arribant algun paràgraf.
17: Però si es diuen per la ràdio i tot.
16: Però des del principi del Mundial. O sigui, estava jugant Cabo Verde i ja t'arribava
15: la obvietat. Ja va fer una sèrie d'articles en una altra gran competició, no sé si una Eurocopa o així, i la veritat és que eren dignes d'un comentari de text, eh? Vull dir, però,
17: és que no les
15: escriu. De primària.
17: No les escriu, les dictes.
19: Ell
17: envia àudios i surten com surten, però... Jo crec que abans la Neus ho ha dit, no ha rectificat, i no li costava res dir, que a més ho penso sincerament, que és mig broma, mig aquests articles que fa. Podria haver dit, escolta, se m'ha malinterpretat, demano perdó, punto. Però jo crec que tant se li en fot, demà serà el més llegit, està al centre del focus, i crec que ell deu estar tranquil·líssim.
16: Sí, Jaume, jo crec que tant se li en fot, però no només això, sinó tot. Jo crec que l'ànim no és racista. L'ànim no és racista. Mariano Rajoy va governar durant 7 anys, i no va prendre cap mesura que anés en el... No sé si... És a dir, ara que ve Vox, Mariano Rajoy va estar governant i no va prendre cap mesura ni la seva administració se li pot culpar d'alguna cosa similar a això. Al contrari, és a dir, no... Jo crec que és un comentari, diguem-ne, en fi, fet com el coixes que fa.
19: Ja, però això, ara, salvant totes les diferències, eh? Però és com quan et fan un comentari masclista i és, va, però no t'enfadis, perquè no és de mala fe, no? És bona persona, eh? Sempre saludava, la broma, no? Sempre saludava. Clar, és a dir, ell, jo no sé què pensava quan va escriure o quan ho va dictar. Que el comentari és racista, crec que no hi ha cap dubte. I el fet de que no vulgui rectificar-lo pel que sigui, perquè li és igual, perquè a més segur que hi ha gent que li haurà dit, hombre, sí, Mariano, que... No? Doncs... I que, a més, el seu partit hagi fet aquesta cosa de... És sarcàstic, no?
15: Sarcasme,
19: crec que va dir,
15: i
19: que era...
15: Borja Sempere. Sí.
16: No ho és. Doncs... No ho és planer. Però, com tots els articles que...
19: No, però...
16: No hi ha doble intenció en cap sentit.
19: Però si tu vas al que diu... Ara no em vull posar jo aquí molt, molt tremenda, perquè veu estar ahí comentant-ho. Però el que diu és gros. És a dir, perquè si ho apliques aquí, doncs... per aquell mateix criteri, a Lamin no el deu considerar un jugador...
15: Però és que hi ha gent que pensa això.
19: Clar, llavors,
15: s'està fent viral, ara clar, un vídeo de la pantalla gegant que hi havia al centre de Madrid en un partit de la selecció espanyola en què es presenten els jugadors en el moment en què es canta l'alineació i hi ha xiulets per Lamine Yamal.
19: Bueno,
15: i segur que hi ha una barreja d'alguns que són madridistes i que el consideren culer, i segur que hi ha molta gent que considera que és més marroquí que espanyol i que no hauria de jugar amb la selecció espanyola i que no ha sent els culers.
19: Clar, per això et dic...
15: El pare de Marine Le Pen va fer aquella guerra contra la selecció francesa que va guanyar el Mundial del 98 perquè considerava que cap d'ells no era francès, perquè tots venien de fora.
19: Però fins i tot l'extrema dreta, ja amb la Marine Le Pen i ara en Bardalà, han entès que no poden dir-los que no són francesos els que són francesos.
16: I no és que no es convé.
19: El que passa és que aquí, com que anem amb 10 anys de retard, tot i que accelerats, respecte a l'extrema dreta francesa, doncs algú, en algun moment, entendrà que això, a part de ser una barbaritat, no els hi fa cap favor electoral. A mi, de veritat, jo crec que no li hauria, és el que dius tu, no li hauria costat res, probablement, com diuen en castellà, està de vuelta de todo. Total. I és igual. Però no li restaria transcendència més enllà de que, evidentment, el PSOE i el govern doncs ho aprofiti. I dic no restaria transcendència perquè també els francesos s'ho han pres com s'ho han pres. Sí. Vull dir que
16: aquí la qüestió és que els francesos s'han ofès.
19: El conflicte no l'ha muntat Álvarez, el ministre Álvarez o Pedro Sánchez. Vull dir, clar, sí. Quan Marine Le Pen... És que és difícil, però ha sigut més racista que Marine Le Pen. Sí, sí. Això no és fàcil. Quan tu tens tota l'Assemblea Francesa, des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, parlant d'això, doncs, home, no és només una operació que li vagi bé o no al govern de Sánchez.
17: Però perquè hi ha eleccions franceses d'aquí, no tant.
19: També.
17: I després, una altra cosa, és veritat que... Jo, ara sembla que jo vinc aquí a defensar Mariano Rajoy, però hi ha un corrent de fons a França sobre aquest tema que fa temps que aflora i torna a aflorar, per exemple, quan hi ha un partit de la selecció i la meitat de jugadors, o molts d'ells, no canten la Marsellesa, evidentment que són francesos, però la desafecció que té una part dels francesos de passaport amb el concepte o la identitat francesa és molt gran. Un exemple és que cada cop que hi ha un partit, segons qui, es blinda París perquè és la fi del món. Llavors, França s'ha posat amb aquesta reacció tan dura perquè crec que alguna febre els hi ha tocat de... sent un comentari fora de lloc, racista o divertit, com vulguem, els ha tocat una part que ells saben que no tenen ben muntada, siguin del color que siguin, però el sentiment francès, al marge del DNI que tinguin, molta gent d'allà no el té.
15: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Aquesta polèmica, diguem-ne, ve d'ahir. Encara tenim avui, podríem dir que les brases del foc d'ahir. Avui en tenim una altra de notícia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació. Tot i això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Per això, el tribunal descarta penes de presó. És una sentència per unanimitat on es condemna David Sánchez i també la resta d'acusats, entre els quals l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. La condemna és per tots els acusats igual, excepte per Gallardo, que condemnen a 18 anys d'inhabilitació, tots els altres 9 anys. Per tant, tots ells no podran exercir un càrrec públic elegit per sufragi, però tampoc no podran tenir un càrrec públic de designació ni tan sols una feina en una administració pública. Els magistrats, però, reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça Mida a la Diputació de Badajoz. Tampoc no ha quedat provat que David Sánchez col·loqués un amic seu. Per tant, el tribunal ha evitat una condemna que comporti presó. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
3: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
15: La sentència, com l'argumenten els magistrats?
3: Doncs és una sentència llarga, pràcticament 400 pàgines, on descriuen un pacte entre els 11... recordem-ho, són 11 acusats per crear una plaça, diuen, innecessària, buida de contingut, creada amb urgència, però també afirmen en la mateixa sentència, com dius, que no ha quedat provat que d'altres persones externes, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer el pas. Tampoc han pogut determinar, diuen, si es va fer per afavorir David Sánchez, que era, i cito literal, parent de Pedro Sánchez, que en aquella època, segons el tribunal, parlem, atenció, d'octubre del 16, del 2016, era un destacat dirigent i futur secretari del PSOE. Només recordar que en aquelles dates, precisament, Sánchez va ser defenestrat de la direcció del partit i no la tornaria a recuperar després de moltes vicissituds fins al maig del 2017. El tribunal condemna, com deies, a tots per la mateixa pena, descarta el tràfic d'influències, però a Gallardo, l'excap del PSOE Extremadura, li aplica 2 delictes de prevaricació, per tant, 18 anys. Un per crear la plaça Mida, l'altre per canviar-la de nom 5 anys més tard i adaptar-la, diu el tribunal, a les preferències personals de David Sánchez, que durant el judici va dir que ell no havia demanat aquest canvi de nom i que va seguir cobrant exactament el mateix. Els magistrats s'agafen, a més, per aquesta condemna als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'una activitat criminal de despatx. Reconeixen que és difícil en una institució tan jerarquitzada, petita, com la Diputació, tenir prova directa, és a dir, que un testimoni incrimini a la resta, però que les regles de la lògica, dicta la sentència, apunta que tots aquests indicis els porta a dir que hi havia un pla pensat des de les altes instàncies de la Diputació, del qual tots n'estaven al cas. I una cosa més, reflexionen sobre el mal que, diuen, fa l'endollisme, col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, doncs encaixa amb un delicte penal. Recordem només una cosa més, és un cas que parteix d'una denúncia amb retalls de premsa de Manos Límpies. Les acusacions demanaven presó fins a 6 anys. La Fiscalia mai va veure un cas, demanava l'absolució i l'arxivament del cas.
15: Aquí es pot recórrer, és a dir, no és una decisió definitiva, es pot presentar recurs.
3: Sí, això és important, perquè això és una sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz. Aquí ens diuen des de l'entorn de David Sánchez que presentaran doncs, el pertinent recurs. Se'n va al Tribunal Superior de Justícia a Extremadura i encara després queda el Tribunal Suprem. I això també és molt important. Aquesta pena d'inhabilitació no és efectiva. És a dir, David Sánchez a partir de demà no és que hagi de deixar qualsevol càrrec públic, Miguel Ángel Gallardo o la resta de polítics o fins i tot funcionaris de la Diputació. Quan serà ferma? Doncs sí, després de tots aquests recursos es va confirmant aquesta pena d'inhabilitació fins que arribi al Tribunal Suprem. Per tant, això és important, Aquesta sentència no és ferma encara i, per tant, no estan formalment inhabilitats.
15: I en el capítol de reaccions tampoc no se podia saber, Des del PSOE i el govern espanyol escandalitzats amb la sentència i fan costat a David Sánchez i des del Partit Popular un cas més que demostra com el sanchismo està absolutament desfermat, no?
3: Sí, de fet, la sentència ha arribat pràcticament a l'hora del Consell de Ministres. Des de la Moncloa el que deien és que confien que tant Gallardo com David Sánchez són innocents, que recorreran a instàncies superiors i que posaran les coses al seu lloc. La portaveu, Alma Saiz, feia aquesta lectura.
21: Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
3: El PSOE també parla de barbaritat. Òscar Puente, ja ho sabeu, és un dels més beligerants a les xarxes, diu que tot plegat és per derrocar el govern. El PP aplaudeix, Feijó a les xarxes diu que ningú està per sobre de la llei, tampoc les famílies de Pedro Sánchez, i la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, parla així de la decisió.
22: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
3: Diu que està festejando perquè està a França precisament amb Macron en aquesta celebració. Només escoltem unes veus més, són socis del PSOE, es posen les mans al cap. Són Rufián d'Esquerra, Ibáñez de Sumar i Vidal dels Comuns.
23: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima.
24: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
25: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
3: Un apunt més, ara sentíem Rufián parlar de Begoña Gómez, i és que 5 magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid estan des d'ahir tancats, deliberant si la seva dona ha d'anar a judici per un jurat popular, com vol Peinado.
15: Doncs vinga, a veure, com ho veieu?
16: Bueno.
19: Ho ha explicat també la Tània, que... A veure, són 377 pàgines.
15: Sí.
19: Jo he de dir que les he llegit en diagonal, però me les he llegit mentre menjava abans de venir.
15: se t'agraeix el gest, eh? Bueno, per venir a la tertúlia amb els deures
19: ja,
15: fets.
19: Contava que cauria en el temari, no?
15: Home, sí, era
19: no?
15: una signatura bastant, no, bastant clara, aquesta.
19: Llavors, clar, és veritat que aquest cas, primer, perquè, com a prèvia, en contra de que s'endolli a ningú enlloc. Això, per començar, es digui Sánchez o Fernández, eh? Mm. És igual. Sí que és veritat que el que explica, el que es llegeix a més, és que no hi ha testimonis que avalin que es va produir aquesta, que es va fer aquesta plaça a mida. També ho explica molt bé la Tània i en la sentència surt que això és difícil de demostrar, però en el judici la majoria de testimonis van contradir l'informe de la UCO, que és veritat que el que fa és anar juntant peces, algunes semblen més ben fonamentades i altres ja veus que no passa de la sospita, no? Va ser estrany que el famós teniente coronel Balas, no?, que és el cap de la UCO, fos ell qui portés directament una investigació d'una diputació provincial de Badajoz. S'explica perquè la persona era qui era, però, en fi, si el cap de la UCO ha d'estar vigilant els casos d'endollisme, seria? Mm. D'endollisme arreu d'Espanya, doncs, en fi, serà que té poques coses més importants a fer, perquè, a priori, no és un cas que hagin de portar algú del seu nivell, no? La Fiscalia demanava l'absolució i, per tant, aquí, si tinguessis un penalista en Molins o algun d'aquests... Mm. És estrany que, en els casos on la Fiscalia demana absolució, doncs hi hagi condemna. Ara bé, ja teniu, ho explicava molt bé, demanaven fins a 6 anys de presó, sí. Manos limpias, acteo i tota aquesta... I al final, bueno, 9 d'inhabilitació, que no són pocs, doncs... que un cas d'endollisme... hagi d'estar castigat en presó és una pregunta interessant. És la manera de que no n'hi hagi? És una condemna cap al punitivisme?
16: Però,
19: no.
16: Però Neus, el que ens hem de preguntar és que t'endollin és delicte?
19: No, clar.
16: És que no ho és?
19: Sí, pregunto. Aquí el dubte és si d'un cas que pot ser d'endollisme, perquè aquesta cosa de no, el PSOE diu... En aquell moment Pedro Sánchez, a més, no era ni secretari general del PSOE i, a més, el del PSOE d'allà no era afí al sanchisme. Tot això, molt bé, però això no treu que se li pogués crear la plaça a mida i que una de les coses que diu la sentència, no? que és una plaça innecessària, que es crea a mida i que quan el germà de Pedro Sánchez s'hi presenta ja sap que aquella plaça serà per ell. En fi, enxufismo de manual, sí, és així. D'aquí a que això hagi d'acabar en un judici penal i amb peticions de presó és el que a mi personalment m'ha grinyolat des del començament en aquesta causa.
16: És que, Neus...
19: Ho explica malament?
16: No, a veure...
15: Ha fet un no com dubtant.
19: Sí, sí.
16: És que no puc discutir amb tu perquè tu t'has llegit la sentència i jo, en canvi, vinc de la piscina. Llavors, jo no
15: m'he llegit la sentència. Els deures els ha fet la Neus i tu no.
19: I demano
16: disculpes a l'audiència. Dit això, que t'endollin no és delicte. Podria ser-ho. Podrien canviar la llei i què? Que t'endollin no és delicte, perquè la gent ho entengui. Ábalos està a la presó i Jessica, una de les seves nòvies, no.
15: Que també la van endollar.
16: Però esa, no era l'única.
19: Però aquí hauries d'explicar al Suprem, un jutjat ordinari...
16: Però, sisplau, que t'endollin no és delicte. Llavors, aquest cas, per la via penal, no té molt de sentit.
19: Clar.
16: La sentència en si mateixa ja sembla una mica absurda, perquè el condemnen, el David Sánchez, per prevaricar.

0: absentisme de David Sánchez, sí. I diuen que no, que treballava i ell hi anava.
1: Sí, a més, és que és una de les punts de les acusacions, no? Que diuen que li canvien la plaça, que era coordinador dels conservatoris, com a cap de l'àrea de l'oficina d'arts escèniques, i diuen que, entre d'altres, era perquè pogués compaginar-ho amb d'altres feines i d'aquesta manera teletreballar i no anar-hi. Doncs bé, en la mateixa sentència, fins i tot, i llegeixo el literal, diuen els magistrats, els quatre magistrats, que han de donar la raó a la defensa del senyor Sánchez Pérez Castejón perquè l'absentisme laboral no constitueix ni ha constituït en el nostre país cap infracció penal.
0: Doncs...
2: però aquí, a veure, aquest cas és molt lleig, perquè no anava. No anava. La primera declaració és esgarrifosa. No sabia on estava el seu despatx, sí. No sabia com era, no coneixia ningú, no podia donar cap nom de les persones... És molt lleig el cas.
1: És lleig, però només deixem-me fer un apunt, El tribunal, pel que fa a David Sánchez, no el condemna per l'accés a la Diputació de Badajoz. És a dir, aquest delicte, que era el d'acceptació de nomenament il·legal, considera que és prescrit. I, per tant, han passat molts anys, això era l'any 2017, quan es formalitza la plaça, i, per tant, amb ell no el condemna per això, només el condemna per el canvi del nom i de les atribucions de la plaça 5 anys més tard. Per tant, tot això que estem ratant sobre com va aconseguir la plaça, com hi va accedir el tribunal, pel que fa a David Sánchez, aquí no l'acusa, o sigui, no el sentencia, no el condemna. En canvi, a Miguel Ángel Gallardo sí, que diu, vostè, com a president de la Diputació, sí que va fer el que va caldre per crear aquesta plaça i sí que va fer el que va caldre per canviar-la després de nou.
3: Però, Tània, hi ha un moment, perdó, que en el cas del Gallardo, parlo de memòria, però diu alguna cosa així com és molt difícil, o no sé si arriba d'impossible, és molt difícil que pel càrrec que tenia no sapigués que aquesta plaça, bueno, però... pot ser molt difícil o poc difícil, però això no demostra res. No passa de sospita, no?
1: Bueno, és que moltes sentències en el món judicial ho veiem que al final s'acaben traçant a través dels indicis, no? Indicis raonables, no proves diguéssim directes, incriminatòries, i ho reconeixen obertament en aquesta sentència, fins i tot apel·lant doncs, directament a les lleis de la lògica i de la raó per acabar doncs, que tots aquests indicis, molts dels que extreuen de la investigació de la UCO, que abans fèieu referència, acabin doncs, com a fets provats que permeten condemnar. És una pràctica habitual i que la trobem també en aquesta sentència.
4: Aviam, jo penso que la sentència és molt estranya. Jo ni estava a la piscina, ni estava dinant llegint-me la sentència, perquè estava en una reunió i m'he llegit a través de les informacions del diari Oponese, precisament.
3: Que la tenim íntegra penjada, sí, si algú vol passar la tarda llegint...
0: Correcte. Són 400 pàgines,
3: mira,
0: aviso.
3: Ja tens feina sí, aquesta tarda.
4: Però és
2: crec
4: veritat
2: que un partit de futbol.
4: Venga. La sentència és molt estranya i, a més, és cert, com deia la Neus, que el delicte de tràfic d'influències és molt difícil de demostrar i això, per cert, serà beneficiós per Zapatero, sí, perquè és molt complicat demostrar el tràfic d'influències. També és veritat que jo crec que en l'imaginari popular... aquest senyor va arribar a la seva plaça per endollisme. És a dir, no coneixia cap company de feina, no sabia on estava la seva oficina, part de la defensa ha sigut dir que el tema estava prescrit, és a dir, una molt mala línia de defensa si dius que està prescrit, i per tant que crec que coincideix una mica el sentit general amb la sentència. La derivada política, de fons, estic d'acord que, tot i ser una operació... evidentment, si no poso el germà de qui és, no estaria aquest cas en l'àmbit penal, i per tant es polititza. També és veritat que el delicte jo crec que s'ha comès d'alguna manera, sigui delicte o no, però la irregularitat, la cosa lletja s'ha produït. I després, a mi el que em grinyola molt, i sempre m'ha grinyolat, és que qui surt avui a reaccionar és el govern espanyol. O sigui, hauria de sortir l'advocat d'aquest senyor. És un senyor que va a una plaça i li donen... que surti un ministre a parlar d'aquest cas concret em sembla molt estrany. Que surti el PSOE em sembla molt bé, o els partits, és igual, tot això em sembla molt bé. Però que el govern espanyol s'agafi la defensa i dir no, aquest cas, quan es recorri, ja quedarà resolt, em sembla que els dubtes de qui pogués pensar que no està polititzat, sortint un ministre a parlar d'això, automàticament les meves sospites encara s'incrementen.
0: L'altra derivada és com deixa això Pedro Sánchez. És a dir, és la tercera sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Tenim el fiscal general de l'Estat, tenim a José Luis Ábalos, que era la seva mà dreta al partit, i ara el seu germà, que és veritat que no va a la presó, però sí que queda inhabilitat. Vull dir que el cercle, diguem-ne, es va estrenyent, sí, ara queda la seva dona.
2: Però jo crec que s'estan passant tant de frenada que no sé jo si l'acaba de perjudicar. Perquè en la sentència no hi ha vincle ni amb Pedro Sánchez ni a la Moncloa. Per tant, el govern queda fora jurídicament del tema. Una altra cosa és, diguem-ne, la responsabilitat política seria altament discutible. Però per 9 anys d'inhabilitació amb una condemna penal per aquest cas. 24

0: 4 anys per Avalos per 400.000 euros desviats. Perquè puguem fer una comparació, a Barrio Nuevo, per segrest, li van caure 10 anys. És a dir, tot això està molt desmesurat. És a dir, que no dic que lo del germà no sigui extremadament lleig, com és lleig lo de la dona. Lo de la dona és molt lleig, i el govern hauria pogut sortir el primer dia, i en lloc de dir que s'anava 4 dies a reflexionar perquè estimava molt a la dona, mentre que amb l'altra mà estava trucant a l'aire, en lloc de fer això, hauria pogut demanar disculpes, hagués sortit a dir, senyors, a Espanya el paper de la primera dama ha estat pensat o per senyores que es dedicaven a la política i que van fer la seva carrera política, o per senyora que es dedicaven a les seves labors. I llavors ha arribat una dona que no ha volgut renunciar a la seva carrera professional, i això ha pogut distorsionar i ferir determinades sensibilitats, i demanem disculpes i preparem l'estatut de la primera dama. Això és el que haurien d'haver fet, però no van fer això. Llavors, però d'aquí a que sigui delicte lo de la dona, ho sento, a mi lo de David Sánchez no em sembla delicte, em sembla extremadament lleig. No hi ha vincles amb Moncloa, no hi ha vincles amb Moncloa, i per tant jo crec que Sánchez es queda igual políticament parlant, i fins i tot aquesta passada frenada no sé si pot acabar mobilitzant a unes bases que estan molt desmobilitzades.
1: No ho sé, és a dir, perquè el que detecten les enquestes és que el PP no en treu rèdit, qui el treu és Vox, i el PSOE aguanta, però amb tendència a la baixa, cosa que és bastant lògica. Si aquesta taula la tinguéssim a Madrid, tenint en compte l'olla pressió que és ara mateix a aquella ciutat amb l'ecosistema polític i mediàtic que hi ha allà, doncs probablement la visió no seria aquesta, amb la qual, per cert, coincideixo força. En el cas de la dona del president, estic d'acord, s'hauria de regular d'alguna manera. El que passa és que, clar, la instrucció que està fent Peinado és tan boja. La darrera aquesta, que demostri que va estar a Londres quan...
2: Perquè no té segells al passaport.
1: Crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera. Crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera OK Diario. Però si Peinado té algun dubte, doncs pot anar a OK Diario, que ha fet vídeos i vídeos de la graduació de la filla del president, on es veu, a més, que hi ha la Begoña Gómez. Té un punt de ridícul. I això fa que probablement hi hagi alguns votants esquerres que diguin, home, què està passant, no? Això treu la gravetat del cas Avalos, o ja veurem què passa amb el cas Zapatero, veurem les ramificacions del cas de Leire Díaz? No. Llavors, el que passa és que allà es fa una llioli amb tot, i no sé si hi ha molts votants que puguin filar tan prim i diferenciar el que és la causa del germà amb la de la seva dona, amb la de la Leire o el propi Zapatero, que, per cert, parèntesi, jo crec que li fan més mal les joies que el cas plus ultra, que ja veurem el que hi ha, però si es pogués demostrar, doncs seria un cas greu, no? No ho sé, jo, pot ser que li funcioni al PSOE, que hi hagi votants que diguin això.
0: No dic que li funcioni, però que no tindrà aquest efecte devastador amb el que està pensant el PP, fantasejant el PP i el Todo Madrid. Aquest efecte devastador jo crec que no s'acabarà de produir.
3: Jo crec que el cas del germà i de la dona i el que sortia fins ara, doncs, era munició que el PP anava trobant. Jo crec que el bingo l'han trobat amb Zapatero, perquè el Zapatero no només és un expresident, era el referent moral del PSOE dels últims anys, i és qui, el padrí polític de Pedro Sánchez, i per tant aquest tema, o sigui, la gent que pugui tenir dubtes de la dona, que jo en tinc, o del germà, el cas del Zapatero és massa gros. I després, estic d'acord amb el que deia el Marcos, la exageració de les sentències, de les condemnes, dels jutges, tota aquesta extrema fiscalitat contra tot el que tingui a veure amb el PSOE, vaja, ho he dit moltes vegades en totes les tertúlies de Catalunya, no? Respon a l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci. Llavors, hi ha alguns jutges com el Peinado que se'ls va a la bola directament, i no entenc com el poder judicial no actua perquè comença a fer ridícul, i altres, doncs, que davant d'una sentència d'Avalos i companyia, doncs, voten 20 i no sé quants anys de presó, que, com dius, és exageradíssim en relació al que el delicte ha produït.
1: Clar, el que passa és que aquí, o sigui, Peinado és el més estrambòtic, i per tant

0: però entre Peinado i altres decisions judicials hi ha una gradació que jo crec que sí que és preocupant, no? Perquè diuen, no, però si dius això és que no creus en l'estat de dret. No, escolti, els que, per exemple, en el cas de... un que tothom té al cap, no? En el cas dels Jordis, no? De Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'acusació inicial que vam dir, però escolta, si aquests dos senyors el que estaven dient a la gent és que se n'anés a casa, que no van fer res. I en aquell moment hi va haver, també des de l'entorn del PSOE, gent que va dir que, escolti, que sí, que se'ls acusés i que l'estat de dret funcionava i que la justícia funcionava com funcionava. Llavors, ara, quan s'adonen que realment el Suprem, ja no et dic l'Audiència Nacional, que també el Suprem funciona amb criteris, a vegades, sospitosament favorables a determinades qüestions polítiques, sembla que descobreixin la sopa d'all.
1: No cal parlar de política, eh? Sandra Rossell va estar a la presó.
0: Exacte.
1: No sé si 2 anys o 4, sí. No me'n recordo, i va acabant no res. Per tant, és veritat. I després, quan hi ha una enquesta...
0: Diu i a la jutgessa la Mela la van promocionar.
1: Efectivament. I després, les enquestes diuen que la majoria d'espanyols i catalans creuen que la política està... la justícia està polititzada. És que és la pura realitat de la percepció de la gent.
2: Bé, tot cas tenim aquesta sentència, que ara hi haurà recurs i que, per tant, veurem quin recorregut té i en els pròxims dies sabrem què passa amb la dona de Pedro Sánchez. Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
3: Ja veieu que estem entretinguts, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do,
3: déu-n'hi-do. Seguirem informant.
0: Dinar, Tàpia, o no?
3: Mira, hi havia molta gent al bar, però ha caigut un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina, que sempre et salva.
2: Bueno. Un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina. No sé, sí, jo si els nutricionistes...
0: Gratis,
2: no sé si els nutricionistes donen el vistiplau a aquest menú, eh?
3: És un dinar de resistència.
2: Ja ho veig. Jo ho veig. Bé, escolta'm, a veure si tens més sort amb el sopar. Tània, gràcies. Bona tarda.
3: Adéu-siau.
2: 11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem a Girona, on hi ha embolic a l'Ajuntament de Girona.
4: Catalunya migdia.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
6: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
15: Quique Nazaret.
16: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
17: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
18: El Mundial ha arribat a la fase final.
19: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
18: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
19: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
18: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu.
18: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. S'ha acabat el govern tripartit de l'Ajuntament de Girona, fins avui governat per Guanyem, Junts i Esquerra. Gemma Geis, la fins ara vicealcaldessa, ha anunciat que el seu partit, Junts per Catalunya, trenca l'acord de govern i passa a l'oposició. Junts havia manifestat el seu malestar amb la gestió de l'alcalde, Lluc Salelles, i la mateixa Geis ha assegurat que ara ja se'ls ha acabat la paciència. Per tant, després de 3 anys de pacte tripartit, Junts ha decidit fer un gir de guió amb la mirada posada a les eleccions municipals del maig del 27. 2017. L'alcalde Lluc Salellas ha defensat que calia continuar el govern tripartit fins al final de la legislatura, apel·lant a la necessitat que Girona continués tenint un govern independentista i republicà, però Junts ha cregut oportú canviar d'estratègia. Així doncs, Salellas i el seu grup guanyen Girona amb 8 regidors i Esquerra Republicana, que en té 3, hauran d'acabar el mandat amb el govern en minoria. Recordem que fa 3 anys va ser el PSC, amb l'actual consellera Sílvia Paneque al capdavant, qui va guanyar les eleccions municipals amb 8 regidors, els mateixos de Guanyem, però amb uns quants vots més. Ara bé, el pacte de Guanyem amb Junts i Esquerra va sumar els 17 regidors, 3 per sobre de l'actual majoria absoluta, i per tant va desbancar Paneque al govern municipal. De moment, Sílvia Paneque no ha dit si repetirà o no com a candidata. Ara mateix el que falta saber a Girona és qui serà la candidat o candidata del PSC a les pròximes eleccions. Però el moviment de Gemma Geis i de Junts per Catalunya ha anunciat ja diumenge amb un article periodístic en el que ja venia a dir que s'havia acabat aquest pacte i la petició des d'ahir mateix de l'alcalde Lluc Salellas de dir que s'aclarissin si estaven dins o fora del govern. Com se sembla tot plegat?
1: Aviam, aquí hi ha moltíssimes coses més enllà del fet concret. Jo pel que sé ja fa temps o ja fa setmanes o mesos que hi havia desavinences. Crec que la mateixa Gemma Geis diverses vegades havia queixat de la relació amb els socis de govern i, per tant, no és un anunci que pugui sorprendre la gent de Girona. També és veritat que és una sortida suau, a diferència de quan Junts va sortir del govern, quan governava Esquerra Republicana, ha sortit, i pel que he llegit, ella ha dit que tot el que sigui seguir amb el compliment del pacte, els seus vots hi seran, els temes nacionals, lingüístics, que farà una oposició constructiva i positiva. Per tant, no ho veig com una ruptura, diguem, més enllà del pacte de concepte. I ara parlaves tu de la candidata socialista, que segurament serà Sílvia Paneque, com tot indica, tot i que encara això s'està demorant, perquè evidentment aquest gest suposarà una crisi de govern del president Illa. Jo crec que la certesa que hi ha és que, independentment de si guanya Paneque les eleccions municipals que venen, que està per veure, no governarà perquè es tornarà a reeditar una majoria independentista que a Girona crec que hi és i crec que hi serà igualment, no? I, per tant, el nivell de ruptura ha sigut del govern, però crec que no és un trencament que faci pensar que a Girona puguin haver-hi governs alternatius, més enllà de si guanya el Salellas o el candidat d'Esquerra o Gemma Geis, eh? I, per tant, configuraran un govern independentista passi el que passi, no? I dit això, que era un govern molt en minoria, també, per cert, el candidat d'Esquerra no serà l'actual regidor, perquè és, si no m'equivoco, l'exalcalde de Sant Julià Ramis, que va guanyar les primàries, i per tant crec que a Salellas li espera un final de mandat una mica més complicat del que podia preveure.
0: El que passa és que pronosticar, que estic d'acord, que hi pugui haver de nou una majoria independentista quan has estat incapaç d'acabar la legislatura amb una majoria independentista, no sé si és el missatge més encoratjador pels votants independentistes, siguin d'unes sigles o d'unes altres, no? És veritat que les enquestes a Junts sempre li donen pitjors pronòstics que els resultats que acaben obtenint, però el panorama que tenen ara mateix és complicat, perquè ni en les municipals, ni en les autonòmiques, ni en les generals els hi pronostiquen, ja no que els hi pugui anar millor, sinó fins i tot que poguessin mantenir el que tenen fins ara. A mi la veritat és que no m'agradaria estar en la pell de qui hagi de decidir l'estratègia, perquè ara em trauràs punts al carnet de...
2: Ja, estem a final de temporada, és moment de renovacions, eh?
0: No, però quan es tapen d'una banda es destapen de l'altra. I això, clar, avui parlava, per exemple, amb gent de Girona i deien haurien d'haver sortit abans. Si era així, havien d'haver sortit abans. Surten massa tard, no sé, queda un any. Però és veritat que la gran part de la legislatura els has fet amb ells. I si, a més, com bé expliques, el missatge és podem anar garantint una certa governabilitat perquè surts. És veritat, jo crec que han après la lliçó del que va passar a la sortida sorollosa del govern de la Generalitat, però tot i així no és fàcil d'entendre.
2: Però això passa sovint, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona va passar l'anterior legislatura,
0: sempre,
2: Jaume Collboni va deixar el govern mateix de coalició amb Ada Colau un any abans, clar, per marcar perfil propi en l'últim any, clar, i després acabat sent ell alcalde.
0: Sí, que això ho facin tots els partits no vol dir que estigui bé. És a dir, perquè Jaume Collboni, que era... que moltes de les polítiques que havia fet Ada Colau portaven la seva signatura, era tinent d'alcalde, i després semblava...
2: Tampoc hi va haver una trencadissa.
0: I després semblava que no hagués governat mai amb ells, no? I probablement, doncs és això, estàs governant amb Esquerra, que és bèstia negra al Parlament i al Congrés, i amb la CUP i aquest entorn CUP Comuns, que també és els que estàs combatint des del punt de vista ideològic. Des d'aquesta lògica de Junts, té sentit que hagin sortit. Ara, si això ha de ser per tornar a entrar a la propera legislatura, doncs a veure com ho expliquen en campanya. Bueno. Tots, eh?
15: Bueno, a veure, ja llegint l'article del Punt Avui el diumenge, ja es veia que les excuses eren peregrines. No, és a dir, Lluc Salellas ha estat un alcalde convergent tipus de Girona. Ja des de que va, ja en campanya ja parlava de col·laboració público-privada. Sisplau. És a dir, un alcalde de la CUP rupturista no ha estat. Raons per trencar aquest... No, la raó és la que ha dit l'Òscar. Marcar perfil propi és legítim. A més, la Gemma Geis ha tingut problemes perquè factòtums de Junts, com el Jami Matamala, que no és de Junts, però que pesa molt dins del partit, no la volien. I, per tant, ella ha marcat perfil propi, s'ha imposat com a candidata, per tant, necessita fer coses per intentar guanyar les eleccions. El moviment, en aquest sentit, és lògic. Les excuses són una mica ridícules. Seria preferible que digués, escolti, trenco perquè vull definir el meu projecte per Girona i no el puc definir mentre estigui en el govern. No hi ha raons subjectives per trencar el govern, però té dret polític a trencar el govern i presentar-se. Dit això, jo no seria tan optimista com el Jaume en que hi haurà una majoria independentista, perquè amb l'entrada d'Aliança Catalana... Jaume, veig que no veus que Aliança Catalana tindrà regidors?
1: Sí, clar.
0: Pues si entra... La diferència és que ell compta Aliança en aquella suma.
1: Jo no veig en Lluc Salellas governant amb Aliança.
2: Però és que amb el cas dels ajuntaments és diferent. Els cas dels ajuntaments, en el moment en què no hi ha una majoria alternativa, acabes governant, si és el més votat, independentment de que tinguis o no majoria absoluta. Però vaja, veurem què és el que passa, que queda molt per les...
1: També, per cert, i no vull cap meló ara, però d'aquí un any potser Carles Puigdemont està físicament a Girona i el seu impacte electoral, encara que no vagi cap llista, existirà.
2: Veurem què és el que passa. Neus Tomàs, Marcos Lamela, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4. Què rius?
0: Bon estiu. No,
2: perquè la Neus marxa de vacances. Oh, traïdora, encara ens quedem traïdora. Ens quedem una setmana més. Què dèiem? Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu de Catalunya Ràdio amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: ara està amb tu.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
4: 012. La Generalitat al teu costat.
5: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
6: Fresca a casa.
7: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
5: Obriu les finestres durant la nit.
6: Estigueu-vos a les zones més fresques.
7: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
5: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
7: Molta aigua.
6: Beveu aigua i sucs de fruita.
5: Refresqueu-vos sovint.
7: No prengueu begudes alcohòliques.
6: Eviteu els menjars molt calents.
7: Busqueu l'ombra al carrer.
6: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
5: Poseu-vos una gorra o un barret.
7: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
6: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
5: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
7: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
4: 012. La Generalitat al teu costat.

0: Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marta Vives. Dos germans han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Els infants, que eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores dos dies de dol. Més notícies amb Montse Pujol.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada a les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret.
4: Bona tarda, Salelles. Acaba de compareixer ara mateix amb els regidors en roda de premsa i acusa Gemma Geis de prendre aquesta decisió de marxar del govern pensant en les eleccions municipals.
5: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error.
4: Ara queda un govern en minoria amb Guanyem i Esquerra, i l'alcalde demana als socis de govern que continuïn amb aquesta proposta segura d'un govern d'esquerres i independentista. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: La investigació dels agents rurals confirma que l'origen del foc de Sentmenat al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i estar aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions de moviment de terres. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sentmenat i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la de Farell, situada al mig de la muntanya.
3: El govern d'Irlanda aprova per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. L'executiu de Dublín considera que la legislació vigent havia creat un buit legal perquè llindar per rebre ajudes públiques i accedir a un permís íntegre de maternitat, en aquests casos, es fixa a partir de la 23a setmana d'embaràs. El govern de coalició entre centristes i democristians preveu introduir la mesura un cop es tramiti al Parlament el projecte d'ahir de llei anomenat de permís de pèrdua gestacional.
2: El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Truffaut de Girona ha derivat en el seu tancament. Avui ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat. Girona, Clara Jordan.
6: Hola, bona tarda. El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt rebombori perquè feia 25 anys des de la seva fundació que se n'havia fet càrrec al col·lectiu de crítics. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde de Girona va signar un document perquè els crítics seguissin gestionant el Truffaut mentre no hi havia resolució. Un document que, segons diuen els crítics, no té garanties jurídiques i per això han decidit tancar. Una decisió que ha agafat per sorpresa les persones que avui pretenien anar al cinema i que s'han trobat les portes tancades.
7: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He vingut aquí i m'he trobat la sorpresa del paper dient l'obligació de donar per finalitzada la prestació d'aquest servei.
8: Suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
6: Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Moment ara per la informació esportiva, Joan Fitó.
0: A les 9 a Dallas, França-Espanya, primera semifinal del Mundial. Demà serà el torn de l'Argentina i Anglaterra. En ciclisme, en marxa ja el tram final, la desena etapa del Tour de França, amb 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Bona tarda, menys de 7 quilòmetres per al final d'aquesta etapa, amb Tadej Pogacar llançat cap a la seva tercera victòria d'etapa en aquesta edició del Tour. L'eslové ha saltat en el penúltim port del dia, un port de primera. Primer ha atrapat a Richard Carapaz, que era cap de cursa, l'ha superat i ara està rodant en solitari a 22 segons al grup, on hi és Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Pol Sexas, Florian Lipovic i Matías Esquilmose. Poc després ve un altre grupet amb Isaac del Toro, company d'equip de Tadej Pogacar. L'eslové llançat cap a la tercera victòria d'etapa per consolidar una miqueta més el seu lideratge a la general.
0: També en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i des del club blaugrana confirmen que està lesionat, sense especificar, però, quin serà el termini de baixa ni quina és la zona afectada. De Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret.
1: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que a l'agost romandran tancades. El divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa dimecres i de Júlia Quieta els dissabtes també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, amb períodes de tancament específics per cada parada. Pel que fa a esports, el Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. I pel que fa a cultura, Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coorganitzada entre l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la creació d'una nova coordinadora de festes, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i de ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Miñarro, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs continuem amb la setmana, continuem amb el dimarts, clar que sí. I escolta, el que continua pujant són les temperatures, que cada vegada torna a fer més i més i més calor. I preparem-nos, perquè encara ens ha d'arribar el pitjor. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem entrevistant a l'Aleix Martínez, creador de contingut en català. Seguidament, Mare meva, quin show amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó, parlant d'Ava. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb la seva contractació a la Diputació de Badajoz l'any 2017. La sentència considera provat que es va crear una plaça pública específica per afavorir la incorporació de David Sánchez, en un procés que els magistrats descriuen com un pla preconcebut i un vestit a mida. Tot i això, el tribunal descarta el delicte de tràfic d'influències, que era un dels principals eixos de la investigació. L'expresident de la Diputació de Badajoz i també exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, també ha estat condemnat en el seu cas a 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació. En total, 11 persones han estat condemnades per aquest cas. El govern espanyol ha carregat contra la sentència i la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha qualificat de molt greu la resolució i ha assegurat que es tracta d'una condemna sense proves. Saiz també ha defensat que l'origen del cas respon a una estratègia per perjudicar políticament el president del govern a través del seu entorn familiar. Des del PSOE també han tancat files amb David Sánchez i han assegurat que el cas forma part d'una ofensiva política contra el govern. Tot i les crítiques, la sentència manté la condemna a 9 anys d'inhabilitació, encara que no és ferma i serà recorreguda davant instàncies superiors. La investigació sobre l'anomenat cas Leire 10 continua avançant i la UCO de la Guàrdia Civil sosté ara que el PSOE podria haver utilitzat empreses intermediàries per fer arribar diners a l'exmilitant socialista mentre aquesta desenvolupava tasques relacionades a protegir el partit. En un nou informe remès al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els investigadors demanen ampliar l'anàlisi dels comptes bancaris del PSOE. La UCO assegura que ha detectat pagaments vinculats a Leire 10 que no surten dels 6 comptes oficials del partit, que fins ara formen part de la investigació. Per això, consideren necessari rastrejar nous comptes per poder reconstruir tota l'operativa financera. Un dels casos destacats és un pagament de 18.000 euros a un mitjà de comunicació de Barcelona durant la campanya de les eleccions europees del 2024. Segons els agents, els diners es van canalitzar a través d'una empresa de comunicació amb seu, com hem dit, a Barcelona, i encara no s'ha pogut determinar de quin compte del PSOE van sortir exactament. La Guàrdia Civil també posa el focus en diversos pagaments efectuats a través d'una empresa vinculada a l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Segons l'informe, el PSOE hauria abonat a aquesta societat exactament la mateixa quantitat que posteriorment es va transferir a Leire Díez en forma de nòmina, uns 4.000 euros mensuals. Una operativa similar s'hauria produït amb dues empreses relacionades amb l'advocat Ismael Oliver, també investigat en la causa. La UCO afirma que aquestes societats van rebre més de 27.000 euros procedents del PSOE, una quantitat que després hauria acabat ingressada a Leire Díez. Per tot plegat, els investigadors consideren que hi ha indicis d'una possible estructura de societats interposades i reclamen ampliar la investigació per aclarir l'origen dels fons i també el seu destí final. Junts ha anunciat aquest dimarts la seva sortida del govern municipal de Girona que compartia amb Guanyem i Esquerra Republicana, deixant l'executiu de l'alcalde Lluc Salelles en minoria a menys d'un any de les eleccions municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat que la decisió és fruit d'una reflexió molt meditada i ha assegurat que al seu partit se li ha acabat la paciència. Geis ha justificat la ruptura per diverses discrepàncies en la gestió municipal, especialment en àmbits com els recursos humans de l'Ajuntament, el manteniment dels carrers, la neteja urbana i la gestió general de la ciutat. Tot i això, ha remarcat que Junts farà una oposició constructiva i mantindrà la mà estesa per aprovar aquelles iniciatives que consideri positives per Girona. L'alcalde havia defensat públicament la continuïtat del pacte, considerant-lo la millor fórmula per mantenir un govern independentista i republicà a la ciutat. Ara, però, haurà d'afrontar la recta final del mandat en minoria.

La Unió Europea, el Regne Unit, Espanya i Gibraltar han signat finalment l'acord definitiu sobre el futur del penyal després del Brexit, posant fi a gairebé una dècada de negociacions. La principal mesura serà la desaparició de la Verja, la frontera física que separa Gibraltar de la línia de la Concepción, per on cada dia passen prop de 15.000 treballadors. A partir d'ara s'eliminaran els controls de passaport a la frontera terrestre, facilitant la mobilitat entre els dos territoris. L'acord signat a Brussel·les consta de més de 300 articles i començarà a aplicar-se provisionalment des d'aquesta mitjanit, tot i que encara necessita la ratificació definitiva de les institucions europees. Pel que fa als controls, Gibraltar mantindrà les competències en immigració i policia, mentre que funcionaris espanyols supervisaran l'aplicació de les normes de l'espai Schengen a l'aeroport i al port. Amb aquesta signatura s'obre així una nova etapa de cooperació entre Gibraltar, Espanya i la Unió Europea.

Els Estats Units i l'Iran han tornat a una situació de guerra oberta després d'una setmana d'escalada militar i d'acusacions mútues d'haver vulnerat l'alto el foc acordat el passat 17 de juny. Durant aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà ha bombardejat diversos objectius militars i estratègics a la costa sud de l'Iran, incloent-hi instal·lacions portuàries, petroleres i sistemes de defensa marítima. Segons fonts iranianes, els atacs han causat almenys 3 morts i diversos ferits. Com a resposta, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha llançat míssils contra els interessos militars dels Estats Units a Jordània i Bahrein, mentre que també ha atacat diversos vaixells de la zona a l'estret d'Hormuz. En un d'aquests atacs ha mort un mariner indi i 8 persones més han resultat ferides. La tensió s'estén més enllà del Golf Pèrsic. Els rebels Houthis del Iemen, aliats de Teheran, han atacat objectius a l'Aràbia Saudita i han amenaçat de reprendre les accions contra el trànsit marítim al Mar Roig. La reobertura del conflicte també té un impacte econòmic. El preu del petroli Brent s'ha disparat fins als $85 per barril, al nivell més alt del darrer mes, davant del temor que la guerra afecti greument un altre cop el subministrament energètic mundial.

I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Els mercats de Sant Just modificaran els horaris durant l'estiu. El mercat municipal tancarà del 10 al 24 d'agost i diverses parades dels mercats ambulants també ajustaran la seva activitat per vacances. Campionat de pickleball per a joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves de Sant Just. L'activitat gratuïta es celebrarà el 21 de juliol a la sala Utopia i convida els participants a descobrir aquest esport en una jornada de competició i bon ambient. L'Observatori Comarcal alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. L'enquesta d'Usos del Temps 2024 evidencia que les dones dediquen més temps al treball domèstic i menys al treball remunerat, l'oci i l'esport que els homes. Ara toca ritme, ara toquen els esports.

0: Aquesta nit, a les 9 en punt, Espanya i França juguen un lloc a la final del Mundial 2026, en una semifinal que molts consideren la final anticipada. El duel enfronta dues de les seleccions més potents del planeta. La selecció de Luis de la Fuente arriba amb confiança després d'eliminar a Bèlgica i a Portugal, a més d'haver derrotat a França en els dos grans precedents més recents, les semifinals de l'Eurocopa del 2024 i les de la Nations League del 2025. Al davant, però, hi haurà una França liderada per un atac temible, amb Kylian Mbappé, Dembélé, Olise i Doué, i que només ha encaixat dos gols en tot el torneig, i que busca la seva tercera estrella mundialista. Lamine Yamal torna a ser una de les grans esperances espanyoles i, preguntat per si té massa pressió a sobre, ha respost això. L'escoltem.
1: Pressió no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
0: El guanyador del duel jugarà la gran final del Mundial aquest diumenge a Nova York. Després de les revisions mèdiques d'ahir, el Barça ha completat avui el primer entrenament de la temporada 26-27 sota les ordres de Hansi Flick. La plantilla ha tornat a trepitjar la gespa de la ciutat esportiva en una sessió matinal. A l'espera de la incorporació dels jugadors que han disputat el Mundial, Flick ha comptat amb nous futbolistes del primer equip i també han participat fins a 16 jugadors del planter. El Barça continuarà la preparació aquest dimecres amb una doble sessió d'entrenament per començar a agafar ritme de cara a una temporada amb màximes exigències.

I avui s'ha celebrat també la desena etapa del Tour de França amb una nova victòria de Tadej Pogačar, que continua amb el mallot groc i sembla predisposat a guanyar aquest Tour de França. I ara sí, presentem la cançó del dia.

0: I avui tornem a la música en italià i ho fem amb una cançó tranquil·la i sincera, però amb un missatge complex sobre la fragilitat humana i les nostres contradiccions. A través d'imatges quotidianes i aparentment simples, la cançó ens construeix una reflexió profunda sobre el pas del temps, la solitud, els records i totes aquelles coses que sovint preferim preferim no afrontar directament. És una cançó plena de metàfores, de contradiccions i d'una sensibilitat molt especial. El missatge principal de la cançó gira al voltant de la fragilitat humana. Les cigarretes apareixen com una metàfora d'aquells refugis personals que busquem per escapar de les nostres pors i de les preguntes que no sabem respondre. En definitiva, és una cançó que ens recorda que la vida està feta d'imperfeccions, de dubtes i de contradiccions. Darrere d'aquesta peça hi trobem un dels artistes més originals de la nova escena musical italiana. Cantautor, compositor i intèrpret, s'ha fet un nom gràcies a un estil únic que combina influències del rock, el folk i la cançó d'autor, amb una estètica molt personal i una manera d'escriure carregada de poesia. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al març del 2025. Aquest mateix any, el 2025, va representar a Itàlia a Eurovisió i la peça forma part de l'àlbum Volevo essere un duro. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, va, que soni Cigarret de Lucio Corsi.
1: Cigarette, cigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette. C'è chi smette, c'è chi smette, personalmente fumerò per sempre.

Doncs una cançó espectacular i d'un artista molt diferent al que estem acostumats i que està donant molt a parlar, sobretot al seu país, a Itàlia. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 14 de juliol, es compleixen 237 anys de la presa de Bastilla i, per tant, de l'inici de la Revolució Francesa. Aquell dia, una multitud de ciutadans de París va assaltar una antiga fortalesa convertida en presó i, sobretot, en símbol del poder absolut de la monarquia. La Bastilla representava l'autoritarisme, la repressió i un sistema en què el rei governava per dret diví, sense haver de donar explicacions a ningú, i menys al poble. Però aquella França estava profundament trencada. París vivia immersa en la por, la indignació i la desesperació. I quan una societat acumula durant massa temps injustícies, desigualtats i falta d'esperança, arriba un moment en què la gent deixa de tenir por. I aquell dia, milers de persones van sortir al carrer. La presa de Bastilla no va transformar França d'un dia per l'altre. La revolució va ser un procés llarg, convuls i també violent, ple de contradiccions i episodis foscos. Però aquella jornada va representar una ruptura amb l'antic règim i va obrir les portes a una nova manera d'entendre la societat. A partir d'aquell moment van començar a prendre força idees que avui considerem fonamentals, que totes les persones han de ser iguals davant la llei, que el poder no pot estar concentrat en una sola persona i que els governants han de respondre davant la ciutadania. Uns valors que avui ens semblen evidents, però que van haver de ser conquerits amb molt d'esforç i sacrifici. Per això, la presa de Bastilla continua sent un dels grans símbols del poder del poble davant l'autoritarisme dels poderosos. Ens recorda que cap govern, cap monarquia i cap institució pot estar d'esquenes a la voluntat de la gent. I aquesta lliçó continua plenament vigent. La democràcia no consisteix només a anar a votar cada cert nombre d'anys. També significa participar, fiscalitzar el poder, defensar els drets col·lectius i alçar la veu quan les institucions deixen d'escoltar a la ciutadania. Avui recordem la presa de Bastilla no només com un episodi històric, sinó com una poderosa advertència. Quan el poble pren consciència de la seva força, és capaç de canviar el curs de la història.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions. Entrevistem a l'Aleix Martínez, creador de contingut en català, dedicat a la seva majoria a parlar del Barça. Som-hi! Bona tarda, Aleix, com estàs?
1: Hola, Jaume, què tal? Com estàs?
0: Doncs molt content també de tenir-te avui aquí al refugi de Ràdio d'Esvern per parlar una miqueta amb tu, comentar una miqueta com està el Barça, no? I conèixer-te una mica més en profunditat.
1: M'ha agradat molt la sintonia de Ràdio d'Esvern, eh? O sigui, és una sintonia molt de ràdio d'abans. Sí, ara feia moltíssims anys que no sentia una sintonia així, m'ha agradat.
0: Aquí tots els col·laboradors que venen acaben...
1: Al·lucinen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, acaben amb la cançoneta aquesta al cap.
1: Te la demanen per MP3,
0: sí, sí,
1: pel
0: sí,
1: mòbil...
0: Sí, sí, exacte. I jo també, jo porto tot l'any ja... Nina, nina... Bueno, constantment així. Aleix, jo t'he presentat com a creador de contingut. No sé si t'encaixa o com et presentaries a tu mateix.
1: Suposo que sí, suposo que és l'etiqueta que m'escau ara mateix. Simplement intento parlar del Barça, intento fer cròniques del Barça. No sóc periodista ni tampoc sóc una persona que es dediqui a la creació de contingut al 100%. Vull dir, tinc la meva feina i em dedico a això com a hobby. Tampoc. Per tant, no acabo d'estar còmode etiquetat d'aquestes maneres, ni com a periodista ni com a creador de contingut, però bueno, estic aquí
0: per
1: en
0: tant,
1: aquest híbrid.
0: Això és interessant. Això de creador de contingut és una mica una feina a temps partit, oi?
1: Sí, és més un hobby que una feina. De fet, a nivell de... Si considerem una feina com a nivell d'ingressos, parlaríem de que creador de contingut no és cap feina. Per tant, sí, intento arribar fins on puc. Abans intentava abarcar més contingut i no només al Barça, però al final on em sento còmodes del Barça és parlant del Barça i on tinc també el temps just és parlant del Barça. No,
0: clar, clar. Per tant... Entenc que tu tens una feina diferenciada.
1: Sí. Bastant diferenciada.
0: Podem saber de què?
1: Soc informàtic. Mira. I treballo a una escola fent classes també, o sigui, administro tota la xarxa informàtica del centre i dispositius, etc. I a més faig classe de programació robòtica 4, 5 i 6 de primària.
0: Ostres, mira, i els alumnes et coneixen o no?
1: Els alumnes estan al límit d'edat on en teoria per edat no han de tenir xarxes socials. Vale. Llavors em salvo. El que passa que a vegades faig patis a secundària i batxillerat i aquí sí que em diuen coses, però... Al final són alumnes que ja he tingut i hi ha molt de respecte i fins i tot se m'acosten i em diuen que els agrada, vull dir que cap problema, no he tingut cap problema encara.
0: Perfecte. T'he estat tafanejant una miqueta, evidentment, i el teu primer vídeo a YouTube és d'octubre del 2023. No sé si saps quin és.
1: Són vídeos que jo crec que feia a TikTok.
0: Fa gairebé 3 anys.
1: Fa gairebé 3 anys, jo crec que, eren vídeos que jo feia a TikTok i que després se'n feien massa llargs a TikTok i els vaig acabar penjant a YouTube. Però no eren dedicats a YouTube com a tal. Això va arribar després. Però sí, és l'últim any de Xavi, si no m'equivoco.
0: Sí, és un partit Granada-Barça 2-2.
1: 2-2, un partit horrible. Va empatar Araújo l'últim minut, no? Una merda d'aquestes, no? Uah. Fantàstic.
0: Què et va fer llançar-te a penjar vídeos així constantment del seguiment diari del Barça?
1: Sí, et dic la veritat, jo quan vaig haver de triar què volia ser i posar-me a estudiar informàtica, va ser quan jo acabava tercer quart d'ESO, que ja t'has d'enfocar una mica si vols fer batxillerat o te'n vols anar cap a cicles informàtica i tal, i jo en aquell moment tenia molts dubtes i la situació tampoc no estava molt estable, no em veia tancant-me... I el dubte era si m'anava a fer periodisme, batxillerat i periodisme, o m'anava a fer graus i m'anava a estudiar informàtica. I vaig acabar tirant per graus. Amb el temps, jo sentia que hi havia aquest neguit per intentar comunicar, per intentar expressar-me, i el Barça era el meu refugi, el meu lloc segur on puc parlar-ne hores i no me'n canso. I a partir d'aquí, doncs, al final... Van passar uns anys, superes una miqueta la vergonya, la por que et fa, i al final acabes trobant un punt d'estabilitat també, amb la teva parella, a casa, tranquil, i aquí m'hi acabo llançant. Però soc una persona que li costa fer aquestes coses i llançar-se, encara que sembli que no. I vaig necessitar aquest punt de tranquil·litat.
0: Per tant, el coquet de comunicar el tenies ja des de fa molt de temps.
1: El tenia de fa molt de temps. Jo crec que ve d'escoltar molt la ràdio quan era petit al Barça, quan no teníem el plus i no podies veure els partits i no tenies el pay-per-view, i havies d'escoltar la ràdio, havies d'escoltar el Puyal, després vaig al Tarracú, vaig tornar a Catalunya Ràdio, quan no feien el Barça escoltava molt el Carrusel de la SER, escoltava tal, i jo tenia aquest neguit com per... Jo narrava els meus partits del FIFA, que perdia, i llavors apagava la Play i la tornava a encendre, i el tornava a narrar. Però els narrava, per tant, ja hi havia aquesta sensació, aquestes ganes d'intentar comunicar d'alguna manera.
0: Però és això, no? Fins que no et vas sentir, bueno, estable, no podríem dir, no vas llançar-te, atrevir-te...
1: Sí, fins que no em vaig sentir més tranquil, estable, havent marxat a casa els pares, també, casa pròpia, amb la parella, estant bé i tranquil, no em vaig atrevir a llançar-me del tot.
0: Perquè aquí hi ha un component molt important, que és la vergonya, no?
1: Sí.
0: El que diran.
1: Sí, el que passa que és veritat que feia un temps que, sobretot des de la pandèmia que van davant, feia vídeos una miqueta més xorres a, a xarxes, en plan a close friends i tal, i potser aquest por a la cara

0: no me n'amagaré que el Borràs a Montserrat, si fem un tant per cent de gent que parla el castellà, tiraria mal. I m'he criat en castellà i no tinc cap problema. El que passa que des de fa uns anys cap aquí el meu entorn és un 90-10 potser de parlar català. Per què m'hauria d'expressar en una llengua que no, amb la que no faig servir habitualment el dia a dia?
1: Exacte, per tant, va sortir de forma natural.
0: O sigui, i òbviament hi ha un component polític aquí de posicionament i ja t'has posicionat en el moment que decideixes que ho faràs en català, t'estàs posicionant. Però en el meu sentit tampoc era un posicionament molt bèstia, sinó que era una cosa com natural. Molt...
1: Sí, simplement és la meva llengua, m'expresso millor,
0: m'expresso millor aquí, perquè anar associat el meu 90% del dia en català, perquè anar associat ja a fer els vídeos en castellà, no tindria cap mena de sentit.
1: Però també hi ha un punt aquí, un element d'inflexió en la teva carrera com a creador de contingut, que són els vídeos de format vertical, doncs, sobretot en el teu Reels d'Instagram, perquè veiem doncs, números molt, molt alts. Amb aquest format, doncs, amb el que tots estem tan i tan viciats, la cosa a tu et comença a funcionar, et comença a petar bastant.
0: Vols dir què és bastant? Què és petar-ho bastant? Què diries que és petar-ho bastant?
1: Home, doncs certs números, quan ja...
0: Uns certs números?
1: Sí.
0: Si dic la veritat, no canvia massa el que faig o deixo de fer amb els números que feia al principi i els números que faig ara. El format és el mateix i no he canviat res i ni... I insisteixo, abans parlàvem d'ingressos, tampoc ha canviat res, això. És a dir... arribes a més gent, òbviament, compares amb els números, simplement, exclusivament els números, i sí, són més alts, però al nivell del que jo sento d'impacte amb la gent, sí, quan hi ha un vídeo que és més viral, un vídeo que tal, el que passa que jo tendeixo, la gent no ho sap això, però quan un vídeo se m'envia una miqueta a la mare i arriben molts comentaris i tal, jo tinc desactivat les notificacions a segons quin... Quan el passen de 10 comentaris ja no m'arriben les notificacions, és a dir, ho haig de mirar voluntàriament d'entrar, tal, i a part hi ha molta gent que es pensa que estic allà mirant com a vegades se m'ha fet un vídeo viral i m'està insultant.
1: Sí.
0: I no l'estic mirant, no me n'entero.
1: Però el que sí que és cert és que el format vertical ara mateix té una força de captar gent molt gran.
0: Sí, molta més que YouTube, però jo em sento molt més còmode a YouTube, t'haig de dir. O sigui, jo realment els vídeos que jo gaudeixo i on m'ho passo, estic desinhibit i estic molt tranquil fent el vídeo és a YouTube. A partir després del vídeo a YouTube és on surten els Reels. El 90% dels Reels no són fets individualment, surten del vídeo llarg de YouTube.
1: Sí, total.
0: Que em sento més còmode, em sento més tranquil. A partir que jo penjo el Reel i trio, ja començo a patir una mica més, ai, això com encaixarà i tal. Però a YouTube, quan jo faig el vídeo horitzontal i no tinc límit de temps, i tal, és quan jo estic més còmode.
1: Sí, on res es pot treure de context.
0: Això és veritat, també.
1: Perquè tu abans parlaves una miqueta dels comentaris. T'afecta una mica el que et diu la gent?
0: No massa.
1: Però reps molt de hate?
0: Rebo bastant. Quan jo entro un vídeo que se m'ha manat una miqueta a la mare a nivell de números, entro als comentaris i veig bastants insults i veig tal. Però no, o sigui, com no ho he viscut de manera natural, no he estat atent a que arribessin aquests missatges, passo i me'n vaig al següent. La gràcia també de fer contingut del Barça és que el Barça juga cada dos dies, cada tres.
1: Sí, això és veritat.
0: En cada dos o tres dies ja tens un altre cop. Això també fa que a vegades el vídeo passa molt ràpid, és a dir, passes de moda molt ràpid. El vídeo parlant d'un partit caduca ràpid.
1: Clar, exacte.
0: En canvi, tens la fortuna que cada dos o tres dies pots tornar a parlar-ne. Pots tornar a equivocar-te, si vols.
1: Clar, sí, totalment. Però el que et volia dir també... Mira, ara se m'ha anat del cap, eh? No sé què t'anem a dir. Bueno, el que et volia dir també, t'ha sorprès una miqueta amb tot el que t'està arribant a la vida ara mateix, tota aquesta aglomeració de gent que t'està veient? Et sorprèn quan tu començaves a dir, ostres, mira, poder arribar aquí?
0: No, és que no ho feia, pel neguit simplement d'intentar expressar, no tenia ni idea de quanta gent em veuria.
1: Sí, no vas tenir l'objectiu
0: l'objectiu de col·laborar amb ningú i no tenia l'objectiu tampoc de conèixer gent del sector més periodístic i tal. He pogut conèixer gent. Potser el que més m'ha agradat tot plegat és poder haver compartit estones amb gent que jo pensava que no coneixeria mai a la vida, i que les he pogut conèixer gràcies a fer vídeos i gràcies a expressar-me, i això m'ha agradat molt fer-ho. Si després m'ha vist més gent o menys gent, no m'hi paro a pensar massa.
1: El que et volia dir abans, que ara ho he recuperat, és el hate que reps és per les teves opinions del Barça o també per parlar català?
0: Es barregen les dues, és complicat separar-ho. Normalment a vegades reps hate per una opinió que tens del Barça, i per una opinió perquè hi ha moltes vegades que la gent, en comptes de ser d'un club, o bueno, la lectura que té és que a vegades defensa més un futbolista que un club concret, i a vegades puc entendre que la meva opinió és un punt extrem en algun sentit, ho puc arribar a entendre i a comprendre, però moltes vegades, jo si hagués de fer un tant per cent diria que és un 70-30, que moltes vegades el 70% són insults per parlar el català o per ser del Barça, que ja implica una vinculació, per ser del Barça i parlar català, que ja implica una vinculació directa amb Catalunya, no? Sí, sí. Que trobaríem que seria un

0: 70-30 aproximadament, sí,
1: al final és una realitat, no, les xarxes, que per fer, facis el que facis, bueno, si parles català, sembla que al final, en algun moment tindràs el teu comentari de "habla en espanyol".
0: Al final, sí, és el resum una miqueta de...
1: Que és patètic, que som així encara.
0: Però és un resum una miqueta també del país i d'Espanya sencer, sí, sí. Vull dir, hi ha un punt de catalanofòbia extesa, i no, per no parlar-ne del que estarà patint Lamine Yamal, etcètera, en aquest Mundial, que ja no és simplement pel fet de tenir els orígens marroquís i tal, sinó és pel fet també de jugar al Barça. És a dir, que hi ha una barreja de tot plegat i el Barça polaritza i porta cap aquí.
1: Sí, de fet, no sé si ho has vist, Iturralde crec que va ser ahir o fa pocs dies.
0: Iturralde amb Axel Torres a una tertúlia. Axel Torres i Iturralde defensaven...
1: Va ser a la SER dient... Estan esperant a que Lamine Yamal la cagui per tirar-se a sobre d'ell,
0: si
1: per ser negre, per ser musulmà i per ser del Barça.
0: Si l'estan matant ara, ja, i està guanyant. És a dir, està a semifinals del Mundial i l'estan matant. Sí, sí. Imagineu-vos el dia que perdi.
1: Els periodistes de la SER deien no, si lo tratamos muy bien.
0: Bueno, sí, el periodista de l'Atlético... Era el Talavera, em sembla que es diu, que és Tala, que és un periodista de l'Atlético Madrid, que està sent molt dur amb el Barça aquest estiu a través del tema Julián, que olora, però ja aprofita a obrir la catifa i tirar tota la merda cap a dintre. Sí. Estan esperant que ens ho pegui simplement per carregar-se'l. Ja se l'estan carregant guanyant.
1: Sí, totalment. De fet, tu parles molt del Barça i, escolta, l'altre dia et vam veure la presentació de la samarreta del Barça. Com arriba aquesta oportunitat? I entenc que això, ja només com a culer, ha de ser impressionant.
0: Em va fer molta il·lusió. A part, em va fer molta gràcia perquè hi havia gent a Twitter que va veure... De fet, va ser una cosa molt curiosa perquè a mi no em convida el Barça directament. Jo no parlo amb ningú del club, ni parlo... Bueno, sí que parlo amb una persona del club a l'últim moment, a l'última instància,
1: vale.
0: Però a mi em convida la productora que organitza l'esdeveniment, que és Gallery, que és una productora que fa videoclips i tal, i que moltes vegades ja han treballat amb el Barça fent vídeo de promos de partits de Champions, etc, que els fan molt xulos. Són els vídeos... La presentació de la samarreta l'any passat també van fer ells el vídeo, que eren com 5 jugadors de Barça asseguts en una gespa parlant entre ells, passant-se la pilota i tal, que són vídeos molt xulos, molt currats, i jo tinc relació d'Instagram de conèixer un parell de persones que treballen allà. Sobretot un noi que es diu Ferran.
1: Els del Gallery, els de
0: sessions de música, sí. I amb un nano que es diu Ferran, que amb Instagram m'ha respost històries i m'ha estat parlant i tal, i va haver un dia que em va dir: guarda't aquest dia que et convidem una cosa, i amb els colors del Barça, perquè jo no tenia ni idea del que era. I al cap de dues setmanes m'hi van convidar, que crec que la productora, crec que la persona més responsable del tema és el Genís Pena, que forma part del tema aquest de Gallery, i el vaig poder veure a la festa i li vaig poder agrair que em convidés.
1: Que guai.
0: Sí.
1: Com ho vas viure tu des de dins?
0: Oh, m'ho vaig passar molt bé. De fet, vaig anar amb un col·lega que no volia sortir gaires fotos i tal, perquè no li acaba d'agradar, i quan vam entrar allà, només entrar hi havia un fotocall. I clar, jo em vaig quedar com: què haig de fer de passar? I la noia d'allà que portava tot el tema de l'organització em va dir: sí, has de passar. Doncs passo, i jo el vaig agafar amb ell, i em va dir la noia: sí, ell també. I vam sortir tots a la foto, i després aquella foto la va agafar el Barça, la va posar al reel del tio de Barça, i jo li vaig dir: joder, no volia sortir, i ara t'estarà veient. I vaig mirar els números de la foto que havia presentat al Barça i dic: joder, si portem 120.000 visites en 5 minuts.
1: No volia sortir,
0: mira.
1: Doncs mira, a tot el món, a tot el món t'hem posat. Abans parlàvem si es podia viure o no de fer contingut en català. Quina és la teva posició?
0: Jo no.
1: Tu no, eh?
0: Jo no. Mm-hmm. Jo ara mateix no. Mm-hmm. És veritat que jo crec que el meu contingut no és blanc, i per tant això dificulta que jo pugui fer segons quines col·laboracions amb segons quines marques o amb segons quins projectes, però jo no. De fet, no, i de molt. És a dir, jo no estic veient absolutament res, no em fa res dir-ho. Sí que l'únic que veig són els meus vídeos de YouTube, però que el que guanyo, vaja, és irrisori.
1: Si parlem d'aquest tema, aquí apareix l'element de gran debat, no? Que és la Corporació Catalana de Mitjans.
0: Sí.
1: Tu creus que s'estan fent bé les coses?
0: A so meva segur que no. Sí, entenc que vas per aquí, eh? Entenc que vas al contingut vertical,
1: bueno, clar,
0: i al contingut això, tal.
1: Som meva, en teoria, entenc som creadors no, de contingut.
0: Entenc que no, sí, en teoria sí. Entenc que no s'estan fent bé. De fet, a mi, la primera vegada que surto Som meva, m'entrevisten l'altre dia a l'esdeveniment del Barça. I em pregunten moltes coses. Bueno, em fan una entrevista amb la Llup, que el tenen allà fent entrevistes del Barça i tal, que em va caure molt bé, va ser molt simpàtic, vam parlar un moment del Barça i tal, que l'entrevista ha sortit, han sortit 10 segons, una cosa que dic, i després em van fer una bateria de preguntes, em van poder demanar, van ser molt simpàtics, els dos nois que estaven allà, molt simpàtics, em van agafar i em van fer com diverses preguntes, i una pregunta era si dormia despullat, i l'altra pregunta era com aguantava aquesta calor. No sé si hem de destinar, si és tan interessant, si jo dormo amb calçotets o sense. No ho sé.
1: Sí, no ho sé.
0: Potser sí, potser sóc jo que m'estic equivocant, Però anal.
1: No,
0: i llavors hi ha un altre tema que si tu vols apel·lar a la gent jove, jo crec que a casa meva buscava apel·lar a aquest target més jove, que tu no parlis de futbol, que tu no parlis del Barça,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: simplement apareguis als actes del Barça, facis promoció, però després el Barça no aparegui com a futbol, com a contingut, com a parlant de tal, sinó que parlem de la marca del Barça com una marca més, però no estem parlant, no l'estem aterrant.
1: Sí, sí, totalment.
0: Em sembla que exclou una part de la joventut de Catalunya, vulguis o no. I jo crec que l'efecte tenir por a altres podcasts que hi ha en català els ha fet no apostar per aquí, bàsicament tenir por a la sotana. No voler semblar-se a sotana, no voler tal, aquesta por, sí, que la tenim tots els que fem, que la tenim sí, tots sí, els que sí, fem sí, contingut en català del Barça, la tenim tots,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, sí, en caure'n sotana dels punts.
0: En intentant, sí, sí. I molts intentem fugir, jo intento fugir-ne, jo intento no fer gràcia, perquè jo no vull fer gràcia, vale? Perquè ells són els millors fent gràcia, l'única manera que tens aquí a Catalunya d'intentar parlar Barça no intenta fer gràcia, perquè si no t'etiquetaran com la sotana. I és molt complicat, perquè ells són molt bons. Llavors, intentar fugir una miqueta d'aquí. Jo crec que ells els ha fet por aquí, això, i ja no hi han entrat. I ja van tard.
1: Jo, mira, he estat mirant números, perquè, bueno, dic, em poso de fanejar. Miraré els números de l'Aleix, miraré els números de la meva, i, bueno, la majoria de vídeos tu tens més visites. Després he estat mirant altres creadors, també, més o menys, esteu tots allí, però la realitat és el que tu deies, no? Em sembla que no s'està enfocant bé el contingut de Som Eva, i a part s'està apostant per gent que potser parlava en un altre, bueno, parlava en castellà o feia coses en altres llengües, i la gent que esteu fent coses en la nostra llengua, crec que no s'està donant l'oportunitat d'entrar en aquestes corporacions,
0: sí,
1: per exemple.
0: Això sap una miqueta de greu.
1: S'està buscant fora el talent quan també tenim aquí a casa talent.
0: Això sap una miqueta de greu. A mi em sap greu. El que passa que jo crec que ells tenen una estratègia, que és aglutinar com més persones, i a vegades tirant directament doncs, la persona que té més seguidors que vingui a fer contingut. Després no et pares a analitzar, ningú es para a analitzar, i com ningú acaba demanant resultats ni exigint resultats a la gent que hi ha darrere, doncs imagino que van tirant i ja està. Okay. És a dir, perquè al final no... que tu portis Esporcito a fer entrevistes, vale, ok, quanta gent fidelitzes que es quedarà veient el teu contingut i que es fa subscriptor del teu contingut i el valorarà i el seguirà consumint un cop Esporcito passi? Segurament poca gent.
1: Exacte.
0: Per tant, tu tenies una opció de crear comunitat i tal. I abans has dit que se t'estan... que et sap greu que no s'obrin portes. Jo, la crítica que jo faig a Som Eva no és perquè m'incloguin ni comptin amb mi per res, Jo no, de fet, em seria molt complicat encaixar amb la meva feina i el que ja faig i fer més coses, em seria molt complicat. Per tant, mai la crítica que faig mai és per demanar que m'incloguin o perquè crec que m'hagi passat un tren on no se m'ha donat el bitllet per pujar-hi. No, crec que és una crítica que faig com a consumidor de contingut en català, que m'agradaria que s'enfoqués d'una altra manera, però no mai des del punt de jo també sóc creador, jo també em mereixo entrar aquí. No, és que a part, no sé, potser tinc 30 anys ja i crec que ja és el tard ja me'n vaig cap amunt i ja no és el que ells volen.
1: Sí, sí, potser és això, però bueno, la realitat és que alguna cosa s'hauria de mirar, s'hauria de replantejar, perquè és cert que no està sortint com jo crec com s'esperaven, però canviem una miqueta de tema, però no gaire,
0: vale.
1: Perquè hi ha una figura que genera molta controvèrsia a les xarxes i m'agradaria saber la teva opinió, que sí, evidentment, en contingut en català, la figura que genera més controvèrsia és el Jan Raïc, que ara no sé si ho has vist, però estàs sent, bueno, com està fent la seva etapa més de youtuber.
0: He vist algun TikTok,
1: la realitat és que, escolta, és un contingut diferent i que està tenint molts números.
0: Però fa la pinta que... O sigui, a mi em dóna la sensació que ell sí que té el suport econòmic com per fer aquestes coses. És a dir,
1: clar, però
0: és a dir,
1: jo crec que el té de la seva família.
0: Això pot, no ho sé, estic parlant per parlar-ne, no en tinc ni idea de la seva realitat econòmica, però a mi em dóna la sensació pels vídeos que presenta i tal que el contingut està molt treballat i
1: sí,
0: hi ha un equip darrere i està ben editat i tal. Més enllà de que he vist els vídeos que són amb Ferran Juclà, amb futbolistes que ja vaig veure que els coneixia. No he estat mai gaire fan ni he consumit el seu contingut. He vist algun vídeo on s'ha passat de frenada amb comentaris
1: totalment
0: que no m'han fet gràcia i a partir d'aquí directament l'algoritme crec que me l'ha batat i no me l'ensenya massa. Ara me l'ha ensenyat. Crec que ha estat bastant parat també, pot ser, no? Que ha estat uns mesos que no se sabia res d'ell.
1: Sí.
0: Vale?
1: Molts mesos parat.
0: I ara ha tornat, i ara he vist algun TikTok seu o alguna història. no n'he estat mai fan i em sembla que s'afegia una corrent... O sigui, en el moment en el que estem, ho sento molt, però has de filar prim amb el missatge que dones i qui t'està veient, quins són els teus potencials, tal. I jo puc entendre que la gent digui, hòstia, Aleix, però tu també insultes i tu també dius bajanades. Sí, jo insulto veient un partit de futbol amb el meu hooliganisme d'un partit de futbol. Fora d'aquí, tot el que et pugui dir... a pugui influenciar de cara com a xaval jove, mai seran males actituds ni cosificar la gent ni tractaments, bàsicament, neoliberals feixistes una mica. Intento fugir-ne una mica i ser conscient del target de gent que em pot estar veient. I jo no sé si tothom ho fa d'aquesta manera. No estic parlant concretament del Jan Reich, sí. Però el que em va semblar fa uns anys és que anava una miqueta per aquí. I, hòstia, em fa una miqueta... Una miqueta de mandra. Sí,
1: sí. Sí.
0: No, tampoc mandra, simplement no és... Sí, no és el que jo consumeixo ni consumiria.
1: A mi m'interessava doncs, saber també l'opinió d'una persona que està bueno, una mica en aquest món.
0: Sí, però, o sigui, sí, però és que t'enganyaria si et digués que
1: estàs molt atent.
0: Que estic clar. Molt atent al que ell ha fet. Sí, no sí. T'enganyaria, no ho sé. No ho sé.
1: No, sí. Ara sí, parlem del Barça. Escolta, que d'això també en sabem una miqueta. T'il·lusiona com s'està movent l'equip en aquest inici d'estiu? Ja tenim el Gordon, la de Jamie...
0: A mi m'il·lusiona, a mi m'agrada. No, a mi em sembla que el Barça està encertant, que a mi em sembla... Bueno, més que encertant, que el Barça està sent valent. I normalment quan ets valent encertes. A mi em sembla això. És a dir, seria molt fàcil ara, amb els retrets que hi ha hagut aquesta temporada a nivell defensiu, de que el Barça li costava, de que el Barça no defensava bé, de que el Barça patia defensivament i encaixava molts gols, seria molt temptador dir, vale, he fitxat dos centrals, un mig central defensiu i un lateral a l'esquerra. Vale, punt. M'he gastat els diners aquí. I el Barça diu, no, és que jo defenso malament perquè no estic pressionant bé. O sigui, jo defenso malament perquè no estic atacant bé. I jo crec que donar-li aquesta volta... el fa ser valent, perquè el 98% dels equips del món, dic 98 per no dir el 100, faria el que t'he dit abans, fitxar dos centrals, un lateral esquerre i un mig centre.
1: És el que va sonar al principi.
0: I a competir com pugui, i millorar defensivament, i si millora defensivament ja guanyaré partits perquè tinc talent al davant. Però crec que el Barça és valent en això, dir, no, si jo milloro anant a buscar davant, si jo pressiono millor, si jo ataco millor, defensaré millor. I crec que això és valent, i crec que és un mercat molt de flic. Crec.
1: És totalment això, és el que t'anava a dir. Jo crec que el que s'està fent és seguir el criteri de Hansi Flick, que això, escolta...
0: Que s'ho ha guanyat.
1: Sí, s'ho ha guanyat, i aplaudeixo a la directiva perquè estigui fent cas realment al Hansi Flick. Ara sí, sembla que tenim un entrenador i una directiva que van a la una, i això jo crec que és molt positiu, i el que jo, el que a mi em passa és confiança total en Hansi Flick. Si Hansi Flick ha demanat al Gordon a la de Jemi, escolta, serà per alguna cosa.
0: Escolta, i després potser no surt bé, però el que reclama l'ocasió, el que reclama el moment, és donar-li les claus a aquest senyor, ara mateix. I ja està. i el que ell demani. Si es pot assolir econòmicament, perquè ell s'ha menjat dos estius que econòmicament no podia assolir els objectius al Barça. Per tant, ara crec que és just dir-li, vale, aquest estiu sí que ho podem assumir.
1: Què vols? Totalment. I el meló Julián Álvarez, què hem de fer? Quina és la teva postura en això?
0: Ara passava que al Mundial Julián Álvarez no havia fotut res i semblava que el preu baixava i la teva fotre un golarro increïble. Per tant, tornarà a demanar. No, crec que serà el gran culebrot de l'estiu. El Barça crec que s'està fixant un preu, un topall, que crec que no passarà de 125-130 milions d'euros, crec, per les informacions que hi ha, i que marcarà una data de caducitat. És a dir, si l'Atlético no accepta aquesta oferta a partir de tal dia, escolta, anirem a per un altre objectiu, perquè el que no podem fer és hipotecar tot l'estiu a que el dia 31... l'Atlètic de Madrid digui no, i no el pugui tenir aquest futbolista. Exacte. I crec que fa bé el Barça, crec que fa bé.
1: De fet, crec que ho va dir, no, Joan Laporta, que això tenia una data de caducitat.
0: I em sembla bé.
1: I a mi també em sembla molt bé, però quin és el topall per tu de milions?
0: Per mi 130 hauria de ser el màxim.
1: Sí, no, per mi també, eh?
0: És que sí que em sembla, o sigui, 130 em sembla moltíssims diners, val? Em sembla una barbaritat, em sembla una borrada, però sí que em sembla que Julián Álvarez és la passet, és la peça que sí. Ho encaixa tot allà.
1: Sí, em sembla
0: que és el perfil exacte, és a dir, perquè...
1: Després te'n vas al mercat i tampoc hi ha un altre nou.
0: La gent parla de Harry Kane,
1: és impossible.
0: És impossible treure Harry Kane d'allà, no existeix, que, o potser sí que hi ha algun i és un tapat i no el coneixem, potser es parla d'Aslani, que és un futbolista que sona molt i jo no l'he vist, no puc parlar d'ell, es parla de João Pedro, que l'he vist estones, però tampoc m'ha semblat tal. En canvi, jo veig jugar Julián Álvarez amb l'Atlético i jo dic, joder, aquest tio... Si en comptes de fer això que està fent l'Atlético, ho està fent 5-6 vegades durant tot el partit, ho fes 25 vegades al costat del Lamine, al costat del Rafinha, al costat del Pedri, al costat de tal, hòstia, tio, això encaixaria. I aquesta és la sensació que tinc amb ell.
1: Sí, a mi em passa el mateix. Crec que és l'únic nou del mercat que dius, ostres, per aquest sí que em gastaria els calés.
0: Ara pot sortir de zona, té ramat, pot fer de nou, però també pot venir a rebre més enrere. Joder, és que no, et dona molt de joc.
1: És sí. Espectacular. Una llàstima que s'anés a l'Atlético de Madrid en el
0: bueno,
1: temps.
0: En aquell moment però, jo crec que si ell hagués sapigut què tal, si, fins i tot hagués signat alguna clàusula. Pel moviment que ha fet aquest estiu, ha semblat molt evident que té un somni que jugar al Barça. Bueno.
1: Esperem que es compleixi, ja veurem, a veure si ho aconseguim o no. Ara m'agradaria, per anar acabant, perquè ens queden 2 minuts, fer-te un joc del Barça. És el típic, jo et dic 2 jugadors i tu m'has d'anar escollint.
0: Vale.
1: Et sembla bé, eh?
0: Històric o d'ara?
1: És important, això. Què més t'agradi a tu en el seu prime, eh?
0: En el seu prime, en el seu prime. Vale, però estem parlant de futbolistes històrics, eh?
1: I una barreja.
0: Vale, perfecte.
1: Rakitic o Mascherano, tot en el prime, eh?
0: Hòstia. Rakitic o Mascherano... Va, jo em quedo amb Mascherano perquè t'ocupa més posicions.
1: Mascherano o Rafa Márquez?
0: Márquez.
1: Márquez o Pedrito?
0: Hòstia, ara m'acabes de rebentar, això. Pedrito, però clar, és que són molt diferents. Sí, és que sí. No, Pedrito, va.
1: Pedrito o Fermín?
0: Pedrito.
1: Pedrito o Pedri?
0: Hòstia, són molt diferents, tio. Pedri, però clar, clar.
1: Pedri o Eto?
0: Hòstia. A la història del Barça, Eto. Vale. A la història del Barça, Samuel Eto.
1: És
0: a
1: dir, és que, en prime?
0: Ja, però és que el prime de Pedri i el prime de Tos, que són tan futbolistes tan diferents. Sí, sí, el prime de Tos són 2 Champions, eh?
1: Sí, sí. I el prime de Pedri, jo crec que no ha arribat encara, inclús.
0: Pot ser que no hagi arribat.
1: Ens quedem amb Eto, doncs.
0: Jo em quedo amb Eto, és que jo soc molt d'Eto.
1: Eto no té res a veure, eh? Però bueno, Eto o Busquets.
0: Hòstia puta, tio. clar, és que m'estàs matant. M'estàs matant, no? Ets anant amb Busquets, per la meva manera d'entendre el futbol, ets anant amb Busquets.
1: Busquets o Xavi?
0: Xavi, estic canviant tota l'estona.
1: Xavi o Iniesta?
0: Xavi.
1: Xavi o Luis Suárez?
0: Xavi.
1: Xavi o Lamín?
0: Xavi.
1: Xavi o Messi?
0: Messi.
1: Doncs ens quedem amb Messi, evidentment.
0: És que Xavi és el segon millor futbolista de història del Barça, per mi.
1: I d'Espanya el primer.
0: Sí, segur, sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, 0 dubtes.
1: Per ara.
0: Per ara, segur, 0 dubtes.
1: Doncs, Aleix, gràcies per venir avui al refugi. Ens ha passat això molt ràpid, ja són les 6, ens hem d'acomiadar. Gràcies i que tot vagi molt bé.
0: Gràcies a tu, Jaume.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. En l'operatiu hi treballen 38 dotacions dels bombers, 10 de les quals són mitjans aeris per tal d'estabilitzar l'incendi. Els esforços se centren a atacar el flanc dret per tal d'evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. El flanc esquerre crema amb baixa intensitat. Diversos pagesos col·laboren també amb els seus tractors per llaurar els camps de la zona i el foc avança en direcció nord-est. De moment no consta cap afectació estructural ni tampoc personal, ni tampoc possibles mesures de protecció per a la població, perquè és una zona sense veïns. Més notícies amb Txell Garriga.
4: 2 germans han mort ofegat al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Els infants, que eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb què drons i la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores 2 dies de dol.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal que hi va haver diumenge a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre. L'imputen també un delicte contra la seguretat del trànsit. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda. L'arrestat de 23 anys i també va acabar ferit per beca menys greu en el sinistre. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que se li investiga pels delictes primer d'homicidi per imprudència greu i també contra la seguretat del trànsit. L'home va donar positiu en els controls de drogues i alcoholèmia. Ahir va passar a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat amb mesures cautelars. L'accident, recordem-ho, va ser un xoc frontal a la C-12 i va morir un veí de Paüls, a la comarca del Baix Ebre, de 87 anys, que conduïa una furgoneta. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis del mes de febrer, sense explicar-ne, doncs, els motius. En un missatge escrit, segons l'Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial.

0: El Festival de Lied Live Victoria dedicarà la programació de la temporada vinent a l'exili, tot plegat coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i Manuel de Falla. La programació d'aquest cicle arribarà a Catalunya, Madrid i Nova York i comptarà amb Pedro Pardo i Adriana González com a músics residents.
1: A més de reflexionar al voltant de les figures de Pau Casals i Manuel de Falla, el Live Victoria també homenatjarà la generació dels 27 amb autors com Federico García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Un dels grans concerts de la temporada serà el 20 de gener a l'Auditori de Barcelona, on l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, la soprano Adriana González i la pianista Emma Stratton interpretaran la peça Pau i Victòria, que remarca la relació entre Pau Casals i Victòria dels Àngels. Ho faran sota la direcció del compositor Pedro Pardo, que aquesta temporada serà artista resident.
2: Fa molta gràcia quan llegeixo allò d'artista resident, perquè al final l'únic lloc on em sento artista és amb la Fundació. A vegades em pregunten, ets músic? Sí, però i què fas? Ets pianista? Dic, sí. Bueno, també sóc director i també sóc compositor i també dirigeixo cors i també faig xerrades i també parlo de música. Però l'únic lloc on realment puc fer de compositor, de pianista i sobretot de director, que és el que més m'agrada a mi, és aquí a la Fundació, no? amb l'orquestra i treballant amb ells.
1: El cicle començarà el 26 de setembre al Teatre Real de Madrid i acabarà el 19 de juny amb el concert L'Encanteri dels Orígens a Melena Gadel i dirigit per Pedro Pardo.
0: I ara els esports amb Joan Fitó.
3: A les 9 a Dallas, França-Espanya, primera semifinal del Mundial. Demà serà el torn de l'Argentina i Anglaterra. Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la Ciutat Esportiva i des del Club Blaugrana confirmen que està lesionat. De fet, de Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per algunes molèsties al genoll dret. El Tour ha acabat fa pocs minuts la desena etapa amb 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria pel massís central. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Bona tarda. Victòria de Tadej Pogacar en solitari per endur-se la seva tercera etapa en aquest Tour de França. L'eslovec ha atacat el penúltim port de la jornada, se n'ha anat en solitari i al final ha guanyat amb uns quants segons respecte de la resta d'homes importants. Segon de l'etapa ha estat Remco Evenepoel a 32 segons, a 34 segons Paul Sexas i Florian Lipovic, a 38 Ayuso i Esquilmose i a 44 Jonas Vingegaard. Això vol dir que Pogacar, que guanya l'etapa i a la general amplia diferències, ara li treu 3.36 a Vingegaard, 4.06 a Evenepoel, Juan Ayuso és quart i Paul Sexas ara mateix és el cinquè. Etapa i més líder per Tadej Pogacar.
3: I en bàsquet, Xavi Pascual fa efectiva la seva clàusula de rescisió i deixa de ser de forma oficial entrenador del Barça. Pascual tenia contracte fins al 2028.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que a l'agost romandran tancades. El divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa dimecres i de Júlia Quieta els dissabtes també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, amb períodes de tancament específics per cada parada. Pel que fa a esports, el Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. I pel que fa a cultura, Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coorganitzada entre l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la creació d'una nova coordinadora de festes, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i de ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Miñarro, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Bona tarda, Javi. Bona tarda, Carles. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda!
2: Bueno, quanta energia.
1: És que hem de despertar el Javi perquè s'estava dormint.
2: No, sí, m'estava adormint.
0: El Javi està... Ai, el Javi, el Carles està dinàmic avui.
1: Estic dinàmic. No m'he pres res, eh?
0: Esperem que no.
1: Tai Chi! Ai, Déu meu,
0: molt bé. Escolta, torna a fer calor, no?
1: Joder, bueno, però en algun moment n'ha deixat de fer calor.
0: Aquesta és la realitat, tens raó.
1: Però aquí s'està bé, aquí la ràdio s'està bé.
2: Sí, no, tenim gràcies.
0: És que la ràdio és el refugi.
2: Que bonita! Un aplauso.
1: I un aplauso també perquè és el nostre programa 40!
2: Molt bé, ho patem.
0: Molt bé, molt bé. 40, eh?
2: És molt fort, eh?
0: Com passa el temps, eh? Impressionant.
2: Ostres.
1: Sí. Semblava que estàvem aquí fent el primer programa per primer cop. I mira.
0: Tan joves, tan joves. Ara
1: ja anem cap a la segona temporada.
2: Tan joves.
0: Érem tan joves.
1: Sí.
0: Bueno,
2: de fet,
1: el Carles... Jo que no havia canviat de dècada.
2: Sí, el Carles ha fet anys en el procés.
0: Jo encara no. Bueno, clar, també.
2: Ah, és veritat, tu també, és veritat.
1: No? És veritat, si vam...
2: Jo no, encara no.
1: Vam estar aquí pel teu cumple, crec.
2: Sí, pot ser. Vam fer el programa especial aquell de...
1: No va ser cap especial, però sí.
2: No, és veritat, programa
1: especial. Simplement vam dir felicitats, Jaume.
0: Ja està.
2: És veritat. He tingut un lapsus, tota la raó. L'especial va ser a Nadal.
1: Hi haurà especial d'estiu, Jaume?
0: Ho estem plantejant.
2: Ai, nervis, eh?
0: Això no t'ho puc dir a l'antena, home.
1: Oi! Res, no hem dit res.
2: No hem dit res.
0: No, però està bé, s'està plantejant alguna cosa, veurem si s'acaba fent o no, esperem que sí.
1: Vale.
0: L'únic que, clar, depèn si la gent està de vacances.
1: Clar.
0: Yeah. Però bueno, veurem. Els que siguem, farem. I ja està bé.
2: Oh, i tant.
0: Vale, nois, aquesta setmana torna a estar marcada pel Festival Grec.
2: Correcte.
1: Exacte, tot el mes el tenim marcat pel Festival Grec.
2: Sí.
1: No us podem portar cap review perquè ahir havíem d'anar al teatre i ens ho van anul·lar.
2: Sí. No passa res perquè us la portarem d'aquí dues setmanes.
1: Sí, aquella review la veureu d'aquí dues setmanes, bueno, sentireu d'aquí dues setmanes.
2: Sí.
1: I aquesta setmana anirem a altres obres de teatre, tant el Javi com jo,
2: per separat. Així que la setmana vinent tindreu reviews.
0: Home, sí, i demà aneu junts, no?
2: No, al final no, perquè jo no puc demà. Sí, és que li comentava abans al Carles, és que sí, tinc molts coneguts, molts amics, molts familiars que són, tenen l'aniversari diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, o sigui, és com que tinc tota la setmana d'aniversaris. I és com una bogeria.
0: Se t'ha complicat.
2: Sí, no, se m'ha complicat. I dic, a veure si m'ho puc muntar. No m'ho puc muntar.
0: Però anirà algú o no?
2: Eh?
0: Anirà algú?
1: Sí, jo vaig amb la Mary.
0: Ah, vale, perfecte.
2: Sí, soc, simplement que no puc anar jo.
0: Vale.
2: Passa res.
1: No hi anirà ningú.
0: L'hem buscat un substitut al...
1: Sí.
2: No passa res.
1: S'ha d'aprofitar la invitació.
2: Sí. Passa és que ens preocupa perquè jo dissabte vaig veure també una obra i...
0: O sigui que la pròxima setmana...
2: Tenim review doble.
1: Doble review.
0: A tope.
2: És guai perquè em fa com certa gràcia que... no saber l'opinió del Carles fins dimarts i que ens ho exposem aquí.
1: Reviu a cegues.
2: Sí, reviu a cegues d'una obra que no hem vist, però bueno, està bé.
0: Bueno, però sí, cadascú haurà vist la seva, no?
2: Exacte, conèixer l'obra a través de l'altra. És maco.
0: És bonic, dit així, a través de l'altra.
2: La son a vegades m'inspira, jo crec.
1: Sí.
0: Molt bé, però ja vam presentar unes quantes obres la setmana passada. Avui seguim.
2: Seguim
1: en programació del Grec. Avui portem tres propostes més, dues de teatre i una de cinema / música.
0: Vale, perfecte.
2: Sí, començarem per L'esquerra en el món, que estarà a la sala Versus, i demà estarà perquè s'estrenen el 15 de juliol.
1: Demà.
2: És a dir, demà, i estaran fins al 26, és a dir, 10 dies, 11. Menys perquè no són tots els dies de funció.
1: Em fa sospitar que puguin estar després en temporada de la Versus, saps?
2: Vale.
1: Que estarà bé perquè jo... personalment no crec que pugui anar-hi en aquests dies, per tant, si la fan després de temporada de Versus, pues millor.
2: I realment tenim cares conegudes d'aquí del programa, perquè n'hem parlat d'un refugi al sol, és a dir, tenim a dues persones que són el Pol Sanuy i la Som Planes, que no és la Sia Gemís, però us portem una comèdia dramàtica d'un dramaturg que m'ha dit el Carles, que és el dramaturg alemany més representat.
1: Sí.
2: Que es diu... que l'hem mirat abans i el Carles es reia de mi. Clar, jo n'he fet Alemanya a la vida. A veure si ho dic bé. Roland Schimmelfenisch.
1: Sí. Ah, prou bé.
0: Però el Carles sap alemany?
1: Bueno, una mica. Jo vaig veure la 2 d'alemany, però fa molt de temps. Vale. Estic una mica oblidat. Però quan hem vist el nom, li dic, jo crec que seria com Schimmelfennig o alguna cosa així. I ho hem buscat després al traductor i era com...
2: Schimmelfennig. I potser...
1: Que tot... els alemanys que estiguin sentint ara mateix el programa diran... Ni de conya.
2: Però com... No sé.
0: Però i compte que aquí Sant Josep molt d'alemany.
1: Sí, per això, per això.
2: Per això, per això. El nostre amic Roberto farà... Ui. Socorro.
1: Però s'hi assembla. El que hem dit s'hi assembla.
2: Schimmelfennig.
1: Clar, és que al principi la pronúncia que tenia el Javi al principi era molt diferent, eh? Era com...
2: Jo anava a dir... Roland Schimmelfennig. Sí, jo anava... No anava tan...
0: O sigui, és gràcies a tu, Carles.
2: Sí, sí, no.
1: Anem a mirar-ho, anem a dir-ho com una mica més.
2: No, jo hagués dit del Roland. I
1: del Roland.
2: Dit, hagués dit el
1: Roland
2: data,
1: S. Punt.
2: S. Punt, S. Punt, S. Punt, S. Punto.
1: Bueno, no, va, bueno, de què va
2: això, doncs tenim, que jo he pensat dir que el Carles, mira, tenim la típica vodevil català, però no. O sigui, és una parella en el qual ell és un magnat de satèl·lits, que crea satèl·lits, i llavors estan en una casa rural i conviden a una artista per finançar el seu projecte i aquesta artista de cop presenta a la parella
1: a la
2: reunió com aquest cap de setmana, que hauria de ser un cap de setmana tranquil i tal, en el qual de cop s'exposen es posen en perill ho llegiré perquè és que ara no em surt d'això. Què volia dir? Els privilegis, les tensions de classes, és el que volia dir. I de cop es converteix tot en una sàtira. Jo crec que tirarà molt d'un humor potser una mica més, bueno, més satíric.
1: Més àcid. Més reivindicatiu també, sí. Jo crec.
2: De les propostes aquestes de... Ui, comèdia de tarda, divertida, crec que en aquest cas...
1: Va més enllà.
2: Crec que hi ha un punt més de posar coses sobre la taula sense perdre l'humor, sense perdre el missatge, la veritat.
0: Molt bé. Doncs escolta, sembla interessant.
2: Sí, sí.
0: Sala Versus del 15 al 26, això per quin preu?
2: Doncs per entre 18 i 24 euros.
0: Vale, bueno, però bé, bastant assequible,
2: sí, sí.
0: Aquesta.
2: No, molt bé. Uns 45, una hora i 45 minuts, aproximadament, 105 minuts. Sí, jo crec que és una proposta, per mi, per actors i actrius, crec que no ens deixarà indiferents, de veritat.
0: Vale, perfecte. Sala Versus, com és Sala Versus?
2: Sala Versus, a dues bandes. Hem anat alguna vegada, vam anar a veure
1: Refugi al Sol. I vam anar a veure també la Eli, en la seva obra de final de curs de la Nancy.
2: De la Nancy.
1: És a dues bandes, el Refugi al Sol el van fer a tres, però és que realment era dos i una línia de cadires, línia i mitja.
2: Dos cadires.
1: I, bueno, una sala íntima.
2: Sí.
0: Vale.
1: Íntima.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Vale, perfecte.
1: Però, bueno, pinta bé, o sigui, per repartiment, per la trama que exposen i tal, sona guai. Ja us diem que nosaltres, bueno, jo com a mínim no crec que pugui anar ara durant aquests dies que estan en cartellera, però jo crec que la Sala Versus fa molt això d'estrenar obres en grec i després portar-les durant la seva temporada. Mm-hmm. Amb un Refugi al Sol crec que van fer exactament el mateix. Llavors veurem si torna a estar programada i si podem apropar-nos a veure què tal, i si algú hi vol anar i ens ho vol explicar, doncs que ens ho expliqui.
0: Doncs perfecte, doncs estarem pendents a veure si la fan en temporada o no, ja us ho direm. Passem a la següent obra, Primera Llei de Newton.
1: Primera Llei de Newton, aquesta sí que és més comèdia típica catalana, val? Comèdia que tenim a la Villarroel.
2: Sí.
1: Un teatre també a dues bandes.
2: Més gran que...
1: Sí, més gran i amb un escenari més allargat.
2: Sí.
1: La tenim des de l'1 de juliol, va començar, i fins al 2 d'agost. I, bàsicament, ens explica la història, o ens planteja la pregunta de si està bé fer trampes quan el sistema és injust. I això ho posa al voltant d'un institut de màxima complexitat on hi ha un alumne el qual, quan està a punt de graduar-se després d'acabar quart d'ESO, es descobreix que ha fet trampes, ha copiat en tots els exàmens.
0: Vale.
1: Llavors aquí s'obre com un debat entre... on cada personatge té com un punt de vista diferent d'aquesta pregunta, no? Si és just o no és just. Hi ha un professor, hi ha la seva mare, hi ha una altra professora, crec, hi ha una periodista també que arriba a l'institut perquè està fent un reportatge.
2: Sí.
1: I tot plegat, doncs, ens fa reflexionar sobre això a través de la comèdia. Cares bastant conegudes tenim a diversos actors del Com si fos ahir.
0: Molts del Com si fos ahir, eh?
2: Sí.
1: Tenim a l'Ua Amat, que és la pàtria del Com si fos ahir, tenim el Daphnis Baldus, que és, no me'n recordo com es deia, però era un professor també, com si fos ahir, un professor molt revelent, que em queia fatal. Després tenim l'Anna Saúl, que no és del Com si fos ahir, però sí que és de La Riera, de sí. Porca Misèria, parella del Joel Joan, ha fet 10.000 milions de coses. El Max Vilarrasa és el nen, que jo no l'havia vist a cap altre lloc. I després tenim a la
2: Sara Diego,
1: Sara Diego, que és la Carla del Com si fos ahir, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la Rosa Gamiz, que és molt famosa també, ha fet moltes coses a la vida. El Com si fos ahir no, però...
0: Però sí que són artistes made in TV3, eh?
1: Sí, sí, exacte.
2: Sí, sí. És
1: que... Típic al català.
0: Sí, sí, sí, sí. Són molts dívics, són cares conegudes per la majoria de nosaltres. I això, doncs, escolta, actual com si fos ahir, segell la qualitat.
1: Clar que sí. A més, tenim, tenim mini-review... Bueno, l'anirem a veure aquesta setmana, l'aniré a veure jo demà, sí, però ja, uns pares la van anar a veure aquest cap de setmana.
0: Ah, mira.
1: I els hi va agradar moltíssim, m'han dit.
0: Vale.
1: Entre 7 i mig, 8, m'han dit.
0: Vale.
2: Ostres.
1: I uns pares són molt crítics, a vegades.
0: Compte amb les expectatives, després.
1: Ja, sí. ja ho sé, ja ho sé. A més, m'han dit que com que parla del tema de l'adolescència i tal, que a mi m'interpel·larà més, no? Llavors, bueno, veurem. Ja us portaré la review la setmana que ve.
0: Molt bé.
1: Però... pinta bé.
2: Ganes.
1: M'han dit que els actors i les actrius ho fan superbé, la veritat.
0: Que guai, que guai, que guai. Així I escolta, que... si no som tan afortunats com tu i vas convidat, quan ens costaria això?
1: Ens costaria al voltant d'uns 27 euros, depenent del dia que aneu i de la... Bueno, doncs si hi ha més o menys ofertes, a vegades si és d'un dia per l'altre o entre setmana, doncs podeu trobar que potser estigui una mica més rebaixat, però al voltant d'aquests 27 euros.
0: Sí. Genial.
1: Són 90 minuts, o sigui, és més curteta que l'esquerda en el món. Són 90 minuts, seria una hora i mitja, no? Sí,
2: sí,
1: una hora i mitja.
2: Una hora i mitja.
0: Perfecte. Bueno, doncs escolta, doncs una altra proposta interessant. D'aquesta tindrem una review, el Carles ja ens explicarà, però pel que tens els teus pares té bona pinta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ells van tornar molt contents i els hi havia agradat molt.
0: Escolta, doncs jo, bona recomanació,
1: Em va sortir molt anunciada a l'Insta i com que anava de profes i tal, vaig dir, va, doncs enviem correu a veure si ens conviden.
0: Sí que és cert el que deia la teva mare, no?, o el teu pare, que t'interpel·la, no? Perquè,
1: clar,
0: tots ho sent, doncs...
1: Clar, ells em deien, nosaltres ho veiem des d'un punt de vista, però tu, que ets profe, segurament veuràs també aquest debat des d'un altre punt de vista, també.
2: Clar.
0: Que al final, escolta, l'art també depèn molt des d'on el vegis, no?
1: Sí,
0: sí. Des d'on el miris, per tant... Ja ens explicaràs, que també tenim ganes de conèixer aquesta primera llei de Newton i pensem en un format una mica diferent, no?
1: Sí, tenim, mirant la programació del grec, vam pensar, a veure, una altra cosa que no sigui teatre, anem a també posar en valor altres disciplines i tal. Vam intentar mirar coses de dansa, però la veritat és que jo personalment no sé recomanar coses de dansa perquè no sé qui són, no sé què fan, no tinc ni idea, però n'hi ha, coses de dansa, si us agrada, les podeu mirar. Però em va sortir aquesta proposta, que és la projecció de la pel·lícula Cirat amb un concert abans, que és el concert de ULDU, no sé com es pronuncia, no sé si
2: Hold.
1: És... Uldu, o és Wanaldu, no ho sé, o és Unoldu, pot ser, crec que són llatinoamericans, no ho tinc clar.
2: Unoldu?
1: Un oudú.
0: Això, a mi em sona el boldú, no? Aquestes pastes.
1: Oh, que bo que està. Que se'n va ganes, vaig sentir.
2: Ah, sí? Se'n va ganes.
0: Sí. Ah, sí?
2: Boníssim.
1: Vaig sentir que sí.
2: Boníssim.
1: Però estan molt bones.
0: Clar, però ara ho estic veient, el Juan el diu, aquest, o com es digui.
2: Un diu.
0: Realment es diu Ildefons.
1: Ah, doncs és català. Doncs és
2: Ildefons. Ildefons.
0: Bueno, potser es vol fer moderno,
1: No, vale. És que també dient Ildefons, doncs... Què vols que et digui? Sí, no? És un nom com molt de màrqueting. Sí, tot i que ara, com que ja no es posa, potser sí que queda maco, no? Com, em dic Ildefons.
2: Bueno.
0: Com la parada de metro,
1: Sant Ildefons.
2: Sant Ildefons.
1: Un barri preciós.
2: Visca.
0: Bueno. Visca el baixo.
2: Seguim. Que visca.
1: Bueno,
0: o sigui, doncs això del One, el diu, com es digui, què tal?
1: Tenim aquest grup que bàsicament és de música electrònica i bàsicament el que he vist és que treballen al directe amb improvisació.
0: Vale.
1: O sigui, és com que el directe se'l creen allà en el moment amb sintetitzadors i coses així.
2: Seguríssim.
1: I després, o sigui, això seria a les... Això és, per cert, no ho he dit, però és aquest divendres, data única. Vale. Llavors, és a les 20:45, o sigui, 8:45, un 9:15, no?, en català seria.
2: Sí.
1: El concert, i a les 10 és la projecció de la pel·lícula Cirat, que probablement tothom ha vist o ha sentit a parlar, perquè ha sigut com de les més parlades del cinema espanyol aquest darrer any, ha estat nominada a 2 Oscars, millor pel·lícula estrangera i millor
0: banda sonora,
1: so, pot ser. I no se m'ha emportat cap, però bueno. Però la pel·lícula, per qui no la conegui, és una pel·lícula que tracta sobre un pare i el seu fill que van a buscar la seva filla desapareguda en una rave en el desert de Marroc, i això acaba sent com una aventura al·lucinògena. Jo no l'he vista, he de dir, la peli.
0: Jo tampoc.
1: Si pogués aquest divendres aniria a veure-la, però perquè és molt barat, val 8 euros.
2: No,
1: i si vols una gandula, o sigui una tombona, 11 euros. Perquè és com a l'aire lliure, és a la sala Montjuïc, però és com un pati interior.
0: És gandula, eh?
1: Gandula, posava amb gandula, 11 euros.
2: Ostres, xulíssim.
0: No sabia que es deia gandula, eh? Tombona.
1: Sí, sí, sí.
0: Oh, és molt barat, de fet, eh?
1: Però és molt baratet, perquè, vull dir, vas al cinema
2: perquè és concert,
1: i
2: és concert
1: i peli.
2: I peli. Clar, sí, per 8 euros, tio, jo agafaria gandula i me quedo...
1: Claro que sí.
2: Balla.
0: Com es deia?
2: Gandula.
0: Gandula.
1: Gandula. Gandula.
2: Són paraules que a mi em
1: produeix... Que quan produeix... més les dius, més ressonen. No?
2: M'encanta. Com gandula, com... Ai, com es diu? Los berberechos?
1: Les escopinyes?
2: Escopinyes. Veus paraules que m'agrada a mi.
0: També és diferent si pronuncies gandula, gandula. O gandula.
2: Gandula. Oh. O gandula.
0: Gandula.
2: Tornem a la sessió d'ASMR?
1: Sí. Doncs això, si voleu veure la pel·lícula i us voleu menjar un concert abans tot plegat per 8 euros, yeah, o 11 si voleu la gandula,
2: gandula,
1: doncs aquest divendres a la sala Montjuïc teniu aquesta projecció de Cirat. I ja està, doncs això són, en total, pel que posa a la web són 240 minuts, el que vol dir 2 hores, no? No, 4 hores.
2: Molt de temps.
0: Clar, la pel·lícula més
2: el concert,
1: i entremig d'alguna pausa.
2: Sí, està ben invertit. Està ben invertit el temps, el diner, està bé.
0: Home, jo crec que relació qualitat-temps... Bueno, qualitat-temps no, preu-temps.
2: Sí, sí, sí.
0: És ideal, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Mai hi ha portat una ganga així.
2: Per les precàries.
1: Ahir a BTV... Sí. Feien el concert retransmès en directe que vam parlar del de les flors prohibides.
2: Mm.
1: Sí, l'estàvem fent. Es veia ja tota la gent amb l'abanico morint-se de calor en el teatre grec.
0: I va estar bé.
1: Bueno, no vaig aguantar més de 10 minuts perquè era molt experimental. I vaig dir, bueno,
2: molt,
1: jo anem una altra cosa.
2: Molt rotllo massa. Vale, okay,
1: sí, molt,
2: okay,
1: molt.
0: Clar, perquè això...
1: Que potser volia anar cap a un altre lloc, eh?
0: Sala Montjuïc, has dit que és... aire lliure, eh?
1: Pel que he vist la imatge, sí.
0: Compte.
1: O sigui, és com un pati interior, per el que he vist a les imatges.
0: Vale.
1: Però no hi he estat, per tant, no us puc confirmar.
0: Vale,
1: si algú
0: vale.
1: sap, que ens ho digui.
0: Per tant, potser tocarà
1: mort i destrucció.
0: Anar en vano, eh? Sí. Anar en vano. Vale.
1: Podria ser, vale, podria vale. ser.
2: I un, a part de la gandula, un pingüino al lado, ja t'ho dic.
1: De fet, a Montjuïc es fan molts cinemes a la fresca, però no és on, crec que no és allà, eh?
2: No és aquest, no és aquí.
1: Això t'ha sortit quan has buscat sala Montjuïc?
2: Correcte.
1: Ah, doncs sí que li ha sortit com al pati del castell de Montjuïc. Pues sí,
2: jo crec
1: sí
2: que serà això.
0: És on es fa normalment.
1: Pues no és perquè li van sala, la veritat.
2: Bueno, perquè queda més bé per un festival
1: marketing,
2: grec.
1: No?
2: Que queda millor dir al pati de darrere que dir sala Montjuïc
0: amb
2: gandula.
0: S'ha de dir que l'espai és molt xulo.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, no, l'espai és molt
0: xulo. A més, es veu Barcelona als teus peus.
2: Sí, no, això és molt
1: xulo. I pujar està superbé, fas una caminadeta, sues com mai.
2: Doncs res, fas una mica de glutis, fas una mica de tot. Porteu
1: Kleenex i una miqueta així aixuga la suoreta i després de la gandula ja us refrescareu.
0: Estic veient la gandula, escolta, és de qualitat, eh?
1: És de qualitat la gandula, home.
0: Són com de tela, eh?
1: 3 euros, per la gandula.
0: Sí, ui, sí, sí, sí,
2: a mi ja em tenen comprat, eh?
0: No,
1: perquè ja estima que estic volant a Nàpols.
2: Jo ja hi soc dins, eh?
0: L'alternativa quina és? Cadira o tovalló al terra?
1: Hosti, pues mira, és molt bona pregunta. No sé si hi ha cadira o t'has de sentar al terra. Com...
2: Perquè sí, jo m'he de ser
1: al terra. Perroflautes.
2: Perroflautes.
0: Ho estic mirant aquí i hi ha gent que està al terra i altres amb gandula.
2: Mm. No, clar, és que clar, ui, a mi al terra...
1: Doncs pagueu uns euros i fos una gandula.
2: Sí, sí, perquè a mi no m'hi veuran, eh, al teatre.
1: Bueno, a veure, et poses un pareo així majo i et fas el pícnic.
2: Però quin mal.
1: L'any passat tu estaves com vam anar al cinema a la fresca de la platja.
2: De la platja, sí, que vam anar a veure aquella pel·lícula que em vaig a dormir, però vaja.
1: Bueno, és que el Javi té un problema de narcolepsia.
2: Sí, molt lleu. A mi en certes hores del dia que jo necessito. O sigui, el meu cop, de cop, estic fent alguna cosa i el cap em fa... I dic, vale, llavors deixo el que estic fent i me'n vaig a dormir, m'adormo 10 minuts o 3 hores i ja...
1: Bueno, és que no té terme a mig.
2: No, jo...
1: Sí, es pot dormir perfectament 3 hores de siesta.
2: Uf, però aquest...
0: Però després d'això, de 3 hores...
2: Horrible, horrible.
0: És com un zombi, no? Durant tot el que queda
2: de dia. A sobre és com... Surto, jo no sé si és de nit, si és de dia, ni què dia és. O sigui, per mi és horrible.
0: Te'n vas a dormir, que és de dia, i t'aixeques de nit i estàs tot xop,
2: horrible.
1: Mi peor pesadilla. He de dir que a mi no em passa perquè jo les meves siestes són de 15 minuts. Li vaig dir al Javi, recomano fer siestes de 15 minuts. I ara a vegades es posa alarmes de 15 minuts.
2: No, però és que jo em poso alarmes de 10 minuts.
1: Ah, vale.
2: Perquè és que jo he descobert que jo de 12 minuts a mi em sento tan malament.
1: Ja
2: em torno boig. Les he de fer de 7, de 8, de 9, de 10.
0: Jo sóc d'aquests, Javi, Carles. Jo la veritat és que me les faig de 15, 20...
1: Sí, però sí, jo me les faig de manera espontània, eh? Sí, em desperto amb 20 minuts.
2: Però ell sol, sense alarma ni res.
1: I a vegades em passa la nit, que m'adormo i amb 20 minuts faig hola, i dic merda, sí, que és sí, de nit. Sí, sí, t'ho juro.
0: Ui, això seria horrible.
1: T'ho juro.
2: Ah, no,
1: jo de... per dormir de nit, però
2: jo,
1: de dia no.
2: Jo de nit, sí, un cop, si tinc son, bueno, ja no hi ha qui em desperti.
1: No, és veritat, i no sent res, no sent absolutament res. Però pots fer soroll, pots fer... No, no s'entra de res.
2: Jo tinc el...
1: Integra les alarmes al seu somni.
2: Super. L'altre dia, mi mare em va trucar, jo pensava que una alarma, vaig fer així, i colgué. I mi mare, Javi, t'he trucat. I a la següent vaig dir, hola, mama, i em va dir, Javi, m'has penjat, i jo, ah, no, no és una alarma. O sigui, és que jo està tan adormit.
0: Entres en trance.
1: Jo, en canvi, sóc de... Sona l'alarma, pip, ja està, ja estic despert.
2: Jo no, jo no.
0: Et costa aixecar-te al llit o no?
1: Sí, a veure, estic 5 minuts pensant, deixo la feina.
0: I si no vaig al col·le? Ai, merda, que sóc el profe.
1: Estic malalt.
0: Merda, que sóc el profe.
1: Mama, suca, que estic malalt. Merda, que sóc el profe.
2: No, no, totalment.
0: L'altre dia parlàvem amb... Canvio de tema, bueno, és igual, eh?
2: No, que hem desvariat.
0: Parlàvem amb l'Ariadna, jo també. Parlàvem amb l'Ariadna, que és una col·laboradora.
2: Sí.
0: Em va dir, no, és que per primera cita una anada al cinema és horrible.
1: És que què fas al cinema, la primera cita?
2: Però si no estàs parlant...
0: Per tant, aquest pla per anar de primera cita no, eh?
2: No, no, no.
1: Bueno, però com que és així a la fresca, pots parlar més.
2: Ah, vale, dic... El cinema a la fresca és diferent.
0: Clar, però cinema... Jo ojo el concert.
2: Sí, perquè és dinàmic, ja fas coses.
1: Sí, hi ha birra.
2: Hi ha cervesa.
1: Hi ha
2: cervesa, hi ha gent.
1: No, però un moment, són 4 hores. La primera cita pot ser fatídica i te l'has de menjar 4 hores. La primera cita sempre ha de ser molt més ràpida. Ha de ser bastant express. Si t'agrada, repeteixes. Si no, xau. I ja no ens veurem més. Però si fas cites molt llargues, estàs allà vinculat durant no sé quantes hores aquesta persona.
0: I ja per ell.
2: Sí. Perquè pot anar molt bé i pots aprofitar i allargues molt bé, però si no...
1: Però sempre has de dir que tens un sopar o que tens alguna cosa. I després li dius, ai, me l'han anul·lat si tu vols quedar-te a sopar.
0: Amb l'Ariadna em va dir això, que quedar a les 7 de la tarda, dues horetes i si va bé...
1: Exacte, ja està, ja està.
2: Sí, o de 6 a 8, de 6 a 9...
1: De sobte et diuen, no, i per què no acabem abans? Així aprofitem més. No, no, no.
0: Tinc coses, tinc moltes
2: coses.
1: No puc, abans no puc. He de fer la siesta de 15 minuts.
0: Perfecte. Escolta, per anar acabant, recomanació musical, va.
2: Doncs mira, jo volia portar fa uns mesos que em va descobrir Spotify aquesta cançó que es diu Vueltas, del grup Ginebres. Em va sortir i la veritat és que com des de que vaig acabar el taller d'adults de l'Ateneu, com tota aquella època, aquell últim mes, em va estar com acompanyant i li tinc com cert carinyo ara la cançó. I res, no l'havia portat mai, ha sigut com, ai, ara m'he recordat. I res, és així una mica de pop rock espanyol. A mi em recorda com mola una cançó de l'Oreja de Van Gogh, més modern. Està bé, ha de dir.
1: Ha millorat l'Oreja de Van Gogh, hem de dir, per cert.
2: En directe, en el seu directe. Bueno, si
1: crec que un dia vam parlar d'això.
2: Vaya circo, mi niña, era un quadro.
1: No, era horrible,
2: però ha millorat.
1: Estan millorant. Sí, quan arribin a Barcelona encara ho faran bé i tot.
2: Vinga, va.
0: Molt bé, doncs escolta, ens acomiadem avui amb Vueltas de Los Ginebres. Gràcies, Carles, gràcies, Javi, i que vagi molt bé.
1: Fins la setmana que ve!
2: Fins la setmana que ve, adeu!

0: I ara, Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Doncs molt bé. Molt bé, molt contenta de ser aquí un dia més.
0: No, gràcies, home. Jo també estic molt content de que estiguis aquí. Ja ens queda poquet, de refugi. Ens queden amb aquest programa, doncs aquest, i dos més. Per tant, estem arribant ja a la recta final. Abans ho parlàvem, abans d'entrar a l'estudi, que tu has estat aquí al peu del canyó des de la primera setmana, eh?
1: Sí, he faltat un parell de dies, però bueno, cada dia aquí, sí.
0: Des de la primera setmana de refugi, o sigui, espectacular. El paper de la Sara aquí al refugi de Ràdio Sant, clar que sí. Escolta, a part d'això, et veig moreneta, no? Estàs anant molt a la platja, no?
1: Una mica. Cada setmana intento anar-hi, la veritat.
0: Cada setmana?
1: Sí. És que a mi prendre els... Bueno, a mi la platja en general m'encanta.
0: Però entre setmana o pels fins?
1: No, més cap als caps de setmana. Jo entre setmana treballo.
0: Ja, per això dic, potser és una mica complicat.
1: Però... No. A mi és, si vols posar-te moreno, has d'anar al migdia... I jo aquella hora estic treballant, així que...
0: Quan, això és quan l'UB està... A quin barem és el correcte?
1: Bueno, el correcte, clar, en plan...
0: Per posar-te moreno?
1: A partir del 7,
0: A partir del 7. Però també és quan més pica, no? Entenc?
1: Sí, jo he arribat a estar en 10, que és com molt, molt listo, i morts. Morts, eh? Has de posar-te sota el paraigües, perquè...
0: Com una sargantana.
1: Sí.
0: Vale, perfecte. Escolta, platja així recomanable per tu? Quina en recomanes?
1: Ai, és que si la recomano...
0: Bueno...
1: Per mi, la de les casetes del Garraf. No, és petitona, però...
0: És que ho has dit com si ningú ho conegués.
1: No, però jo sempre que vaig no hi ha gairebé ningú. Haig de dir, no acostuma a haver-hi gaire gent.
0: Sí, jo he anat algun parell de cops i està bé, però és conegudeta.
1: Sí, però normalment tothom o va a Castelldefels o Sitges, tal...
0: No, és veritat, això és veritat. Bueno, molt bé, doncs escolta, ara anirem tots a les casetes del Garraf a treure't el lloc, però bueno, tu segueix anant, eh?
1: A veure si ens trobem algun dia. No.
0: Ho veig complicat. Tinc altres platges preferides.
1: Bueno, millor.
0: Ara no em vols trobar.
1: No, ja està bé, amb un cop a la setmana.
0: Vale, segueix així. Molt bé, escolta, Sara, passo de tu, així que anem directament ja a parlar de cultura. Avui de què hem de parlar?
1: Doncs mira, parlarem d'aquest divendres. Aquest divendres és 17 de juliol.
0: Mm-hmm.
1: I suposo que tu no sabràs quin dia és, no? Però...
0: Divendres 17 de juliol. Ja està, què li passa?
1: Doncs mira, aquí els que som super, super, ultra mega fans de Mamma Mia, sabem que és el Mamma Dia Day.
0: Mamma Dia Day?
1: Sí, és com... O sigui, és el dia de Mamma Mia, no? Perquè a la pel·lícula, bueno... Tothom sap de què va Mamma Mia, no?
0: Sí, pues, bueno. Avui podem fer spoilers.
1: Sí, hi ha una escena, no?, on la Sophie està llegint el diari personal de la seva mare, la Donna, i comença a llegir doncs, com va conèixer tres homes. I llavors la primera història que es coneix és la de la Donna i el Sam, i ella explica que es van conèixer un 17 de juliol. I com per tothom aquesta parella és com la... Bueno, és com... El Sam és l'amor de la vida de la dona per tothom, llavors doncs és com que el 17 de juliol és el Mamma Mia Day, llavors tots els 17 de juliol s'ha de tornar a veure la pel·lícula. Jo ho faig, haig de dir.
0: Sí?
1: Sí, és que m'encanta, és la meva pel·lícula preferida.
0: Ho sabia, això ho sabia. Això ja m'ho havies comentat algunes bastantes vegades i jo sabia que Mamma Mia...
1: Super cliché, però bueno, no passa res.
0: Té un lloc especial en el teu cor i a veure, és que és una pel·lícula...
1: És molt
0: ben feta,
1: Té un lloc especial en el meu cor i en el meu cos, perquè tinc un tatuatge sobre la pel·lícula, fins i tot. O sigui,
0: Què posava en el tatuatge?
1: Dancing Queen, sí.
0: You're my Dancing Queen. Això t'ho han dit algun cop, serà?
1: Sí. És supercliché, clar, quan tothom sap que tinc el tatuatge, ja soc la Dancing Queen de tothom, realment, no? De les meves amigues,
0: de la parella, no?
1: De la parella, de la família, de tot, o sigui,
0: Doncs ja està bé, clar que sí. Mamma Mia Day, es fa alguna cosa especial?
1: Doncs
0: a part
1: mira,
0: de veure la pel·lícula?
1: No. Realment no.
0: És un fenomen més virtual, no?
1: Sí, sí. I, bueno, les xarxes socials s'omplen, doncs, no?, de TikToks amb el so, just amb la frase, no?, de July 17, what a day, i ja comença.

0: té una pega aquesta pel·lícula.
1: Vale. Escolta, anem a parlar de Mamma Mia. Molts cops hem sentit a parlar de la pel·lícula, però això, tot això no neix com una pel·lícula.
0: No. Neix, bueno, tots sabem que és una pel·lícula musical, però prové d'un teatre musical, que es va fer a Londres el 1999, al 99, a finals ja de segle, i bueno, va tenir moltíssim d'èxit, o sigui, es va representar a moltes altres ciutats, es va traduir a moltíssims idiomes, i al final doncs van decidir portar-ho a la pantalla del cinema.
1: Un musical basat en ABBA, no?
0: Sí, a les cançons d'ABBA.
1: Totes,
0: que, sí, la gran majoria, sí. S'ha de dir que la primera pel·lícula no les conté totes, evidentment. O sigui, és impossible. O sigui, té unes quantes... O sigui, totes les cançons que surten a la pel·lícula i al musical són d'ABBA.
1: Vale.
0: Però no està tota la discografia sencera.
1: Clar.
0: Sí, sí. I a la segona pel·lícula sí que és veritat que afegeixen doncs, les que faltaven.
1: Vale.
0: O sigui, jo crec que per això està molt bé, realment.
1: Vale, perfecte. Doncs anem a parlar de la primera pel·lícula, parlarem de les dues, però comencem, evidentment, per la primera. Quan surt això?
0: El 2008, o sigui que ja fa molt de temps. Per això dic que si fem spoilers, doncs ja no és un spoiler, realment. I quan parlem de la segona, que es va estrenar 10 anys després, o sigui el 2018, tampoc serà cap spoiler, perquè ja fa la tira també.
1: Fa 8 anys, per tant, és el marge suficient per haver-la vist.
0: Exacte. Sí, sí. Doncs, bueno, la primera pel·lícula, bueno, tothom sap, no?, que està gravada a Grècia. Bueno, representa que és una única illa, però es va gravar a la illa d'Escuperos i a la de Skiathos. Vale. O sigui, entre les dues illes. I, bueno, pues, ja, no només perquè sigui el Mamma Mia Day, però s'ha de veure a l'estiu aquesta pel·lícula. O sigui, és tan estiuenca, la illa, el mar, passejos en vaixell, tot.
1: La música
0: també acompanya molt a l'estiu. O sigui, sí que és veritat
1: els outfits, no?, que porten.
0: Sí, tot. La vestimenta... Bueno, i ja la trama, en plan, és super... Jo la veig molt d'estiu perquè considero que és com molt... riallera, bueno, és una comèdia també, o sigui, és un musical però té moltíssima comèdia, o sigui,
1: sí. No, la veritat és que evidentment Mamma Mia ens transporta a tots, siguem fans o no tan fans, a l'estiu i aquestes platges turqueses, no, de Grècia, i tots hem fantasejat en anar en una illa com la que estan els protagonistes.
0: Bueno, jo sé que en un futur jo estalviaré moltíssim.
1: Per anar a Skopelos?
0: Sí. Sí, Skopelos és una illa que costa molt d'arribar-hi. O sigui, no, bueno, de fet, no tenia aeroport ni res. Bueno, cap illa, no? Has d'anar a Atenes.
1: Sí, alguna illa sí que té.
0: Sí? No ho sé, ara mateix.
1: Corfú té...
0: Ah, vale, doncs pues sí, Corfú sí, sí. I Creta...
1: Creta també.
0: Vale, sí.
1: Les grans.
0: Sí. Llavors, jo sí que és veritat que vull fer com el típic, no?, l'Interrail per les illes gregues, però...
1: Ah, tu vas comentar això fa poc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no ho sé. Ara no ho sé.
1: Una altra persona.
0: Però m'encantaria fer-ho i sobretot anar a Skopelos perquè és on està la iglesia, no?, on té tot aquest casament, perquè no ho hem dit, però bueno, jo veies que ja ho poso com si fos un argument universal i que tothom el coneix, no?, que Mamma Mia està basada en una boda. A la boda de la Sophie, que és la filla de la dona, que, bueno, per mi la protagonista és la dona, eh? Sí que és veritat que és com molt la relació entre les dues, però la veritable protagonista per mi és la mare.
1: Vale.
0: I, bueno, tot això comença, doncs, amb el casament de la Sophie, amb el seu nòvio, l'Sky, són molt joves, tenen uns 20 anys, o sigui, jo ja aniria tard, imagina't.
1: Heavy. Se's casen amb 20 anys, eh?
0: Amb 20 anys. I, bueno, la dona és com que sempre ha estat com tot el contrari, no?, un esperit molt lliure... I, bueno, de fet, no es va arribar a casa mai, va tenir a la Sophie com a mare soltera, etc. I, bueno, ella es veu com molt en contra des del principi, no? Però, bueno, la Sophie al final diu...
1: En contra de la boda.
0: Sí. Però, bueno, al final la Sophie diu, doncs, jo em vull casar, és l'amor de la meva vida i sé que és ell i tal, llavors toca. Què passa? Que la Sophie, doncs, evidentment, no sap qui és el seu pare perquè la seva mare, doncs, la va criar sola. I llavors decideix que volen convidar el seu pare a la boda i és quan comença a llegir el diari del que hem parlat abans. I clar, a part de la història del Sam, també tenim la història del Bill i la història del Harry, que es menciona molt per sobre, o sigui, no fan cap no és extens, no, aquesta escena, en plan, de fet està
1: passa una mica de puntetes.
0: Sí, de fet s'explica durant la cançó de Honey Honey, llavors és com que tampoc hi ha gaire diàleg, no?
1: No.
0: I i llavors, com que no sap qui dels tres és el seu pare, decideix convidar-los als tres, i aquí és com ja comença tot, sí, tota la comèdia, no? O sigui, de fet, els
1: tres
0: van... És
1: que és molt bona, la veritat.
0: És molt xula.
1: Ho tinc que reconèixer, eh? O sigui, l'he vista i fa molt que no la veig, i ara m'agradaria
0: recuperar-la. Doncs mira, divendres 17 de juliol.
1: És perfecte. Doncs aquest divendres me la miro.
0: Exacte.

0: No, perquè és que...
1: Vull foto,
0: La tinc, sí, sí, la tinc una mica oxidada. Ara que m'ho estàs recordant, m'estic com en recordant de la història, no? Però sí que és veritat que fa tant temps que la vaig veure que hi ha algunes coses que no me'n recordava i és que és molt xula.
1: Sí, a més, és com que tota la pel·lícula està entre trios, no? Que normalment diuen que són com relacions. Les relacions de tres no funcionen, tal. Cert. Els amics de tres no funcionen. I veiem com la Sophie té dues amigues, llavors són un grup de tres. La dona té dues amigues que també són supergracioses, que són un grup de tres. I després els tres pares que acaben fent-se doncs, amics, no? Al cap i a la fi arriben junts, han de dormir junts, acaben fent-se amics, també són tres. I, bueno, aquí doncs veiem molt humor, no? Perquè els tres arriben pensant que els ha convidat la dona es queda tieta, els veu els tres i diu, què?
0: Bueno, què comença... fotos aquí, no?
1: Sí, comença... bueno, i tot això amb cançons d'Ava, que ja... O sigui, la més típica és quan ella els descobreix, no? Que, i sona la cançó de Mamma Mia, a mi és com que encaixa superbé amb la trama, o sigui, és un acompanyament més, ajuda a reforçar l'escena, el diàleg, tot.
0: Sí,
1: tot.
0: Sí, no, evidentment. No sentem Mamma Mia sense les cançons d'Ava.
1: Bueno, és que de fet el títol ja és una cançó.
0: Evidentment, però que Mamma Mia és un grup espectacular i és que són la banda sonora perfecta.
1: Sí, si m'haguessis de dir una cançó, quina em diries?
0: Jo?
1: Sí, de la pel·lícula.
0: The Winner Takes It All.
1: Uah, sí, per mi és top escenes. Sí. Sí, sí, sí. O sigui, per mi la meva escena preferida sempre serà la de Dancing Queen, per algú la tinc tatuada, no? O sigui, crec que és un moment molt, molt guai, no? O sigui, totes les dones de, com de la illa acaben reunint-se, la canten, acaben al port...
0: També sona la de Slipping Through My Fingers?
1: Sí, no, aquesta és, per és mi és matadora. Eh? És matadora per
0: és que
1: mi.
0: També aquesta és bona, eh?
1: Sí, sí.
0: Però si t'haguessis de quedar amb una escena, Dancing Queen.
1: Sí, però perquè, o sigui... Jo crec que hi ha de tot, no? O sigui, com, sent així com molt feliç i tal, em quedaria amb aquesta,
0: vale.
1: amb la Dancing Queen.
0: Jo crec que hem de posar una mica de música.
1: Vale.
0: Sí, et sembla bé o no, Sara?
1: Sí, sí, posa.
0: Anem a posar... La teva preferida, que és Dancing Queen, eh?
1: La meva preferida. Vale.

0: La Sara ja l'estava ballant, eh?
1: Sí, ah, és que... I a més amb la coreografia de la pel·lícula.
0: Te la saps o no?
1: Sí.
0: Una miqueta.
1: Sí, sí.
0: Però tu, ara mateix, sense tindre la pantalla davant, la sabries sencera?
1: Sencera? Bueno, és que no hi ha una coreografia sencera, al cap i a la fi. Sí que és veritat que, sobretot en el pont, que és aquest, en el de You Are the Dancing Queen, doncs llavors sí que comencen a ballar, però al llarg de l'escena, escena sencera, no.
0: Però bastant sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: I bueno, si m'hagués de quedar amb una escena, cançó, així com divertida, evidentment em quedaria amb aquesta. Si hagués de parlar d'una romàntica, em quedaria amb la de Lay All Your Love On Me, que és l'escena de la Sophie i l'Sky a la platja. No sé si et sona aquesta. Has de tornar a veure.
0: Has de tornar a veure. Sí, 100%.
1: I Trista, Sleeping Through My Fingers, evidentment. Però tot així, el top 1 escenes és The One It Takes It All. Sí. A mi mare no li agrada aquesta escena. Sempre l'acostumem a veure juntes. Bueno, ara ja no, perquè quan deia, veiem una pel·li, jo deia aquesta.
0: Ja està cansada.
1: Sí, ma mare està supercansada. A més, els musicals li costen a mi mare. A mi m'encanten, però a ella li costa moltíssim. I sempre que arriba The One It Takes It All, com és tota la cançó sencera, doncs se li fa com molt passat. I diu, no puc amb aquesta cançó. I jo sempre em quedo pensant, mama, si és la millor cançó de tota la pel·li, en plan, no m'ho puc creure.
0: L'haurem de posar també o no?
1: No. Que em treus temps.
0: Si m'ho demanes. Vale, escolta, això va ser un èxit, no?
1: Sí, va ser un superèxit. Què passa? Que, bueno, 10 anys després, doncs, torna la segona pel·lícula, que és la de Mamma Mia, Here We Go Again. I, bueno, aquesta, jo crec que molta gent no acaba de pillar-la, però jo crec que és... està molt bé, o sigui, sí que és veritat que juga, no, amb el present i el passat, o sigui, juga amb un temps després de del que ha passat de la primera pel·lícula, però també a la vegada veiem, doncs, la història de la dona quan es gradua de la universitat. Evidentment no està interpretada per Meryl Streep, sinó per Lily James, que és una actriu bastant més jove. Bueno, de fet, la Meryl Streep surt en una única... No te l'has vist, no?
0: No, la segona no.
1: Uau, fatal.
0: No, la segona no.
1: Bueno, la Meryl Streep...
0: Però, per tant, hi ha canvi d'actrius?
1: No, o sigui, en el present són els mateixos. O sigui, els mateixos de la primera. Però estan explicant també el passat.
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: han de fer
0: clar,
1: un recast.
0: No pot fer
1: evidentment, Meryl Streep no pot.
0: Bueno, que ara amb la IA potser es pot fer. No.
1: De fet, hi ha un factor aquí, que és bueno, el que has dit tu al principi, no? Que les segones parts mai són bones, i això és el que pensa Meryl Streep.
0: Sí?
1: Sí, i Meryl Streep va dir, jo només deixo que es faci Mamma Mia 2 si el meu personatge està mort. I, evidentment, la pel·lícula comença amb que la dona està morta, o sigui, s'ha mort en aquest interval de temps, i apareix com a record i tal, però no està.
0: No ho sabia. No, és que aquesta sí que no l'he vist, per tant, l'hauré de veure, no?
1: Sí,
0: també.
1: Per això moltíssimes persones també, com que els hi faia, no?, al cap i a la fi...
0: Clar, però va ser una exigència de Meryl Streep, eh?
1: Sí, Meryl Streep, només vull fer aquesta pel·lícula si el meu personatge és mort. Sí, és heavy.
0: És fort.
1: Sí. I mira, després en el Diablo Viste de Prada... Pues,
0: ho va tornar a fer.
1: Sí, perquè jo crec que va veure que Mamma Mia 2 sí que també va tenir èxit. O sigui, tot i les crítiques, jo crec que és molt bona pel·lícula igualment. I que està molt ben fet, al cap i al fi. Tot i que siguin dos temps diferents, no? Com que al final els personatges viuen paral·lelismes, en plan, de coses semblants i, bueno, és com que tu penses, si aquest personatge i aquest personatge tinguessin una conversa actualment, es podrien entendre o podrien donar-se consells als uns als altres, bueno, pues això. La segona pel·lícula, bàsicament, l'argument és que la dona és morta i la Sophie, la seva filla, que al final no es va casar, evidentment, a la primera pel·lícula, ho recordem, decideix dedicar-li tota la seva vida a la seva mare, o sigui, comença a reformar tot l'hotel i fa una festa d'inauguració a la que la gran majoria de persones doncs, no poden venir, sí que està el Sam, que sí que es van tornar a casa, van aprofitar la boda de la Sophie i l'Sky quan van dir que no, per casar-se el Sam i la dona, per això diuen que són l'amor de la vida de l'altre i per això aquest és el dia de Mamma Mia, el dia que es van conèixer. I, bueno, doncs com que l'estan ajudant, hi ha una catàstrofe, a més la Sophie està barallada amb l'Sky, que està a Nova York, per treball i tal, i llavors, doncs, és com que tot de sobte sembla que...
0: Cau a terra, no?
1: Sí, que, bueno, de fet, hi ha una tempesta i tots els tota la curació de la festa d'inauguració acaba pels terres. Vale. I llavors arriba la meva escena preferida, com no, amb la cançó de Dancing Queen també. Ah, i s'arriba de tot màgicament. Apareix tothom en barcos, bueno, i de sobte també arriba l'Sky i, bueno, pues, final feliç per tothom. Vale.
0: A vegades cal, no?
1: Sí, sí.
0: Un final feliç.
1: Jo crec que també per això el fet de que sigui tan... com tan dràstic al moment.
0: Tan perfecte, no? Sí. Aquest gir radical a tot bonic, potser sí. Això no va encaixar tant, no?
1: Sí, no, però està bé, és una pel·lícula, ja està. Sí, és una pel·lícula no. d'humor i...
0: I al final també, escolta, a la gent li agrada veure que els seus personatges preferits els hi va bé, no?
1: Exacte, sí, sí. I bueno, pues al final la Sophie, mentre estan fent la festa d'inauguració, s'adona que està embarassada i és el moment en què ella diu, és el moment en què jo més a prop em sento la meva mare, i és això el que dic, no, abans de que crec que si personatges poguessin tenir converses, doncs per exemple a la Sophie li aniria molt bé parlar amb la seva mare, per explicar-li com se sent, evidentment no és la mateixa situació, no, perquè en aquest cas se sap qui és el pare i no es tornarà a repetir tota la història, però bueno, està molt bé, i al final ja acaba com amb el naixement, i és en aquest moment en el que apareix la dona, perquè bueno, és en aquest moment en què la Sophie diu, buah, haig de soltar, no? En plan, l'haig de deixar anar, plan, perquè jo estic dedicant tota la meva vida a la meva mare i ara hi ha una criatura que em necessitarà i que haurà de tenir tota la meva atenció.
0: Clar.
1: Sí, és en aquesta, sí, fa mal, Sleeping Through My Fingers, i fa moltíssima pena, aquesta escena per mi és encara més terrorífica, o sigui, haurien de posar el warning de terror emocional.
0: O sigui, aquest és moment llagrimeta.
1: Molt, molt. Sona la cançó de la Dava, evidentment, de My Love, My Life, i és el moment en què, doncs, evidentment, la Sophie està deixant anar a la seva mare, i és en aquest moment en què apareix la Meryl Streep, no? És l'única escena de tota la pel·lícula en la que apareix la Meryl Streep, per això encara ho fa com més dramàtic.
0: Sí, sí, evidentment.
1: És supertotxo.
0: Sí, sí, sí. Aquí és moment... Moment això, moment llagrimeta, moment de remoure, no?, una mica tot el petit cornó que tenim.
1: Sí, sí. I bueno, doncs així acaba la segona pel·lícula i hi ha rumors de que podríem tenir una tercera.
0: De veritat?
1: Sí, sí.
0: Això sí que no m'esperava, eh?
1: Doncs sí, bueno, de fet, està confirmadíssim.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, està confirmadíssim.
0: Ah, però amb Meryl Streep o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, o sigui, a mi també em va semblar superraro, no?, però... Universal ho va confirmar, la Amanda, que és la que fa de Sophie, també ho va confirmar, i a una de les entrevistes que va tenir la Meryl Streep amb el Jimmy Fallon, que van anar sobretot per la premiere del Diablo Viste de Prada i tal, li va preguntar, home, està sortint encara molts rumors de Mamma Mia 3, tal, no sé què, i ella va confirmar que ja estaria. O sigui que no sé com s'ho faran.
0: Suposo
1: no sé com s'ho faran.
0: Flashbacks o coses, no?
1: Sí,
0: no
1: sé. Jo crec, però no sé com s'ho faran, però jo tinc moltíssimes ganes. No sé per on pot anar la trama, realment.
0: Però no se sap res, no?
1: No se sap
0: ni dates, res.
1: Home, jo suposo que per seguir la tradició serà el 2028.
0: Sí, no, cada no queda tant,
1: no, però haurien de començar ja a gravar o aquest estiu o aquest estiu. Ja, no,
0: i això sempre es filtra una miqueta, no?
1: Ara sobretot sí, abans no tant. Sí. Però bueno, jo m'agradaria que segueixin la tradició mentre la graven, que és que donen alcohol a tots els actors.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, hi ha fotos de darrere d'escenes en les que es veu... Bueno, quan estàs veient la pel·lícula, si te la veus aquest divendres, fixa-t'hi que la Meryl Streep porta uns mofletes així supervermells. O sigui,
0: ah, no ho sabia, sí, no ho coneixia.
1: Sí, sí.
0: Que guai. I això li dona un puntet més, no?
1: Sí, clar, per això està graciosa la pel·lícula.
0: Actualment és un puntet més. No, escolta, doncs estarem pendents, queden 2 anyets, doncs seria un regal perfecte.
1: Home, però
0: que el 2028
1: sí.
0: Que hi hagués una tercera pel·lícula de Mare Meva. De Mare Meva, no?
1: Mare Meva.
0: De Mama Mia. Ho he catalanitzat. No, perquè clar, com tenim aquí la secció de Mare Meva, doncs també sí. Ja em vaig liant, però escolta, sí, seria molt,
1: i a més,
0: molt i molt guai.
1: Crec
0: però...
1: que Trescat la va traduir al català.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, em sona.
0: A mi em sona haver-la vist a TV3.
1: Sí.
0: Ah, sí, una cosa que et volia preguntar molt important.
1: A veure.
0: Si ara la vull veure, aquestes dues pel·lícules, on ho puc fer?
1: Crec que a Amazon Prime,
0: vale.
1: Diria. Jo, o sigui, és que a vegades van canviant.
0: I si no, pirata, també.
1: També pirata la trobarà a qualsevol lloc. Però és que van alternant, no? A vegades les té Netflix, a vegades les té Amazon Prime.
0: Vale.
1: Jo l'últim estiu que la vaig veure va ser Amazon Prime, encara no he mirat on l'hauré de veure, però sí. Sí,
0: vale, perfecte.
1: En qualsevol lloc la trobareu.
0: Ho tenim prou fàcil, aleshores, per,
1: sí.
0: Per trobar-la. De la tercera pel·lícula és això, no, ni t'imagines, no?
1: No,
0: la trama.
1: No, o sigui, suposo que anirà sobre la filla, Però clar,
0: la filla de la...
1: Clar, però és que l'última pel·lícula acaba amb que és un noi, el bebè, llavors no...
0: Bueno, doncs el fill.
1: Ja, però no sé jo si té... O sigui, és que aquesta pel·lícula, en plan, és com molt... No sé com dir-ho, però és com que... capta molt a dins de les noies, vale. En plan, perquè mostra com molts sentiments o moltes reflexions que tenim. Llavors, vale. No sé, a més, es diu que vol que surti la Sabrina Carpenter, que faria genial com de filla de la, vale. de la Sophie. Mm-hmm. Llavors, no sé molt ben bé com ho faran. A lo millor té una altra filla o qualsevol
0: clar,
1: cosa.
0: Clar, pot ser, clar, és veritat.
1: Tot pot ser, tot
0: veritat,
1: pot ser.
0: És veritat,
1: però sí.
0: Però clar, si són... Bueno, clar, no cal que siguin 10 anys dins de la pel·lícula, o sí?
1: No.
0: Clar, perquè
1: no
0: amb, 10 anys, amb 10 anys...
1: Crec que la pel·lícula...
0: La nena té 10 anys o sí. el nen té 10 anys.
1: I... No, jo crec que la pel·lícula... Aquesta segona són 5 anys de diferència. Vale. A lo millor poden fer un salari i fer 20.
0: Sí, sí,
1: o
0: sí,
1: qualsevol
0: sí.
1: cosa.
0: No, sí, sí.
1: Estaria guai, la veritat.
0: A veure en què ens sorprenen. El que està clar és que si surt a
1: home.
0: Taquilles, serà un èxit.
1: Sí, totalment. I sí, com si haig d'anar jo a veure-la, 3 cops per setmana que jo ho faré.
0: I ho faries. Sí, no. Ja m'ho crec. Molt bé, doncs no sé, t'ha quedat alguna cosa per dir-nos de Mare Meva?
1: De Mare Meva.
0: De Mamma Mia.
1: No, ja està tot. Jo us la recomano moltíssim, si voleu riure. Jo, si vull riure, me la poso. Si estic trista, me la poso. No, hi va arribar un punt que la veia com cada mes, era com ritual. O sigui, que imagina't. Ara ja
0: no sé si parla bé o malament de tu.
1: Ai, no.
0: Parla bé.
1: El meu germà em diu que no entén, perquè és molt cinèfilo i tal, i em diu, no entenc com pots dir que aquesta és la teva pel·lícula preferida i tal, i jo dic, bueno... cadascun amb els seus gustos
0: sí,
1: i ja està.
0: No. Ell és més de pel·lícules així alternatives, no?
1: Sí, la típica pel·li sueca del vale. 1940 no. que està gravat en blanc i negre.
0: Per gustos ja diuen que els colors, doncs.
1: Ah, exacte.
0: Doncs ja està. Molt bé, Sara, doncs si et sembla ho deixem per aquí. Gràcies per venir avui aquí al Refugi de Ràdio Esvern per portar-nos aquestes dues pel·lícules espectaculars
1: sí.
0: de Mamma Mia. No de Mare Meva, de Mamma Mia. I ja està, ja ens retrobem la setmana vinent. Amb més i millor. Bueno, millor no ho sé, perquè Mamma Mia ha deixat
1: el... Per mi és el top 1 de sempre, però sí, jo crec que la setmana vinent també tindrem un bon programa.
0: Molt bé, doncs clar que sí. Gràcies, Sara.
1: Doncs ens veiem fins la setmana vinent.
0: Adéu.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, a 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Els mercats de Sant Just modificaran els horaris durant l'estiu. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 14 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves el 21 de juliol. L'Observatori Comarcal alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. L'enquesta d'usos del temps 2024 evidencia que les dones dediquen més temps al treball domèstic i menys al treball remunerat, l'oci i l'esport que els homes. Ja està tot a punt per la Festa Major 2026 de Sant Just, del 29 de juliol al 6 d'agost.

0: mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 de la tarda durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa dels dimecres i el de Júlia Quieta dels dissabtes també registraran les vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania en períodes de tancament específics per cada parada. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 15 i 25 anys que es durà a terme des de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit a la sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. Les desigualtats de gènere en els usos del temps continuen marcant la distribució de les tasques domèstiques i de cures, segons les dades de l'enquesta d'usos del temps de Catalunya 2024 difoses per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. L'estudi constata que les dones dediquen una hora i 19 minuts més al dia de les activitats de la llar i la família que els homes i també disposen de menys temps pel treball remunerat, l'oci i la pràctica esportiva. L'informe també posa de manifest que les dones continuen assumint majoritàriament la planificació del dinar i el sopar, la compra diària i la neteja a fons de la llar, evidenciant que la càrrega mental vinculada a l'organització de les tasques quotidianes continua tenint un clar biaix de gènere. Tot i que respecte a l'edició de 2010-2011, les dones dediquen 36 minuts menys al dia a les tasques domèstiques i de cures. Aquesta reducció no s'ha traduït en un augment equivalent del temps que hi destinen els homes. L'Observatori Comarcal assenyala que aquestes dades serviran de base per analitzar la bretxa de temps al Baix Llobregat i orientar futures polítiques públiques en àmbits com les cures, la conciliació, el mercat de treball i la igualtat entre homes i dones. La nova infografia elaborada conjuntament amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat ja es pot consultar al web de l'Observatori Comarcal. Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coorganitzada entre l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. El naixement de la coordinadora de festes és una de les principals novetats d'aquesta edició, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Minyarro, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu.
1: De fet, pel que ens comenten els que estan portant tot aquest tema, ells els que volen és representar a la major part d'entitats que es pugui i inclús a ciutadans en concret que es vulguin apropar a aquesta coordinadora i que vulguin aportar les seves idees i la seva feina per poder portar a terme tota una sèrie d'activitats. Llavors, ells tenen aquesta iniciativa que, com ens diuen, és representar la major part d'entitats i de persones del poble. Per tant, ara, pel que sabem, segurament no totes les entitats ni totes les persones han tingut l'oportunitat encara, no?, d'apropar-se, perquè és un naixement, no? És algo que és nou i aquest any hem fet el que hem pogut, amb reunions tant amb la coordinadora com les reunions que fem normalment amb l'Ajuntament i les entitats, i a veure com funciona tot.
0: La millora de la situació de sequera permetrà enguany recuperar activitats molt esperades pel públic infantil, com els tobogans d'aigua i la Festa de l'Aigua, que havien estat cancel·lats en edicions anteriors. A més, la cultura popular tindrà un pes destacat durant tota la setmana, amb actuació de gegants i cercavila durant el pregó, la tradicional ballada del dia 6 d'agost a l'interior de l'església i la passejada de festa major i el berenar de la gent gran amb reconeixement a les parelles que compleixen 50 anys de casats. El tret de sortida oficial el donarà Soledat Sans i Serafini, fundadora del Carrau Blau, qui serà la pregonera d'enguany des del balcó de Can Ginestar. Minyarro ha destacat que és una figura clau en la història del municipi, reconeguda per diverses generacions pel seu compromís amb l'art i la convivència. La programació musical comptarà amb propostes variades des de la nit de barraques a l'esplanada de la Bonaigua, amb el Poni Pissador com a cap de cartell, fins a la festa dels anys 80, tallers de salsa i la nit de música electrònica impulsada pel col·lectiu El CUP. L'Ajuntament refermarà la campanya de prevenció Tinguem la festa en pau, amb punts segurs i la carpa de salut a les zones de concerts.
1: Aquest any, i com gairebé tots els anys, el nostre lema és Tinguem la festa en pau. Tindrem, com sempre, els punts segurs, festes segures i respectuoses, als diferents punts on es celebraran els concerts. També tenim la vela de salut a barraques i als concerts, que es trobarà una carpa on es sensibilitza sobre el consum d'alcohol i les drogues. I enllaço amb la campanya que hi haurà, que es titula No venem alcohol als menors, som exemple, perquè l'alcohol afecta el desenvolupament dels i les adolescents i ens preocupem per la salut dels joves. Per altra banda, també és important que totes les persones amb la targeta Cuida'm, que això a vegades, com queda amb lletra petita, no es llegeix al programa, les persones que tenen la targeta Cuida'm tindran preferència a la cua de les activitats que es realitzin.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Institut estrenarà una nova etapa amb un nou equip directiu, format per Marta Jansana Borrajo com a directora, Pilar Fuster com a cap d'estudis, Josep Domènech com a secretari i Patrícia Cànovas com a coordinadora pedagògica. El nou equip assumeix la direcció del centre amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte educatiu i impulsar noves línies de treball. En una carta adreçada a les famílies, la nova direcció manifesta la voluntat de consolidar els aspectes que ja funcionen, impulsant noves iniciatives i continuar fent del centre un espai que afavoreixi l'aprenentatge, el benestar i la participació de tota la comunitat educativa. També defensa una comunicació propera i fluida amb les famílies per treballar conjuntament en l'educació de l'alumnat. Entre les prioritats dels pròxims cursos, el nou equip destaca la innovació pedagògica, el benestar emocional de l'alumnat i l'atenció a la diversitat i la millora contínua del projecte educatiu, amb la voluntat de reforçar la qualitat educativa del centre. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arriba amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de la CEAS, en una entrevista a Ràdio Desvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
2: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin presentar, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això doncs, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer en fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
0: Per participar-hi cal tenir en compte els requisits de presentació, que és que es poden presentar un màxim de 3 fotografies participants, les imatges han de ser en format digital, amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, s'accepten fotografies tant en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament, i la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
2: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i de fet s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, com fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que tenim ja fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ratio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
0: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris clau: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies, a criteri del jurat, s'imprimiran i exposaran a la Sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories en premi en metàl·lic: 150 euros per la millor fotografia, 100 euros per la segona millor fotografia, 100 euros per la millor fotografia d'excursions de les SEAS i 100 euros per premi del públic. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada que serveix com a tret de sortida del nou curs 2026-2027 per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneu.desvern.cat/SEAS. El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit, en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
3: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? Doncs quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco, i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els següents requisits: que la durada dels vídeos tinguin un màxim de 10 segons, s'accepten gravacions tant horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es poden enviar propostes fins al pròxim 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'espai 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'espai Carme Malaret elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliquin en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió amb què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. El Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri centre, que tindrà lloc el pròxim dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
4: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa... venem uns tiquets que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
5: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
4: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, sí, primer segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, cal dir-ho, que també està directe i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda a l'exterior del Casal de Joves es farà un circuit d'obstacles per joves d'entre 12 i 18 anys. Demà dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda al Centre Cívic Joan Maragall es farà un taller sobre productes de les bacallaneries, amb bacallà, anxoves i altres salaons, i serà a càrrec d'Àlex Tovella. I també demà, a les 7 de la tarda, a l'espai trobada del Casal de Joves, es farà una tarda per jugar al joc de l'impostor, per joves d'entre 12 i 18 anys. Dimecres a les 8 del vespre, que el llibreter es farà la tercera sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu, amb una xerrada sobre l'obra de la Premi Nobel Toni Morrison. Dijous 16, a les 11 i 10 del matí, tindrà lloc l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern amb l'espai L'alcalde respon, on respondrà en directe a les preguntes dels veïns i veïnes. I també dijous a les 7 de la tarda es farà un campionat de e-sports a la sala tallers del Casal de Joves per joves d'entre 12 i 18 anys. I divendres 17 de juliol a 6:15 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari hi haurà un concert d'havaneres a càrrec del grup Estel de Mar.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Els mercats de Sant Just modificaran els horaris durant l'estiu. El mercat municipal tancarà del 10 al 24 d'agost. Campionat de pickleball per joves de 12 a 25 anys al Casal de Joves de Sant Just. L'activitat gratuïta se celebrarà el 21 de juliol a la Sala Utopia i convida els participants a descobrir aquest esport en una jornada de competició i bon ambient. L'Observatori Comarcal alerta que les dones continuen assumint la major part de les cures i les tasques de la llar. I ja està tot a punt per la Festa Major 2026 de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 14 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: La nostra vall, el nostre prat, el blau del cel. El nostre riu, el nostre bosc, aquesta llum. El nostre mar, la teva platja, els nostres sabors. Els nostres pobles i les ciutats, les nostres roques i el vent que ens mou. Aquesta escala és el teu racó. La nostra gent t'està esperant.
2: Ara és el moment de gaudir de Catalunya amb els cinc sentits.
1: Catalunya és casa teva.
2: Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Dos nens, germans bessons d'11 anys, moren ofegats al riu Ter, al seu pas per Manlleu. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Els Mossos els buscaven des d'ahir a la nit quan la família va avisar que no havien tornat a casa. En l'últim mes han mort ofegades a Catalunya 20 persones. Anirem en directe a Manlleu i també a les portes del pic de la tercera onada de calor. Ara estem pendents d'un incendi a Rubió, a l'Anoia. Montse Jané.
2: Hola, bona tarda. L'esforç dels bombers amb mitjans terrestres i una quinzena de mitjans aeris està ajudant a alentir la propagació d'aquest foc que ha pujat des de Castellfollit del Boix cap a Rubió, ha arribat fins a la carena de la serra i està baixant per l'altre costat a una marxa més lenta que abans. Fins ara es calcula que hi ha unes 25 hectàrees cremades.
0: I a nivell de temperatura, Gemma Puig, quin dia ens espera demà?
3: Doncs demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor i ho notarem ja aquesta propera nit i matinada que costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a la costa, al prelitoral, també cap a Ponent. Nits tòrrides, nits tropicals i demà la temperatura pujarà una miqueta més. Demà tenim tot Catalunya sota avís de calor, nivell moderat, alt o molt alt en el cas del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Demà amb més facilitat s'arribaran aquests 40 graus, puntualment per sobre cap a Ponent, i a més mantindrem doncs, aquesta xafogó marcada i la pols sahariana.
0: Gràcies, Gemma. En clau política, el govern espanyol desacredita la sentència que condemna el germà de Pedro Sánchez per prevaricació i veu una mà intencionada per fer-lo caure. I també us explicarem que Guanyem i Esquerra ja governen en minoria a Girona. La vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ha trencat el pacte de govern municipal i l'alcalde, Lluc Salillas, l'acusa d'actuar ja pensant en les pròximes eleccions municipals que estan previstes per l'any vinent. Barcelona i Girona estan entre els 20 territoris europeus on més creixerà la immigració els pròxims 25 anys, d'un total de 1.200. Ho conclou un informe que ens explicarà el corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, i ens analitzarà l'Albert Esteve. Ell és director del Centre d'Estudis Demogràfic. Canvis que impacten en tots els serveis, com per exemple les carreteres. Al Catalunya Vespre també us explicarem com funcionaran els nous sensors que digitalitzaran les carreteres per tenir una informació més acurada del trànsit.

0: 14 de juliol a França amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Zelensky, Merz, Stamar o Sánchez són entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit per oferir un missatge d'unitat europea. I un 14 de juliol, que esportivament parlant, David Ubac, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arriba amb unes semifinals del Mundial.
1: Sí, una Espanya-França que arrenca a les 9 a Dallas, la primera semifinal, demà serà la segona entre Argentina i Anglaterra, pel que fa a aquest duel entre el combinat espanyol i el francès. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que juguen d'inici 4 catalans, 3 del Barça, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del madridista Marco Corella. Per tant, Pedri novament a la banqueta.

0: És un dels èxits de la música en català d'aquest any, però compta amb el que revela l'anuari de la música.
1: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català,

0: pensant tu.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: Dos germans bessons d'11 anys han mort a Manlleu, ofegats mentre es banyaven al riu Ter. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara què és el que ha pogut passar, tot i que la principal hipòtesi és la mort accidental. Els dos nens els buscaven des d'ahir a la nit, quan la seva família va alertar que no havien tornat a casa. Després d'hores de recerca, han trobat els dos cossos aquesta tarda dins d'una zona del riu. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà. Anem fins a Manlleu en directe amb la unitat mòbil, Xavi Cussó i Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda, doncs. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble, una pista que està relativament a prop de tota la zona del meandre del Ter. Aquesta pista tancava a les 9 del vespre i després els dos menors haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local i juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la mateixa llera, als volts de la una del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels menors que havia fet la mateixa família. Als volts de les quatre s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara els farà l'autòpsia i recollirà l'empremta dactilar per fer les investigacions. Una investigació que encara continua oberta, però tot apunta que hauria estat una mort accidental. Per això l'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial, ha convocat per demà mateix un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat a les xarxes socials, l'Ajuntament ha mostrat el condol als familiars, s'hi ha posat també a disposició i també han demanat a la població que es faci respecte i també sensibilitat per aquest cas i evitar que es difonguin informacions que no siguin contrastades.
2: Maria, com és la zona on els han trobat finalment, aquest punt del riu Ter?
3: Doncs es tracta de la zona del meandre de la Devesa, es coneix com la zona de la Devesa, és una part del riu Ter que passa per enmig d'aquesta població de Manlleu. És una zona que certament no hi ha molt cabal en alguns punts. Ens explicaven que fins i tot hi ha un màxim de 2 o 3 metres de profunditat, com a molt. El punt de l'embarcador del Ter, que és aquest bar que hi ha a prop de, vaja, a tocar del riu, hi ha una passera i el riu el que fa és continuar i és on fa el gir d'aquest meandre fins a una resclosa. Passada la resclosa, sí que és veritat que el cabal del riu s'accelera una mica. Un dels treballadors d'aquest embarcador ens explicava a Catalunya Ràdio que sí, que és una zona on habitualment, doncs, a la tarda sobretot poden veure, doncs, algunes famílies, alguns joves que s'hi banyen.
4: Esto, pues, por aquí transcurre mucho el paso de gente. Van hacia como al bosque, hacia mirando como el río. Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal de ver gente que se esté bañando sobre el río como tal.
3: D'altres veïns i fins i tot gent d'altres punts de la comarca que ve habitualment cada tarda a passejar aquí per la zona del Passeig del Ter ens explicaven bàsicament el mateix, que són zones en què gent s'hi ve a banyar i fins i tot aquest veí de Manlleu explicava que antigament doncs, ells s'hi banyaven, però sí que és veritat que hi ha punts, certs punts en què antigament havien de vigilar perquè són zones en què hi ha fang o fins i tot ens explicava remolins.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que la gent hi ha fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí, és que fa com una espècie de gorga, i allà hi ha un de sota de fang, quan està sec. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: El cert és que molts veïns amb qui parlaven doncs estaven força commoguts o consternats per aquesta notícia. Com diem, Agnès, la investigació encara continua oberta i ara pendents doncs del que ens pugui explicar Mossos d'Esquadra, els detalls d'aquesta investigació i què en pugui dir l'autòpsia, tot i que ja han confirmat que els dos menors s'haurien doncs ofegat i que la principal hipòtesi és que ha estat de manera accidental.
2: Gràcies, Maria Costa. Xavier Cussó, en directe des de Manlleu, són les 8 i 9 minuts. A aquesta hora podem saludar Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Tenim les dades actualitzades de Protecció Civil. Han mort 20 persones ofegades a Catalunya en el primer mes de la campanya de bany, de la campanya d'estiu. La majoria, 11 d'elles, van morir a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen doncs, aquestes dues últimes al riu Ter i una altra en un pantà. Ens criden molt l'atenció aquestes dades. No sé si comparant-les amb d'altres anys, si assembla molt.
0: Depèn. S'assemblen si coincideixen els mesos amb què hi ha aquestes onades de calor. Què passa amb onada de calor? Doncs que la gent va refrescar-se, siguin aigües interiors, piscines o platges, i per tant hi ha un volum més gran d'usuaris. Aleshores, augmenta el nombre d'ofegats, malauradament, perquè, com dic, coincideix. Si tinguéssim un estiu plujós, doncs veuríem que, bàsicament, les dades són inferiors. Mm-hmm.
2: Què és el que hem de tenir en compte quan anem a banyar-nos en un entorn natural com aquests que estem descrivint, no? Més en rius o pantans? Quins riscos hem de tenir en compte?
0: Sobretot són les zones més perilloses perquè doncs, hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats. També l'altra cosa que diem sempre és... a poder ser anar en zones que siguin vigilades, si no, anar acompanyats, i si detectem que hi ha alguna persona que s'està ofegant, sempre abans de llançar-nos a l'aigua, trucar al 112 i avisar de la situació. Això és el que sempre recomanem.
2: Clar, és possible, no? Que, esclar, en rius i pantans el risc que... no és tan visible per les persones com en el cas de les platges, on ja doncs hi ha tota una estipulació, no? Unes banderes que adverteixen de l'estat de la mar.
0: Sí, i evidentment els rius doncs poden tenir doncs això, llocs on hi ha turbulències, llocs on es fan remolins, pot pujar el cabal de sobte, a vegades doncs perquè s'obre alguna resclosa aigües amunt i baixa més aigua de sobte, o sigui que hi ha molts elements, com deia, i a més doncs el fang, branques, elements que baixen pel riu, que no són visibles i que ens poden dificultar encara molt més que el que seria una platja, no? O una piscina.
2: Doncs estem parlant amb Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències, i posant sobre la taula aquesta dada, 20 persones ofegades en el primer mes de la campanya de bany, que ha coincidit efectivament amb dues onades de calor i aquesta tercera, que demà a Montserrat Font arriba al seu pic de temperatura segons està previst. Quin és el missatge a la població?
0: Sí, doncs evitar sortir a les hores de màxima insolació, tot i que demà, excepcionalment, és un dia que la calor comença amb molt d'hora, o sigui que ens començarà ja molt d'hora al matí, no té per què ser a primera hora o a l'hora de màxima insolació, sinó que, com deia, excepcionalment començarà molt d'hora, per tant, intentar anar hidratats, aigua, barret, protecció solar i, per suposat, tenir cura de les persones més grans i de les persones més vulnerables, com són els nens petits. És important hidratar-se, és important, malgrat no es tingui set, beure aigua i evitar tot el que es pugui, activitats a l'aire lliure i, sobretot, d'esforç, perquè, a més, demà ens coincideix la calor amb el que seria aquest ambient de pols, que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: Doncs important tenir-ho en compte. Gràcies a Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A aquesta hora els bombers estan treballant per estabilitzar un incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 25 hectàrees. S'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un important desplegament de mitjans aeris. Les tasques se centren a estabilitzar el flanc dret abans de l'entrada del vent de Ponent. De moment no s'han hagut d'adoptar mesures de protecció per a la població. A Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Des de l'Anoia, els bombers estan fent un esforç de desplegament molt important. Fa poc han arribat dos hidroavions d'alta capacitat, amb la qual cosa ja hi ha 15 mitjans aeris treballant, a banda dels 50 terrestres, amb un total de 120 efectius. Aquest foc ha arrencat a 4:45 amb molta força a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha anat en direcció a Rubió, a l'Anoia. Ha pujat un turó, cremant el bosc al seu pas, i després d'haver arribat fins a la carena, ara en el descens, la situació pinta millor. Es tracta d'una zona anomenada l'Obaga de Calblet. El foc ha alentit una mica la seva marxa i no hi ha focus secundaris que vagin encenent el bosc a llarga distància. Això enfrena l'avenç. S'ha aconseguit contenir l'avenç pel flanc esquerre, el primer que s'ha obert, i s'hi continua treballant per evitar que arribi a una zona de barrancs on podria tornar a agafar intensitat. Pel que fa al flanc dret, que és el que preocupava més, s'està treballant amb molta contundència per intentar estabilitzar-ne la major part possible abans, com dèieu, d'aquesta entrada de vent de ponent prevista per demà. Els bombers ens indiquen també que alguns trams de l'incendi ja estan aturats gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris, terrestres i maquinària agrícola proporcionada pels pagesos de la zona i els voluntaris de les ADF que estan treballant sobretot a la cua de l'incendi. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap zona habitada. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions.
2: Gràcies, Montse. Gené, per cert que els bombers acaben de notificar un altre incendi. Han activat 6 dotacions dels bombers de la Generalitat per un incendi de vegetació a la zona urbana, a la Costa Cunit, a la urbanització Mas Tradis. Això és a Cubelles. A tocar de Cubelles, qualsevol informació que es pugui ampliar, doncs la donarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio en aquest Catalunya Vespre. Bé, tot plegat, a més, coincideix, ho dèiem, a les portes del pic d'aquesta tercera onada de calor. Cèlia Forment, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Temperatures que poden arribar a superar els 40 graus.
8: Sí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, les zones més afectades seran el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt. Avui ja s'ha arribat als 40 graus, principalment a les comarques de Lleida, i els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. Aquesta calor es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, l'última setmana les visites per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Els CAPs han atès 170 persones en 7 dies, la gran majoria per cops de calor, seguits per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquesta calor. La gran majoria són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran, com explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
9: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Quins símptomes ens han de fer consultar un metge?
8: Doncs mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són aquests símptomes que ens han de fer consultar ràpidament un metge.
2: Gràcies, Cèlia. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat avui a David Sánchez per un delicte de prevaricació. Ara bé, el tribunal conclou que, si bé la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, sí que no hi veu una circumstància d'abús de poder i tràfic d'influències i per aquest motiu doncs, no li posen penes de presó. Madrid, Dani Sánchez, Saideaja, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Com justifica l'Audiència de Badajoz la condemna al germà de Pedro Sánchez?
10: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: El cas és que és la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que a més aquesta setmana sabrà si la seva dona, Begoña Gómez, va a judici acusada de delictes de corrupció. Com ha rebut la sentència el president espanyol, Dani?
10: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
11: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
10: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar, i l'ha ofert per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica, sentim Esther Muñoz.
12: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio.
10: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
2: Gràcies, Dani. En clau política, tampoc no bones notícies avui per al govern espanyol, perquè el Congrés acaba de tombar els objectius de dèficits que va presentar el Ministeri d'Hisenda. Ha passat amb els vots de Junts, el PP i Vox, que, entre d'altres, que hi han votat en contra. Recordem que era el primer pas de la tramitació dels pressupostos pel 2027, Joan Vilaplana.
13: Sí, l'executiu defensava un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes. Era el mateix que els últims anys, en què tampoc el va aconseguir aprovar. Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
14: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrucini dels seus.
13: Esquerra ja ha votat a favor, però contra cor, perquè consideren que hi ha compromisos pendents, i el PP ha tornat a reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions. Ara el govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit el proper 23 de juliol.
2: El que sí que ha aprovat el Congrés és la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, amb els vots a favor de 317 diputats. Aquesta nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy és ministre de Drets Socials.
15: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país, y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en què se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: I pel matí el Consell de Ministres aprovava la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima justament per fer-la patir. Amb aquesta nova llei passa a ser, doncs, un agreujant de la violència de gènere i la introdueix en el Codi Penal com a delicte específic. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
16: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
2: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals han mort aquest mateix any. I el Parlament, la Mesa, haurà de decidir si sanciona la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per haver vulnerat el codi de conducta dels diputats amb discursos d'odi. Joan, què van dir aquests dos diputats d'extrema dreta?
13: Doncs en el cas d'Orriols, per exemple, s'analitzen aquestes declaracions dirigides a la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech, per l'ús del vel.
17: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
13: Deia, per exemple, Agnès, perquè no és l'única declaració d'Orriols dirigida a Driouech que s'estudiarà. Hi ha fins a 6 moments més en què la dirigent d'Aliança Catalana ha assenyalat la diputada d'Esquerra i que la Mesa haurà de valorar. Anem ara amb el portaveu de Vox, Joan Garriga. Se li retreu que col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí", en referència al 123è president de la Generalitat, Lluís Companys, i aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions per corrupció que afecten el PSOE.
18: Gastarse el dinero en drogas y putas, com han hecho los socialistas.
13: Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la Mesa, la recorreran. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros.
2: Gràcies, Joan. I Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. Ara, en un missatge escrit, segons el diari Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. Crisi de govern a la ciutat de Girona. L'alcalde Lluc Salelles, de Guanyem, acusa Gemma Geis, de Junts, de trencar el govern per interessos només de partit i amb la vista posada ja en les eleccions municipals de l'any vinent, del 2027. La fins ara vicealcaldessa, en canvi, argumenta que ha pres aquesta decisió perquè diu que ja no són influents i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
2: Aviam, aquesta tarda l'alcalde, en roda de premsa, ha explicat que no hi ha hagut cap baralla entre els dos partits per trencar el govern.
19: Exacte, per això considera que Geis té el cap centrat en les eleccions municipals i que ha marxat per això.
20: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
19: Aquest mateix Geis argumentava que sortien del govern perquè els falta poder d'execució.
21: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
19: L'alcalde aquesta tarda ha defensat la feina feta amb aquest govern tripartit i ha assegurat que, encara que no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, el líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista. Girona ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal i espera poder-ho fer abans de finals d'aquest mes.
2: Laia, justament una de les qüestions que ha provocat aquest trencament de la confiança de Gemma Geis, ha explicat ella, l'alcalde, ha estat el concurs públic que es va obrir per la gestió del cinema Trufó de Girona. Aquí, Catalunya Ràdio, sí. Hem anat explicant també tots els problemes que hi ha hagut, però tot això ha derivat en sorpresa aquesta tarda, quan molts usuaris del cinema que avui anaven s'han trobat que el cinema estava amb les portes tancades.
19: Sí, sí, sí. El concurs va donar com a guanyadora una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys fins avui mateix gestionava aquest cinema. El procés, però, va quedar suspès pel recurs que va presentar aquest col·lectiu, que en els últims 3 mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat, però sense un document valent aquest col·lectiu diu que ha decidit tancar portes, perquè diuen que no tenen garanties jurídiques per continuar obrint. I això, com deies, ha agafat els usuaris per sorpresa. Escoltem-los.
22: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat per la sorpresa.
23: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
19: Salelles ha reconegut que la situació que hagi tancat el Trufó els dol, però ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui aquest recurs.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia, ho anirem seguint.
19: Adéu, que vagi bé.
2: Que vagi bé. També parlem d'una altra situació en una altra consistori, en aquest cas a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp, perquè allà Junts ha aconseguit retenir dues de les tres regidores que formen part del grup municipal. El cap de llista, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana. Les dues regidores altres, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el fins ara líder municipal. Requesens ho ha desmentit públicament. Eric Daza ha justificat el canvi de formació per l'esgotament del projecte de Junts a Cambrils, diu. En un primer moment hi ha hagut confusió. Daza ha atribuït l'equivocació a l'acord entre Aliança i la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que farà ara el grup municipal de Compromís Junts, que és el que s'ha de determinar segons les regidories juntaires. El cas és que el grup municipal de Junts a Cambrils perd el seu líder fins ara, Enric Daza, que fa el canvi a Aliança Catalana. Fem ara una pausa per la publicitat. Són les 8:28 i a la tornada us explicarem com les carreteres catalanes comencen a preparar-se per acollir cotxes autònoms, és a dir, sense conductor.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: Què et passa?
27: Que no em tanca la maleta.
26: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11?
0: Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
1: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'ONCE arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Als anys 60 era una professió d'èxit.
3: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
2: Però també estereotipada.
4: Necessiten empleades dòcils.
3: Però també una certa disponibilitat sexual.
4: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
3: Era realment insultant.
2: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Catalunya és un dels territoris europeus on més augmentarà la població l'any 2050. Ho assenyala així un informe publicat avui per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Agnès.
1: El 2050, ho dèiem, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, impulsada sobretot per la immigració.
2: I a l'informe la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, el govern comunitari diu que els nouvinguts també poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional.
1: Bruno, aquest creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen, al contrari, una baixada de la població.
2: Exacte, cau de forma lleugera, però al cap i a la fi cau. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. L'informe explica que els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 les illes tindran un 28% més d'habitants. Les Pitiüses seran el novè territori d'Europa on més creixerà la població i Mallorca el desè. Just darrere ja hi trobarem la demarcació de Barcelona en onzena posició.
1: Gràcies, Bruno, bona tarda.
2: Adéu, gràcies.
1: Doncs podem saludar a aquesta hora per comentar aquestes dades a l'Albert Esteve. Ell és el director del Centre d'Estudis Demogràfics i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: No sé si li sorprenen aquestes dades.
3: No em sorprenen perquè les projeccions de població el que fan és bàsicament projectar el que ha passat en els últims 4 o 5 anys i esperar que continuï en el futur. Per tant, totes les projeccions que es fan ara, diguem-ne, fan reflexen aquest creixement tan gran que hem tingut en els últims anys. Com estem creixent bàsicament per immigració, i la immigració és el més difícil de predir perquè no depèn de la pròpia estructura demogràfica, si hi ha molta gent gran, si hi ha molta gent jove, sinó de com una mica va el món, l'economia, etc. Doncs aquestes projeccions s'han d'escoltar i s'han de tenir en compte, però amb molta cautela, diguem. Mm.
1: Què fa que Catalunya, especialment, ja ho dèiem, Barcelona i Girona, també la resta de països catalans, altres regions també europees, siguin més atractives que d'altres? Com s'explica?
4: S'ha tallat.
1: Em diuen que s'ha tallat la connexió, aquesta trobada amb Albert Esteve. Estem sentint aquí com intentem reprendre
3: disculpeu,
1: la trucada. S'ha penjat.
3: Sí, disculpeu.
1: Cap problema.
3: M'ha trucat el meu pare i no sabia com dir-li que no.
1: Ai, pobre. Si ens està escoltant el senyor Esteve, ara de seguida la alliberem.
3: Deu saber si vaig a veure el futbol a casa.
1: Ah, ja pot ser. Està tothom digue, pendent ara. Doncs no, li demanava què fa Catalunya, especialment Barcelona i Tarragona, tan atractives, no? Perquè no segueixin aquesta tendència europea de la majoria de territoris de pèrdua de població.
3: A veure, són regions que l'economia en aquest país està creixent. Normalment el que creix és l'economia relacionada amb el sector serveis. Els serveis es donen a les grans ciutats i doncs portem una època doncs que la majoria dels immigrants venen a treballar, tal com demostren les estadístiques, que aproximadament un 80 o un 85% dels immigrants entre 20 i 40 anys doncs estan actius en el mercat laboral. Per experiència, ara sembla molt difícil pensar doncs que això s'aturarà, però si mirem la sèrie de la immigració dels darrers anys, doncs també vam tenir fins al 2007-2008 una forta arribada de persones a l'estranger que venien a treballar i després es va aturar quan va arribar la recessió i fins i tot l'any 2012 o 2013 van marxar molta més gent de la que va entrar. Per tant, Jo el que faria en aquest cas és no tant escoltar els demògrafs, tot i que m'estigui tirant pedres a la meva teulada, sinó que preguntar-los-hi als economistes o a la gent que sàpiga predir, diguem, l'evolució de l'economia en els propers anys, i si ells consideren que aquest país seguirà creixent al ritme que ha anat creixent en els propers 20 anys, doncs és probable que també vingui acompanyat d'immigració.
5: Les dades dibuixen, per acabar, una Catalunya per sobre dels 10 milions l'any 2050, que al final doncs, és d'aquí 24 anys. La Comissió Europea, de fet, adverteix de la pressió que rebran els serveis públics. No sé si 24 anys és prou marge, no?, perquè demògrafs passin la informació a les persones i a les institucions que prenen decisions per adaptar, no?, tots els serveis i tota la societat en aquesta nova realitat.
3: Bueno, el creixement que s'espera pels propers 24 anys és semblant al que hem viscut en els darrers 24 anys. Vull dir que, per tant, hem de preguntar-nos si també ens hem adaptat a una societat que estava... Els demògrafs fa 15 anys no preveiem que Catalunya arribaria als 8 milions i he arribat perquè la immigració ens ha sorprès i ha sigut d'una intensitat molt elevada. Lògicament, el primer repte que planteja aquesta situació demogràfica és el fet de que hi ha molta més gent, i molta més gent significa doncs, molt més millor transports, habitatge, sobretot, el tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15, que la 0,15 està molt tendirà a la baixa o es mantindrà amb els nivells actuals que són relativament baixos comparats amb fa 20 anys. Mm-hmm. No?
5: Doncs ho haurem de veure, haurem de mirar els últims 24-25 anys com s'ha fet i com es projecten els que vindran. Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies, disculpa,
5: No, cap problema. Adéu. Bona tarda. Doncs bé, justament amb la vista posada en el futur immediat i en aquesta transformació que serà no només social, sinó també tecnològica, Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms i per fer-ho possible, el govern preveu desplegar un sistema wifi propi en gran part de la xarxa viària. Rafael de Ribot, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Com serà aquest desplegament?
6: Doncs mira, consistirà en instal·lar sensors de... seran com unes petites antenes, això és el que expliquen que nosaltres podem percebre, en 930 quilòmetres de carretera que depenen de la Generalitat i que permetran que els vehicles es connectin amb la infraestructura a través d'això que tu explicaves, d'aquesta xarxa wifi pròpia. Ho ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
6: Dels 5 nivells de conducció autònoma, Espanya només permet el segon ara mateix, que no transfereix la responsabilitat de la conducció al vehicle. Canviar-ho, arribar, això que ara ens explica la consellera, requereix una modificació de la llei de seguretat viària que sembla que està treballant la DGT.
5: Se sap on s'instal·laran aquests sensors?
6: A veure, actualment ja n'hi ha. N'hi ha la C32 entre Castelldefels i l'Arbós, és per entendre'ns un tram pioner, i es volen desplegar a la C16, a la C17, a la C25, a la C35. De moment en queda al marge l'AP7, n'hem parlat molt aquests dies,

0: Tens d'obres, alertes meteorològiques, etc.
1: Molt bé. Doncs un cop estigui desplegada aquesta nova tecnologia, podria servir per altres usos.
0: Sí, a veure, això és el que es pregunta tothom, suposo per on vas, Seria molt fàcil a partir d'aquesta xarxa, per exemple, adaptar els sensors per controlar la velocitat.
1: Clar.
0: Serien grans radars de tram o aplicar sistemes de pagament per quilòmetre, que és ara un dels temes que està a debat. En tot cas, de moment, això, diuen, no es contempla.
1: Gràcies, Rafel. Saps què passa? Que hi ha molta gent esperant poder treure's el carnet de conduir i incorporar-se a aquesta comunitat de conductors. Aquest matí a Lleida ha passat això. Les autoescoles protesten contra el col·lapse en els exàmens de conduir que ja fa mesos i mesos que s'allarga. Critiquen que la demarcació de Lleida és un dels punts més saturats justament i alerten que la llista d'espera a Catalunya per fer els exàmens de conduir supera les 85.000 persones. Lleida, Júlia Albacar.
2: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer els exàmens de conduir. Aquí a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro, president de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
3: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
2: A la protesta d'este matí també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se, tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT. Finalment, només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
1: Vuit i 41 minuts, actualitzem en aquest punt breument la informació sobre l'incendi del qual parlàvem només començar, un nou incendi que ha obligat Protecció Civil a ordenar el confinament en les urbanitzacions de la Costa Cunit i els jardins de Cunit, Trencarroques, Castellet i La Gornal, tot plegat per aquest incendi forestal que estaria proper en aquestes urbanitzacions, demanant tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats. És un incendi del qual s'ha informat doncs, a tocar de les 8. S'han activat d'entrada 6 dotacions dels bombers per aquest incendi de vegetació tocant a Cubelles i Cunit. Si tenim més informació, l'ampliarem. Ara parlem dels comerciants del barri de Sant Gervasi de Barcelona que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet i que lamenten que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Roger Santaló.
4: Sí, per exemple, els 16 negocis afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates, però diuen que ningú els dona solucions. Alba Barreres, propietària d'una clínica dental de la zona, explica quines dificultats tenen.
5: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
4: La tinent alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
6: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
4: I, mentrestant, continuen els mesuraments al subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa.
7: Catalunya Vespre.
1: Han passat només 24 hores, però Donald Trump ja ha fet marxa enrere en la taxa del 20% que volia imposar els vaixells mercants que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha anunciat que ha canviat d'idea després de les trucades rebudes de mandataris dels països del Golf Pèrsic. Trump diu ara que aquests països faran inversions multimilionaris per pagar la protecció militar que l'exèrcit nord-americà ofereix a la zona. Anem en directe als Estats Units, Washington. Oriol Serra, bona tarda.
8: Bona tarda, Agnès.
1: De quins països estem parlant?
8: Doncs estem parlant dels principals productors de petroli de la zona, l'Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain i els Emirats Àrabs Units. I Trump ha afegit que la llista no s'ha d'acabar aquí. El president nord-americà assegura que aquests països faran inversions multimilionàries als Estats Units, però ja sabem com ell va canviant d'idees i de missatges de manera permanent. Encara no fa ni 24 hores que va anunciar la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I fa uns minuts, des de la Casa Blanca, ha assegurat que ahir mateix va rebre trucades de tothom.
0: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt

0: potents, i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
1: Així és com Trump vol fer negoci amb la vigilància de l'estret. Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. I en la seva línia ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
2: Gràcies, Oriol. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: Avui és 14 de juliol, és el dia que França celebra la festivitat nacional i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o també Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí, bona tarda.
3: Bon vespre. La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
4: Catalunya Vespre. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels
5: meus ulls. Som 3K.
4: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
7: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia el
8: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
7: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: El Mundial ha arribat a la fase final.
12: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
11: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
12: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol a Catalunya Ràdio.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
11: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar. Let's go!
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu.
4: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any amb 23,8 milions d'espectadors. Déu-n'hi-do, Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Segons recull l'anuari de la música d'aquest any, la indústria del directe s'ha multiplicat gairebé per 4 en 25 anys. De 70 milions d'euros al 2003 fins als 244 milions que comentaves de l'any passat. La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, el Marc ens ho podria dir perfectament, que ha multiplicat per 7 el mig milió d'espectadors del 2001 fins al 3,7 milions del 2025.
0: Molt bé, ara parlarem de seguida amb en Marc Ruiz, que ens porta també un tema interessant. Malgrat aquestes bones dades, però, Montse, hi ha una dada preocupant.
1: Sí, per primera vegada en 6 anys, la producció discogràfica en català viu un fort retrocés. Ho explica Lluís Andrau, que és director del grup Enderrock.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: I, a més, els algoritmes de les plataformes han perjudicat els rànquings d'escolta, deixant la llengua catalana fora del top 15.
2: És veritat que cada cop hi ha més gent que escolta música a través de plataformes, de YouTube, sobretot. YouTube passa per davant de la ràdio com a l'espai preferit d'escolta, i a la vegada les plataformes digitals tenen el problema de l'algoritme. L'algoritme castiga les llengües minoritzades, i això fa que per primera vegada, també l'anuari, en una dècada, no hi hagi cap disc en català en el top 15 que fem.
0: Gràcies, Montse. Doncs bé, parlant justament de català, Barcelona acull aquests dies 80 professors de català a l'estranger amb motiu del 40è aniversari de les seves jornades internacionals. És una trobada impulsada per l'Institut Ramon Llull que té com a objectiu enfortir una xarxa global que actualment abasta 130 universitats i suma uns 4.000 alumnes arreu del món. Marc Ruiz, bona tarda.
3: Bona tarda. La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. L'interès per aprendre català respon a motius molt variats. Explica a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de la llengua de l'Institut Ramon Llull.
4: Des d'estudiants que fan romanística i per elles i ells estudiar el català al costat de l'italià o el francès o el castellà és la cosa més natural del món. I després hi ha parlants d'herència que tenen el català com una llengua dels avis o dels seus pares i que volen aprendre-la, fins a estudiants que tenen una nòvia catalana. Hi ha motivacions molt, molt diverses.
3: De fet, alguns dels mestres de la xarxa són estrangers que un dia es van enamorar de la llengua, o d'alguna altra cosa, com Linga, que ara imparteix classes a Polònia.
5: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català en original, sobretot Carmeriera. Em vaig agradar molt sobretot les classes que vaig preparar sobre la cultura catalana, per exemple Sant Jordi, i vaig veure unes expressions dels alumnes molt positives que volen aprendre i em alegra moltíssim.
3: Els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional, de gènere i socioeconòmica.
0: Gràcies, Marc. La coreògrafa sud-coreana Soo Min-hye debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
6: Provinent del Festival d'Avinyó, aterra al Mercat de les Flors aquesta proposta emocionant i hipnòtica d'una de les artistes internacionals més interessants del panorama mundial. És en aquest muntatge que porta per títol La mesura de temperatura, 1 °C, on 7 ballarins es desplacen per l'escenari com un sol cos per emetre un missatge de sostenibilitat. Així ens ho ha explicat Soo Min-hye.
7: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle. l'espectacle.
6: El llenguatge de la coreògrafa té uns trets molt definitoris, moviments electrificats i una il·luminació dinàmica que dona força a l'acció. Ella, però, parla de senzillesa.
7: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
6: El muntatge que ens vol fer reflexionar sobre la nostra relació amb un planeta en transformació es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors, dins la programació del Grec.

0: 5 minuts i arribarem a les 9. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Avui les 9 està marcat, per molta gent. Comença una de les dues grans semifinals del Mundial de Futbol.
1: Avui la primera, demà la segona. El més imminent és aquest França-Espanya, que juga a Dallas. Arrenca a partir de les 9 amb 4 catalans a l'11 titular del combinat espanyol, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, a més de Marc Cucurella del Madrid. De la Fuente, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que Pedri comença a la banqueta. Al bàndol francès destaquem, doncs, que a la davantera qui entra és Barcola en el lloc de Doué, i a titularitat del futbolista del Barça, Koundé, també d'un ex-blaugrana com és Lucadinha, al lateral esquerre de França, també de Dembélé, un altre ex-Barça que jugarà d'inici al bàndol francès. Demà tindrem la segona semifinal entre Anglaterra i Argentina, que jugaran, doncs, un lloc a la final de diumenge. Quan juguin sabran a qui s'haurien d'enfrontar diumenge a la final a Nova Jersey.
0: Molt bé. Més enllà del Mundial, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll.
1: Que no és poca cosa. El migcampista neerlandès del Barça va passar ahir proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que van obligar a jugar infiltrat a algun partit del Mundial amb els Països Baixos. I de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada del Barça a partir del 27 de juliol. Veurem si s'acaben confirmant aquests pronòstics que auguren, doncs, una lesió de llarga durada per a De Jong. D'altra banda, en clau Barça, el Tot Costa de Catalunya Ràdio, a més d'una entrevista amb el migcampista Marc Casado, i en un moment de la conversa, el jugador de Sant Pere de Vilamajor, el Vallès Oriental, ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no sigui, o que jo pugui deixar a casa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
0: Per cert, és que ja s'han fet oficials els horaris dels de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina.
1: I la primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost, la de l'arrencada de la Lliga. Hi haurà un Espanyol Llevant, que jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Atlètic Club de Bilbao s'ajorna el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre, i això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb la seva selecció. Pel que fa a la segona jornada, serà dissabte 22 d'agost per a l'Espanyol, que rebrà el Madrid ja partit d'alta volada a 2:15 del vespre, i l'endemà, diumenge 23, el Barça visitarà l'Elx a 9:15 del vespre també. I pel que fa a la tercera jornada, l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda, i per dilluns 31 d'agost quedarà el partit del Barça, que rebrà el Rayo Vallecano a 9:15 del vespre.
0: I a la segona divisió, dia de presentació de jugadors als equips catalans.
1: Al Girona han presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Izan González, i el Sabadell, per la seva banda, presentació dels jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro, i també anunci del fitxatge del central José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat avui Sergio García, l'ex davanter internacional català, com a entrenador del filial.
3: La cantera del Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil, pero creemos que hay muy buenos jugadores, pero hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
1: I ràpidament passem pel ciclisme per destacar la nova exhibició de Tadej Pogacar al Tour de França. Ha guanyat en solitari la desena etapa després d'atacar el penúltim port del dia. Els seus rivals han perdut pistonada respecte de l'eslové, i doncs Pogacar ja avantatge amb 3 minuts i 36 segons Jonas Vingegaard, que és el segon de la general.
0: Molt bé, moltes gràcies, David. Minut i mig i arribarem a les 9. Temps per saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores, tenint en compte això que dèiem, que demà arriba el pic d'aquesta tercera onada de calor. Gemma Puig, bona tarda.
4: Aquesta propera nit i matinada costarà més de dormir. Demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, i es notarà ja durant la nit i matinada. Mínimes tropicals cap a comarques interiors, nit tòrrida a la façana litoral, i demà la temperatura, doncs, s'enfilarà una miqueta més. Demà tindrem aquest punt més elevat, aquesta tercera onada, amb temperatures que arribaran amb certa facilitat als 40 graus cap a comarques interiors, prelitoral, fins i tot amb vent de sud-oest cap a punts de la Garrotxa, Osona. Per tant, s'enfilarà també la temperatura, amb avisos de calor a qualsevol comarca de nivell moderat, alt o molt alt. En aquest sector del Baix Llobregat, Vallès Oriental o Occidental, aquest nivell molt elevat. Per tant, molta precaució, aquest nivell 5 sobre 6. Temperatures elevades i els valors més alts cap a ponent se situarien entre els 41 o 42 graus. Tot i que estem en aquest punt àlgic de la tercera onada de calor, no sembla que no arribaríem als valors més elevats de la segona. Tot això influït per aquesta pols sahariana que ens mantindrà i també la presència de més núvols, uns núvols baixos que també porten una xafogó ben marcada a la costa.

0: Bona nit, són les 9. A aquesta hora els bombers treballen en un incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat, però que ha obligat a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi de Castellet i la Gornal. En el dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i també 3 mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per estabilitzar un altre incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i pel qual s'ha mobilitzat una cinquantena de dotacions. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
1: Hola, bona nit. 7 mitjans terrestres i 3 aeris estan intentant apagar aquest foc que s'ha declarat en una zona d'urbanitzacions de Cunit, a tocar de Cubelles. Ara els veïns d'aquestes cases aïllades han rebut ordre de confinament. Concretament, els veïns de Costa Cunit, Jardins de Cunit i Trencarroques, ja a Castellet i la Gornal, han rebut la indicació al mòbil de quedar-se a casa. Es tracta de cases envoltades de bosc a la zona de muntanya d'aquest municipi costaner del Baix Penedès. I a l'Anoia, a Rubió, 120 efectius dels bombers, a més de voluntaris de les ADF i pagesos, estan fent un esforç important per contenir el foc que s'ha declarat a 4:45 a Castellfollit del Boix i han aconseguit alentir-ne l'avenç. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, des de la Vegueria del Penedès.
0: Més notícies, Txell Garriga.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys, ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tenir ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda els han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Anem cap a Manlleu, Xavier Cusó i Maria Costa.
3: Bona nit, els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva que tancava a les 9 del vespre. Com que no van anar a casa, a la nit la família va alertar la policia i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies es podrà concloure la identificació dels 2 infants. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per demà un minut de silenci a les 8 del vespre. Unitat Mòbil, Maria Costa, Xavi Cussó, Catalunya Ràdio, Manlleu.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
6: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
2: Unes 200 persones han protestat aquesta tarda contra la presència del rei Felip VI a Barcelona per la celebració dels Premis Princesa de Girona al Liceu. Són xifres provisionals que ha facilitat l'Ajuntament de la ciutat. Els manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, equipats amb paraigües grocs, i han acabat el recorregut davant del Liceu, on han escridassat les autoritats i han llançat pilotes de tennis. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha afirmat que les visites del monarca a Catalunya no es poden normalitzar.
7: Les visites del rei a Catalunya no poden ser normalitzades sota cap punt de vista. Només podrien ser normalitzades sota el punt de vista d'un poble subjugat.
2: Vila ha exigit que les institucions catalanes declarin el monarca persona no grata.
0: I els esports, a Bitubac.
8: Ha començat ja la primera semifinal del Mundial de Futbol. A Dallas, França i Espanya empaten a 0 al minut 5 de partit. Al combinat espanyol hi ha titularitat de 4 futbolistes catalans, que són del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Marc Cucurella del Madrid. Pedri seu a la banqueta, i és que Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Encara en futbol, relatiu al Barça, el migcampista Frenkie de Jong podria estar-se de baixa entre 4 i 6 mesos per una lesió al genoll. En les últimes hores ha passat proves mèdiques a la ciutat esportiva del Barça, pendents de confirmar-ne el diagnòstic, però de Jong va haver de jugar infiltrat alguns partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. I en ciclisme afegim que al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar, que s'ha refermat en el lideratge de la General després de guanyar en solitari la desena etapa de mitja muntanya.
0: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: El 19 de gener del 2001, els Mossos d'Esquadra detenen en Gràcia Rosado Piris, de 56 anys, a casa seva, a Badalona, com a principal sospitosa de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, l'agost del 2000. Ja han passat 5 mesos des que en van localitzar el cadàver a la seva segona residència de Lloret de Mar. El cos, en un avançat estat de descomposició, presentava fins a 20 ganivetades. Estava nu, de boca terrosa, i portava un preservatiu al penis. La policia, que no ha trobat l'arma del crim, creu que feia una setmana que era mort. Els Mossos centren els esforços en el cercle més proper a la víctima. Fins i tot creuen que hi pot haver dos agressors. Segueixen fins a 3 pistes que d'entrada semblen sòlides, però que s'acaben desinflant. Però tot canvia el dia de Reis, quan una de les germanes de Ricardo Piris entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent. A l'interior, un anònim, escrit en majúscules, assenyala l'autora de l'apunyalament. Entre altres coses, la carta revela que l'Engràcia va estar amb la víctima a Lloret de Mar, el mes d'agost, que després la van veure amb una ferida a la mà per Santa Coloma de Gramenet i que tots dos, el Ricardo i l'Engràcia, havien tingut una relació 20 anys abans.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A l'home mort li van clavar 20 ganivetades. Estava despullat i portava un condó posat. La dona que han detingut els Mossos és la seva cosina germana i el cap dels investigadors diu que és una dona carinyosa que sembla incapaç de fer mal a ningú. L'han delatat els mateixos familiars a través d'una carta anònima en què diuen que es volia quedar amb el cotxe i els dos pisos del mort. I també diuen que fa 20 anys, víctima i suposat botxí van tenir una relació. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
10: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
1: Crims. Per què matem?
10: Vilified, crucified in the human frame.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
9: Els Mossos, en aquest crim, han estat investigant dues vies que semblaven sòlides. En les dues es tractaria de marits gelosos i venjatius que haurien mort Ricardo Piris Piris perquè era l'amant de les seues dones. Però després de seguiments i escoltes telefòniques no han aconseguit proves i després de 5 mesos de feina no tenien res sòlid per resoldre el cas. A la víctima la van trobar morta a Lloret de Mar el dia 27 d'agost. Semblava que l'havien apunyalat una setmana abans, el 21. 5 mesos després, el 6 de gener, una carta anònima assenyala una cosina del mort. El difunt es deia Ricardo Piris Piris, tenia 56 anys, vivia a Santa Coloma de Gramenet i tenia una caseta a Lloret de Mar. I l'assenyalada es diu Engracia Rosado Piris, també té 56 anys i viu a Badalona. Els Mossos la van entrevistar com a testimoni i va dir que no havia estat mai a la casa del seu cosí a Lloret de Mar. Una veïna del carrer va descriure una dona que s'assemblava a ella. A la carta anònima deien que l'Engracia, a l'agost, s'havia fet un tall a la mà. La seva filla ho va ratificar i els metges que la van atendre també. Un tall greu que li va seccionar 3 tendons. Un tall compatible amb les ferides que es fa algú clavant un ganivet. Per l'inspector Domènec, dels Mossos d'Esquadra, que va ser dels primers que va parlar amb l'Engracia, ell la va veure així.
11: Pues això és una dona carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
9: Però davant de tants indicis i coincidències i després de 5 mesos sense poder resoldre el cas, els Mossos decideixen detenir-la per veure si l'efecte de la detenció la fa entrar en contradiccions i delata algú perquè, no ho oblidem, el Ricardo el van matar de 20 ganivetades profundes i els policies i forenses creuen que hi hauria com a mínim 2 agressors. Així doncs, els agents decideixen arriscar. Van fins a casa seva, al carrer d'Orió de Badalona, al barri de la Salut, i truquen a la porta. És un primer pis. Els obre l'Engracia mateix.
11: Senyora Engracia, usted está detenida por haber matado a su primo Ricardo. Li va canviar la cara. Directament. Li va canviar la cara i recordo la frase que va dir, a més la va dir en castellà, va dir «Sí, yo le he matado porque él me mató a mí».
9: És una confessió sense contemplacions. Venen a casa teva, et detenen per un crim i confesses només dir bon dia. Però fixeu-vos que aquesta confessió obre un altre escenari. Què volia dir l'Engracia amb aquest «él me mató a mí»? Què hi ha darrere d'aquesta afirmació? Després hi tornarem. L'Engracia té ganes de parlar, de buidar el pap. Ha reconegut ser l'autora de la mort del seu cosí i té ganes d'explicar-ho. L'inspector Xavier Domènec assegura que, com a investigador, és de les poques vegades que s'ha trobat algú amb tantes ganes de confessar. El més habitual en aquests casos és que es neguin els fets fins al final i que s'hagi de demostrar tot. Els Mossos, davant d'aquesta situació insòlita, l'informen que no té l'obligació de dir res més, si no és en presència del seu advocat. Però ella no fa cas de les recomanacions dels agents i es deixa anar.
11: Recordo el trasllat des del lloc de la detenció a Badalona fins a la comissaria de Blanes, on se la va portar, perquè era el jutjat que portava la causa, i pel camí ja no va parar d'explicar els motius. Motius que després vas tornar a explicar exactament igual davant dels agents instructor i secretari de les diligències amb l'advocat, vull dir que no es va amagar res. I també va ser el mateix que va tornar a dir el dia següent quan la van passar a disposició judicial, vull dir que va continuar amb la mateixa versió. Una vegada ja ho va explicar, ja no va parar. Pensem que es va alliberar de tot el que havia estat amagant durant aquests darrers mesos i ho va explicar tot.
9: Jaume Rovira és advocat penalista i el cas d'Engracia Rosado li arriba via torn d'ofici. El Jaume va escoltar directament les declaracions d'Engracia Rosado Piris.
12: Aquesta senyora va haver de fer moltes declaracions i compareixences en els jutjats i a Mossos d'Esquadra i, malgrat totes les declaracions que va haver de fer, va mantenir una versió sempre la mateixa i no va modificar en cap dels aspectes.
9: L'Engracia, doncs, va explicar sempre el mateix, punt per punt i davant de qui fos. De seguida va confessar ser l'autora de la mort del seu cosí Ricardo, però no sabem encara el motiu o motius que la van empènyer a fer-ho. i si ho va fer sola o no. Tornem a la frase que va dir l'Engràcia quan els Mossos la van anar a detenir a casa seva a Badalona. La recordeu? Yo lo he matado porque él me mató a mí. L'inspector Xavier Domènech ens ha explicat que durant el trasllat fins a la comissaria de Blanes, l'Engràcia ho va explicar tot. Un tot que comença 25 anys abans, és a dir, l'any 1975.
13: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
9: El 1975 és un any de canvis. Després de 4 dècades de credo i de submissió, mor el general Franco i el règim franquista es descompon. O almenys això és el que ens havia semblat fins no fa gaire. En fi, aquell any 1975, Ricardo Piris arriba a Catalunya provinent de València d'Alcántara, Càceres. S'instal·la a Badalona, a casa de la seva cosina Engràcia, que l'acull perquè encara no té un lloc per viure. Primer, entre ells, s'estableix una relació normal de familiars, però a mesura que passa el temps, el vincle es va fent més intens.
11: Va ser a partir de 1990 que ens explica que va començar aquesta amistat, va fer un canvi i van començar a tenir relacions sexuals. Els dos cosins, el Ricardo i l'Engràcia, van tenir relacions sexuals dins de la normalitat, però el Ricardo li reclamava tenir relacions anals i ella li deia que no. Però a part d'això, no hi havia res més d'estrany.
9: Si fem càlculs, estem parlant de 10 anys abans de la mort del Ricardo, que va passar l'any 2000. Pel que ens diu l'inspector, les relacions que tenien eren consentides. Recordeu que l'anònim, que una de les germanes de la víctima va portar als Mossos, ja alertava que els dos cosins havien estat embolicats des de feia temps i que ella es volia quedar amb tot el que ell tenia. Això és el que deia l'anònim.
14: Engràcia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
9: Els dos cosins, doncs, comencen a tenir relacions sexuals l'any 90, tot i que feia temps que eren amics. Aquest tipus de relació, explica l'inspector, continuen durant 3 anys més, fins al 1993. Concretament, fins al 23 d'agost. Què va passar aquell dia?
11: El 23 d'agost, com deia, del 93, ella va anar al domicili de Ricardo per veure'l. Ell la va convidar a una beguda. Ella explica que aquella beguda la va marejar, no sé si és que li va posar alguna cosa a l'interior o per quin motiu es va marejar, i el Ricardo, aprofitant que estava marejada, doncs la va violar. La va violar vaginalment, però també analment.
9: Hem sentit abans que ell sempre li demanava sexe anal i ella s'hi negava. Un cop consumada l'agressió, l'Engràcia amenaça el seu cosí de denunciar-lo, però no ho acaba fent. Per què no va denunciar el seu cosí violador? Ho explica Jaume Rovira, que va ser l'advocat de l'Engràcia.
12: Sortint de casa del seu cosí, de forma molt enfadada, li va dir: et denunciaré. El senyor Ricardo Piris, o la persona que va morir, doncs li va dir: doncs, si tu em denuncies, em matareu a tu o als teus fills. Aquesta amenaça ella la va considerar que tenia fonament. I és per aquest motiu que ella no va presentar mai denúncia a Mossos d'Esquadra.
9: Per tant, als arxius policials no hi ha constància de la violació. Després tornem a posar l'atenció sobre aquest punt. Continuem. Violada i amenaçada pel seu cosí, l'Engràcia només té una idea al cap.
11: Després de l'agressió sexual, es va anar a una botiga, ens va informar inclús de quina botiga era, i allà va demanar un ganivet, el més gran que trobessin. Va agafar i va comprar un ganivet de grans dimensions, el va afilar, va portar-lo després per afilar encara més, i el va guardar fins tenir l'oportunitat de matar el seu cosí, Ricardo.
9: O sigui, que el va tenir amagat durant 7 anys esperant el moment oportú per fer-lo servir. Segons l'inspector Domènech, a l'Engràcia, la data del 23 d'agost de 1993 li queda gravada a foc. La violació és tan bèstia que li deixa unes seqüeles físiques i psicològiques molt greus, fins al punt que l'han d'intervenir quirúrgicament. Jaume Rovira, el seu advocat, en parla en aquests termes.
12: Aquesta senyora comença a tenir uns problemes de desgarrament de l'anus que li provoquen que tingui una incontinència constant. I aquesta incontinència constant que ha d'anar amb bolquers, aquesta senyora, des d'aquella època, li fa que consideri en aquest cosí seu com el culpable de tots aquests seus mals.
9: Tant l'advocat Jaume Rovira com l'inspector Xavier Domènech expliquen que l'Engràcia no va tornar a estar mai bé després de l'agressió. Els va dir que la vida que tenia en aquelles condicions humiliants no valia la pena. En aquest punt del relat pren tot el sentit la confessió que l'Engràcia fa als Mossos quan la van detenir. La recordeu? Yo lo maté porque él me mató a mí.
11: El mòbil era una revenja per una agressió sexual que havia patit feia 7 anys. Ella ho definia com mort en vida. El motiu de la venjança estava molt clar, i a més això es denota també amb l'escena del crim. Només de veure les punyalades que hi havia al cadàver, ja es veia que hi havia molta ràbia i molta ira i molt de passió amb aquest homicidi.
9: Arribats a aquest punt, recapitulem. Ens ajuda la Mercè Fol.
15: Hola, Carles. Els Mossos detenen Engràcia Rosado Piris, de 56 anys, com a possible autora de la mort del seu cosí Ricardo Piris, també de 56 anys. L'anònim, que una de les germanes de la víctima entrega a la policia, la incrimina. Quan els agents es presenten a casa seva, l'Engràcia confessa de seguida el crim amb la frase següent: "Yo lo maté porque él me mató a mí". En el trajecte cap a la comissaria de Blanes, la dona explica amb tots els detalls que va tenir una relació amb el seu cosí i que la relació es va trencar després que ell la violés vaginalment i analment. L'agressió li va deixar seqüeles físiques i psicològiques molt greus. L'Engràcia va voler denunciar el seu cosí, però ell la va amenaçar de matar-la a ella i als seus fills si anava a la policia. La dona es va prendre seriosament les amenaces i després de l'agressió, si bé no el denuncia, no dubta a anar a comprar un ganivet, el més gran de la botiga, per matar-lo. El guardarà fins que tingui la possibilitat de venjar-se per tot el que li va fer.
9: L'oportunitat de matar el seu cosí i examant li arriba el 21 d'agost de l'any 2000, quan dos dels seus 5 fills, els que vivien amb ella, van anar a passar uns dies a València d'Alcàntara i ella podia moure sense donar explicacions. Recordem que tots dos van ser en aquest poble d'Extremadura del 14 al 24 d'agost. Doncs bé, el dia 20 d'agost, l'Engràcia truca al Ricardo en una conversa que, segons els investigadors, hauria anat així.
16: Sí?
17: Ricardo, soy Engràcia.
16: Ah, hola, dime, ¿qué quieres?
17: Escúchame, estos días estoy sola sin los críos y estaba pensando que si quieres me puedes venir a buscar con el coche y nos vamos a pasar el fin de semana, no sé, a Lloret, y así me puedes enseñar tu nueva casa.
16: Oh, claro, de acuerdo. Pues ya te paso a recoger mañana.
9: Quin tipus de relació havien mantingut el Ricardo i l'Engràcia després de la violació? No havia de ser fàcil per ella mantenir el contacte, encara que fos mínim, amb el seu cosí després de l'agressió i de les amenaces. Escoltem què explica l'inspector Xavier Domènech.
11: Durant aquests anys va mantenir una relació distant, però relació, va voler mantenir-la amb el seu cosí per no perdre el contacte, per saber on estava i per si un dia es presentava l'oportunitat poder cometre l'assassinat.
9: Per tant, la relació no s'havia trencat del tot. L'endemà de la trucada de l'Engràcia, el dia 21 al matí, el Ricardo agafa el cotxe i va a buscar-la per anar a Lloret. Ella, que s'ha posat un vestit de flors, agafa el ganivet que tenia guardat des de feia 7 anys, el posa a la bossa de mà i puja al cotxe. Recordeu que la veïna del Ricardo va dir als Mossos que la dona que l'acompanyava abans que en denunciessin la desaparició portava un vestit de flors? Abans de continuar el camí, els cosins s'aturen en un centre comercial de Badalona. Compren unes costelles per dinar. Un cop arriben al destí, entren al pis, van a la cuina a deixar el que han comprat i el Ricardo fa aquesta pregunta a l'Engràcia.
11: Què vols fer? Vols que dinem o vols que anem a fer l'amor? I ella li va dir, no, anem a fer l'amor. Anem a dalt.
9: Pregunta concisa i directa. Ricardo Piris tenia clar que darrere de la proposta de l'Engràcia de veure la casa de Lloret hi havia una motivació purament sexual. Des de feia 7 anys, arran de l'agressió, que no havien tingut relacions, i ell potser va pensar que tot estava oblidat. Puja a dalt, a la tercera planta. El Ricardo li diu a l'Engràcia que guardi la bossa. la mateixa on porta el ganivet, i li diu que la guardi en una habitació. És l'habitació que fa servir la nòvia del Ricardo, l'Anna, per deixar les coses quan ve a Lloret a passar el cap de setmana. Ella obeeix. El Ricardo se'n va cap a l'habitació del costat, que té dos llits. S'estira en un dels dos i l'espera. L'Engràcia entra. Ell es posa un preservatiu. L'Engràcia només té un objectiu.
11: Tot i l'odi que tenia durant 7 anys, va mantenir relacions sexuals. I quan li van preguntar la motivació, va dir que era perquè ella ho estava molt, ho havia estat preparant durant molt de temps i sabia que després de mantenir relacions sexuals, el Ricardo estaria en un moment de relaxació que li impediria doncs, fer front a una agressió, a l'agressió que ella li volia fer. Diguéssim que el posava en una situació de vulnerabilitat.
9: Us sona el cas de la Lorena Bòbit? Si no us sona, ja us el recordarem ara de seguida. Continuem de moment al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret de Mar al migdia del 21 d'agost de l'any 2000. El Ricardo i l'Engràcia han fet l'amor i ell es queda relaxat al llit, estirat. L'Engràcia s'aixeca i li diu que va rentar-se. No ho fa. Va a l'habitació on ha deixat la bossa. L'obre i agafa el ganivet que havia guardat des del 1993. 7 anys guardant el ganivet esperant aquella oportunitat. Torna a l'habitació i amb tota la ràbia acumulada durant 7 anys de malviure, li clava una ganivetada langonal que li talla l'artèria femoral. Realment, però, l'Engràcia volia tallar directament la femoral? S'ha entrenat per tenir tanta punteria? De seguida ho sabrem. Són 3:45 de la tarda. Ho fa amb tanta força que el ganivet queda blocat a la cama. Surt molta sang i la paret queda tacada de dalt a baix. Tal com ens ha explicat l'inspector Xavier Domènech, era com si la sang l'haguessin tirat amb un got. L'Engràcia intenta treure el ganivet i, en fer-ho, es fa un tall a la mà esquerra. És la ferida que l'obligarà a anar a l'hospital, tal com queda recollit a l'informe mèdic al qual accedeixen els Mossos. És la ferida que l'obliga a portar la mà envenada i que amaga quan els Mossos li prenen declaració com a testimoni. És la ferida que li veuen els fills i que ella atribueix a un accident domèstic. El Ricardo suplica a la seva cosina que s'aturi.
11: Ricardo li va demanar que, sisplau, parés i que avisés una ambulància, però ella no li va fer cas. Es va marejar, Ricardo, i va caure. I va ser quan va caure que li va fer la resta de punyalades fins a arribar a les 20. Punyalades amb un grau d'intensitat molt elevat, tant que fins i tot algunes punyalades van comptar-les doble perquè tenien entrada i sortida. O sigui, que algunes li van atravessar el cos.
9: Segons els forenses, el cos del Ricardo presentava 20 punyalades amb forat, 5 sense, i els talls superficials que la víctima hauria rebut en voler defensar-se. En total, doncs, l'Engràcia va clavar 25 punyalades al seu cosí amb un ganivet que els Mossos encara no han localitzat. Recordem que al principi de la investigació els Mossos pensaven que hi havia dos agressors per la quantitat i el tipus de ferides que tenia el cos. Aquesta opció es descarta després de comprovar que algunes punyalades tenien orifici d'entrada i sortida. Més coses.
15: Un cop complert el seu objectiu, l'Engràcia baixa al pis de sota, va a la cuina i es renta les mans. Agafa uns draps i s'embolica la ferida de la mà esquerra que s'ha fet intentant treure el ganivet de l'engonal del seu cosí. Un cop al carrer, el llença i camina fins al centre de Lloret. Són uns 25 minuts a peu des del carrer Santa Julita. Allà troba un taxi que la porta a casa. Quan hi arriba, ja fa 5 hores que s'ha fet el tall i veient que la mà li fa mal, se'n va a l'hospital perquè li curin.
9: Tot això va explicar i repetir la mateixa Engràcia. Les peces encaixen, però encara hi ha alguns dubtes per resoldre. Per exemple, l'Engràcia tenia clar que volia clavar tantes ganivetades al seu cosí violador? Per què clava la primera ganivetada a l'engonal del Ricardo? En aquest punt, aturem un instant el relat i tornem a 1993. Situem-nos a la costa est dels Estats Units i, concretament, a Manassas, una ciutat de poc més de 40.000 habitants a l'estat de Virgínia. Allà, a milers de quilòmetres de distància de Lloret de Mar, un cas ha commocionat l'opinió pública.
18: The malicious wounding trial of Lorena Bobbitt began today in Manassas, Virginia. She has admitted emasculating her husband last June. Earlier today, she pleaded...
9: Mercè, què és això que sentim?
15: És l'informatiu matinal de la CNN que explicava l'inici del judici a Lorena Bobbitt, una noia de 22 anys nascuda a l'Equador que a la nit del 23 de juny del 1993 va tallar el penis al seu marit. Aquella nit, John Wayne Bobbitt, un exmarine de 26 anys, va arribar a casa borratxo, com ja era habitual, i va violar la seva dona, com també era habitual. Feia més de 4 anys que estaven casats. Un cop més, la Lorena no va poder resistir-se a la brutalitat del seu marit i va aguantar. Consumada l'agressió i amb ell encara al llit, es va aixecar i se'n va anar cap a la cuina. Estava esgotada i plena de ràbia. Va agafar un ganivet de 20 centímetres, va tornar a l'habitació i veient que el seu home estava adormit, li va amputar el penis d'un tall sec.
9: Però la història no acaba aquí.
15: No, totalment desorientada i amb el membre del seu marit a la mà, la Lorena surt de casa i agafa el cotxe. Quan s'adona que porta el penis en una mà, el llença per la finestra i continua conduint. Unes hores més tard, i ja en plena consciència del que ha fet, truca a emergències. La policia aleshores engega una exhaustiva recerca del membre per la zona on la Lorena diu que l'ha llançat. Després de moltes hores, el localitzen. Està intacte. El John passa 10 hores a quiròfan i li aconsegueixen reconstruir.
9: La Lorena va ser condemnada per aquests fets?
15: De fet, de l'afer Bobbitt se'n van fer dos judicis. En el primer es va jutjar el John per violació dins del matrimoni. Un jurat el va absoldre. En el segon es va processar la Lorena per agressió. La van declarar no culpable per haver actuat sota un estat de pertorbació mental i va ingressar durant 45 dies en un centre psiquiàtric. Després del procés judicial, la parella es va divorciar i ella va recuperar el seu cognom de soltera, Gallo. L'acte de tallar el penis al seu marit va convertir-la en un personatge famós i objecte de befa als programes de sàtira, però la seva història i els motius que la van impulsar a fer-ho van quedar en un segon pla. Una història de maltractaments físics i psicològics, de pallisses i de vexacions. En una ocasió, John Wayne Bobbitt fins i tot l'havia obligat a avortar.
9: Hi va haver tanta sorollada mediàtica al voltant del penis amputat i reconstruït que ell es va dedicar una temporada a la indústria del porno, però no li va funcionar. Va treballar de cambrer, de conductor de limusines i va gestionar un bordell. El 1999 es va tornar a casar. 5 anys més tard es va divorciar i la seva dona el va denunciar per maltractaments.
15: Ella es va convertir en un activista a favor dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. Es va tornar a casar i té una filla. En alguns períodes, tots dos van trepitjar els platós de televisió i van ser carnassa dels realities. Després d'uns anys de calma, aquest 2019, Lorena Gallo va trencar el silenci i va concedir una entrevista a la cadena de televisió Telemundo, on justificava d'aquesta manera el que va fer.
19: Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, porque no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo no sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar o porque no, en realidad no me sentía que sabía cómo reaccionar o dónde ir. Estaba aislada de mucha gente. Yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar, era como estar encarcelada.
15: És el testimoni d'una dona maltractada. En aquesta mateixa entrevista, Lorena Gallo explica que l'any 1993 era molt difícil denunciar i parlar obertament de violència de gènere. Assegura que, per sort, ara és un tema que ha deixat de ser tabú i ha sortit de l'àmbit privat.
1: Crims amb Carles Porta.
9: L'any 1993, el cas de la Lorena Bobbitt es va fer mundialment conegut. La violació de l'Engracia Rosado a mans del seu cosí no la va saber ningú. Fixeu-vos quina coincidència. El cas de la Lorena Bobbitt i la violació de l'Engracia Rosado coincideixen en el temps. Totes dues se situen l'estiu de 1993, entre el juny i l'agost. El juny, totes les cadenes de televisió parlaven de la noia que li havia tallat el penis al seu marit perquè l'havia violat. I a l'agost, el cosí Ricardo violava l'Engracia. Escoltem l'inspector Xavier Domènech.
11: Ens va explicar que la primera punyalada el que volia era... no era matar-lo. El volia matar també, però el que primer volia fer era tallar-li el penis i els testicles. Era el primer que volia fer. I esperar que així es morís. Però va errar, diguéssim, es va equivocar i va fallar.
9: L'objectiu de l'Engracia no era la femoral. Així ho publicava el periodista Fidel Valés a l'edició del Punt del 8 d'octubre de 2002, l'endemà de la primera sessió del judici.
15: L'acusada de matar el seu cosí a Lloret diu que el volia capar,
8: però li va fallar la punteria. En Gràcia Rosado Piris, acusada d'assassinat per la mort a ganivetades del seu cosí, Ricardo Piris Piris, a Lloret de Mar, va confessar el crim davant del Tribunal del Jurat, però va matisar que li va fallar la punteria quan a la primera agressió va clavar el ganivet a l'entrecuix de la víctima perquè la seva intenció era capar-lo.
9: Quan es va fer el judici, es van saber més detalls de l'arma del crim, el ganivet que va esmolar i guardar durant tant de temps. Això és el que va declarar la mateixa en Gracia.
20: Que decidió comprar un cuchillo de los más grandes que hay y lo afiló para vengarse de su primo Ricardo, que lo compró en una tienda de la calle del reloj de Santa Coloma de Gramenet con el mango de madera de color marrón rojizo y con la hoja afilada de un corte ancha y larga.
9: A la sentència hi trobem més detalls.
20: Un cuchillo de unos 4 centímetros de ancho y 30 de largo, medio potente tanto por su capacidad de penetrar en la carne humana como por sus dimensiones.
9: Els Mossos no van poder trobar mai aquest ganivet. És una de les poques coses que l'Engràcia no va explicar. Es va oblidar de què n'havia fet. Havia passat massa temps, 5 mesos, entre la mort de Ricardo Piris i la confessió, i ja no el van poder localitzar. Els investigadors, per la forma i la mida de les lesions que presentava el cos, sempre van imaginar que era un ganivet que tenia la fulla d'un sol tall, llarga i no excessivament ampla, és a dir, un ganivet de tallar pernil. Tornem un moment al dia del judici, que escoltarem la veu de l'Engràcia. El judici de l'Engràcia Rosado Piris va començar el 7 d'octubre del 2002 a l'Audiència de Girona. La va jutjar un jurat popular. En la primera sessió, l'Engràcia puja a les escales de l'edifici custodiada pels Mossos d'Esquadra. Va vestida d'una manera austera, faldilla marró, que li arriba gairebé als turmells, i brusa de màniga llarga d'un verd molt clar amb el primer botó descordat. L'Engràcia porta ulleres rodones i de vidre gruixut. Té el cabell curt, de color marró clar, i va pentinada cap enrere. Quan li toque declarar, explique quina era la seva intenció.
21: Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle los partes y cortársela. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
9: Escoltem ara l'advocat de l'Engràcia, Jaume Rovira, que ens dona més detalls d'ella i del que va passar aquell dia d'agost del 2000.
12: La senyora Engràcia, una cosa que no té són estudis. I precisament una de les coses que el seu cosí li tirava sempre en cara era que li deia tonta, burra, i li deia termes d'aquests. I en algunes de les declaracions es parla que inclús quan el cosí, en Ricardo Piris, la va anar a buscar per ensenyar-li la casa a Lloret de Mar, durant tot el camí la va estar insultant amb aquests termes, i que això, ell mateix ho reflexa en les seves declaracions, l'estava enxerinant més, s'estava enrabiant més.
9: L'inspector Xavier Domènech també explica que, en paraules de l'Engràcia, el Ricardo era una mala persona i que sempre la insultava i la menystenia. Vistes les coincidències amb l'afer Bòbit, podríem pensar que l'Engràcia s'hi hauria inspirat. Recordem que l'amputació del penis de Bòbit va ser el 23 de juny del 93 i que el Ricardo va violar l'Engràcia 2 mesos després, a l'agost. El seu advocat, però, ho va descartar. L'Engràcia mai s'hi va referir a aquest cas. L'únic que volia era venjar-se del seu cosí. Fa 26 anys, com explicava Lorena Gallo a Telemundo, les agressions i la violència contra les dones no es denunciava. L'Engràcia tampoc ho va fer coaccionada pel seu cosí i per un entorn que encara considerava aquest tipus de comportament com un tema privat. Però en una violació com la que va patir, amb una intervenció quirúrgica pel mig i un reguitzell de problemes psicològics, per què ningú la va saber ajudar?
12: Ara mateix sobta una mica, tal com tenim ara la societat,

0: va demanar per l'engràcia una pena de 23 anys de presó, l'acusació particular 20. La seva defensa va proposar l'absolució, argumentant que l'acusada tenia un trastorn crònic delirant a causa de la violació, o, alternativament, 5 anys de presó i controls ambulatoris. Els pèrits psiquiatres que van atendre l'engràcia entre el 1993 i el 2000 i citats per la defensa deien que patia un trastorn delirant crònic. Escoltem què caracteritza aquest tipus de trastorn. Tomàs Navarro és psicòleg.
1: El trastorn delirant es caracteritza per tenir deliris. Els deliris són pensaments que poden semblar reals, però és un pensament alterat. El problema és que aquest pensament segueix una lògica, però les premisses i els punts de partida no són correctes, de tal manera que sembla raonable, però no hi ha raó a darrere. Costa molt de refutar un deliri. Per exemple, molts de nosaltres podrem tenir deliris al llarg de la nostra vida, simplement per fatiga. Però, per exemple, en la depressió hi ha un deliri habitual, que és que ningú m'estima. Intenta desmuntar aquest deliri. Què comporten aquests deliris? Pues normalment patiment. Normalment patiment perquè, clar, són pensaments que no es poden refutar i que et munten una visió del món que normalment sol ser negatives.
0: En canvi, els metges forenses van determinar que l'engràcia no patia cap tipus de malaltia mental en el moment dels fets, tot i reconèixer que va actuar sota l'efecte de l'obsessió que tenia des de feia 7 anys. Això li va servir d'atenuant. Això és el que diu la sentència.
2: Sin embargo, el Tribunal del Jurado, contando con prueba para ello derivada tanto de la declaración de la propia acusada como del informe de los médicos forenses, estima concurrente la atenuante de obcecación dado que durante 7 años guardó en su interior la intención de acabar con la vida de su primo. Obcecación que vino asentada en el dato objetivo de ciertas molestias derivadas de la anulación del nervio que controla los esfínteres anales. Lesión esta de la que no dudaba de culpar a su primo por la violación anal que la propia acusada decía haber padecido.
0: En la sentència es parla de dato objetivo per referir-se a les molèsties que va patir l'engràcia arran de la violació. Ara bé, durant el judici, els forenses van dir que l'engràcia ja tenia aquests problemes físics abans de l'agressió del seu cosí. Ho explica una periodista que va seguir el cas, la Tura Soler, cap d'investigació del diari El Punt Avui.
3: Els forenses van dir que ella realment sí que patia una obsessió de venjança pel convenciment erroni que ella tenia de que les dolències físiques que patia ella li provenien de la violació del seu cosí. I els forenses el que van plantejar va ser que ella ja tenia abans de la violació, ja patia uns problemes físics i ho van atribuir que se li havien agreujat per una operació desafortunada.
0: Si el Ricardo Piris havia violat o no a l'Engràcia Rosado en el judici no es va tractar.
3: Però en cap moment no es va investigar les circumstàncies d'aquest fet, que seria on arrenca la revenja, no? de la violació. No sé, estem parlant, clar, l'any 2000. Potser si avui en dia ens trobéssim el cas d'una persona que diu que acaba de matar algú perquè fa 7 anys la va violar, no sé si s'aprofundiria més o no en el si realment aquest fet, aquesta violació, va existir i realment la violació era a la causa dels mals físics que patia l'Engràcia.
0: El jurat va considerar que la manera com va actuar l'Engràcia denotava un control de la situació.
2: Consideraron que la forma de llevar a cabo la acción, premeditándola con antelación, citando ella a su primo, escondiendo el cuchillo en la bolsa, consiguiendo que se desnudara para acceder más fácilmente a cortarle sus partes mediante el mantenimiento voluntario de relaciones sexuales, atacando a traición y deshaciéndose del cuchillo, implican un control absoluto de sus acciones y una ideación incompatibles con la pérdida de sus facultades para entender y querer. La acusada, además, tras el incidente en que manifestó haber padecido la agresión sexual con penetración anal, supo controlar su furia y reprimirla hasta encontrar el momento que ella creyó oportuno para llevar a cabo su venganza.
0: Fins i tot, i segons el seu advocat, hi havia gent que potser no se la creia perquè la seva manera d'explicar els fets era molt freda.
4: El que deien els psiquiatres és veritat. Aquesta persona tenia un...

0: trastorn o una fixació, diguem-ho així, i això feia que quan parlés ella del tema de l'assassinat, o inclús que quan parlés del tema previ de la violació, parlava d'una manera molt freda. Vull dir, no li posava cap mena d'emoció. Ho deia d'una forma sempre igual i, a més, amb el mateix to de veu, com si fos un relat ja pues, com memoritzat, i el anava dient a tothom igual. I això fa que potser hi hagi gent que, bueno, no hagin pensat que aquesta senyora no hi toca gaire i no se la creiessin.
1: Després de 3 hores de deliberació, el 9 d'octubre de 2002, el jurat popular va emetre veredicte de culpabilitat contra Engracia Rosado Piris per haver matat el seu cosí Ricardo Piris Piris a Lloret de Mar el 21 d'agost del 2000. Se la va condemnar per assassinat amb traïdoria. Tot i les 25 punyalades, es va excloure l'acarnissament i se li va aplicar l'atenuant d'obcecació, l'obsessió que dèiem abans. Traïdoria perquè, segons la sentència, la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se.
2: La situación de la víctima reposando tumbado tranquilamente en la cama tras haber consumado coito vaginal voluntario con la acusada, de suerte que el cadáver fue hallado con un preservativo colocado sobre el pene. La ocultación del arma, pues la acusada se acercó hasta el fallecido escondiendo el cuchillo en su espalda para que la víctima no pudiera apercibirse de sus verdaderas intenciones. Y lo súbito del ataque, propinando una fuerte cuchillada como primer acometimiento en la zona de la ingle, perforando la arteria femoral.
1: Per quin motiu se'n va excloure l'acarnissament si li va clavar 25 punyalades? Escoltem què va explicar l'Engracia durant el judici.
3: Y entonces pues yo, para que no padeciera, pues le di por la espalda unas pocas, no sé las que fueron. Como vi que no se moría...
4: Es decir, usted le dio 24 punyalades para que no sufriera.
1: L'inspector Xavier Domènech diu que l'Engracia va tenir compassió.
5: La resta de punyalades era perquè es morís més aviat, que li feia pena. Diu que va estar patint, bueno, agonitzant 5 minuts i que ja el que volia és que es morís més ràpid i que per això li va fer la resta de punyalades.
1: L'advocat Jaume Rovira ens explica que aquesta és la raó per la qual no hi va haver acarnissament.
0: Perquè hi hagi un acarnissament és fer patir més la víctima de lo que patiria amb una única ganivetada. Aquí no es va poder aplicar aquesta agreujant, perquè després de la primera ganivetada en seguida va caure a terra i va perdre la consciència. Amb la qual cosa, de les següents ganivetades no se'n va sentir.
1: Ricardo Piris va morir a causa d'un xoc hipovolèmic per la gran quantitat de sang que va perdre quan l'Engracia li va seccionar la femoral. El magistrat president del tribunal, Adolfo García, acollint-se al veredicte del jurat, va condemnar Engracia Rosado Piris a la pena mínima aplicable en casos d'assassinat amb traïdoria, 15 anys de presó.
0: És curiós perquè me'n recordo que, esclar, ens van llegir el veredicte a la sala amb el jurat davant i el magistrat, i jo tenia al meu costat la senyora Engracia, i no s'enterava massa del que passava a dins de la sala, per molt que intentés explicar-li el que passava i el que passaria. I aquesta senyora, quan una vegada es va dictar el veredicte, me vaig acostar, que la tenia al costat, i li vaig dir a cau d'orella, dic, senyora Engracia, li han caigut 15 anys. I la resposta d'ella va ser, solo?
1: L'advocat Rovira interpreta que la seva clienta no li importava gaire anar a la presó.
0: Aquest pis hi vivien dos dels seus 5 fills, els dos menors, una que era major d'edat, l'altra em sembla que tenia 16 o 17 anys, amb els quals no es parlava. Tot viure tots tres en el mateix pis i ser un pis molt petit, no es parlaven. El mal ambient era palpable, fins al punt de que, bueno, el pis semblava més un lloc per dormir i per res més. Vull dir, érem petit, a la nevera no hi havia quasi res, per no dir res, i una cosa que ens va sobtar moltíssim és que l'única bombeta que funcionava és la que hi havia en el menjador.
1: L'advocat Rovira explica que va ser una dona amb molt mala sort amb les parelles i amb els fills.
0: Aquesta senyora, quan va entrar en presó provisional, ella se'n va alegrar, i se'n va alegrar per dos motius. Una, perquè ja no havia d'amagar més un secret que se la menjava per dins, en aquesta senyora. Però, per l'altra banda, és perquè allà estava molt més ben atesa a nivell de comoditats, a nivell de professionals que estaven per ella, que no pas en la situació en la que es trobava a casa seva.
1: Però encara hi ha una altra volta de clau en aquest cas. Com hem sentit, la senyora Engràcia vivia en condicions molt lamentables en un pis petit sense bombetes i amb la nevera buida. Els germans del Ricardo l'acusaven de ser una dona moguda per la cobdícia, que només volia diners. Recordeu l'anònim. La realitat va ser una altra.
0: El que sí que es va poder provar és que en el moment de la detenció aquesta senyora tenia uns comptes amb quantitats de diners suficients. Tenia més de 18.000 euros en els seus comptes. A part de que, curiosament, compartia un compte, formalment, amb el mort, perquè el senyor Ricardo Piris, per fets de cobrament d'una invalidesa derivada d'una operació seva del peu, la va posar com a titular perquè era l'única persona que coneixia a Santa Coloma Gramenet en aquells anys. O sigui, el tema econòmic no hi era per enlloc.
6: Crims amb Carles Porta.
7: Adrià Pujol, molt benvingut.
8: Moltes gràcies.
7: L'Adrià Pujol és antropòleg i ens ajuda a posar llum a la foscor en aquests capítols de crims. Déu-n'hi-do al cas d'Engràcia Rosado i de Ricardo Piris, aquests dos cosins, ella l'acaba assassinant. Vaja, el mòbil és la venjança. Què mou algú a buscar venjança?
8: Doncs és un instint compensatori molt primari i probablement molt just. A diferència del que es pot arribar a pensar, que la venjança és un acte irreflexiu, etc. No, és llei del talió, és tu m'has fet mal, jo te'n faig. Potser el problema sigui avaluar en quin moment aquesta venjança de la cosina s'esdevé. Si no m'erro, ells fa anys que tenen relacions.
7: Sí.
8: Per tant, aquesta venjança surt després de congriar, d'acumular tot un seguit d'odi, de ràbia, de menyspreu, digueu-li com vulgueu. I vist així, no és un acte venjatiu, o ho és, en diferit. Em vas començar a fer mal fa tants anys.
7: Em vas violar,
8: etc. Vull dir, vaig amb bolquers per culpa de les violacions reiterades, tot això, i ha arribat un punt que dic prou. Mirar-ho només des del punt de vista de la venjança i, per tant, de l'equilibri de balances entre mals és una mica prim. No explica gran cosa, i al mateix temps fa molta llum, perquè és l'acte més instintiu possible, és el dels nens petits. M'has picat, et pico.
7: Sí, acció-reacció, no?
8: Sí, però faríem bé de pensar que l'origen del que en diem justícia o dret vindicatori, dret vindicatiu, tot aquests legalismes, etc., a l'origen de tot hi ha la manera d'articular la venjança i de fer-la complexa i analitzar-la complexament. Les lleis, els codis civils, els codis penals, el dret romà, no deixen de ser intents mamútics per ordenar una cosa que en principi és acció-reacció. Hi ha hagut un crim, hi ha hagut un mal, hi ha hagut una iniquitat, i a l'origen d'aquestes mogudes sempre hi ha un equilibri, una llei del talió que algú es pren pel propi compte o que està estipulada en un codi complex, però al final és el mateix.
7: Per tant, la justícia seria aquest blanquejament, per dir-ho així, de la venjança,
8: sí, sí,
7: no?
8: Sí, perquè, a veure, la venjança, si deixem que la venjança campi lliure i que tothom s'agafi, com se sol dir, no?, la justícia per la seva pròpia mà, doncs això seria un caos. Però no deixa de ser la tipificació, l'ordenació d'una cosa que és que no lògica, no? És que és l'única manera que hi ha d'equilibrar. Ara, a veure, ara ens passarem de frenada, però ja aquí som, una condemna llarga per un crim comès o no, bueno, doncs és un tipus de venjança o què és? Una venjança col·lectiva acceptada per tothom, eh? Aquest senyor ha fet mal i per tant ha de passar 13 anys a la presó. Bé, no és una venjança col·lectiva, això? O, bueno, que vingui algú que hi entengui i que m'ho expliqui.
7: La venjança, Adrià, pot tenir beneficis?
8: Sí, és clar que en té. Bueno, el primer suposo que és d'ordre psicològic, no? Que és que descanses. Potser després, d'acte seguit, et penedeixes, eh? Però la venjança descarrega. Encomana la sensació, l'escalfor que s'està fent justícia. I ara podríem anar per entendre-ho a casos molt petits. Tornem als nens i als patis de les escoles. M'has picat, et pico. Per tant, el món torna a estar equilibrat i podem seguir jugant.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
8: Sí, bueno, som més senzills del que semblem, sí. El que passa que tendim, a l'hora d'explicar-ho, tendim a complicar-ho moltíssim.
7: No? Bueno, i l'entorn també fa que es compliqui, no?
8: Sí, sí, sí.
7: Les circumstàncies, les causalitats i les casualitats, no?
8: Totalment, i no hem parlat de la set de venjança, perquè és una cosa que corre com l'aigua o com la pólvora. Quan hi ha hagut un mal, el grup s'encomana d'aquesta set de venjança i de vegades l'executa, no un... en benefici en nom propi, sinó en grup, i d'aquí els linxaments, les cremes de gent a la plaça pública, etc. Que ara tot això es fa en un jutjat i es fa tot més ordenadet i no es crema gent a la plaça. Bé, però el motiu no ha canviat.
7: És una actitud que retroalimenta.
8: Sí, sí, i que mentre això rodi existirem, quan això s'aturi deixarem d'existir.
7: Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
8: Que vagi molt bé.
1: L'Engràcia ara té 75 anys. Va complir íntegrament la pena de presó a Figueres. El 2017 va quedar en llibertat després d'estar 15 anys tancada. Durant tot aquest temps, pràcticament no va rebre visites. Pel que sabem, en sortir, se'n va fer càrrec als serveis socials perquè no tenia suport familiar. Si voleu, a vosaltres, estimats oients, us toca analitzar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Catalunya afrontarà demà el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, ha avisat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que la calor començarà a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
2: Excepcionalment, és un dia que la calor ens començarà ja molt d'hora al matí. Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: La calor ja es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. L'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%, la gran majoria per cops de calor seguits per deshidratacions i síncopes. Més notícies amb Oriol Pujador.
3: Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'hi han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. En paral·lel, els bombers també treballen per extingir un altre incendi que s'ha declarat a Cunit, al Baix Penedès, i que ja està estabilitzat. El foc aquí ha obligat a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, una mesura que ara ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Corresponsal, Montse Gené.
4: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Ara per ara hi ha 47 hectàrees cremades. Els tractors dels pagesos estan treballant la zona del cap de l'incendi. Hi ha 33 dotacions de bombers treballant per perimetrar aquest foc que va per bon camí, segons ha explicat a 3Cat Info l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'Emergències Metropolitana Sud.
5: Bona part del perímetre, al voltant de 80% del perímetre ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
4: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, a les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament, però les feines continuaran durant la nit per intentar apagar-lo. Montse Gent arriba corresponsal.
1: I Barcelona acull fins divendres 80 professors de català a l'estranger amb motiu del 40è aniversari de les seves jornades internacionals. Aquesta trobada, impulsada per l'Institut Ramon Llull, té com a objectiu enfortir una xarxa global que actualment abasta 130 universitats i suma uns 4.000 alumnes arreu del món.
3: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de 9 centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. L'interès per aprendre català respon a motius molt variats, tal com explica Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull.
6: Des d'estudiants que fan romanística i per elles i ells estudiar el català al costat de l'italià o el francès o el castellà és la cosa més natural del món. I després hi ha parlants d'herència que tenen el català com una llengua dels avis o dels seus pares i que volen aprendre-la, fins a estudiants que tenen una nòvia catalana. Hi ha motivacions molt, molt diverses.
3: De fet, alguns dels mestres de la xarxa són estrangers que un dia es van enamorar de la llengua, com l'Inga, que ara imparteix classes a Polònia.
7: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català en original, sobretot Carmeriera. Em vaig agradar molt, sobretot les classes que vaig preparar sobre la cultura catalana, per exemple, Sant Jordi, i vaig veure unes expressions dels alumnes molt positives que volen aprendre i em alegra moltíssim.
3: Els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
1: I als esports amb Sergi Andreu.
8: És el descans, la primera semifinal del Mundial de Futbol. La juguen França i Espanya i domina Espanya 1-0 a Mercat Oyarzábal de penal al minut 22. Demà serà el torn de l'Argentina i Anglaterra a l'altra semifinal. Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir a la Ciutat Esportiva i des del club confirmen que està lesionat. Va jugar infiltrat De Jong l'últim partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret. Tadej Pogacar ha estat el vencedor de la desena etapa del Tour de França, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Jonas Vingegaard. I en bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió i deixa de ser, de forma oficial, entrenador del Barça. Pascual tenia contracte fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1928. Poza de la Sal, Castella i Lleó, Espanya.
1: Bueno. Un moment.
0: En Samuel Rodríguez, és el... Un moment.
2: Què ha cridat fora?
3: Ostres, noi, que
0: esteu...
3: Com esteu, eh?
0: En Samuel Rodríguez és el notari més jove d'Espanya. S'ha casat amb la Marcelina, una dona de família rica, i ara mateix viuen ben feliços al número 18 del carrer Major de Poza de la Sal.
3: Poza de la Sal? Deu ser molt petit, Peyu.
0: Sí, ho és.
3: Què collons hi cara d'un notari a Poza de la Sal? Es morirà de gana.
0: Mira, actualment a Poza de la Sal hi viuen unes 250 persones, però el 1928 devien ser bastantes menys.
3: No podríem anar-hi a fer un búnquer confidencial a Poza,
0: Poza de la Sal. Home, complicat.
3: No surten els números.
0: Diria que no. En Samuel es guanya prou bé la vida amb la clientela que li arriba de tota la comarca. No abunden els notaris a Poza de la Sal. Allà la majoria de veïns viuen de la ramaderia o treballen a les salines. El poble de Poza de la Sal està construït al baixant d'una muntanya de sal com la de Cardona, sí. I molts dels seus veïns hi treballen. Però no és el cas d'en Samuel. Ell és un intel·lectual, un apassionat de la llengua espanyola i un amant de la lectura en general. Tot i així, també deu tenir gustos més banals perquè acaba de tenir un fill amb la Marcelina. El nano es dirà Félix Samuel.
3: Ostres, Félix Samuel, bona merda de nom. Tira cap al col·le, que et faci una mica de bullying.
0: Pobret,
3: Félix Samuel.
0: En Félix, de moment, no anirà a cap escola. El seu pare no creu massa en això de l'escolarització de la canalla tan aviat. Així que, de moment, ell mateix serà l'encarregat de fer-li classes a casa.
3: Homeschooling, als anys 30, a un poble perdut de Burgos. Has de ser molt modern, eh?
0: Sí.
3: Molt trencador, eh?
0: Has de ser molt modern, sí.
3: Sí.
0: Els pares d'en Félix ho són. Sí. De moment, el nano no anirà a l'escola i això li permet viure en llibertat pels camps i muntanyes del voltant del poble. Tan bon punt en Félix comença a caminar i anar pel seu compte, s'ajunta amb altres nanos del poble i corren amunt i avall pels camps fins que es pon el sol.
3: Bueno.
0: En Félix gaudeix escoltant les històries que li explica el sabater del poble.
3: Cuidado. Cuidado, el sabater de Poza de la Sal. Cuidado. Què?
0: El sabater és un gran aficionat dels ocells.
3: Cuidado! ¿Quiere ver el pajarito? ¿Quiere ver un pajarito? ¿Pajarico?
0: No, home, no.
3: Sisplau.
0: El sabater és un bon home. Ah. I de tant en tant s'emporta en Félix a caçar perdius.
3: Ai! És una metàfora o és literal?
0: No, és literal.
3: Vols anar a caçar perdius, nen? No.
0: Si mai us veu un sabater.
3: No, si mai. Que Déu vulgui que no passi.
0: No, i us diu, vols venir a caçar perdius, nen?
3: És estrany.
0: Cuidado. Demaneu primer els vostres pares. Demaneu. També aprofita per explicar-li tot el que sap de les àguiles i dels voltors.
3: I en Félix comença a matar-los i a amagar ocells morts sota el llit. És assassí en sèrie de manual.
0: No, Jair.
3: A l'Espanya profunda.
0: Que t'equivoques. La infància d'en Félix és d'allò més feliç, sobretot quan esclata la Guerra Civil Espanyola.
4: Cuando se defiende a España como la defienden falangistas, sí. Requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. Sí. ¡Arriba España!
3: ¡Arriba! Però... Que amb la guerra és més feliç que abans?
0: Sí.
3: Però quin Félix, de quin Félix parlem? És un ministre de Franco, quin collos és?
0: En Félix, de moment, és un nen de poble que encara no ha trepitjat l'escola, però és llest i murri com una guilla. I mira, justament una guilla és l'animal que li regala el seu tiet abans de marxar a la guerra. En Félix té 8 anyets, tots els homes de la família i, de fet, tots els homes de Poza de la Sal han marxat al front. Cap nen del poble ha d'anar a l'escola perquè ha quedat suspesa durant el conflicte, així que en Félix i els seus amics viuen probablement uns dels anys més feliços de les seves vides. Tenen una guilla de mascota, a qui li han posat de nom Tití, que té més nom de...
3: Clar!
0: Té nom de mico.
3: Com s'ha de dir? Però clar, no van a escola.
0: Que
3: no saben.
0: No ho saben, pobret.
3: Tití, es dirà Tití.
0: O sigui, es dediquen... Sí,
3: uns nens sense pares, amb una guineu...
0: Bueno, els pares són...
3: És una pel·li de Miyazaki,
0: sí,
3: això.
0: Sí.
3: Què collons és,
0: els
3: això?
0: Els homes són a la guerra, les sí. dones han quedat allà al poble, i la canalla. I la canalla no van a col·le, juguen, tenen una guilla.
3: És perfecte.
0: Jo, sí, si no s'ha de patir gaire, hi firmo, eh?
3: No, què vols patir?
0: No, bueno, igual et maten el pare a la guerra.
3: Ah, sí, home, això dona un perfet.
0: Sí,
3: clar,
0: no sé.
3: Sí, home, sí.
0: En fi, els nens es dediquen a robar fruites i hortalisses als horts. Un cop tenen la motxilla plena, se'n van cada tarda a la cova de la Verana. Una cova on fan una foguera, expliquen històries de por, observen la natura i veuen com es pon el sol.
3: Poder sí que és la teva infància perfecta.
0: Una mica, eh? La veritat que ho estic llegint i penso, hòstia,
3: és preciós,
0: qui fos allà, eh? Hauria de ser la infància de tots els nens i nenes d'aquest país. Sí que és veritat que foten alguna gambarrada i el poble ja se'ls coneix com la pandilla Dios te libre.
3: Hòstia, dona.
0: Perquè per allà on passen en fan alguna. La pandilla està formada per en Fèlix, en Justo,
3: sí?
0: El Quintanilla... En José Mari, en Boris i el Pollito.
3: Hòstia, el Pollito! Hòstia, el Pollito, nano! Vaya banda de narcotraficants! El Pollito! El Pollito, ha pinchado otro. És que ja saps que el Pollito te la liarà. El Pollito te la liarà.
0: Si us ve un nano...
2: ¿Puedo ser de vuestra banda?
3: ¿Cómo te llamas?
0: ¿Pollito? No.
3: No.
0: No puedes.
3: No, ya tenemos al cabeza.
0: Ja està. Són una colla de canalla, home. Una de les seves aficions és robar gallines i tirar-les des de dalt al capdamunt d'un castell per comprovar si volen com els voltors.
2: No vola.
3: No, esta no, a ver la otra.
0: Pollito, trae otra.
3: Pollito, no, ya te la porta morta, Pollito.
0: Que esta no vuela. Trae otra, Pollito.
3: Una, per l'amor de Déu, Fèlix, una mica respecte pels animals. I mira que es diu Fèlix com en Fèlix Rodríguez de la Fuente, que era un gran amant dels animals.
0: Bueno, sí, no es diu Fèlix com en Fèlix Rodríguez de la Fuente. De fet, en Fèlix es diu Fèlix Rodríguez de la Fuente.
3: Gallina.
0: Bueno, són coses de canalla, Jair. El pobre Fèlix només té 8 anys. Li encanten els animals. De fet, lo de llançar gallines des de dalt d'un castell és una manera com una altra d'estudiar-les, eh? Ja ha comprovat que no volen com els voltors. Veus, ja té una informació que... És que, clar...
3: És empirisme.
0: Exacte. Si vas a col·le, t'ho expliquen. Però si no t'ho explica ningú, ho has de comprovar, d'alguna manera.
3: I tot i que t'ho expliquin a col·le, tu dius, sí, aviam,
0: si és veritat.
3: Jo m'ho he de creure, m'ho he de veure.
0: Des de ben petit, en Fèlix li atrau tot el que té a veure amb la natura. Però un dia veu un falcó capturant un ànec i se li desperta la seva passió pels animals.
2: Mec, mec.
3: Fa això, també. Perquè l'ànec no té un crit d'especial terror.
0: No.
3: Tant és d'indiferència, sí, com de... Et veu a tu.
2: Mec.
3: Ve un voltor a menjar-se.
2: Mec.
0: Per festejar la femella.
2: Mec.
0: Tot igual, l'ànec. Ha de ser ben parit, veure un falcó caçant un ànec.
3: Va.
0: De fet, aquesta imatge fa que en Fèlix també s'aficioni a la falconeria. Amb 9 anys, els seus pares l'escolaritzen per primera vegada. En Fèlix se'n va internat primer a Vitòria, sí, i després als germans maristes de Burgos.
3: Cuidado amb els maristes de Burgos, eh?
0: Cuidado.
3: Cuidado. Cuidado, que també els agraden els ocellets.
0: En Fèlix va avançant en els seus estudis, tot i que no és un alumne exemplar, eh? Ell només té al cap la falconeria i els animals. Un cop arriba el moment, el seu pare li diu que lo dels animals està molt bé, però li recomana, per no dir que l'obliga, estudiar medicina a la Universitat de Valladolid.
3: Per favor, respecte per la gent de Valladolid. Sí que hi ha borratxos.
0: No, home, és, sí, ell, és en Fèlix, no la gent de Valladolid.
3: No, val.
0: Ell, que després d'estar internat 7 anys als maristes, quan arriba amb 18 anys a la universitat, es desmadra una mica. De fet, el primer any de carrera només aconsegueix superar 3 assignatures.
3: Que no hi toca gaire.
0: No, home, no és pas que sigui curt. Al contrari, eh? En Fèlix és molt intel·ligent, però els exàmens escrits no són el seu fort. Ell destaca, sobretot, en les exposicions orals, on des de ben jovenet demostra ja una gran oratòria.
3: Hòstia, qui han matat? O sigui que s'ha complicat la història. Què ha passat?
0: No ha mort ningú. És el tret de sortida d'una cursa, Jair. En Fèlix practica l'atletisme i es proclama campió universitari dels 400 metres llisos.
3: Què passa? Ho fot tot bé, aquest tio,
0: eh?
3: No? Vinga! A 400 no és cap distància.
0: Bueno,
3: no?
0: Home, bueno, 400.
3: És una volta a l'estadi.
0: No? Ah, sí? Fa 400 metres la pista aquella?
3: Sí, hauria de fer. Si està ben fet, sí.
0: El nostre amic ha aprovat 3 assignatures. Mica en mica, però, les va aprovant totes i el 1957 es gradua com a metge especialitzat en estomatologia.
3: Quin any va començar la carrera?
0: El 1946.
3: I acaba el 57?
0: Sí.
3: Hòstia, uns anyets, eh?
0: Sí.
3: 11.
0: Bueno, pensa que al mig també va fer el servei militar.
3: És veritat, que era llarg.
0: A més, combina els estudis amb la seva afició pels falcons. És el primer tio d'Espanya que fa exhibicions en públic de falconeria.
3: Sí.
0: T'has d'imaginar un estadi ple de gent, un,
3: sí,
0: parell de conills corrent per allà,
3: sí,
0: i en Fèlix ensenyant-los com els falcons cacen els conillets.
2: Acogió al conejo.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien pagada la entrada,
2: sí, tio.
3: Ostres, no sé si t'ho deixarien fer, això, avui en dia.
0: Aviam, avui en dia, si pots matar un toro de 500 quilos, si vols, en públic, com deixar que es morin dos conillets és lo de menys.
3: És veritat,
0: no?
3: Tu això sempre ho hauries de tenir sobre la taula. Com a argument t'ho desmunta tot, eh?
0: Exacte.
3: Home, a mi que puc matar un toro.
0: Eh? Escolti, puc fer un espectacle aquí?
3: No, perquè... Vostè no pot treure un conill de dintre un barret perquè és maltractament animal, home.
0: Escolti, que a la plaça aquella del costat...
3: hi ha un milionari.
0: Allà han fet un altre tipus de màgia, eh? Ha entrat un toro viu i ha sortit mort. Escolti...
3: Punxat per tot arreu, eh?
0: Jo només li faig treure el cap pel barret, aquest conill.
3: No pateix.
0: Un cop graduat en Medicina, en Fèlix troba feina a una clínica d'odontologia de Madrid i treballarà un parell d'anys a mitja jornada.
3: Un parell d'anys? Però m'estàs dient que hi hagi a Espanya...
0: Sí.
3: ...aquí en Fèlix Rodríguez de la Fuente irà carat un empaste?
0: això és així, Jair.
3: Sí.
0: Probablement són morts, ja. Clar, és així.
3: Morts.
0: El que s'ha mort ara és el pare d'en Fèlix. I sense la pressió del seu pare, el nostre amic abandona la medicina per dedicar-se plenament a la falconeria i a la divulgació de la fauna.
3: Ara.
0: Amb 33 anys aconsegueix feina d'assessor en falconeria a la pel·lícula El Cid, amb Charlton Heston i Sophia Loren.
3: Poca broma, perquè el nicho de mercat on està és petit, eh?
0: Sí.
3: Hace falta un experto en el falcones.
0: En halcones.
3: Conozco un tío... Cony, és l'únic!
0: És l'únic. És ell. En Fèlix ja fa temps que es mou en aquest món dels falcons. Fa demostracions per tot Espanya i en alguna d'elles fins i tot l'ha vist actuar el mateix Francisco Franco. D'aquí un dia rep una trucada.
3: Agafa el ràpid, que és en Franco!
0: Hòstia!
3: Aquí els nervis, no?
0: I què dic? Què dic? Eh?
3: Bueno, no, aviam, no despengis en català. Digueu-me.
0: Hola, digueu-me.
3: Déu-vos guard.
0: Contesta tu.
3: Val,
0: que parles més bé castellà.
5: On és el telèfon que tinc?
0: Agafa aquest. Agafa'n un, hòstia!
6: Dóna mal. Arriba a Espanya, soy Félix Rodríguez de la Fuente.
7: Soy Franco, el dictador facha.
6: Ah, sí.
7: Le comento. Quiero que ensinistres...
6: ¿Qué?
7: ¿Adiestres? ¿Ensinistres? Franco,
6: sí.
7: Que no sap com parlar castellà, eh?
6: Aquesta...
7: És adiestres, no?
6: Aquesta és adiestres.
7: Adiestres. Quiero que adiestres,
6: sí.
7: Dos halcones para hacer un regalo a un amigo importante.
6: No se'n parli més. Arriba a Espanya.
0: Ja pots penjar. Penja. Deixa'l aquí. En Paco, en Paquito, sí. Vol regalar dos falcons al rei d'Aràbia Saudí, en Saud Ibn Abdul Aziz.
3: Ostres, ja hi havia relació entre els reis d'Espanya i Aràbia Saudita en aquella...
0: Es veu que sí, noi?
3: Regal delicat, perquè què encardes de dos falcons? No és un, eh?
0: No.
3: Dos te la lien.
0: I on te'ls guardes?
3: Clar, què tens, l'habitació dels falcons?
0: No, bueno...
3: Noi, cuidado, no entris. No entris amb un entrepà pernil.
0: Cuidado. En Fèlix, en Franco, sí. I tota una comitiva espanyola i els dos falcons que han sinistrat el nostre amic pugen a un avió per anar fins a Aràbia Saudí a entregar-los al rei Abdul Aziz. Tot va com havien previst, però quan l'avió arriba als 4.000 metres d'altitud,
3: sí.
0: Els dos ocells comencen a fer mala cara.
3: S'ha de trobar molt malament un ocell per fer mala cara, perquè sí. L'ocell de saque és inexpressiu.
0: Molt inexpressiu.
3: És...
0: Bueno.
3: Aquella cara de que no està mai content un ocell.
0: No.
3: Aquella cara de pal. Què els hi passa, als falcons?
0: No, no sé. En Relàmpago i l'Estrella, que és com es diuen...
3: Espero que siguin els falcons i no el pilot i el copilot.
0: No. Hòstia, t'imagines?
3: El capitán
0: Relàmpago...
3: Quiere deixar-les un ben viatge.
0: En Relàmpago i l'Estrella
3: sí.
0: Cauen desplomats al terra de l'avió.
3: Se t'han mort els falcons que t'han carregat Franco. Jo em cago sobre.
0: Home.
3: Ara com ho explico?
0: Petit moment de nervi, el devia viure allà dins l'avió amb Fèlix. En Fèlix ara mateix està suant fort. Per sort, quan l'avió perd altitud, els ocells es recuperen. Només s'havien desmaiat. I arriben vius a Aràbia, on els entreguen al rei Abdul Aziz, que per cert es fa ben amic del nostre Fèlix. Recomanat per Manuel Fraga Iribarne, en Félix Rodríguez de la Fuente, amb 36 anys, apareix per primera vegada a Televisió Espanyola, on tothom queda enlluernat amb la seva capacitat d'oratòria i ell se li torna la mirada pura i brillant. A partir d'aquest moment comença a col·laborar en diferents programes de Televisió Espanyola i el 1965 estrena Señores del Espacio.
3: Va fer una pel·li d'extraterrestres, en Félix Rodríguez de la Fuente. L'any 65 a Espanya, jo la vull veure.
0: Hòstia, ha de ser bona, eh?
3: Hòstia, si ha de ser bona, nano.
0: El títol pot portar confusió, però Señores del Espacio és el primer documental d'en Félix, un documental dedicat als falcons, que sabeu qui el financia?
3: Franco!
0: Pitjor encara.
3: Hòstia.
0: El rei d'Aràbia Saudita.
3: Ostres.
0: L'home que li va regalar els dos falcons.
3: Ah,
0: es van fer amics.
3: Clar.
0: Doncs li va pagar el primer documental.
3: Molt bé, tu. Bueno, ostres.
0: Bons són els cèntims d'Aràbia, quan convenen, eh?
3: Per fer un documental, jo te'ls agafo. Per comprar armes i per destruir Palestina, no te'ls agafo.
0: Bueno. No, és riure nerviós. No, no, no, no m'ho tingueu en compte. És riure de... Bueno, ja...
3: Què passa, què
0: no,
3: passa?
0: No, vull dir que llavors...
3: No, aquí no, ja no parlem de política.
0: Cèntims, cèntims, cèntims que s'han fet amb el tràfic d'armes i llavors els faig servir per fitxar un jugador de futbol. Això també ha passat.
3: Claro. Sí, i això tampoc t'ho faríem nosaltres.
0: Ah, això no.
3: Ni per un jugador de la gleba ho faríem.
0: No, no, no, no. En Félix és un paio que està completament bolcat a la seva vocació. Els animals. Dedica totes les hores del món a enregistrar reportatges i documentals i escriure llibres. Això fa que no es casi fins als 38 anys, una edat bastant avançada per l'època. En Félix es casa amb una francesa 9 anys més jove que ella. Que ell, perdó, la Marcelle Geneviève Parmentier.
3: Bé, 9 anys no és cap edat, això.
0: 9 anys.
3: No hi ha una persona que es porti 9 anys de diferència, és no. Poc pel que hem sentit aquí al búnquer.
0: Sí, home, sí, sí, diferència normal. La Marcel i en Félix tindran 3 filles que, evidentment, cuidarà la Marcel perquè en Félix està massa ocupat amb la seva carrera professional.
3: Què vols dir, que és una mica masclista, en Félix?
0: Aviam, què? En Félix...
3: Digue-ho, digue-ho, no passa res.
0: En Félix, quan va sopar al restaurant,
3: sí,
0: demana que li portin la carn pràcticament crua perquè diu...
3: que no li agrada feta.
0: No, no. Diu, llegeixo textualment la seva teoria, diu que menjar carn crua afavoreix la masculinitat. Noi. Llavors, les dones que li agraden l'entrecot poc fet, no sé. No sé en quin terreny ho queden.
3: No sé. És un gris.
0: És curiós. En Félix canvia la manera d'entendre els documentals d'animals i fins i tot la relació que hi tenen els espanyols de l'època. És un moment on molta gent abandona els pobles per anar a treballar a les grans ciutats i en Félix redescobreix la gent l'interès per la fauna i la natura. Sens dubte, el programa que el catapulta a l'èxit és El hombre y la tierra.
3: Extremadament trepidant.
0: Sí, sí.
3: Perquè després sortia un peix, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
3: No, no, però jo sentia aquesta música a casa, de veritat, sonava a la tele i dius... Què passa, tio?
0: Sí. Molts instruments junts. Molts. I no sembla que tinguin un ordre molt concret, no? Bueno, hi ha molt... És com una gent que han quedat per gravar un tema i, bueno, no hi ha ningú posant ordre aquí, o què?
3: El Flaviol també volia,
0: sí,
3: tocar.
0: Pere, pere, pere, pere, pere. Escolti, escolti. Un moment, seguim la partitura.
3: Tothom vol tocar.
0: Home.
3: Para espectacular. Que... Aquest, això és un temacle,
0: és un temacle
3: increïble, eh? Però sí, clar, després t'ha sortit un pardal.
0: Clar, clar, clar. Dius,
3: sí que és veritat que
0: comença un informatiu d'última hora, atentado en Nueva York,
3: exacte,
0: tal. Vale.
3: Han matado Carrero Blanco.
0: Vale,
3: carde aquesta
0: vale.
3: Música.
0: Sí, sí, sí.
3: Però per un pardal...
0: No. En fi... El programa, l'ombra i la... El voleu sentir? Entenc que el voleu sentir, no? Amb en Félix?
3: Clar que sí, voleu... Home, és l'únic que estic esperant que has començat a parlar.
0: Perquè l'hem sentit centenars de vegades, però suposo que hi ha gent molt jove que no sap ni de qui estem parlant a hores d'ara.
3: Hi ha gent aquí que no havia nascut quan... Bueno.
0: Félix Rodríguez de la Fuente el podem sentir parlant amb el seu to característic del linx ibèric.
3: Ara.
0: El último lince.
8: Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince. Hacia su escasez, hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales en menos de un siglo haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción.
0: Eh, que fa la sensació, sí, com que s'ho va inventant tot sobre la marxa.
3: Ara t'ho anava a dir. Ara t'ho anava... Se li va acudint.
0: Sí, sí, sí. Doncs és que és així, eh?
3: Què?
0: Sí. En Fèlix, en tota la seva carrera, no escriurà ni una sola línia de text d'un guió. Absolutament res.
3: Meravella.
0: Tots els seus documentals d'animals es produeixen de la mateixa manera. Ho té tot al cap. Enregistren les imatges, les editen i després, sense cap paper a les mans, en Fèlix apreta play i va posant la veu en off al mateix moment que visualitza les imatges.
3: Ara s'entén el ritme i l'entonació aquesta. El lince...
0: El lince...
3: ¿Dónde estoy, José?
0: Ha de ser molt complicat fer això.
3: Molt!
0: Home!
3: És de boig, això,
0: clar,
3: eh?
0: Clar, clar, clar, clar. Puc entendre que improvisi el text del que dirà mentre va veient el documental, però és que en Fèlix també publicarà molts llibres sobre fauna i natura.
3: Bueno, però els llibres bé que els ha d'escriure, no?
0: Tampoc, no? En Fèlix ho té tot al cap, Jair. El coneixement que ha anat adquirint al llarg de la seva vida només és el seu cervell, enlloc més. Ni apunts, ni llibretes, ni cap document. Res.
3: Però com ho fa per escriure un llibre? Que algú l'ha d'escriure?
0: La seva dona.
3: Ah? Ah?
0: En Fèlix arrenca a parlar...
3: De com? Sense avisar, eh?
0: Sense avisar, eh?
3: Arriba a casa, el murciélago...
0: Eh! Un momento, un momento, Fèlix.
3: La dona treballada tot el dia...
0: amb la màquina d'escriure tot el rato, ei, ei, ei. Doncs ell arrenca a xerrar amb el seu vocabulari riquíssim, heretat de la passió que ja tenia el seu pare per la llengua, i la seva dona ho va picant tot amb la màquina d'escriure.
3: I el tio fent voltes per casa.
0: Clar, clar. Tate quieto, Fèlix.
3: Anava empaitant, que no, oigo.
0: Segons explica la seva pròpia dona, el seu llibre sobre falconeria, el va escriure un estiu mentre en Fèlix anava dictant i ella anava escrivint. La Marcel Permantier va estar tanta estona amb la mateixa postura a la màquina d'escriure que va quedar totalment rígida i no es podia ni moure. En Fèlix va haver d'agafar-la en braços i portar-la al metge perquè la tanguessin.
3: Sisplau, la senyora va quedar com un 4. Què fa?
0: És gros, eh?
3: Hosti, bueno, jo sabia que els havia fet passar putes algun animal als documentals, però la dona...
0: La dona no, Fèlix, per l'amor de Déu. Això. Aviam, no és que l'explotés, però sí que és veritat que si tu dius entre xerrar i escriure a màquina, sí, sí, sí que hi ha una cosa que cansa més que l'altra.
3: Sí, sí, hi ha una cosa més sacrificada. I lo dels animals, què? Deixava algun animal mort allà perquè se'l mengés un altre o què?
0: Aviam, en Fèlix és un gran amant dels animals i les imatges que aconsegueix captar són inèdites per l'època.
3: Home, i tant.
0: Sí que és veritat que a vegades utilitza animals mig ferits per poder gravar alguna escena que li interessa, o alguna cria rescatada per ell mateix que ha cuidat i alimentat amb les seves mans perquè s'acostumi a la presència humana, llavors acaba servint per una escena on es veu com la devora un altre animal. Noi!
3: Titi, no! No! Ben, Titi, ben.
0: En tot cas, però, els animals que utilitza per falsejar escenes sí, són animals que la natura tampoc haguessin sobreviscut.
3: Clar.
0: Llavors...
3: Un porc de granja no el pots deixar a l'Amazones.
0: Penseu que en Fèlix i el seu equip porten càmeres que pesen 80 quilos cadascuna, sense exagerar, eh? I no són eines silencioses com les actuals. Amb aquest material hi ha escenes d'animals que serien impossibles d'enregistrar perquè les bèsties marxarien. Hi ha una part menys coneguda del nostre amic, que és que, a banda d'escriure llibres i enregistrar documentals d'animals, en Fèlix també fa de guia per diferents destinacions d'Àfrica. Tenim un document on se'l veu interactuant amb un membre dels Massais, una ètnia que viu entre Kènia i Tanzània.
3: A veure, què em manda aquí?
0: En Fèlix està ajupit, feu-vos la imatge, eh?
3: A veure, sí, sí, sí, sí.
0: Està ajupit al costat d'aquest home, un home que es diu Kasinga. En Kasinga.
3: En Kasinga.
0: Va, en Kasinga va, bueno, sense massa roba.
3: Val.
0: Eh?
3: Després, i en Fèlix vestit.
0: Ja posarem a disposició el vídeo per si algú vol aprofundir en el document. En Fèlix està al costat i explica a càmera que l'acompanyarà a veure com cacen un elefant. D'entrada, no és el que s'espera d'un amant dels animals, però bé, això ara és igual, no és important. En Fèlix acaba la seva explicació i després l'home Massai, en Kasinga, sí, en la seva llengua que no entén ni en Fèlix ni ningú del seu equip, arrenca la seva explicació particular. Fixeu-vos que hi ha un moment... Hi ha un moment en què en Fèlix l'explicació d'en Kasinga ja... se li fa un pèl llarga, diguéssim.
9: Entonces, con una flecha envenenada, vamos a cazar tú y yo, Kasinga.
8: Si tú quieres acompañarme, vamos a ir juntos para cazar un elefante. Vendrá contigo un amigo, un compañero, y nos vamos a meter en la selva hasta que encontremos a Nassau, el elefante. ¿Bien?
9: Yo, no me encuentro andamos. Siringi atano, andende nekwanza. Avate bandamo pone, buvisami. Ati veni, kenga mwini pesi siringi atano. Ndobo ni ambora na kitero. Ati na mwini kwanza nitike sasepeo pone.
8: Adelante, Kasinga. Apareme.
0: Adelante, Kasinga.
3: Adelante, Kasinga, venga. Lo del elefante.
2: Que... Podeli está bien. Cuidado, perquè passem per un lloc que hi ha tigres.
3: Se te menjaran a tu i a l'altre. Adelante, que sí! Pau, lo de l'elefante.
0: Aquest vídeo és de veritat que si teniu una estona, busqueu-lo, perquè hi ha un moment en què estan fent unes danses tribals. Oi, oi, oi. On es veuen Félix Rodríguez de la Fuente. Hi ha els massais fent les danses, sí. Que en Félix devia necessitar uns segons d'imatges, i també... sense cap mena de tacte, quan ell ja té suficientes imatges, és... ¡Corta, corta, corta! És, bueno, un moment, es que... deja que acaben el baile, hòstia. ¡Corta, corta! Ja, cor, està. Ja està. Vamos ja a, està. A altra cosa. Venga, venga, bé. Segurament té més mà dreta amb els animals que amb les persones, en Félix, segurament. En Félix passa dels 30 als 40 anys viatjant per tot Espanya i per tot el món, enregistrant animals pels seus reportatges. El Hombre y la Tierra s'emet a diferents països i rep multitud de premis.
3: Té un Ondas com nosaltres o no?
0: Té un Ondas, ah. Sí, sí. Perquè us feu una idea de la magnitud de tot plegat, l'enciclopèdia Salvat de la Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente ven 18 milions de volums a Espanya.
3: Cuidado, eh?
0: Cuidado. En que quedi un euro per volum, són 18 milions d'euros, eh?
3: No està malament, eh?
0: No està mal. L'èxit del nostre protagonista queda interromput el 14 de març de 1980. Avui és l'aniversari d'en Félix. El nostre amic fa 52 anys.
3: Oh, quina música tan trista per bufar espelmes.
0: En Félix i el seu equip de televisió espanyola són a Alaska enregistrant nous capítols per la seva sèrie. Es desplacen en dues avionetes. En Félix sempre ho fa amb la mateixa, però avui l'avioneta ha tingut una pèrdua d'oli i com que el nostre amic li fa por volar, no es refia de l'aparell i decideix canviar d'avioneta.
3: No, Félix, no pugis! El nen fantasma aquell és. No, Félix.
0: En Félix volarà amb l'avioneta que no li tocava perquè no es refia de l'aparell que ha tingut la pèrdua d'oli. El cas és que mentre sobrevolen Alaska... inexplicablement el pilot perd el control de l'aparell i s'estavellen. No hi ha cap supervivent. Oh. En Félix ha mort a Alaska el dia que complia 52 anys. Una mort que ha despertat moltes teories i que està envoltada de cert misteri. La majoria d'hipòtesis poc versemblants, ja us ho dic, eh? També hi ha unes paranoies del de Quarto Milenio.
3: Va ser el Massai?
0: Sí.
3: En Kasinga.
0: Félix Rodríguez de la Fuente és enterrat a Poza de la Sal en un funeral multitudinari. Més tard, la seva dona fa exhumar-ne les restes per traslladar-lo al cementiri de Burgos. L'exhumació es fa d'amagat i de matinada per evitar les protestes dels veïns que estaven totalment en contra de que en Félix no reposés al seu poble natal.
3: Bona estampa, eh? Si enxampes uns tios a les tantes de la matinada...
0: A Poza de la Sal,
3: desenterrant en Félix.
0: Félix Rodríguez de la Fuente, el voleu veure?
10: I tant!
0: Sí! Guaita'l!
3: Home!
0: Aquí el tens.
3: Home! Que por, amb un animaló aquí, un no sé què és.
0: No sé què és,
3: no
0: això,
3: lo que és,
0: animal.
3: Acabarà menjant per algun voltor. Sí. Ven aquí, perrito.
2: Bé, anem a veure què en pensa la gent. Félix Rodríguez de la Fuente, digne d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí! Només un vot en contra.
3: Un vot en contra.
0: No passa res. En fi, Félix Rodríguez de la Fuente, fort aplaudiment per ell, que entra al búnquer.
11: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia, Neus Rossell.
1: Hola, bon dia.
0: Fèlix Rodríguez de la Fuente, sí o no?
1: Bueno, doncs no gaire, eh?
2: No t'agrada?
1: No t'agrada? S'ha posat d'acord amb Franco, primer de tot.
2: Bueno,
1: però... Sí, s'ha posat d'acord amb el que sigui.
2: L'època que li va tocar viure, no?
1: Sí, d'acord, però podria haver-hi amb l'altre bàndol, també.
0: Si a tu, Franco, et diu que li portis dos falcons al rei d'Aràbia...
1: No, home, no tinc ganes de fer-t'ho, la veritat. I a part, aquesta part de masclista de la carn crua per ser home... Sembla el cotxe que vaig veure una etiqueta que deia no airbag en un cotxe.
0: Ah, sí.
1: I després deia aquí morimos como hombres.
2: Què dius, ara?
1: hi ha una enganxina que diu això en un cotxe.
0: Cuidado que aquest cotxe corre per Banyoles.
1: Sí, sí, sí. Vinga, va, a veure, toca parlar d'animals, evidentment.
0: Clar, va.
1: El nostre amic ens parlava molt de la fauna espanyola, dels animals endèmics que hi viuen.
2: Sí.
1: Però nosaltres es comprarem cap a casa i parlarem de Catalunya.
3: Visca Catalunya!
0: Visca!
1: Com aneu de l'assignatura de Medi Natural?
2: Bé...
0: Medis,
2: han assolit els coneixements.
1: Sí? Molt bé. El tema dels animals es parla, facis el curs que facis, així que segur que tenen alguna idea.
2: Segur que sí.
1: Anem cap al Montseny. A veure, atents a la pregunta, gent de Riells. Primera fila. Quin d'aquests tres animals és endèmic del Montseny?
2: Aviam.
1: Vinga. Opció A, un cargol. Opció B, un tritó. I opció C, una serp.
4: Tritó. Tritó.
0: El tritó,
1: el tritó, eh?
2: Tritó.
0: Teniu claríssim.
2: Tritó.
1: A veure si és el tritó.
0: Correcte!
1: Molt bé, escolta, molt bé. El tritó del Montseny.
0: El tritó del Montseny.
1: Que només se'l pot trobar en aquest massís i en una zona ben petita, són 25 quilòmetres quadrats.
2: Mira.
1: I és l'únic vertebrat endèmic a Catalunya.
0: És maco,
1: fort, eh? Però que n'hi havia tants abans i ara...
0: No els llepeu.
2: No els llepeu.
1: No.
0: Però si en troba un tritó, ell llepa. No ho feu.
2: No. La gent llepa de seguida, també.
1: Sí.
0: A la mínima... Oh, que gripau, vaig a llepar-ho. No llepeu.
2: No llepeu gripaus.
1: Va, i per fer ben bé la contraposició...
0: Sí.
1: Del Montseny anem cap a Austràlia.
2: Carai.
0: Ostres.
1: Perquè allà hi trobem els wombats. I com que fa la caca de quadrada, doncs sempre fa gràcia.
2: Ostres.
1: Són aquella espècie d'ossos petits amb potes curtes. Doncs són famosos perquè utilitzen una part del cos molt concreta per defensar-se dels seus depredadors quan aquests els persegueixen.
0: Els
1: també poden atacar, eh? Els wombats. Vinga, tens la pregunta, gent de la Jonquera.
2: A veure, són els que estan més a prop d'Austràlia, a Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí. I del Far West, també.
1: Amb quina part del cos es defensen els wombats? Opció A, amb el colze, com el que seria el seu colze.
2: Mm-hmm.
1: Opció B, amb la panxa. I opció C, amb el cul.
4: Amb el cul.
5: Sí, no?
4: Vinga, va.
1: Amb el cul perquè és graciós, aviam.
0: Vinga. Com et pots defensar amb el cul?
1: És gros, eh? Es veu que, a veure, per escapar del seu depredador, es posen a dins del cau, el tapen amb el cul, perquè és tan gros, és extremadament gros.
0: Tenen el cul gros, el wombat,
1: fan tap, sí. Fan un cul. I llavors, per molt fort que mossegui el depredador, no li fa mal. Perquè
2: té el cul dur.
1: Té un cul dur que flipes. De fet, es poden fer mal les dents. Si insisteix gaire l'animal que el vol matar, un llop o el que sigui, el wombat el pot aplastar contra les parets del cau fent... aplastant el crani de l'enemic
0: amb el cul,
1: fent una mica de twerking
2: pa,
1: i xafa el crani de l'animal. És fortíssima aquesta dada que us he donat, eh?
2: Està molt bé, eh?
0: Que et matin fent twerking.
1: Home, és gros.
2: Home, jo crec que ha passat, deu haver passat.
0: Sí,
2: és possible que hagi passat.
0: Crec que sempre el wombat que té una pinta de ser molt, molt pacífic.
2: Sí, que és veritat.
0: El
2: wombat,
1: ja, però per això les caques són quadrades, jo crec, perquè tot surt fort.
2: Clar.
0: Hòstia, que fort, no? Hòstia, com apreta el verd.

0: de la seva mare, on va sortir per cesària, perquè de tant que es movia el cordó umbilical i va quedar embolicat al coll.
1: No.
0: Per sort, tot va sortir bé, però l'afany de moure's en tot moment no va canviar. Quan va ser més gran, anava amb la pilota sempre sota el braç. Quan la seva mare, ja enfadada, li va requisar la pilota, que a l'escola ara es diu castigar la pilota.
2: Castigar la pilota?
0: Hem castigat a la pilota.
2: A la pilota?
0: Sí.
2: Per
0: llavors
2: què?
0: Tu no pots... Així no castigues directament el nen.
2: Ah, castigues la pilota.
0: La pistola,
3: i clar, perquè llavors, no agafi un trauma al nen.
0: Exacte. Llavors, com que està castigada, no la pots agafar, d'acord?
2: Anem perfecte, eh?
0: Sí. Doncs la mare li requisa la pilota i ell va seguir jugant a pilota sense pilotes, no, amb un test de plàstic.
2: Molt bé.
0: Aquest és el nivell. Té l'habilitat de fer plorar els seus convidats i avui ha sigut ell qui s'ha assegut a la cadira de convidat, així que ja pot tremolar. Rebem un fort aplaudiment a Eloi Vila.
4: Gràcies. Gràcies. Una cosa, sóc de Sant Esteve de Palautordera.
0: Ui,
4: o sigui, no, clar, és que estem a tocar Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.
0: Hi ha un merder.
4: Bueno, si
0: sí,
4: arribo
0: ja
4: avui,
0: sé, ja.
4: si no
2: ho corregeixes...
4: Si no ho corregia, em tallaven els ous.
0: Sí,
4: avui,
0: és veritat, és veritat. Això, sí, els meus cosins són de Sant Esteve de Palautordera i se les tenen.
3: Estan molt enfrontats, Sant Esteve i Sant Esteve.
4: És d'allò d'abans, però hi ha coses que no es poden permetre.
0: És veritat,
4: hi ha coses que no es poden permetre.
0: Doncs crec que això de Wikipedia, haurem de mirar-ho bé, perquè...
4: Posa Santa Maria per l'Autordera?
0: Jo ho vaig veure, però potser ho vaig veure malament, també t'ho diré.
3: La, igual era la,
0: tenia son, poder,
3: igual era la Wikipedia espanyola.
2: Sant Esteve de Palautordera posa a Wikipedia.
0: Esteve, bé, bé. Va, atenció, perquè l'Eloi va conèixer a Ovidi Montllor.
2: Home, què dius ara?
0: És fortíssim, això. I aquí ve la pregunta, ja, mira, gent d'Artés, atents a la pregunta. De què coneix l'Eloi a Ovidi Montllor? Opció A, l'Ovidi li va fer de cangur. Opció B, va escriure-li una cançó dedicada al seu avi. O opció C, li va recollir un test que feia de pilota quan passava per l'altra banda del carrer.
3: És molt gros tot, eh?
0: Sí, tot és gros.
3: No sé, no sé.
5: Jo crec que el de l'avi, no?
0: Sí? Una cançó dedicada a l'avi?
5: Sí, no ve.
4: Una cançó de l'avi. O sigui, em va escriure una cançó per l'avi.
0: Pel teu avi. No ho diguis més, espera.
4: No ho diguis.
2: Anem a comprovar.
0: Eloi, digue-ho, que és molt gros, això!
4: Hòstia, hagués pogut recollir un test perquè era veí de casa. Jo vivia a Barcelona, dalt de tot el barri de Gràcia, al carrer Sostres, i era veí porta per porta del pis dels pares. I jo, quan vaig néixer, l'Ovidi em feia de cangur.
0: És
4: moltíssim!
0: Mare...
2: Sí, sí, és que... Molt gros, això.
4: La meva mare va fundar una escola...
2: Sí, és veritat, això.
4: Catalana, laica, l'any 64, quan allò s'ensenyava en català, quan allò estava molt prohibit. Estava molt prohibit. I l'Ovidi participava i anava a cantar a l'escola i això, i era veí. I porta per porta, quan hi havia reunions a l'escola, em deixaven amb l'Ovidi.
2: T'ha fet de cangur Ovidi Montllor.
4: Sí. Jo era molt petit i en conservo el que expliquen. Mm. Els he preguntat mil vegades si és veritat, eh? Sí,
2: que sí.
4: Jo no tinc una imatge perquè era molt petit, clar, però sí, està certificat que és així.
3: El deixaven allà. Nena, et quedes amb l'Ovidi.
2: No, amb l'Ovidi no. Tot el rato parlant català.
0: I canta.
4: I aquella guitarra, eh?
2: En fi, només l'han encertat la primera i segona fila del búnquer, per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsetes, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli i romesco, que seran...
3: Per què? Què passa?
0: No, que hem de canviar el vocabulari. No pot ser només l'han encertat les dues files, déu-n'hi-do.
2: Sí, dues de tres.
3: És un 66%.
0: Sisplau. Sóc
2: exigent.
0: No, ja ho sé, ja.
2: Si l'encerten les tres, són les tres. Si només l'encerten dues, són només dues.
3: Només dues, ja està.
2: De tres, dues, dues.
4: És la manera d'anar bé.
2: És clar. O vols que els hi castiguem la pilota, aquesta gent?
3: No, aviam. Va, sisplau, atenció, perquè aquest pack se l'endurà qui encerti la cançó de la Neus.
2: Perquè bull.
0: Ostres, està molt tranquil, aquest home.
3: O sigui, atenció. Atenció, perquè...
0: Aixeca el dit.
2: No s'ha ni mutat. O sigui, ha aixecat el dit, ha esperat que se li donés el torn, tu ha baixat... Perquè vull.
3: Ha anat així, ha guanyat el concurs.
0: Sí, ha guanyat.
3: Perquè és així, i amb una patxorra.
2: De qui és aquesta cançó, Jordi?
6: Ja l'he sentit a dues persones.
2: Sí.
6: A Ovidi.
2: Sí.
6: I al...
2: Bueno, és d'Ovidi.
0: Sí, que... és que sap moltes coses, sap masses coses.
6: Hòstia, el Joel Joan.
2: Joel Joan.
0: Ah,
2: doncs la cançó és d'Ovidi Montlló, sí, sí, sí. Es diu...

0: Perquè vull, i això ho ha encertat en Jordi amb una patxorra exemplar. Per tant, fort aplaudiment per en Jordi i per la Neus.
1: Que l'Ovidi la canta amb la mateixa força d'en Jordi, eh?

0: paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director Dan Guàrdia.
4: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Hola, canalla, què tal, com esteu? Escolta, una pregunta per l'Eloi Vila, que ho fa tan bé, això de les entrevistes al cotxe, que a tothom li agrada tant i que ens ho passem tan bé a casa mirant-les, però jo vull saber, si no es pot dir, ho entendré, però no pot ser que en totes aquestes entrevistes no hi hagi hagut un frenasso, no hi hagi hagut una vella que sí, hagi passat en vermell, algun patinet elèctric que t'hagis endut o algun cotxe que hagi rascat contra tu. No pot ser, és impossible, perquè la gent que hem conduït per Barcelona anant concentrats i amb els 5 sentits posats a la carretera hem tingut algun susto. Imagina't tu amb en Joel Joan fotent el boig al costat.
6: No, amb en Joel Joan no, però amb els amics de les Arts sí que en vam tenir un.
7: Ah, sí?
6: Vaig estar a punt d'aixafar un ciclista.
8: Oh, hòstia!
7: Què dius?
6: Sí, vaig estar a punt d'aixafar un ciclista. Ell tenia vermell i va passar.
9: Ah, fallo seu, fallo seu.
6: I llavors li vaig fotre patacada amb una moto que estava precada.
9: Bueno,
6: sí.
7: Home, Déu-s'hi-do!
6: Home, perdona, perdona, amb 400 entrevistes tampoc estan, 400,
9: eh?
6: 400 entrevistes tampoc estan.
7: Tanta gent ja, a Catalunya.
6: Sí, 400 entrevistes, 7 anys fotent-li.
7: Però escolta, i no vas atropellar al final?
6: No, no, no, va passar un centímetre.
9: O sigui, el més greu és això i haver tirat una moto a terra.
6: Haver tirat una moto a terra.
7: Vas posar una noteta, sort l'Eloi truquen per tirar la rascada.
6: Sí, sí, sí, vam parar, ho vam fer bé.
9: D'acord.
6: A més, portem càmeres, com demanin el material i l'assegurança, és un merder de Déu.
9: Allò dels partes, aquells papers que et donen per fer el dibuixet i tota la història.
7: Sí, a veure, aquest dibuixet.
9: L'altre dia que vaig tenir com, bueno, uns...
10: Vas tenir un susto.
9: Bueno, estava a punt d'actuar i van venir els tècnics. Peu, vine un segon, que amb el camió tirant enrere hem tocat una mica. M'havien rebentat la porta del cotxe i no quedava vidre, però no passa res. Llavors, jo estava a punt d'actuar, hi havia una mica de nervi, i vaig agafar els papers i m'agrada perquè, almenys en el cas de la meva assegurança, sí, el part té el primer que posa en majúscules, posa, no ens enfadem. Bueno,
7: ostres,
9: no ens enfadem, doncs va, vinga, endavant. Ara m'han rebentat el cotxe, sí, però...
10: No, ja he aixafat un senyor.
9: Sí,
10: no ens enfadem.
7: Clar,
10: no ens enfadem,
7: això, no ens enfadem. Jo he hagut de dibuixar coses, jo...
9: És molt difícil.
7: Sí,
9: tanto,
7: perquè, a veure, hi ha gent ensangonada per allà.
9: Sí.
7: Vull dir, deixen el parter fet merda.
10: Fet un cromo,
7: perquè
10: sí, sí, sí. Però la gent li dona molta importància a fer el... Dibuixa bé el vehículo,
7: sí.
10: A...
7: Sí, sí.
10: Vehículo B...
7: És más grande, a mi és más grande.
10: Què hace? Jo no venia així.
6: Ja que ho volen fer molt bé, eh?
9: Sí. Sí,
6: no,
9: sí, sí,
6: no,
9: sí,
6: no fos cas,
9: sí,
6: que...
9: No fos, sí, sí,
10: si jo no s'ho mira ningú.
7: Sí, allò, en 3D i tot, allò, a vegades.
9: No. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
7: Sí, mira, en Jordi d'Esplugues.
9: Jordi,
10: aviam, Jordi,
9: el que ha guanyat el premi.
11: Ah, jo tinc un dubte. Si coneixes a Luz Casal?
6: Sí.
11: Si Luz Casal odia el gos de Heidi...
6: Hòstia...
10: Espera, això... La pregunta s'està complicant, però clar...
11: Ara ve la pregunta. ¿Luces en tiniebla?
6: Tu soc molt curt, soc molt curtot, eh?
9: Es diu Niebla, entenc, la gossa de,
7: sí, sí,
9: de Heidi.
7: Sí.
9: Es diu Niebla. I
7: ha fet els jocs.
9: I tu coneixes Luz Casal?
6: Va pujar al cotxe, d'això la conec. Vam tenir una entrevista i una dona molt interessant, maquíssima,
9: sí,
6: i que va anar molt
7: però,
6: bé.
7: Eloi, perdona, sempre és maquíssima la gent que ve.
9: Ja.
7: Pot ser que algú... No diguis nom, només digues... Hi ha una persona que em va posar molt nerviós perquè tal, tal. Explico,
9: sí?
7: Explico això, què?
6: No, hòstia, hi ha una persona que em va fotre molt nerviós, que va ser... No, que va ser el Gavino Diego.
9: Ah, sí?
6: Sí, perquè...
10: Per què?
6: No, no, perquè era un tio que estava connectat, si tu li feies una pregunta et responia i a la següent ja no hi era. O sigui, foties la següent pregunta i ell estava mirant per la finestra
7: oh,
6: i
7: no...
6: I dius, hòstia, aquest tio... No? I em va dir... Diu, lo siento, soy muy despistado, eh? Em va dir, diu, una vegada vaig anar a Barcelona, a casa d'una amiga, i vaig trucar aquell bloc de pisos i em van obrir i vaig entrar en un altre pis i em vaig asseure allà al sofà. Diu, sí, és veritat. És veritat, i al cap de mitja hora em vaig adonar que la meva amiga no hi era. Vaig preguntar, escolta, oi, i Laura on està? Diu, no viu pas aquí, la Laura?
10: Yeah. Hòstia, a mi no digueu, una mica l'aspecte
9: ja és despistat.
6: Sí. Però que et fot nerviós, t'expliquen això, et quedes un far de riure.
9: Sí, està bé.
6: Boníssim.
10: És veritat. Clar, és que la gent no sé si tenen ocasió de posar-te nerviós, perquè quan tu puges al cotxe d'una altra persona, jo sí, almenys sé que el seient del copilot ja vaig nerviós.
6: Jo miro de fotre com en Jordi.
9: Calma.
6: Tranquil·litat.
10: Sí que és veritat que condueix bé l'Eloi.
9: L'Eloi condueix bé.
10: Perquè vam fer, quan jo vaig pujar al cotxe, crec
7: van fer
10: Plaça Espanya, em va venir a buscar l'estació. Sí,
6: anava fent voltes
10: molt tranquil, per allà. Molt tranquil.
7: I tu, Peyu, tu hi has anat a cotxe?
9: Sí, que hi he anat.
7: I per on te vau anar?
9: No sé, però no em vas portar, me'n recordo. Per Barcelona.
6: Era per Barcelona.
9: Sí.
7: Ah, jo m'hi eres, eh? El meu era més maco.
10: Ah,
7: eh?
10: El vas fer anar fins a Mieres, eh?
7: Mieres. Va agradar aquell lloc.
6: Va agradar molt.
7: Veus,
6: veien
7: vaques i
6: tot. De Mieres. De Mieres.
10: Bons revolts, bons revolts.
6: Sí. Sí. Preciosa.
7: Que sí, va agradar això, bé.
3: Sí. Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
9: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
10: Oh, clar, si no ho veig.
9: Clar.
10: Si no ho veig també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
3: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
8: Hola, bones, sóc el Pau, de Montblanc. Mireu, tinc una pregunta que és una mica una queixa.
9: Ah.
8: O algo que fa una mica ràbia. Que és que quan fan publicitat o promocionen algun espai de Catalunya, allò, un parc natural, una ruta, un hotel, un restaurant o així, sempre posen de referència distàncies des de Barcelona, que diuen només a una hora de Barcelona, que a una hora de Barcelona hi ha 50.000 coses, però que al final ja m'arriben com, jo què sé, a Cascada, no sé on, a la Vall d'Aran, només a 3 hores i mitja de Barcelona, o a l'Estany de Banyoles, només a 2 hores de Barcelona. Dius, per què no dius a 15 minuts de Girona o a 20 minuts de Tarragona o el que sigui, saps? Per què? No sortim tots de Barcelona. És com una mica frustrant.
9: Està bé.
6: Totalment d'acord. Sí. Absolutament d'acord.
9: S'hauria de donar la volta a la campanya que fos a Llacs de Sant Maurici a 4 hores de Barcelona. Que no veurà Barcelona per res aquí, no pateixi.
10: Sí, sí, o un lloc a només a 43 minuts de Santa Maria de Palautordera. Hòstia, la gent... On és això?
6: Que ja ens aniria bé, també.
9: Sí? Una mica de promoció.
6: No.
7: Al contrari.
6: Deixin allò que és molt lluny.
9: Sí,
10: home.
9: Sí.
10: No, no, jo he sentit autèntiques... Manacor, a una hora de Barcelona.
9: Home, sí, clar. Sí, amb l'avió.
7: I els hotels, cerca de Barcelona. Perdona. Però si això sí que sóc a Càceres, Déu meu, què és aquesta bestiesa?
10: És veritat, va vinguent molt lluny. Tu busques... No direm l'aplicació que és Booking, però...
7: És mentida, home, és mentida.
10: El centro, a no sé quant del centro. A una hora i quarto del centro.
6: I fots allò de veure el mapa, eh?
7: Veure
6: el
7: mapa.
10: Dius, hòstia, jo volia anar a Andorra i sí que sóc aquí.
7: Home, perdona, i aquells cartells que diuen, passes per una carretera i diu, a 6 quilòmetres trobaràs un McDonald's?
10: No, a 6 minuts.
7: Això, a 6 minuts. A 6 minuts has d'anar tot tall, eh?
9: Sí, sí.
7: Una cosa espectacular. No puc arribar en 6 minuts, és impossible. No digueu mentides, que després anem ben ràpid. No, home, fatal.
9: Sí que és veritat que les pàgines web dels hotels hi ha com un apartat que és com curiós, que posa, què hacer? Què hacer en el entorno? Sí. No?
7: És veritat.
9: I a vegades surten unes coses que dius... Home,
7: no ho quiero hacer.
9: Sí, poder sí, però no ho sé.
6: Què hacer? Cervesa, no? Sí, que no trobem un lloc.
10: Això ho pots fer a qualsevol polígon, però què hacer en GURB?
9: Què hacer en GURB?
10: Home,
9: I et surt
10: visita
9: Montserrat. És, bueno, aviam, sí.
7: És que,
9: no és ben bé en GURB.
7: Clar, a Sant Esteve hi ha alguna cosa que puguem anar a visitar?
6: Hòstia, dit així.
9: Turisme de Sant Esteve.
7: Sant Esteve, què podem anar a veure?
6: Sant Esteve és un lloc no molt ben parit als peus del Montseny.
9: No té res, ara.
6: Ara vaig fotent voltes, però no té res. No, és que tothom hi vol anar a viure, home. Ah, sí? Per tant, sí? Direm que no té res.
9: No té res.
6: Sí, tothom hi vol anar a viure.
9: Sí?
6: Sí, sí, porto gent, amics allà que no hi han estat mai, i veuen allò, i em diuen, hòstia, aquí, jo vull quedar-me aquí.
9: Bueno, ho hem de deixar aquí, perquè és l'últim minut de programa. Tenim quatre preguntes per fer-li l'Eloi. A veure, Eloi, preguntes que ens han preparat.
7: Ens han dit que t'agrada cuinar amb foc. Sí. Això sona molt rupestre, però hi ha gent que... Bueno, m'agrada fer barbacoes. Ets aquest tipus de gent, tu?
6: M'agrada, tinc un forn de llenya.
9: Ah,
6: sí, me'l van regalar i em fot molta il·lusió. Cuidado. Fora a l'exterior i sempre que puc hi foto foc. Sí, això és cuinar amb foc. Sí.
9: I fas pizzas amb el forn?
6: No, m'agrada molt posar-hi peixos o fotre allà una espatlla de cabrit. O...
9: Oh, carai.
10: Que també és el millor peix que hi ha. Sí. L'espatlla de cabrit. Sí.
9: Aquest ens encanta.
6: Les pizzas.
10: Aviam, què tenim més apuntat aquí? Acaba l'alineació. Sempere a la porteria, defensa amb Aliaga.
6: No, Carrete, Arias, Tendillo, Botubot, Subirat, Saura, Castellanos, Daniel Solsona, Felman i Mario Alberto Kempes.
10: Perdona?
7: Això és gros.
6: És que això és molt friqui.
7: És molt gros, això.
6: Això és l'alineació del València que va guanyar la
10: Recopa. Del València?
6: Del València que va guanyar la Recopa l'any 81. Sí, és molt raro. És
9: molt raro. Et saps les alineacions?
6: Algunes.
9: Algunes.
7: Sí. I les preposicions, te les saps?
6: No. No. No, però sí la Real Societat que va guanyar la Lliga.
9: Ah, veus?
6: Sí, el Conada, Celayeta, Gajate, Gorriz, Cortabarría, Idígora, Satrústegui, López y Forte, Zamora i Diego.
7: Però Zamora té idioma, eh?
6: Sí.
9: A veure, entre això i les proposicions tampoc sé que és més pràctic, eh?
7: No,
10: home, això t'arregla
9: un sopar.
6: No, però això distreu.
9: Això distreu.
6: Això distreu.
9: En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir l'Eloi, demà ens tornarà a visitar el búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
7: Adéu-siau.
12: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de finalitzar, la nit que acaba de finalitzar la primera semifinal del Mundial i la selecció espanyola ha aconseguit classificar-se per la final de diumenge a Nova Jersey i ha guanyat 2-0 en un partit disputat a Dallas en una autèntica exhibició futbolística de la selecció espanyola, partit de primeríssim nivell de la selecció que entrena Luis de la Fuente, que ha estat molt superior a França des del primer minut i fins a l'últim. Partit propi d'una semifinal de Mundial, ple d'atenció, ple de nivell i amb una selecció espanyola que segurament ha fet la millor actuació d'una selecció en tot aquest Mundial. El millor partit d'una selecció en aquest Mundial segurament és aquest d'Espanya, després de guanyar a França 2-0. S'ha avançat la selecció espanyola al minut 20 de la primera gràcies a un gol de penal forçat i provocat per Lamine Yamal en una jugada de futbol de carrer, de llest, d'estar concentrat en el joc. Digne tenia avantatge dins de l'àrea per refusar una pilota, però Lamine ha vist que podria treure petroli, s'hi ha llançat per la pilota, s'ha avançat, ha tocat la pilota amb el braç, ha enganxat el cos, això sí, i Digne l'ha colpejat amb la cama, penal clar, no s'ha queixat ni el lateral esquerre francès ex del Barça. Oyarzabal ha transurat el penal amb molta seguretat, el seu racó de seguretat, ara sabreu per què dic això, Oyarzabal té un 90% d'encert en els xuts de penals. El selecció espanyola ha estat força millor que França la primera part, ha minimitzat la selecció francesa i el seu atac. Una dada, França no ha rematat entre els tres pals i pràcticament no ha generat cap ocasió de parir a la primera. Però és que la primera aturada d'Unai Simón, d'una rematada de l'atac francès, ha arribat al temps afegit amb un xut de Dembélé. Era el segon xut de França entre els tres pals. Abans havia xutat Mbappé i amb el 2-0 al marcador l'havia desviat Cucurella a córner. A la segona part, el partit encara s'ha decantat més a favor d'Espanya, sobretot en el primer tram, i Pedro Porro, que ha fet un partidàs al lateral esquerre del Tottenham, ha fet el 2-0 després de fer una gran combinació i una gran assistència de Dani Olmo, que té una qualitat indiscutible i l'ha desplegat en aquesta semifinal mundialista. Després del 2-0 hi ha hagut una estona de rondo de la selecció espanyola, Mbappé ha fet aquest xut perillós que us dèiem, però la primera rematada entre els tres pals, la primera aturada d'Unai, ha arribat al temps afegit després d'un xut de Dembélé. Pedri ha tornat a ser suplent, ha jugat l'estona final, Fabián ha estat titular, a França titular Tchouaméni i Barcola, i la selecció espanyola que celebra a Dallas la classificació per la seva segona final d'un Mundial a la història. La primera, el 2010, la va guanyar contra Holanda, aleshores Holanda, amb aquell gol d'Iniesta. Diumenge vinent, a les 9 del vespre a Catalunya, a Nova Jersey jugarà la final contra Argentina o contra Anglaterra, que demà jugarà la segona semifinal d'aquest Mundial a Atlanta, on hi ha la Sònia Germà per seguir aquest partit. Segons explica la Sònia, hi ha moltes mesures de seguretat per evitar problemes entre argentins i anglesos. La rivalitat es percep en l'ambient de Dallas a 24 hores d'aquesta segona semifinal. Una notícia que ve del Mundial, Frenkie de Jong, que ha tornat lesionat del Mundial i compta perquè pot estar mesos de baixa, entre 4 i 6 mesos. De Jong va jugar infiltrat al genoll dret alguns partits del Mundial, ahir li van fer proves a Barcelona i li han trobat una lesió que s'ha de confirmar fent més proves complementàries, però pinta malament. La Laia Tudela ens ho explicarà bé. I Joan Laporta continua als Estats Units, ha estat present a Dallas en el partit de la selecció espanyola contra la francesa en aquesta semifinal del Mundial, i des de Dallas avui ens ha arribat fins a on durarà l'oferta que el Barça va fer a l'Atlètic de Madrid fa unes setmanes per Julián Álvarez. Fins a finals de juliol. El Roger Arbosà en té tots els detalls. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial van començar l'11 de juny, seguirem fins diumenge, el 19 de juny, el dia de la final, que ja sabem que la jugarà la selecció espanyola. Demà sortirem de dubtes amb la segona finalista, serà Anglaterra o Argentina. Edició, la d'avui, la del dimarts 14 de juliol, és el dia nacional de França, però no han tingut una bona nit els francesos. És el dia 33 de Mundial i passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbosà, que és a Dallas. Roger, bona nit.
1: Com està, Xavi? Bona nit.
0: Ha seguit a Dallas aquest França 0, Espanya 2, impressionat pel nivell futbolístic de la selecció espanyola?
1: Sí, molt, molt, i una mica sorprès, perquè Espanya ha jugat un gran partit, ha estat molt còmode realment, i poc ens esperàvem que, no que ho tingués tan fàcil, però sí que França no li posés les coses tan difícils. Això sí que ha sorprès, i a mi m'ha impressionat com ha jugat avui Espanya.
0: Ja se sap que a qui li han donat l'MVP, el millor jugador del partit?
1: Pedro Porro, l'ex del Girona, l'autor del segon gol, millor jugador del partit.
0: Ha fet un partidàs, Pedro Porro, en tots els sentits, sense pilota, però també amb pilota, i acabant rubricant-ho amb aquest gol després d'una combinació fantàstica amb Dani Olmo, que també ha estat a un nivell altíssim. També serà amb nosaltres aquesta nit la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu ets a Atlanta, on demà juga l'Anglaterra-Argentina, eh?
2: Ah, exactament.
0: I també hi ha l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé, molt bé.
0: I ara connectarem amb el Ricard Torquemada. A veure, Àlex, t'ha semblat l'exhibició més important a nivell futbolístic que hem vist en aquest Mundial, el partit de la selecció espanyola?
3: Sens dubte. Per mi sí, per el partit que ha fet la selecció espanyola, per la potència o la... diguéssim, el potencial del rival, i per com aquest rival amb tant potencial que ahir parlàvem s'ha vist pràcticament impotent, no? Com bé deies a l'entradeta, el primer remat arriba en el descompte. Crec que a Deschamps li ha sortit la vena més conservadora i això ha penalitzat molt a França, tot el contrari que Espanya, que ha demostrat personalitat, valentia, amb un pla de partit molt, molt, molt clar, i poc a poc ha anat creixent. Crec que a més ha sabut tocar els punts cardinals. Crec que hem vist actuacions individuals meravelloses. Per mi, amb el permís de Messi, és el Mundial de Dani Olmo. Ha tornat a fer una exhibició brutal. Ha acabat la primera part amb totes les passades bé, amb un 18 de 18 en passades i totes cap endavant, que és el més difícil que hi ha en futbol, que és girar i decidir bé. Gran versió de Rodri, gran versió de tota la línia defensiva, Pedro Porro, Lamine Yamal, no ha pogut veure el gol, però ha seguit condicionant moltíssim al rival, a França en aquest cas. I la segona part, Espanya tenia l'elecció de, bé, desgastar-se una mica menys i veure què feia França, i ha sabut tocar, allargar possessions, i per tant, per mi, ha fet un partit magnífic i mereix amb escreix passar a la final.
0: Ara continuem parlant d'aquesta semifinal que ha guanyat la selecció espanyola 2-0 contra França. Gol d'Oyarzabal de penal a la primera part, 1-0, un penal forçat per Lamine Yamal, i el 2-0 l'ha fet a la segona Pedro Porro, MVP del partit, l'ex del Girona, el lateral dret titular de la selecció espanyola en la majoria de partits d'aquest Mundial, extremeny, que ha fet un partidàs, i després d'una gran combinació amb Dani Olmo ha fet el gol que ha tancat el marcador. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou és a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim l'Andrea Martínez. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
0: Han passat més coses aquest diumenge, més enllà del Mundial. Per exemple, Marc Casado ha passat pel tot costa.
4: El migcampista del Barça ha explicat que no descarta la sortida del club blaugrana si l'opció convé al Barça, i és el Barça el club qui li demana.
0: Pogacar ha tornat a fer el que ha volgut avui al Tour.
4: Ha estat el vencedor de la desena etapa, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Vingegaard.
0: Han sortit els horaris de les 3 primeres jornades de Lliga, primera i a segona. Només dona'ns la primera del Barça, sí. De l'Espanyol, la primera, i d'espera un moment, que parla l'MVP de la semifinal, Pedro Porro, el podem sentir a Televisió Espanyola.
5: Buscando por llegar a la final de un Mundial y que por fin lo consigue.
6: Pues un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy, muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien, y la verdad... esto es del equipo, no es nada mío, simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
5: Que lo habéis hecho además, como dices tú, contra una selección que se planteaba como una de las grandes favoritas, y no la que más, al menos por la primera fase de grupos que habían hecho, y a la que no le habéis dejado lucirse, ni correr, ni tener el balón.
6: Por supuesto, sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era ese, tener el balón, sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho, y la verdad que muy feliz, ¿no?
5: ¿Tú qué tal estás? ¿Que has terminado medio tieso pidiendo el cambio?
6: Sí, bueno, son cosas del partido. A ver, también te digo, no sé qué minuto me ha cambiado, pero no podía más, simplemente. Yo creo, como he dicho antes, estos de todos, son de los 26, Marco seguramente, que estaba ahí también pendiente de que si podía seguir o no, pero bueno, yo creo que esto es de todos y a seguir ahora.
5: En 5 días tienes una final de un mundial, es que decirlo, madre mía, se me pone la piel de gallina. ¿Estás para jugar?
6: Bueno, vamos a ver, en principio, ahora mismo te diría que estoy muerto, ¿no? Pero bueno, ahora pensar en la recuperación y con todo por la final.
5: Bueno, antes de eso, a celebrarlo. Pedro, enhorabuena.
6: Muchas gracias.
0: Pedro Porro, Ricard Torquemada, bona nit.
7: Muy bien.
0: Amb el Ricard Torquemada, com t'has quedat després d'aquesta semifinal França 0, Espanya 2, exhibició de la selecció espanyola?
7: Un partit molt intel·ligent, molt madur, de molta comprensió del que necessitava Espanya, del que feia mal a França, ha minimitzat i ha reduït la fortalesa de França i s'ha posat el partit a la butxaca. França sempre ha anat a remolc, ha estat incapaç de reaccionar, apagar França és molt difícil, i la selecció espanyola ha fet molt bé, li ha amagat la pilota. Jo crec que ha tingut sort amb el primer detall del partit, Lamine Yamal li guanya Digne, i ja parlàvem que era la baula més forta contra la baula més feble. En aquests partits, el primer apunt, el primer desequilibri marca molt la tendència, i aquí ha agafat molta confiança Espanya per davant el marcador. França, on havia anat per darrere el marcador en tot el Mundial, s'ha trobat en un escenari molt incòmode i no ha sabut sobreposar-se al primer problema que ha tingut el Mundial. És a dir, França, mentre tot ha bufat de cua bé, quan el vent ha bufat de cara a la primera, ha estat incapaç, i les seleccions que guanyen un Mundial han de tenir un moment al campionat que sàpiguen sobreposar-se al que tenen al davant.
0: Ara sentíem en Pedro Porro, ha fet un gran partit. Saps d'on és Pedro Porro? De quin poble d'Extremadura és? Coincideix amb un altre personatge que ens persegueix al món del futbol els últims anys.
7: No m'atreviré a dir-ho.
0: És de Don Benito.
7: Ah.
0: I de Don Benito és Jesús Gil Manzano.
7: Home, Gilman.
0: Sí, Gilman. Mira, parla a Televisió Espanyola el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Enhorabuena, ¿qué se siente?
8: Pues ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo.
5: Sí que le veo, no sé si es por la... sobrepasado por el momento, pero le veo demasiado serio celebrándolo también con un... Imagino que se va a liberar dentro de unos minutos, ¿no? En el vestuario.
8: Seguro que sí. Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y hay... Es solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, no. Allá cuando empezamos, años, bueno, hace tres, casi 4 años atrás, y con una idea, y esta idea, pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí. Así que orgulloso, insisto.
5: Con esa idea, mister, hoy le han ganado de nuevo a una selección que llegaba a este Mundial quizás con la vitola de máxima favorita, sobre un escalón sobre las demás, y la han domado absolutamente. No han dejado brillar ni correr a esos delanteros tan peligrosos que tenían España con su fútbol y con su ABC.
8: Sí, seguramente es lo que hemos hablado también adentro. Hoy nos enfrentábamos a uno de los una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Y hacen fácil lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Entonces, insisto, orgulloso, feliz, ahora ya voy tranquilizándome y ya empiezo a saber dónde estamos.
5: Mister, está toda España pendiente de esta selección. Hoy la noche va a ser larga. Quien no esté viéndolo en la 1, en su casa, va a estar en las plazas, en los pueblos, en las ciudades. Mándeles un mensaje.
0: Es Luis de la Fuente, el seleccionador español que va a arribar al Càrrec la primavera 2023. Campió de la Nations League, campió de l'Eurocopa el 2024, subcampió de la Nations League fa un any, el 2025, i diumenge jugarà la final del Mundial. Té un currículum impressionant, Luis de la Fuente, que segurament ni ell mateix s'imaginava el que viuria en aquests 3 anys i 3 mesos des que li van donar el càrrec de seleccionador espanyol. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ara en parlarem més d'aquesta primera semifinal del Mundial, també en parlarem de la segona, la de demà, entre els argentins i els anglesos. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Let's go. Let's go. França 0, Espanya 2 a Dallas, primera semifinal del Mundial. El partit ha estat propi d'una semifinal mundialista amb molta tensió, molt nivell, sobretot per part de la selecció espanyola, que ha fet una exhibició futbolística. Amb el Sergi Andreu hem estat seguint el partit a la redacció i la veritat és que hi ha hagut moments a la segona meitat que Espanya dominava a partir de la possessió.
1: I que França semblava una selecció petita,
0: sí,
1: en molts trams, sobretot de la segona part, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Gairebé amb la sensació que jugaven contra 10. Potser és una mica exagerat, eh? Però ha donat aquesta sensació de molta superioritat.
0: Ara anirem disseccionant el partit. Roger, vos, quins gestos, quines cares has vist entre Lamine i companyia?
2: Mira, Lamine Yamal es posava les mans al genoll, feia pensar que estava realment cansat, i amb aquell rostre seriós, com si no estigués prou content, tot i que, evidentment, jo crec que està molt feliç de jugar una final i content amb el partit que ha fet, no ha fet un mal partit, i aquesta és la imatge al final del partit. Veiem també el seu germà, que el saludava des de la graderia, i Lamine content també. Oyarzabal s'abraçava amb Laporte, abraçada també el cos tècnic a la banqueta, i Deschamps, per cert, que es queixava l'àrbitre.
0: Es queixava l'àrbitre per la connexió. Oyarzabal a Dazón.
3: Y nada, feliz por esa parte, pero bueno, sobre todo por lo colectivo.
4: Pepe, ¿algún consejo para el domingo? ¿Algo que, consejos, que ayude?
5: Consejos, yo creo que son... Es una selección bastante
0: Pablo
5: madura.
0: Pinto,
5: es una selección que,
0: zona, Oyarzabal,
5: que pone el
0: 0-1 de penal, un penal provocat clarament per Lamine.
5: Creo que el discurso del seleccionador va un poco siempre por ahí. Veo mucha generosidad y eso es sinónimo de éxito. Entonces, cuando pones el bien colectivo por encima de tu propio ego, creo que estos chicos representan muy bien eso. Y que sea un partido más, que tengan la personalidad de hacer lo que hoy han hecho con Francia, que han ninguneado una selección que tiene muchísimos registros y que son muy peligrosos. Y el plan de partido ha salido perfecto. Así que repetir una vez más lo que hoy habéis hecho.
0: Pepe Reina, al cuadro de comentaristas de esta nit a Catalunya Ràdio, al club de la mitjanit, a veure què diria.
3: La oportunidad de estar ahí a su altura, creo que nos hemos ganado el derecho a soñar, a tener eso en mente, y bueno, es lo que he dicho un poco, ¿no? Llevamos aquí casi 50 días en una convivencia que creo que cuando es sana, cuando es positiva, hace que luego todo sea más sencillo en el campo, y creo que eso es algo muy importante en torneos así que nada, ojalá podamos poner la guinda en 5 días.
0: Oyarzabal ha xutat el penal del 0-1. Sergi, tens estadística amb Oyarzabal amb els penals?
1: Sí, sí, n'ha xutat 60 al llarg de la seva trajectòria, 53 marcats, 7 fallats. És... Ho deies al principi, un 90% de efectivitat d'encert.
0: Us heu fixat, Ricard i Àlex, com ha xutat avui el penal Oyarzabal?
6: Sí, avui sí. No ha deixat anar la iniciativa, però la iniciativa hi ha manat, sí. I ha marcat a mitja alçada a l'esquerra, que és un penal bastant recurrent per ell.
0: Recurrent, però ell utilitzava fa uns anys, Àlex, sempre la paradinha, i va haver-hi un dia que va canviar. El recordeu, aquest dia?
7: No.
0: La final de la Copa contra l'Atlètic Club a la pandèmia del 2021, que va guanyar 1-0, un penal que li van fer a Porto. Recordeu que ahir va canviar el seu estil de xut i va xutar exactament, sí, com ha xutat avui?
6: Sí, és veritat, és veritat. Sí, aquell dia... Tot i això, després ho ha alternat.
0: Sí, va alternant,
6: no?
0: Va alternant, però avui, sí, que era una situació de màxima tensió, comparable, sí, aquella final...
6: No... Avui jo crec que l'ha llegit bé, perquè no ha perdut la iniciativa. En aquest Mundial, els davanters que estan perdent la iniciativa davant del porter estan punxant bastant, s'està imposant el porter que aguanta, i jo crec que ha interpretat bé el que necessitava aquell moment.
7: És que amb aquesta manera de jugar, de llançar els penals, Xavi, tu sempre has de tenir un costat de seguretat per si el porter t'aguanta més que tu, i jo crec que va per aquí, no? Jo crec que ha vist que aguantava tant que ha dit, vaig al meu costat de seguretat.
0: Gols d'Oyarzabal en aquest Mundial, Sergi?
1: 5 gols.
0: 5. Ja. És a 3 de Messi i Mbappé.
1: Sí.
0: És a 3 de Messi i Mbappé. Messi ha de jugar a la semifinal de demà, sí, i Mbappé, la final o el tercer lloc. I Mbappé ha de jugar dissabte el partit pel tercer lloc en aquest Mundial. Aquesta és la taula de golejador. Sònia, tu a Atlanta has pogut seguir el partit igualment?
8: Sí, sí, sí, l'hem seguit a la Fan Zone, bé, fins al descans, perquè ara plou, per exemple, aquí a Atlanta, i hi havia risc, però a la Fan Zone hi havia molts aficionats de la selecció espanyola, americans, que anaven amb samarretes d'Espanya, que això ja us ho vaig explicar a la primera fase, totes de Lamine Yamal, i que han estat veient, també molts argentins que són per aquí, em costa veure d'anglesos, per això, però sí, sí, l'hem pogut seguir I ara en parlau, el partit ha estat el... És a dir, si a priori tu li preguntes a Luis de la Fuente quin pla dissenya ell, és tal com s'ha produït. Control, sentia aquests dies, més enllà de l'entrevista que li va fer, per exemple, al Costa Unai Simón, però també d'altres mitjans, que Unai Simón deia, jo no puc fer una pilotada precisament contra França, el que hem de fer és controlar el partit i tenir nosaltres la pilota, i és el que ha aconseguit la selecció espanyola,
0: claríssim.
8: Que ha minimitzat absolutament totalment França, que té quatre bitxos ja al davant i no els hem vist. És que no els hem vist. Em va fer una mica, però tot sempre en fora de joc. Molt ben controlat per coercir la por. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Ricard, a tu t'ha semblat que l'actuació d'avui de la selecció espanyola marca el top futbolístic del Mundial, de moment?
6: No.
0: No? Quina altra selecció t'ha agradat més en aquest Mundial que el partit d'avui?
6: Hi ha seleccions que m'han excitat més ofensivament.
0: Però dic el partit d'avui.
6: El partit més madur del Mundial, si vols, més intel·ligent, més el partit que tocava en el moment que tocava. O sigui, ha estat un partit impecable, perfecte. Però ha estat un partit de control, no? Ha estat un partit de desequilibri, d'excitació, d'aventures ofensives. Els dos primers xuts a porteria han estat dos gols. Però que era el que havia de fer Espanya, eh? O sigui, jo crec que ha tret un matricular d'honor en el partit que havia de fer. Però a mi no em sembla que és un partit que passin els anys i ens el tornarem a posar per gaudir.
0: Jo en aquest Mundial no trobo un nivell més alt que el d'avui de la selecció espanyola, Ricard. No el trobo.
6: Bé, el nivell... És que jo estic d'acord amb tu amb el nivell col·lectiu, nivell de control... Però vaja...
0: No és exuberància, però el futbol no és només exuberància. A mi...
6: No és només, però és també. O sigui,
0: també, sí,
6: no
0: sí, però a mi, una estoneta de la segona part m'ha recordat els rondos que feia el Barça de Guardiola, el que passa que no ha tingut tant control durant tanta estona.
6: Sí, no t'ho descarto, no t'ho nego. El que passa és que jo crec que aquell equip tenia més coses
0: sí,
6: a matar.
0: Sí.
6: Sí, jo el que vull dir és que és un partit perfecte, però que és col·lectivament és un exercici d'intel·ligència, de maduresa, de submetiment a un rival que és molt difícil de minimitzar, de controlar, de governar. O sigui, és el partit perfecte, eh? Jo no li demano que a Espanya que fes un altre partit. Ara, no em sembla l'espectacle més gran del Mundial, per mi. Jo valoro també que hi hagi de tres quarts cap endavant més desequilibri, més... O sigui, jo crec que els petits detalls Espanya se'ls sap ficar a la butxaca. Ha estat molt millor equip, és el clar candidat i favorit a guanyar el Mundial, però no és un equip que t'escombri. Això és el que et vull dir. Jo, des del meu punt de vista, vull dir
0: T'hipnotitza.
8: Jo comparteixo amb el Torquemada que el mèrit a més és que l'actuació és en les semifinals i contra França. Però que a nivell d'ocasions no ha estat un partit ofensivament exuberant de la selecció espanyola, que ha tingut aquells minuts que comentàveu amb el Sergi Andreu, que és quan la Lamine Yamal fa el tercer, que li anulen per fora de joc,
0: correcte.
8: On França estava grogui, sí. I podia haver anat amb un punt més d'ambició a acabar de matar el partit, però com que el pla de partit era aquest, era el de control, sí que és veritat que segurament si anem a buscar d'altres partits d'aquest Mundial, és a dir, França, per exemple, jo l'he vist molt superior a d'altres seleccions
0: final.
8: Exacte, però clar, no és Espanya, clar,
6: correcte,
8: exacte, per això
6: correcte,
8: dic que l'actuació de semifinals
6: no
8: és el mèrit que té, que sigui contra França.
0: Tot el context...
6: No és un retret, sí. El que jo vull dir que no és per mi no és un partit per emmarcar i posar-me'l moltes vegades, això és el que vull dir. O sigui, crec que és el partit que tocava en el moment que tocava, com dieu, amb la màxima exigència, contra la millor selecció, han estat millors, és indiscutible, no hi ha dubtes. Ara, com a partit de manual, per mi, jo a mi m'agradaria que Espanya, si ha de guanyar el Mundial, el guanyi diumenge amb un exercici ofensiu una miqueta més desinhibit, que ho podrà fer, perquè ja no jugarà contra un equip amb quatre animals, que has de controlar, que has de fer més atacs més llargs, no t'interessa atacar, com diu la Sònia, i exposar-te perquè un error en ser molt vertical a tot penalitzar, és a dir, has jugat el partit amb calculadora, amb un control gairebé científic, o sigui, semblava intel·ligència artificial, que deu ser la màxima intel·ligència. Però vaja, hi ha moltes maneres, aquesta selecció espanyola jo crec que té moltes més versions, m'agradaria veure... doncs el millor Lamine Yamal, m'agradaria veure Pedri, a mi em sap molt greu que Pedri no entri.
0: Fabián ha fet un partit discutible per mi, però vaja.
6: Però són mirades d'entrenador que jo crec que queda clar que entre Fabián i Pedri de la Fuente es queda amb Fabián, que és gran migcampista.
0: A veure, has dit, m'agradaria veure el millor Lamine. Per mi avui Lamine ha fet un passet més, encara té marge,
6: Sí, encara té marge.
0: Però ha estat molt llest en el penal, molt
6: home,
0: llest en el penal.
6: Home, ha decantat el partit, ha guanyat aquell cara a cara.
0: I brillantíssim en alguna acció, com una combinació amb Dani Olmo, que ha estat molt generós per cedir enrere cap a Fabián en la primera part, que no ha estat el 0-2 de miracle. Li han anotat un gol després d'una...
6: Estaven fora de joc. No s'ha deixat endur per aquesta sensació de voler ser el protagonista, ha guardat la pilota quan tocava, ha fet el mateix partit intel·ligent i madur que necessitava la selecció espanyola avui per superar França.
0: A veure, anem a Rocafonda. Abdul, bona nit.
9: Hola, buenas.
0: Com estàs?
9: Bien, bien.
0: Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
9: ¿Cómo?
0: Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
9: Sí, bien, bien.
0: Només bé. L'Abdul és el tiet de la Minya Mal, que sabeu que té un bar a Rocafonda.
9: Sí, que habla català.
0: Ara te hablo en castellano, no hay problema, Abdul. ¿Qué te ha parecido el partido de Lamin esta noche? ¿Bien?
9: Sí, no está mal, bien. Lo que más importante, han ganado y estamos en la final y ojalá que gane España el domingo.
0: Qué listo ha estado en el penalti, ¿eh?
9: Bueno, él está ahí, tiene que ayudar su selección y bueno, que España ha jugado muy bien, de verdad que se merece ganar y hasta la final.
0: Pero digo, la jugada que provoca el penalti, que se anticipa, pone el hombro, el brazo, sí. ¿Está la perdido en la pista y en Rocafonda?
9: Fui listo en esa jugada y... Bueno, que han brocado un penalti y han fritado. Bueno, eso es lo que queremos.
0: Abdul, había mucho ambiente esta noche en Rocafonda, tanto más como cuando jugaba Marruecos,
9: sí,
0: en el Mundial.
9: Hay mucha gente aquí celebrando, chillando, con coches.
0: Oye, ¿y tu madre? Que sabemos
9: en
0: que
9: casa,
0: la está
9: sí.
0: En casa. ¿Has podido sí. hablar con ella? ¿Está contenta o qué?
9: Sí, estamos ahí. Lo vi el partido con ella en casa.
0: ¿Ha sufrido mucho o qué?
9: Hombre, sí, de verdad que sí.
0: Y oye, ¿su nieto le va a invitar a Nueva York para ver la final del domingo o...
9: Puede ser que sí, ¿eh?
0: Mira.
9: Que no sabemos exactamente, pero puede ser.
0: Él está siempre muy pendiente de su abuela.
9: Normal, sí. Es su abuela.
0: Es su abuela, sí, sí. Ojalá pudiéramos estarlo todos aún, ¿sabes?
9: Bueno.
0: Oye, Abdul, ¿y tú también te irás para allá o qué? A ver si se estira Lamine.
9: No puedo ir.
0: No puedes,
9: tengo unas cosas que hacer y no puedo.
0: Es una final del Mundial y está tu sobrino ahí, es una estrella, ¿eh?
9: Ya, está mi hijo, es suficiente.
0: Ah, bueno, es verdad que tu hijo siempre está con... Es verdad.
9: Sí. Él como estoy yo. Yo, mira, que yo lo que quiero que gane España el Mundial y no hace falta que ir. Yo prefiero verlo aquí... en casa o en un sitio, una pantalla que en el barrio. Y lo que es más importante, España gana y eso es lo que quiero.
0: Muy bien. Abdul, enhorabuena por la parte que te toca, ¿de acuerdo? Por la parte familiar que te toca, que eres el tío de Lamine Yamal. Un abrazo y muchas gracias.
9: Bueno, de nada, a ti.
0: A veure, podem parlar amb la Carla Borràs? La tenim, eh? Carla, bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
0: Amb la Carla Borràs volem aclarir una acció, l'acció del penal, que xiuren a favor de la selecció espanyola, el força Lamine Yamal, que s'anticipa a Digne, posa el braç, li toca la pilota al braç, el té enganxat al cos, i Digne, que intenta refusar, en comptes de reforçar la pilota, refusa la cama de Lamine Yamal. Quan hi ha un gol, amb un contacte immediatament previ al braç del jugador atacant, s'anula el gol, sigui involuntari, estigui enganxat o no.
10: Sí, s'anul·la el gol,
0: el
10: sigui accidental
0: no,
10: o no. En cas del penal, no, en aquest cas, tot i que Lamine toca la pilota amb el braç, amb l'espatlla, rep una puntada del Digne i, per tant, és penal. En aquest cas, no s'invalida perquè hi hagi una acció de mà, perquè és totalment accidental.
0: És accidental i hi ha la diferència aquesta entre si la jugada acaba en gol, és el que marca el reglament, o si acaba en penal, que el penal és claríssim i no...
10: Sí, sí, el penal no té cap tipus de dubte, però com que aquest contacte és accidental, no l'anul·la automàticament una falta anterior o, en aquest cas, simultània, que ha estat comesa pel defensor.
0: Queda claríssim. Què què impulsa la FIFA a escollir un àrbitre del Salvador, amb tots els respectes per l'arbitratge salvadoreny, en una semifinal del Mundial entre França i Espanya?
10: Doncs, bàsicament, l'àrbitre que sigui del Salvador és sobretot en què es tracta de dos seleccions europees.
0: Però hi ha argentins i brasilers.
10: No, però en el cas sobretot entre França i Espanya, que les dues són europees.
0: Sí, però no... si busques un altre continent... És que no sé a quin nivell està acostumat a xular l'àrbitre de la semifinal d'avui.
10: Clar, pel que he estat veient, ell ha participat en el Mundial de Qatar 2022 i aquesta semifinal abans havia xiulat tres partits, a la del 2026, que és el Turquia-Paraguai, el Japó-Suècia i el Suïssa-Colòmbia.
0: Sí, està molt bé, però el que em vull referir és que l'ofici,
10: o sigui,
0: que pugui
10: tenir
0: un àrbitre...
10: No l'estic defendent, Xavi, no l'estic defendent.
0: No,
10: simplement
0: ho ha fet bé,
10: O sigui, sí, jo crec que ho ha fet molt bé. Sí que és veritat que en accions de dubte crec que anava com una mica de... No a favor d'Espanya, però
0: que
10: sí que...
0: Hi ha hagut una falta d'Embelé, que no era falta de Fallan, però l'ha xulada i l'ha corregit.
10: Jo tampoc l'he entès. Aquesta jo també demanaria com una explicació perquè no l'he entès, la de Dembélé, quan l'ha deixat. Sí, però sí que és veritat que, tot i que jo crec que ha fet una actuació correcta, bueno, doncs poc a poc ha anat fent més partits a la fase de grups, també ja era conegut o ja havia xiulat a Qatar 2022, i sobretot jo crec que és un concepte de neutralitat geogràfica, és a dir, no és europeu, per tant, si poses a un italià, pot tenir qualsevol tipus de simpatia o sí, tal, sí. Però en aquest cas, el ser de Centroamèrica, que de fet han comentat per televisió que també que els altres també eren de Centroamèrica.
0: Sí, hi havia un assistent que era de Salvador i els altres eren d'altres països. Però
10: sí, però tots de Centroamèrica. Llavors jo sí que crec que és per un tema més de totalment neutral i que aquest àrbitre, tot i ser del Salvador, com tu dius, com tots els respectes, estava fent com molts mèrits per tenir un partit de renom. Aleshores, li han donat la semifinal, jo crec que l'ha aprovat i amb nota,
0: sí,
10: i a partir d'aquí, doncs, bueno... Clar, ell no pot xiular la Champions, per exemple, ell és de la CONCACAF, però...
0: La Champions de la CONCACAF, el que passa és que el nivell és diferent i la tensió...
10: Sí, clar, el nivell no té res a veure...
0: I els contextos són diferents, clar. Per això m'ha estranyat a mi l'elecció. Després ha fet un bon arbitratge. Carla, moltes gràcies, bona nit.
10: A tu, bona nit, Xavi, que vagi molt bé.
0: Fins ara. A veure, a Pedro Porro li han donat l'MVP. Ara parla Cubarsí, a Televisió Espanyola.
11: Gol en los 7 partidos, queda uno, Pau, queda la gran final, enhorabuena. ¿Qué sentís al haberos metido en el partido que todo el futbolista de que empieza a jugar desde pequeño sueña?
12: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
11: Te pregunto en concreto por la faceta defensiva en la que estáis absolutamente impecables, esa pareja de centrales con Cucurella, con Pedro Porro, con Unai detrás, qué engranaje tan exquisito, madre mía.
12: Sí, estamos muy bien, pero yo creo que tanto aquí como en el entrenamiento pues nos ayudan todos, los que no están teniendo a lo mejor la oportunidad pues nos están ayudando a mejorar como futbolistas, nos están apretando porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera, y yo creo que esta competitividad en el equipo pues te hace ser mejor.
11: Tú con 19 años te plantas en la final de un mundial, yo no sé si te da tiempo a tener perspectiva de la animalada que estás haciendo, Pau.
12: Sí, es una cosa magnífica, a lo mejor ahora mismo no soy consciente de ello, pero estos días cuando esté con mi familia, que esté descansando, y estudiaremos mañana el que tenga que venir y nos enfocaremos al máximo para sacarlo.
11: Esto va a toda velocidad, como decimos, son 7 partidos. Hablábamos contigo justo antes de comenzar el primero. ¿Cómo ha cambiado Pau Cubarsí? Te vemos con un crecimiento sobre el césped espectacular.
12: Bueno, al final yo siempre intento mejorar en todos los partidos, en todos los entrenos, ser yo mismo, tener siempre los pies en el suelo, intentar mejorar, y me están saliendo las cosas bien, pero eso no significa que tenga que poner el freno, sino que seguir adelante y siempre ayudar al equipo.
11: Pues a dar tu mejor versión en
0: Pau
11: Cubarsí,
0: quin mundial està fent Pau Cubarsí, també Laporte, que ha fet un partidàs increïble, els dos centrals de la selecció espanyola, que han fet una semifinal, diria que impecable, Àlex, Ricard, Sònia.
13: Sí,
14: un mundial.
0: Sí, un mundial. Sí.
7: Sí, un Mundial molt, molt mèrit aquesta parella, perquè jo crec que es complementen molt bé, també molt bé els dos laterals, tant Cucurella com Pedro Porro estan molt bé en les correccions, estan molt concentrats, és molt important amb aquesta manera de jugar, de defensar cap endavant, sempre està ben posicionat, sempre està atent, anticipar, i això Cubarsí ho té de meravella, i també l'aport, i en pilota han estat molt bé. Però també és important destacar que el col·lectiu, a la selecció espanyola, està molt ben preparat per quan perd pilota, no? Llavors això els està ajudant també.
0: Ricard?
6: Jo destacaria de la parella de centrals, però de tot l'equip. Jo crec que és un equip que tots els futbolistes són una mitjana alta d'intel·ligència, perquè ens entenguem. O sigui, des d'Oyarzabal, Unai Simón, és a dir, destaquen per la comprensió del joc, per la maduresa, Rodri, Fabián, no hi ha ningú que sigui un jugador que visqui més del físic o d'una mentalitat molt agressiva, intensa, accelerada, no? Àlex Baena, tots són jugadors com molt reflexius, molt racionals. Fins i tot Pedro Porro i Cucurella a l'hora de defensar, com diu l'Àlex, en les ajudes, les vigilàncies, Cubarsí, Laport, o sigui, són jugadors que tenen el cap molt ben posat. O sigui, no hi ha cap jugador de la selecció espanyola que no interpreti el partit, què necessita en cada moment, què ha de fer ell. A mi, jo crec que el tema Cubarsí, com que viu eclipsat per Lamine Yamal, no li donem la dimensió que té. Són els dos únics sub-20s que poden jugar a la final del Mundial i, per tant, que poden ser campions del món. Els dos són jugadors fets al Barça i jo crec que el tema Cubarsí, parlem molt de Lamine Yamal i del que significa, però és que el Barça el que hauria de fer blindar Cubarsí per sempre. O sigui, estem parlant d'un jugador únic, especial, un central amb 19 anys, perquè un extrem amb 19 anys té aquell punt d'efervescència, d'aventura, però justament...
0: És molt seriós, molt seriós.
6: És un jove que sembla veterà, no? Un veterà jove, com digue-li com vulguis, però que transmet una sensació de seguretat, no sé, a mi em sembla molt... I reflexionem i pensem poc sobre la dimensió de la proesa de Cubarsí, que ho fa tot tan natural, fins i tot quan parla. Clar, Lamine Yamal va excitant el personal amb les declaracions, Cubarsí sempre té aquest to baix, i aleshores passa com desapercebut, com si no hi fos, i em sembla que, vaja, s'està convertint en un dels millors centrals del món.
0: Sí, sí, ja ho és.
6: Sense cap mena de dubte, ja ho és, exacte. Sí, sí.
0: A veure, l'MVP li han donat a Pedro Porro. Per vosaltres a qui li donaríeu? A veure, Arbusà, a qui li donaries tu l'MVP d'aquesta semifinal?
2: A mi avui m'ha agradat molt Rodri i tenia dubtes entre ell i Porro. Però em sembla bé Pedro Porro, eh?
0: Pedro Porro. Sònia?
8: Jo avui li hagués donat a Olmo.
0: A Olmo. Ricard?
6: A mi m'ha agradat molt Cubarsí.
0: Cubarsí. I l'Àlex Dalmas, a qui li donaria l'MVP?
7: Dani Olmo.
0: A Dani Olmo, que en suma dos. És que Olmo ha fet un partidàs.
7: Brutal.
0: Amb una qualitat, amb una intel·ligència. El segon gol de Pedro Porro és fruit d'una paret. El primer toc de Dani Olmo, que rep una puntada important, però vaja, toca abans la pilota i deixa tot sol a Pedro Porro davant del porter francès. Olmo, en aquest Mundial, està oferint el nivell que segurament els seguidors del Barça voldrien sempre.
8: Potser és només una qüestió d'estats de forma, però a mi em crida poderosament l'atenció que Dani Olmo acostuma a fer grans actuacions amb la selecció espanyola. És a dir, amb Pedri Olmo passa com amb la inversa.
6: Sí,
8: Pedri juga molt millor al Barça que a la selecció espanyola, que sembla que no li acaben de trobar l'encaix, i en canvi el joc de la selecció espanyola, Olmo, bé, és que no ve d'ara. L'Eurocopa va fer també una Eurocopa excel·lent.
0: I l'Eurocopa que van guanyar i l'Eurocopa que van perdre les semifinals contra, qui va ser, contra Itàlia, no?
6: Sí, a la semifinal a Wembley. Sí. Mira, això que ha dit la Sònia m'ho ha tret de la boca, és que jo crec que el futbol és un esport de contextos i no hi ha millor manera d'entendre-ho que mirar la cara de Pedri i de Dani Olmo. Què significa Pedri per Flick i pel joc del Barça? Què significa per De La Fuente? Que és el mateix que significa Dani Olmo per Flick, i acaba veient el millor Dani Olmo amb la selecció espanyola i acabem veient el millor Pedri amb el Barça. Que no vol dir que el Pedri de la selecció espanyola i el Dani Olmo del Barça no siguin bons jugadors, però no arriben a aquest nivell d'excel·lència. I és curiós perquè jo no crec que hi hagi tanta diferència. Probablement sí, el mig centre, Rodri, ocupa molt més espai i té més autoritat i jerarquia tant en la sortida de la pilota com en l'ocupació d'espais. que al mig centre del Barça, és veritat, ahir ho parlava l'Àlex, però Dani Olmo té la Lamine Yamal al costat al Barça i a la selecció, i té Oyarzabal o Ferran per davant al Barça i a la selecció, però sí, a vegades tu t'ho creus, o sigui, l'entrenador et dona les claus de l'equip i a una banda te la dona i a una altra banda no, i les necessites per ensenyar la millor versió. Avui Dani Olmo, com a l'Eurocopa, com diu la Sònia, i com a tot el Mundial, ha estat el jugador que ha servit per ser el còmplice perfecte per qualsevol.
0: Àlex, Olmo, que li tens debilitat.
7: Sí, per mi, home, encara és el Mundial de Messi, però compte, perquè Olmo, si hagués sumat algun gol més, per mi està sent un dels jugadors del Mundial. Jo a l'entradeta us he donat una dada que em té meravellat, que és que la primera part de Dani Olmo fa un 18 de 18 en passades, i d'aquestes 18 passades, 17 van cap endavant, que és el més difícil que hi ha al futbol, que és rebre, girar en aquella zona de tres quarts, i a més prendre una bona decisió.

0: Més lliures, crec que se sent molt còmode, però, home, jo crec que parlàvem un dia de que hi havia un abans i un després de que Olyser anés a la posició de mitja punta, jo crec que Espanya, el dia que entra Olmo, canvia aquesta selecció a la millora.
1: Doncs sí, és veritat. Has valorat molt positivament que Olmo acostuma a jugar cap endavant. Hi ha un company seu que avui ha jugat sempre cap enrere, Fabián, que ha tornat a ser titular per davant de Pedri. A mi, el partit de Fabián em sembla discutible, el que no sé si amb aquesta tendència i inèrcia Luis de la Fuente valorarà realment recuperar Pedri per l'11 titular a la final.
2: Home,
1: de diumenge.
2: Ho deia el Roger tota la setmana i per mi ara ja no es mou d'aquí, faria no. Titular i Pedri amb els minuts que li toqui, depenent de com tingui el partit. Si Espanya ha de guanyar el partit, sortirà abans, i si el Espanya l'està guanyant, sortirà més tard, però Pedri ha passat a ser un secundari per la selecció espanyola en aquest Mundial.
1: Però a tu t'ha semblat que Fabián fes un partit notable?
2: No, però saps què passa? Que Fabián és el típic que sempre et treu la nota correcta. O sigui, no et fa un mal partit, et recupera pilotes, quan vol jugar cap endavant a vegades arrisca molt, però va molt bé a la pressió, guanya duels, i et dona això que De La Fuente espera d'ell. O sigui, jo crec que De La Fuente amb Pedri no necessita que algú governi el partit, ja el governa Rodri, i per tant prefereix que el que li dona Fabián, el dinamisme, la consistència, que no la seguretat que et dona Pedri en pilota o la creativitat. Jo crec que és una qüestió de mirada, de l'acció, i Fabián em sembla un migcampista que fa moltes coses bé, vull dir que estem parlant d'un jugador molt, molt interessant, el que passa és que no té la brillantor de Pedri. Qualsevol altre entrenador que estigués entrenant la selecció espanyola
1: faria jugar Pedri.
2: Faria jugar Pedri, però potser no tindria els resultats de La Fuente, això ja no, ja, però vaja, és una qüestió de mirada, de gust.
1: Pedri havia estat titular fins al partit de quarts contra Bèlgica. Arbusa, quin partit ha fet el teu amic Unai Simón?
3: Sí. Sí, sí.
1: Molta sí, seguretat amb els peus i amb les mans, amb les centrades, o sigui, no li recordo cap dubte pràcticament. Sortides que a l'espai, ha evitat un parell o tres d'ocasions clares que Mbappé es quedava tot sol.
3: Sí, molt atent, i troba molt bé sempre l'home que està lliure, eh? Sí, sí. I és molt intel·ligent també Unai Simón. Mira que avui potser ha llançat més pilotes del que li hauria agradat. En algun moment de partit he pensat, ostres, potser és impropi d'ell i del que li demana De La Fuente, però també ha fet el partit que tocava el porter de l'Atlètic Club, sí.
1: Àlex Ricard, Unai Simón, la veritat és que arribava amb dubtes al Mundial i els ha esvaït tots, i de quina manera. Sí.
2: A mi m'agrada Unai Simón. Torno a dir el mateix que he dit abans, em sembla un porter madur, que sap què li demana el partit, intel·ligent, de bona lectura. Probablement no és el porter més àgil ni el porter més reactiu, però per a aquesta selecció, que té poques situacions d'emergència, és ideal. O sigui, clar, Espanya és la selecció, la millor selecció de defensiva, no per la reacció, sinó per la prevenció.
1: Només ha rebut un gol en 7 partits, i avui ha jugat contra França.
2: I és que França gairebé no li ha xutat fins al minut 65 de la segona, o sigui, 65, al tot d'una hora, França sense xutar. És a dir, es defensa des de la prevenció, o sigui, aconsegueix que els rivals no li puguin fer mal. Si els rivals són capaços de fer mal a Espanya, el dia que passi això, Espanya no se'n sortirà, perquè no crec que tingui el millor porter ni els millors defenses en l'emergència. Però com que juguen tant allò que necessiten en cada moment, tenen poques fuites, i tenint poques fuites, doncs Unai Simón, les poques que té, sempre està concentrat, i per tant ha de llegir quatre accions, i aquelles quatre accions et treu una nota. Si Unai Simón hagués de ser el porter de l'Atlètic Club, doncs sembla un altre porter, no sembla de la selecció espanyola, sembla un porter de segon nivell.
1: A veure, marxem un moment, que són 12:15, ens queda només un quart d'hora, i quan tornem acabem de rematar el França-Espanya amb més protagonistes que està treballant el Roger Arbusa. Enfoquem l'Anglaterra-Argentina de demà, la segona semifinal, i us expliquem la lesió de Frenkie de Jong.
4: El Mundial al Club

A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil.

0: I el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 66.403. 66403. Sèrie 49.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
4: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
5: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
4: Rècords.
6: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
4: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
7: En 12 minuts són les 12, acabarem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio en aquesta nit que ha obert les semifinals del Mundial amb aquest França 0, Espanya 2. El Roger Arbusà continua a Dallas pendent de reaccions, oi, Roger?
8: Sí, sí, ara ha parlat de Shams i pendents de reaccions, sobretot des del vestidor de la selecció espanyola.
7: Demà es juga la segona semifinal, ja sabeu, Anglaterra-Argentina, partidàs també a Atlanta. Quin ambient hi ha a Atlanta, Sònia?
9: Doncs mira, el podreu comprovar ara mateix, perquè m'he vingut fins al centre financer d'aquí d'Atlanta. Els argentins tenen una tradició en els mundials, que és el banderasso, que és el dia abans es concentren. Aquí hi ha potser aproximadament unes 2.000 persones en una plaça i durant una bona estona doncs, estan fent càntics. Ara m'estic acostant a la zona, perquè sentiu l'ambient que hi ha ara mateix aquí en aquesta plaça.
7: Se sent el bombo, no? Se sent el bombo.
9: Sí, se sent el bombo. Ja et dic, jo crec que hi ha unes 2.000 persones.
7: Escolta'm una cosa, que deia atipada d'argentins a Qatar?
9: Sí, tot i que han canviat algun càntic. Mira, el muchacho és aquest, el muchacho és que a mínim ens l'hem estalviat i ara tenen nous càntics. Us haig de dir que és que també s'ha de dir que, i ara us explicaré, per el tema de la seguretat, la zona està acordonada i, per tant, no es pot colar ningú. Però no he vist anglesos a tota la ciutat encara.
7: Ah, no?
9: Mira, a veure si sentiu una mica l'ambient.
7: Volveremos a ser campeones como en el 86.
9: Sí, jo crec que aquesta, és que ara no les acabo d'identificar, però no sé si és aquesta de la quarta estrella, la que parla de les Malvines, que per cert estan prohibides
7: no,
9: demà.
7: No, no és aquesta, no.
10: Aquesta és una
9: no és aquesta.
10: Aquesta és de fa 20 anys.
7: És una clàssica.
10: Ja, aquesta ja l'hauríem d'haver canviat.
9: Jo només identifico, Torque, la de muchachos, que aquesta sí que vaig quedar ben tipa de Qatar. Però us haig de dir això, que aquesta que s'ha posat de moda en aquest Mundial, que és la quarta estrella, que parla de per les Malvines, per el Diego, per l'última de Leo, bé, doncs és una de les que evidentment té més èxit en aquest... L'altre és Inglés el que no vote, també ho fan.
7: També
9: però ja, o sigui, però us haig de dir que demà...
7: Aquesta tarda que és partit del risc.
9: Sí, sí, 1.600 membres de seguretat estaran controlant tant fora de l'estadi com dins de l'estadi, que recordem que en el Mundial es barregen les aficions i això és el que preocupa més a nivell de seguretat, perquè ja hi ha algun incident aïllat en els dies previs i demà estan prohibides les banderes de les Malvines.
7: Estan prohibides
9: qualsevol símbol de sobre les Malvines, qualsevol referència en les banderes.
7: Perquè volen entre aficionats.
9: Exacte, volen evitar al màxim els conflictes. Ja et dic, suposo que demà ja començarem a veure anglesos. Avui el que es veu molt per Atlanta són samarretes de l'Argentina.
7: Escolta'm, Tuchel, l'entrenador, el seleccionador anglès, l'alemany, i Scaloni parlen d'aquí una estona, oi? Encara no han fet rodes
9: sí.
7: de premsa.
9: Ara anirem cap a l'estadi. Quan just acaba el Club de la Mitjanit... està previst uns minuts més tard que comenci Tuchel i després parlarà Scaloni, tots dos amb els seus dubtes, a veure si aclareixen alguns. En el cas d'Anglaterra, Declan Rice, que ha estat dubte per uns problemes estomacals que el van afectar, sembla que podrà ser titular, no podrà comptar encara amb Cuansà sancionant, i amb Henderson lesionat al braç, recordeu, amb aquella celebració. I a l'Argentina, ja us ho deia ahir, que s'apunten canvis per part d'Scaloni, el dubte és saber quins poden ser. Un possible és Montiel per Nahuel a la dreta, i a partir d'aquí algun canvi al mig del camp. Avui a l'entrenament provar opcions com Nico González, com Palacios o com el mateix Giuliano Simeone. Falta veure si al final s'atrevirà a tocar alguna de les peces que van ser claus a Qatar i que sentimentalment ja sabem que Scaloni és molt...
7: La Sònia Germà, enmig dels argentins a Atlanta, com li diuen això, banderasso. A veure, Ricard, Àlex, quin tipus de partit creieu que veurem demà entre Anglaterra i Argentina?
10: Doncs, per mi difícil de llegir prèviament, molt igualat, veurem qui dels dos vol tenir més la pilota. Ara parlava dels canvis la Sònia, no descarto fins i tot que pugui jugar Scaloni amb tres centrals i que vulgui donar-li la possessió a Anglaterra per no entrar en un intercanvi de coms, una anada i tornada que no li interessaria a l'Argentina, que li interessa un partit reposat i calmat. Respecte al que hem vist avui, Argentina seria Espanya i Anglaterra seria França. A Anglaterra li interessa ritme viu, que on se senti còmode en el desplegament, i a l'Argentina li interessa fugir del cos a cos i convertir el partit en això, possessions llargues, activar Messi i fer tot molt ordenat, molt madur, poc exuberant, i reduir-ho al mínim per hipnotitzar Anglaterra. No sé qui dels dos se'n sortirà, perquè veig l'Argentina una miqueta físicament tocada. Falta veure si aquests canvis que està preparant Scaloni li donen benzina.
7: Àlex?
11: Sí, per mi arriba una mica millor Anglaterra, però el que comentàvem ahir, aquest component competitiu d'Argentina, que jo crec que és superior, ho fa molt igualat. Sobre Argentina, per mi seria una errada tornar a posar el mateix 11 amb tanta gent per dins. Jo crec que caurà Paredes, crec que es mantindrà Tagliafico, però jo crec que faria bé l'Argentina i Scaloni de tornar a posar un banda esquerra obert, sigui Nico, sigui Almada, just per davant del lateral. Crec que l'Argentina, com diu el Ricard, voldrà el ritme baix. Veig a l'Argentina portant el domini del partit, molt igualat, però tenint més pilota, i Anglaterra, que li interessen transicions. Sobre Anglaterra tinc curiositat per veure la banda esquerra, perquè fins ara se l'han repetit Gordon i Rashford, els dos blaugranes.
7: Gordon ha jugat els dos últims partits, oi, Àlex?
11: Sí, però l'altre dia Anglaterra acaba amb unes opcions que no havíem vist fins ara, que era Madué, que ha canviat de banda, i després Spence. Per tant, a veure què fa demà.
7: Sònia, m'has dit que hi ha certa polèmica amb l'àrbitre i amb Messi?
9: Sí, durant tot el torneig hi ha hagut com moltes suspicàcies respecte als arbitratges que ha rebut l'Argentina, i en aquesta rivalitat doncs la FIFA ha designat Ismael Elfat per aquest Anglaterra-Argentina, i els anglesos consideren que això afavoreix Argentina perquè és, diuen, l'àrbitre preferit de Messi. Per què? Doncs perquè Ismael Elfat, tot i ser de descendència marroquina, és nord-americà, xiula l'MLS i Messi ha guanyat els 4 partits que li ha xiulat, i a partir d'aquí ja consideren que és que la FIFA està afavorint l'Argentina.
7: Heu vist això de la lesió de Frenkie de Jong, oi?
10: Sí.
7: Laia Tudel, bona nit.
12: Què tal, bona nit.
7: Ha tornat lesionat del Mundial i sembla que la cosa és greu.
12: Sí, lesió greu al genoll dret, que el tindrà fora uns quants mesos. Va jugar els últims 2 partits al Mundial infiltrat, perquè ja li feia mal al genoll. Aquests dies de vacances ha seguit tenint el genoll inflamat, fins que li van dir vine dilluns a la Ciutat Esportiva, que te'l mirarem, el genoll. Ahir li van fer proves i van confirmar la lesió. Falta encara alguns resultats mèdics, però vaja, amb les primeres proves ja hem vist que De Jong té com a mínim lesió al lligament intern del genoll i amb possibles altres afectacions a altres parts del genoll. Això encara ho han de confirmar. De Jong pot optar per un tractament conservador, que això podria dir uns 4 mesos de baixa.
7: Sí.
12: Si supera, serien mínim 6 mesos de baixa. El club optaria més per l'opció, perquè sempre presenta més garanties segons els metges d'operar-se, però també saben que De Jong segurament intentarà no operar-se i que intentarà doncs el tractament conservador.
7: Gràcies, Laia, bona nit.
12: Bona nit.
7: Roger Arbusa, tens mig minut per explicar-nos què us han dit avui a Dallas sobre l'oferta del Barça a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
8: que la data de caducitat és a finals de juliol. El Barça esperarà que el jugador acabi el Mundial i que torni a Madrid i que desencalli la situació amb l'Atlètic de Madrid. És una oferta de 100 milions fixos que el Barça no pujarà. 100 milions i, com a molt, el Barça sí que es planteja incloure alguna variable, també algun jugador, podria ser Ferran, però 100 milions no es mourà d'aquí, data límit finals de juliol, i si l'Atlètic de Madrid no vol negociar, doncs adeu, i el Barça busca alternatives.
7: I continuen pressionant, que és el que està fent. Gràcies, Roger.
8: Bona nit.
7: I gràcies també a la Sònia Gelmà, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas en aquesta primera nit de semifinals del Mundial. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial. Demà ens retrobem aquí al Club de la Mitjanit després de l'Anglaterra-Argentina, la segona semifinal. Bona nit.
13: Bona nit.
7: Encara tenim el Tour.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: Què ha passat avui al Tour, Sergi?
15: Doncs un nou cop d'autoritat de Pogacar. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial, tercera etapa que guanya el Tour. S'ha imposat en solitari a la desena etapa, 166 quilòmetres de mitja muntanya. En l'ascens, al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors ja no han pogut seguir-li el ritme a 17 quilòmetres de la línia de meta. Compta amb la general. Li treu 3.36 a Vingegaard, al capdavant de la general, i 4 minuts i 6 segons respecte de Benepul, que és tercer.
16: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. Well, some of the crowd are on the pitch.
7: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui és una gran elecció del Salva Pou. Aquesta és la cançó que ha escollit el Salva. És una cançó del Mundial d'Itàlia 90 i és dels New Order, dels hereus de Joy Division, i es diu World in Motions. Els New Order la van gravar en col·laboració amb alguns jugadors de la selecció anglesa que van anar al Mundial d'Itàlia, com per exemple John Barnes, que era el protagonista del videoclip. D'aquí a un segon serà 15 de juliol. Ahir us deia que Lamine Yamal no era l'únic fora de sèrie que fa anys aquesta setmana. Lamine en va fer 19 ahir dilluns, i d'aquí uns segons, d'aquí 50 segons, fa 50 anys el gran Sergi Andreu.
15: Hòstia, aquesta sí que no me l'esperava, eh?
7: Aquesta no te l'esperaves.
15: Sí,
7: Sergi, et felicito amb 45 segons de marge per davant.
15: No cal. Gràcies,
7: moltes gràcies. Que s'espera a punt d'arribar als 50.
15: Doncs no m'ho preguntis gaire, perquè tinc un cert vertigen, eh?
7: Tens vertigen, sí, però sí. Si això...
15: El número 5 impressiona molt, eh?
7: Sí. Ets un xaval.
15: Sí.
7: Gaudeix molt del dia, Sergi.
15: Gràcies.
7: Felicitats. Adeu. Us deixem amb les notícies de les 12 i l'Ofici de Viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si voleu. Demà, segona semifinal del Mundial, Anglaterra-Argentina. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador dels conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Sáenz és portaveu de l'executiu espanyol.
2: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de temperatures que poden arribar a superar els 40 graus en diversos punts. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Aquesta nit els bombers treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. A les properes hores esperen donar-lo per estabilitzat, segons ha explicat a 3CAT Info l'inspector Joan Rovira.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
1: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com és el cas de les 2 víctimes de Manlleu.
3: Els Estats Units han reactivat aquesta nit el bloqueig naval sobre els ports iranians a la zona de l'estret d'Hormuz. El Comandament Militar Central Nord-Americà ha informat que hi ha 20 vaixells de guerra i centenars d'avions operant a tota la regió de l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha renunciat a la idea d'imposar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret després de rebre moltes trucades de països del Golf.
5: Em van trucar reis i emirs de diversos països aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
1: Junts per Catalunya ha trencat aquest dimarts el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, ha al·legat manca de poder d'execució i que les prioritats de Junts han quedat aparcades.
6: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: L'alcalde Lluc Salellas ha acusat Geis de pensar només en les eleccions municipals de l'any vinent. El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Truffaut de Girona ha derivat en el seu tancament. Aquest dimarts ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat.
3: El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt de rebombori perquè feia 25 anys, des de la seva fundació, que se n'havia fet càrrec l'associació gironina. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde va signar un document perquè el col·lectiu de crítics el seguís gestionant mentre no hi havia resolució. Però, segons el col·lectiu, això no els blinda jurídicament i al final han decidit tancar, cosa que ha agafat per sorpresa alguns espectadors.
7: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, he vingut aquí, m'he trobat la sorpresa.
8: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin, però bueno, no serà el mateix.
3: El que passi a partir d'ara depèn de l'Ajuntament perquè és el propietari de l'equipament.
1: I als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
3: El Barça, més futbol. Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial en Països Baixos.
1: Sense deixar el Barça, el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si cal. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: El Barça, però de bàsquet, té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Deixa el Dubai, on justament aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
1: I no cop d'autoritat de Tadej Pogačar al Tour de França, l'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i l'Elorient. A la general, Pogačar ha reformat el mallot groc de líder amb 3.36 de marge sobre el danès Jonas Vingegaard segon.
0: Fins aquí les notícies.
9: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
11: ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no sóc, però bueno.
13: Que jo sóc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas. Sí.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No els vaig provar amb la guitarra, també. I tampoc.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Som 3CAT.
1: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Que bonic que és passejar sense saber ben bé per on, però clarament per un poble, amb cases baixetes, tot molt tranquil. Veu, què?
2: T'agrada? Trepitja fort? Amb decisió?
1: Sí, home, esclar, jo sempre passes fortes i endavant. Això m'encanta, ja ho saps.
2: Doncs, què sents això?
1: Sí, noi, sí que sento un... Això són passes?
2: Sí, sí, passes.
1: Són molt fortes, eh? Què faig? Segueixo aquestes passes?
2: Sí, sí, segueix les teves orelles.
1: Jo ara sento les passes cada cop més fort i aquí no només sento passes. Sento com piquen. Aviam. Això és... Aquí posa número 8. I aquí hi ha una porta oberta. I jo sento el soroll aquí, eh? Doncs deixeu-me entrar, aviam. Això és... entrar sense permís. Ho senten? Jo també ho sento. Senta com estan picant, com... Estan picant fusta. Aviam. Hola. No veig a ningú. Jo segueixo entrant. Aviam. Aviam, que descobrim. Sense fer soroll, aviam. Ei, hola!
3: Ei, bona tarda!
1: Perdona!
3: Digue'm!
1: Escolta'm una cosa.
3: Digue'm.
1: Estava sentint un soroll,
3: sí.
1: I ara en sentia un altre d'afegit.
3: Sí.
1: Què és aquest? Què estàs fent?
3: Mira, estic fent un escop. Un escop de fusta.
1: És el que jo sentia. És el que tu portes?
3: Sí, i tant, i tant.
1: Perdona, aquests esclops els fas tu?
3: Sí, sí, sí. Aquí a casa, amb totes aquestes eines, fem els esclops. Aquelles sabates que ja ningú sap què eren, però que abans la gent els havia protegit molt els peus de humitat.
1: I que encara es deuen poder... Bé, les fa vostè, encara es deuen,
3: sí,
1: poder posar un si es posa en contacte amb vostè, perquè vostè les comercialitza, són per vostè. Què
3: no,
1: fa amb aquestes?
3: No, jo, pues, en principi, és el meu hobby.
1: És el hobby.
3: Vaig a fires i si algú es posa en contacte amb mi, jo els hi proporciono. Mm. Per exemple, hi ha molts esbars dansaires que en tenen perquè fan un ball d'esclops. Pues, a vegades el meu en una fira diu, ostres, esclops, diu, ens pensàvem que ja ningú més em faria. I dic, sí, pues mira, encara n'hi ha algú que em fa.
1: Què vol dir que en tingui consciència és l'únic que ho fa?
3: Sí, aquí podíem dir que trobaríem algun altre artesà que els sabria fer, però que vagi amb una parada i només a sobre el taulell tingui esclops, puc dir que sí.
1: Escolti'm, i vos qui sou?
3: Jo sóc en Josep.
1: En Josep.
3: En Josep de Tardell. En Josep de Sava, de Can Masgrau sóc.
1: Aviam, m'ha dit de Tardell. Som a Tardell?
3: Sí, sí.
1: Ah, que bé, miri.
3: Som a Tardell. Jo sóc nascut i visc aquí a Tardell, i a casa meva era Can Masgrau, perquè en un poble...
1: Can Masgrau.
3: Que, sí, ara si volguessis sortir per aquí al carrer, podia dir els noms de moltes cases d'aquí.
1: Ah, perquè totes tenen un cant, no?
3: Sí, home, abans els pobles ens coneixien per Can Masgrau o Can Jus o... I no ens coneixem pas pel cognom.
1: Pel cognom. Jo he vingut perquè he sentit... Aviam, caminim un moment. He sentit això, en efecte.
3: Eren
1: els seus esclops i després,
3: sí,
1: he sentit pum, pum,
3: sí,
1: pum.
3: Sí, sí,
1: que és,
3: sí,
1: vostè,
3: sí,
1: que anava treballant.
3: Sí, sí.
1: D'aquí d'una peça així surt un esclop?
3: Sí, d'aquest tros de pi, en concret això és pi,
1: això és pi
3: negre, d'aquí surt els esclops. Si el tronc és groc, com més gran és el tronc, faig un 44, 45, 46. I dels trossos petits...
1: Que en fa, els 40 o... Els petits,
3: i més petit. Perquè d'un pi s'aprofitava de tot. És com els porcs, que s'aprofita tot. Mm. D'un pi s'aprofitava tots els troncs i totes les branques.
1: Escolti'm, anem armats tots dos. Jo amb el micro i vostè amb això, eh?
3: Sí,
1: fa
3: sí,
1: més
3: sí,
1: impressió.
3: Sí.
1: Com se'n diu, d'això, d'aquesta eina?
3: Això és un aixol.
1: Aixol.
3: Un aixol, sí, sí. Això serveix per fer les parts més corbes de l'esclop i quan tinc les parts aquestes més corbades, després, amb el coltell, que el tinc aquí al costat, i acabo de forma.
1: Que ens ho deixarà veure, això.
3: Sí.
1: Mira, fem una cosa. Com que tot té un procés, vostè, sí, té el procés de fer els esclops, sí, nosaltres tenim el procés de fer el programa,
3: sí,
1: deixi'm presentar el programa,
3: sí,
1: mentre vostè va fent, i després m'enganxo vostè a veure com fa un esclop.
3: Va.
1: I,
3: perquè
1: i...
3: jo si pico una mica no passa res.
1: No, vostè vagi picant. M'agrada que piqui.
3: El so de l'aixol és aquell so tan pausat que ara no se sent, perquè ara tot són presses i sirenes i pitos. En canvi, el so aquest, pam, pam, pam, això ja no se sent.
1: Pam, pam, pam. El Sense Fronteres avui, pam, pam.

I avui que som aquí acompanyats d'aquest pam, pam, pam que anem sentint, ens agradaria molt fer un bon cop, un bon pam, contra algunes coses de les que van passant aquests últims dies contra, en contra, bàsicament, del català i del que suposa la llengua. Però vaja, al final, els perquès són una cosa transcendent, però l'important és com s'afronta això i com ens rebel·lem contra algunes coses. I potser d'aquí vindrà això que estàvem dient, eh? D'aquí vindrà el pam, el cop que haurem de donar tots plegats. De moment, va, anem a veure com continua la feina del nostre mestre Escloper.

0: I el bonic de treballar amb fusta de pi és aquest tubor de resina tan bona que deixen el pi, com les coques, els pinyons de les coques de Sant Joan. Això, aquest tubor és molt agradable.
1: Miri, això de l'olor, els oients no hi poden arribar, però jo la certifico. Jo la certifico, sí, que la fa. És un moment màgic, això que està fent vostè.
0: Sí, sí, home. Cada vegada que jo agafo un tronc i li vaig de forma, això és patrimoni. Això és recordar els nostres antepassats, quan ells s'havien guanyat la vida fent els esclops. La feina d'esclopera era ben digna, com a del paveta del fuster, i s'hi guanyaven la vida. Fins que varen sortir les botes d'aigua, les catiusques. I entre el 49 i el 51, l'ofici d'escloper va deixar d'existir, perquè les catiusques varen matar l'esclop.
1: Perquè l'esclop era bo, per què? Perquè el fèiem servir?
0: L'esclop es feia servir perquè no hi havia botes d'aigua.
1: Era bàsicament per moments d'aigua?
0: Sí, sí. Perquè la gent només tenia sabates d'espart o cànem, i amb l'aigua, de seguida, se'ls hi feien malbé. Després, com que no hi havia les catiusques, les botes d'aigua, la gent tenia d'anar amb esclops perquè els esclops els protegia d'humitat. Tant els portaven els pagesos, els que treballaven amb la pell, els que rentaven la llana, aquí a Vic, hi havia molts pallaires, adoberies, sí, i aquesta gent treballaven tot el dia amb aigua. Doncs aquesta gent eren els que portaven els esclops.
1: Perquè s'aïllaven de la humitat.
0: Els aïllaven d'humitat.
1: Resistien molt.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I protegien el peu.
0: Sí, sí. Fins que varen sortir les catiusques, que les catiusques les coneixem com a catiusques.
1: Sí, és una marca en definitiva, em sembla, de sabata, no?
0: Mira, el 1939, al Teatre Victòria de Barcelona, van fer una representació d'una obra lírica que es deia la dona russa. I la vedet portava unes botes d'aigua. I nosaltres, la gent de Barcelona i dels voltants, els hi va agradar molt aquelles sabates i va voler comprar unes sabates com aquelles. Però com que no sabien el que eren, diu, sí, com aquella noia de la vedet que es deia Catiusca. Ah. I per això es diuen Catiusques.
1: Que bona, que bona. Sí, és bona, sí, aquesta, sí, eh? Sí, sí, sí. Escolti'm, aquí vostè comença amb un tros de fusta així.
0: Sí.
1: Ja li ha començat a donar forma, per cert, eh?
0: Sí, sí,
1: ja
0: veus? Sí, sí.
1: Quan triga això de passar això a poder-ho treballar amb un altre... Bé, clar, allò ja és amb el producte acabat. Quan, sí, triga d'això que ara es veu amb això altre? Quant temps passa?
0: Això, amb un dia...
1: Amb un dia?
0: Amb un dia em faig un parell, quasi bé dos parells.
1: Ostres.
0: Però antigament, o quan feien els cops, en un dia en feien entre 7 i 6 parells.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Però treballaven de sol a sol, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, sí, vull
1: dir. Vostè ho fa a l'estona, a les estones...
0: Ja havia treballat, jo ja havia corregut
1: ja
0: i d'això.
1: Vull
0: dir, ara només falta que... Ara si em fessin una comanda molt grossa, ostres, diria, no m'apreteu, que jo ja havia corregut i això. Vull dir que... Ara, un so com això, suau.
1: Aviam.
0: Eh? El pam, pam, suau...
1: que era aquest que anava fent, eh?
0: Sí, perquè això és això és matèria de fusta amb un so suau i avui dia ja no hi ha res suau. I a més tot és de plàstic. En canvi, aquí encara toquem la fusta, tal com és.
1: I aleshores, quan s'acaba la feina amb aquesta eina que té, ha de passar amb una d'una mica més fineta que fa...
0: Sí.
1: Que fa que com ve després la cosa?
0: Després passo amb el coltell, i amb el coltell... I acabo de fer els punts rodons.
1: És una meravella, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però, clar, per això s'ha de tenir ofici. Com és que vostè té aquest coneixement? Com és que sap fer això? Que és la pregunta que segur que tothom que sap que fa això li pregunta.
0: Sí. Jo, de petit, a casa meva... els meus pares i veïns i això sempre estaven allà a la vora del foc i vivíem a pagès i amb una cuina allà a la vora del foc feien els mànecs de la destral, els mànecs del rampí i nosaltres de canalla no teníem ni pantalles ni res, pues sempre jugàvem amb ganivets fent espases i tirafletxes i de quins veu afició veient-ho, el meu pare no em feia d'esclops però hi havia un veí d'allà a casa en Segimon de Campera Mentider, que en feia.
1: De Campera Mentider.
0: En Segimon de Campera Mentider.
1: Està bé, està bé.
0: I venia a fangar amb els cops, jo me'n recordo, i ell ho feia, i jo m'agradava.
1: I s'hi fixava.
0: I s'hi fixava, i això.
1: I ara vostè ho té per mà.
0: Sí, sí.
1: I escolti'm, hi ha algú que s'hi fixa en vostè, que això ho pugui
0: sí.
1: continuar?
0: Bueno, que ho continuïn...
1: No,
0: molta gent m'ho mira, però que ho vulguin continuar, com que poder no s'hi guanyaria nova vida,
1: ja.
0: Poder costaria una mica més. A més, jo per ensenyar, em podria ensenyar content, però hauríem de deixar clar una cosa, que si algú es fa mal, no vull tenir encara responsabilitat, perquè totes aquestes eines tallen molt.
1: Tallen molt. Si s'ha fet algun tall alguna vegada?
0: Sí. Petits, però d'això. Però vull dir que has de vigilar que en un moment amb l'estral també deixaries un dit, eh?
1: Oh, ostres.
0: Sí. I, per exemple, a casa, quan feien els mànecs, el que apreciaven molt de mànec era el mànec de l'aixada.
1: De l'aixada.
0: Perquè ells deien, el meu pare no, però els avis deien, que hi havia... Ells, per saber la grandària d'un camp, ho comptaven amb cops d'aixada.
1: Oh.
0: Deien, aquell camp necessita tants cops d'aixada per poder plantar les patates.
1: Mm-hmm.
0: I ells apreciaven molt l'aixada, perquè antigament no hi havia els tractors ni les màquines. Les arades antigues, l'arada romana. I ells, quan tenien una aixada, si els hi prenien l'aixada, els hi prenien el menjar.
1: Clar.
0: I ells comptaven els camps, més de corteres, per cops deixades.
1: Vostè no s'hi va dedicar durant tota la seva vida a fer això, però quan es... Vostè, de què va fer? De pagès?
0: No, jo...
1: De què va fer?
0: Jo vaig anar a col·legi fins als 14 anys, i a partir de 14 anys em vaig posar a arreglar cotxes i camions.
1: Ah!
0: Sí. Però els vespres a casa sempre he fet les eines en miniatura de casa meva, els carros, sempre...
1: Escolti'm.
0: Sempre he treballat...
1: En... Sempre he treballat la fusta,
0: sempre
1: veig,
0: sempre m'ha agradat. Jo, quan venia a Tababat de dels cotxes...
1: Això em relaxava.
0: Sí, això em relaxava. Perquè el que té una... Estem a l'altre, anirem al metge, i ens fan una pastilla. Diu, però el que realment cura el cap i el cervell és poder-te esvergir. El que té un ofici o li agrada fer una cosa, aquell senyor que té que agafa un ocell amb un mocador farcell, se'n va a caminar i ho escolta, com canta, aquell home és feliç, allò cura més que les pastilles.
1: I vostè és feliç.
0: Sí, sí. I ara, de jubilat, pues, el tenia una mica més de temps. Mira, m'hi he dedicat una mica més.
1: I ara té més temps i s'hi dedica, i d'això que està fent,
0: sí.
1: Acaba... És una meravella, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Acaba sortint-ne una peça com la que m'ha ensenyat o com aquella que està fent-se, no?
0: Com aquesta. Com aquesta.
1: Aquesta ja està com...
0: Estaria acabada, i aquest seria el peu dret.
1: Clar, perquè hi ha peu dret i peu esquerre.
0: Sí, i després cada escop té la seva talla. Per exemple, jo faig un 42... o gasto un 42 de talla, doncs jo necessito una galga aquí de 27 centímetres.
1: Mm.
0: I així ens van pujant entre 5 i 6 mil·límetres, van pujant 43, 44, o 41 o 40, van disminuint.
1: I això ha d'anar una mica amb balder, ha d'anar ajustat, com es porta això?
0: No, anaven bé estant ajustats.
1: Ajustats?
0: Sí, però a més, ells aquí dintre hi posaven paia. Perquè la paia...
1: Paia
0: del camp,
1: sí,
0: i això.
1: Sí, sí.
0: La paia del camp... perquè ells... Hi havia gent que no tenia ni mitjons. I una senyora, una vegada en una fira, em deia que... Diu, a casa érem tan pobres que no teníem ni paia, teníem d'anar a aquests marges a buscar...
1: Ostres.
0: A buscar herba per poder posar dintre. I quan se'ls hi mullava la paia, ara ens canviàvem els mitjons.
1: Ara es canviaven la paia.
0: Es canviaven la paia.
1: Està bé.
0: I per exemple, els pescadors, a dintre el vaixell també anaven amb els clops, però allà no tenien paia. Doncs hi posaven un tros de flossada. O quan plantaven arròs a dintre els aigamolls, també portaven escops. Feien un forat perquè els hi sortís l'aigua, i els escops els feien servir no perquè els hi sortís, no perquè no es mullessin els peus, sinó perquè no es fessin una ferida amb el peu. Portaven escops.
1: M'està dient molts moments en què es portaven els escops. Vol dir que eren generalitzats,
0: sí,
1: com a
0: sí,
1: ús de la
0: sí,
1: gent.
0: Sí.
1: Eh?
0: Això sí, era el vestit dels pobres, eh? Els sabates dels pobres, perquè de pell i de fusta tota la vida n'hi ha hagut, però... De fusta era més assequible que de pell. I de pell era més per la gent de l'autoburgesia.
1: Yeah. I aleshores, la part final s'ha de fer amb unes eines que no deuen ser tan grosses com aquestes, no? Què fa servir per fer? Una vegada ja ha passat d'això i ha de fer aquesta part una miqueta...
0: Després agafo...
1: Ostres!
0: Sí.
1: Perdoni, sí. Això m'ha fet una mica d'impressió, eh?
0: Sí. Això és una triba d'ala de mosca.
1: Com li ha dit?
0: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
0: Sí. I amb aquesta triba... o vaig burxant, si cas ho hauria de posar allà.
1: M'hauria de posar allà?
0: No, jo l'hauria de posar allà.
1: Hauria... Ah, l'hauria de posar allà. Sí. Ara, bé, només és perquè ho veiem. Doncs
0: pues, diguéssim, amb la triba, de la de mosca,
1: va fent...
0: jo, clar, veus?
1: Clar, clar, clar, sí, sí. Ja, ja, ja està fixat, perquè sí, si no se'n va.
2: Ja ho he vist, ja.
0: Després agafo una cullera, més petita, després més grossa, i quan he fet el forat, amb la cullera el vaig burxant.
1: Clar.
0: I després, quan ja tinc...
2: I aquestes eines, d'on les ha tret? Les tenia a casa? Les ha fet vostè? Les...
0: Diguéssim, aquestes eines que tinc, o banc del Coltell, això he anat al museu, perquè aquí a Taradell havia vingut en Jordi Coll, un gran esculper, un mestre artesà esculper, i vaig, fa molts anys, vaig copiar les mides del banc, me les vaig fer, i moltes eines d'aquestes són fetes meves, perquè jo també remenava cotxes i...
1: Sí, sí, esclar, ja m'ho ha dit, això, eh?
0: Precisament, això és una ballesta de suspensió d'un Pegaso Comet. I la vaig esmovar...
2: Em sona molt, això de Pegaso Comet, si m'ho permet.
0: Ho vaig esmovar, després allà on treballava un senyor que era un artesà, m'ho va forjar, i jo hi vaig fer un mànec, i d'això. Perquè ara, per exemple, avui dia amb Amazon podem comprar tot.
1: Sí.
0: Això dels escopers, jo sempre vaig a... fires antigues i això, aviam què trobo. I si mai en trobo una i penso que està bé, me la quedo, les mou, perquè abans teníem un ferrer que ens la arreglava, però aquests ferrers tampoc hi són.
1: Cada vegada hi ha menys gent que es dediqui.
0: Sí, clar, vull dir que tot això costa molt de trobar.
2: Està fent un regal al país mantenint el patrimoni de la feina, dels esclops i de les eines. Imagini's la de coses que està recuperant o mantenint, que la gent, si no és venint aquí a llocs com aquest, potser ja no tornaran a veure o no, que no podrien veure enlloc. Bueno, s'adona de la transcendència d'allò que fa.
0: Sí.
2: Que ho fa perquè és feliç i perquè li agrada passar l'estona, però al mateix temps està fent un servei a la història d'aquest país.
0: Bueno, sí, jo dic que mentre hi hagi alguna persona que faci esclops, la història continuarà sent viva.
1: Doncs
0: jo cada vegada que agafo un tronc i li començo a dar forma i això, començo a veure, recordar com aquella gent havia passat molt pointeres fent-los i d'això, vull dir que orgullós de fer-ho.
2: Escolti'm, a mi... Jo l'he sentit, els esclops des del carrer.
0: Sí.
2: Però vostè surt amb els esclops al carrer?
0: Sí, i tant. I
2: sortiria
0: tant
2: amb mi al carrer?
0: Sí, si no hem de caminar molt, sí.
2: No, home, tenim una estona de programa, només. Ja podem parar un momentet? Sí, pot parar. Sí,
0: vinga,
2: anem a donar un volt, que vull sentir els esclops sonant pel carrer.
0: Sí,
2: li sembla?
0: Sento que una mica l'aire, que això escaufa.
2: Sí, m'ho suposo, m'ho suposo.
0: Si no fa massa fred, estarem bé, ja veurem.
2: M'ho suposo.
0: Vinga,
2: som-hi. Va. Molt bé. Anem cap aquí. Suposo que la sortida és pel mateix lloc on hem entrat,
0: sí,
2: oi?
0: Sí.
2: Per tant, aviam. Molt bé. Aviam com sona això. Oh, quina meravella. Quina meravella. I ara sortim aquí, al carrer, a Taradell. Mira, farem una cosa. No sé si la Maria de la Pau Gené ha sentit mai aquest soroll, suposo que sí. Maria de la Pau, ha sentit això? Els esclops, en teniu aquí, també? A les illes en deuen tenir, no?
0: No ho sé pas,
2: no, ara li preguntem, en teniu, no, a les illes d'esclops, Maria de la Pau?
3: Kilian, esclops, jo crec que fa molts i molts anys que no n'he vist. No n'he vist a Mallorca. Potser fa molts anys sí que n'hi havia, però crec que ara no s'utilitzen gaire.

0: Doncs bé, ja m'ha aclarit si tenien o no tenien esclops a les Illes. Els estem sentint per aquí, per Taradell. És una hora que no sé si hi haurà molta gent pel carrer, però...
1: Bueno, aquesta hora, com que fa una mica de fresca, això. Però, guaita, aquí tinc un meu veí.
0: Aquest és el seu veí?
1: Sí, l'Andreu.
0: L'Andreu?
1: Sí, sí.
0: I qui és l'Andreu?
1: Bueno, mira, és un senyor que ell... Té 94 anys.
0: I... Té 94 anys?
2: 94 anys.
0: Vol dir que m'ho diu bé, això? No m'està fent trampa.
2: 94, 94.
0: 94, sí, 94. 94, però està molt bé, eh?
2: Gràcies a Déu.
0: Ho veig molt eixerit.
2: Sí, sí.
0: I és veí de l'Escloper, el 100 Picada.
2: Sí, entres més avall.
0: Una mica més avall, però, sí, però ja saps que pica sí, i que fas cops i tot això.
1: Tenim coses en comú, perquè ell també té les seves exposicions.
0: De què?
1: De
2: coses antigues.
0: Ah, de coses antigues?
2: Però eines, eh? Eines. No mobles.
0: Eines. Com eines. Les que ell fa servir, que són
2: sí,
0: també antigues.
2: Exacte, sí.
0: De
2: bé,
0: està bé.
2: Sí,
1: a vegades
2: sí, sí.
1: Jo em va bé tenir un veí així, perquè a vegades tinc un dubte d'alguna eina, com se deia i això, i aquests senyors grans són bibliotoques.
0: Se'n recorda dels noms de totes les coses.
2: Ho aclarim. Sí.
0: Clar, perquè aquí el problema que tenim en aquest país és que, clar, i això passa a tot arreu, si les eines no es fan servir, la gent deixa de conèixer-les i no saben com es diuen.
2: Sí, sí, sí.
0: I es van perdent.
2: Això m'hi he trobat quan ve algú a veure-ho. Diu, així és aquesta coll... Jo l'he vista, però no tinc idea de com se'n diu.
0: Això s'hauria de preservar d'alguna manera, s'hauria d'escriure, potser, o s'hauria de guardar, perquè és coneixement i és cultura.
2: Jo ho guardo.
0: Vostè ho guarda.
2: I un catàleg i tot.
0: Té un catàleg d'això?
2: Sí, sí, tant.
0: Sí.
2: I el net me'l va fer.
0: Quantes eines té allà a l'exposició aquesta?
2: Doncs hi ha unes 800 peces.
0: Perdó, 800?
2: Sí.
0: Ostres, a totes...
2: Peces, eh? Sí, no tots són eines, eh?
0: No, peces. I què són, majoritàriament, què? Agrícola, de treball agrícola o de tot?
2: Sí, hi ha de tot. Hi ha de l'agricultura, hi ha de comerç, hi ha del tèxtil, hi ha de ferrer, en fi... Hi ha de tot.
0: Escolti'm, perdoni.
1: I aquest senyor, tal com ho veiem aquí, a part de les eines, aquest senyor és el fundador de la Copa de Sardanes d'aquí del poble.
0: Ah, sí,
2: la Genissenca, sí.
0: Ostres.
2: L'any 48 era. Vam començar l'any 50.
0: Era una època diferent d'aquesta i era més difícil fer qualsevol cosa, eh?
2: Sí, però també ens vam sortir.
0: Però van tenir alguna dificultat o no?
2: No,
0: van poder
2: no.
0: Fer sense...
2: Sí, van poder fer, sí. El que no podíem tocar segons quines sardanes.
0: Ah, no?
2: No, quan vam començar a poder tocar una mica, a passar-nos una mica, vam tocar la Santa Espina.
0: Però això va trigar uns anys.
2: Sí.
0: Quants anys, més o menys? Cap a quan vam poder tocar la Santa
2: Espina? 4 o 5 anys.
0: 4 o 5 anys?
2: Sí.
0: Però al principi no podien, eh?
2: No. Amb la Santa Espina...
0: Ja, però vostès van preservar i van aconseguir que la Santa Espina es toqués...
2: Sí. Amb permís.
0: Oh, d'acord. Sí, però no van cedir, no van deixar d'intentar-ho. Per tant, els hi hem d'agrair aquest treball que van fer vostès.
2: Sí, perquè la Santa Espina, després de l'himne dels segadors, ve la Santa Espina.
0: Sí. Està molt bé, això, eh? Escolti'm, té uns veïns molt aixerits.
1: Home, i tant.
0: Escolti'm, que vagi molt bé, eh?
2: Gràcies.
0: Va,
2: una disposar.
0: Gràcies. Va, seguim nosaltres.
2: Ja heu vist aquesta majòlica?
0: Ah, perdoni, què és això?
1: Veritat, això?
2: Aquesta majòlica, bueno, que hi ha les quatre estacions. Aquesta és la primavera, l'estiu, tardor
0: i l'hivern.
2: Bueno, la primavera, doncs les flors,
0: sí,
2: per descomptat. En aquí es conseguen a l'estiu.
0: Sí.
2: En aquí la barema.
0: La barema.
2: I anar a caçar o anar al bosc, a buscar llenya.
0: Sí. Està bé.
1: I això està posat a la casa de Can Paucer. Abans que dèiem de què totes les cases
0: tenien... Aquesta és Can Paucer.
1: Sí, aquí és Can Paucer, sí. I era de Can Masgrau, entre els més amunt, aquí Can Paucer, i així ens coneixíem.
2: Abans ens coneixíem... Venia un foraster...
0: Ara, i ara no, eh?
2: No. Venia un foraster i deia... A Can Paucer, un test, per exemple. Bueno, doncs, uita, pugeu per aquell carrer, tireu dues cases més avall...
0: I ja el trobareu.
2: Això una. O si deia el motiu... El nom d'una persona. Sí. Deies, aquest és aquell carrer allà baix... Que... O sigui, pràcticament ens coneixíem tots.
1: Nosaltres quan anàvem a comprar, per exemple, a casa meva anàvem a comprar pa i nosaltres, tornant de col·legi, portàvem el pa, però no pagàvem els diners, perquè el pa, com que el meu pare era pagès, els hi portava el gra i ells ens ho descrivien per quilos de pa. I després nosaltres, en vez de pagar el pa, teníem un tiquet d'un quilo, de 5 quilos, i... amb aquell tiquet ens donaven el pa i ens el pesaven i si no feia el quilo ens daven la torna.
0: Està molt bé, això.
1: Ara, avui dia ja
0: això ha canviat, eh? Escolti, moltes gràcies, eh? Una abraçada, que vagi bé. Bona nit.

0: Mira, farem una cosa.
1: I aquí hi ha una altra veïna.
0: Una altra veïna? Escolta'm. Sí. Ja, mira, què és aquesta veïna?
1: Mira, és la Carme.
0: Hola, Carme.
2: Esguard.
0: Diu que és veïna d'ell.
2: Sí. Bueno, jo es podria dir que vaig viure molts anys, i encara és de la família, aquí, que se'n diu a Can Cai.
0: Can Cai.
2: Can Cai.
0: I per què es diu Can Cai?
2: Hi havia viscut un home, que com una espècie de pòtol, em sembla, que es deia Cai.
0: Es deia Cai i
2: sí.
0: Va quedar
2: Can Cai.
0: Sí, no, sí. Bueno, bé, també es pot dir ara.
2: Tinc una anècdota, que en el temps de la guerra, el meu avi no va voler marxar a la guerra, i tenia dos fills petits. I aquest or d'aquí davant, també és de la família, i ells no ho sabien, però els feien venir aquí a jugar perquè el seu pare els pogués veure des d'aquí amagat.
0: Ah.
2: Es va amagar en aquesta casa.
0: Hi ha aquelles històries.
2: Sí, vull dir que... I llavors, bueno, la vam arreglar, jo hi vaig viure 27 anys, ara hi ha un meu fill.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, vinga.
0: Mira, doncs ja tenim una veïna.
1: Home, i tant, i ara que entres amunt, hi ha el seu germà que és molt aficionat a... a les fotos, però només el saludarem, perquè ell amb les fotos és feliç.
0: Què vol dir? Ah, que ens està fent fotos?
1: Sí, també.
0: Ah, miri. Hola, què tal?
1: És com un poble, tot se sap.
0: Sí, ja ho veig.
1: No es pot fer un pas.
0: Ha corregut ràpid.
1: No es pot fer pas, i si més a més vas amb els clops que fa soroll...
0: Això és veritat, eh?
1: Tots els veïns...
0: Sap que m'hi he acostumat, ja no sento el soroll, ja em sembla natural i familiar. És bo, això, eh?
1: Home, i tant.
0: Mira que és diferent.
1: Home, aquest so pausat, això.
0: Fantàstic. Jo li faig una pregunta al fotògraf. No deixi la... No deixis la càmera, no. Escolta'm, moltes fotos, sí?
3: Sí, bueno, m'agrada molt la foto.
0: Li agrada molt.
3: Molt, sí.
0: I ens ha enganxat aquí pel carrer, ens està fent fotos.
3: Sí.
0: Però està bé.
3: Parlava amb la meva germana.
0: Ah, és la seva germana, sí, ja m'ho ha dit.
3: I vull aprofitar per filmar una mica.
0: Ha filmat també?
3: Sí, i tant.
0: Bé, doncs ja ens ho passaràs.
3: Escolta. Sí, tant que sí.
0: Moltes gràcies, eh? Molt bé. Miri, farem una cosa. Vinga, estem dient molt... Adéu, Genís. Com que estem parlant de moltes coses, sí, i estem dient moltes paraules, algunes d'elles molt atractives, tenim un especialista en paraules al programa, que és l'Olga Clapés, que vostè no s'ho creurà, no és veïna seva, però ja veig que ve per aquí. Olga, bona nit, vine.
4: Hola, ja és aquí, ja és aquí la de les paraules.
0: Molt bé.
4: I tu, avui parles dels clops i he pensat, he de parlar de sabates.

0: Però avui no em centraré en l'etimologia de sabata, perquè és més que dubtosa i poc concloent. En canvi, de variants, no n'hi falten. Abarques, babutxes, botes, botins, esclops, escarpins, espardenyes, catiusques, mocassins, plantofes, paucs, sabatilles, sandàlies, tapins, bambes, xancletes, xinel·les, entre d'altres. Moltes maneres d'anomenar el que portem als peus depenent de la forma, la tela o la composició. I aquí les etimologies ja són més clares, perquè tenim les espardenyes d'espart, els esclops, del llatí esclopos, esclafit, soroll sec, és aquest soroll que fan quan piquen a terra, doncs esclop, esclop, esclop.
1: Sí.
0: Els tapins, també d'origen onomatopeic, la polaina, del francès polain, punta llarga del calçat medieval, femení del gentilici polain, polonès, perquè aquella mena de calçat es creia que procedia de Polònia.
1: Ostres!
0: O les xiruques, les bambes i els quets, que són adaptacions de noms de marques comercials, de marques registrades. Sí. Però ara et plantejo un dilema, Kilian. Quan ens posem les sabates, quin verb fem servir? Tu què fas quan et poses les sabates?
1: Doncs mira, jo com que m'invento les paraules, segurament diria sabatejar, però no val, no val, no val, no val. Calçar.
0: Tu et calces les sabates, sí. No? I aquí volia arribar. Ens calcem les sabates perquè calça ve del llatí calceus, sabata, peça de vestir que cobria peu i cama, i més tard van arribant fins a la cintura.
1: Van anar pujant.
0: Sí. I la part alta d'aquesta peça, quan es va separar de la resta, va conservar el nom, i són les nostres calces.
1: Ostres!
0: Per això ens calcem. Ens calcem les sabates, però en realitat ens hauríem d'estar calçant fins a dalt de tot.
1: Fins a dalt de tot.
0: Així que ja ens podem calçar, cal vigilar de no anar amb una sabata i una espardenya, mirar de no tenir cap pedra a la sabata i, preu per preu, sabates grosses.
1: Ben grosses, que hi capiguem tots dos. Va, que vagi bé.
0: Adéu, cloc, cloc.
1: Adéu, cloc, cloc. Moltes gràcies, Olga. Que bé que ens va sempre parlar de les paraules i de com les fem servir. Se m'ha de posar aquí aquest cantó, que si no ho veig, perquè l'Olga ja se'ns ha anat. Escolti'm, acabem de fer una última part d'aquesta passejada. Què tal si viu a Taradell, per cert?
2: Bueno, estem bastant bé, perquè és un poble, primer, que fa bastant sol, no té gaire olla baixa, i és un poble que tenim bastant serveis de bus, o un supermercat, o una gasolinera, i això...

0: Una casa...
1: Sí, però al seu temps era una casa vella i aquí teníem les nostres vaques i els nostres porcs, gallines i tot això eren els camps.
0: No s'ha mogut gaire, perquè amb uns quants centenars de metres ja està a casa seva.
1: Vull dir que jo sóc nascut i parlo i visc a Taradell.
2: I parla d'Osona, parla de Taradell. Sí. No? El parlar de Taradell és diferent d'altres punts d'Osona?
1: No.
0: S'assembla bastant.
1: Aquí a Taradell, aquí a Osona, aquí a la comarca, parlem bastant el mateix.
0: Sí.
1: I la meva filla també és filòloga catalana.
0: Ah, sí?
1: Sí, i exerceix de professora.
0: Hauria estat bé trobar-la, la seva filla.
1: Ostres, mira, té feina d'això.
0: Hola!
1: Uita, mira!
0: Qui és?
1: Mira, és la meva dona.
0: Miri, no tenim la filla, però tenim la dona. Hola. Com es diu? Com es diu?
1: Dolors.
0: Hola, Dolors.
3: Hola, bon vespre.
4: Ella va
3: donar
4: un vol.
3: Sí. Anat a donar un vol i, bueno, vinc de la residència, aquí tinc la mare, que està aquí molt a prop, i així aprofito per caminar una mica.
0: Ara li preguntava com es vivia aquí a Taradell. Ell m'ha dit que bé, vostè també.
3: Molt bé, jo també soc nascuda al poble.
0: També és de Taradell, de tota la vida. Com es diuen la gent de Taradell?
3: Taradellencs.
0: Taradellencs?
1: El poble dels gitanos ens diuen.
3: El poble dels gitanos ens diuen,
0: Ah, sí?
3: El poble dels gitanos.
0: Per què els diuen el poble dels gitanos?
3: Perquè antigament, no perquè fossin, siguem gitanos de mala raça, no. Els gitanos feien parades als pobles. I a l'entrada d'aquí del poble de Taradell, el meu pare tota la vida m'ho havia explicat que s'hi paraven els gitanos i d'aquí que ve que ens diguin gitanos.
0: Ah, està bé, és curiós.
3: Sí.
0: Ara li volia preguntar amb ell, i ja li pregunto a vostè també, a tot el país estem preocupats pel català.
3: Sí.
0: No sé si a Osona també tenen aquesta preocupació, o encara podem dir Osona, no, que estan més tranquils, o també estem preocupats.
3: També estem una mica preocupats, sí, hi ha molta gent de fora, però bueno, encara, els pobles encara ens en sortim.
0: Aquí
3: que és ciutat...
0: es poden moure totalment en català.
3: Sí. La gent, pues, s'adapta bastant, però fora dels pobles ja costa una mica més. Jo treballo a Vic.
0: I a Vic ja és
3: I a Vic ja hi ha moltes diferències. Però bueno, jo treballo en una botiga i a la gent que venen els hi parlo en català.
0: Fa un mantinc el català, que ara és tan popular.
3: Sí.
0: Amb tothom, eh?
3: Amb tothom.
0: Perquè és un respecte al que ve, perquè li està ensenyant coses noves.
3: No, hi ha gent que venen, que són de fora, i els hi parles, si parlen en castellà o això, a vegades els hi tenir en bas sense voler, no? No, parla'm en català, que així l'aprenc.
0: Clar, aquesta és la manera.
1: Clar que sí.
0: Vostè coincideix amb aquesta sensació?
1: Sí. A més, clar, com que tenim l'avantatge que en un poble, si vas a comprar pa o vas a la gasolinera o això, la majoria són catalans, els altres quasi bé s'hi han d'esforçar una mica.
3: Sí.
0: Per tant, vist des d'aquí, la situació de la resta del país, encara que aquí estiguin un palet millor pel que m'estan dient, els preocupa el futur del català, igual que li pot preocupar que els esclops s'acabin algun dia? Els preocupa això?
1: Sí, mira, els esclops es varen acabar, però esclar, el català no es pot acabar. El català hem de mirar que no s'acabi. El català ho hem de fer allargar més que els esclops.
0: I que facin més soroll que els esclops, fins i tot.
1: En català.
0: Està d'acord?
3: Jo, molt d'acord. Jo sóc d'apoyar molt el català fins que em mori. Sí, sóc catalana.
0: Molt bé, escolti'm, doncs me n'en vaig reconfortat, reforçat amb la idea aquesta que com més serem, més aconseguirem que això aguanti més que els esclops.
1: Més soroll farem.
0: I de pas vostè vagi aguantant els esclops, si pot
1: home,
0: ser.
1: Ja,
0: faci'm una dedicatòria de sorolls d'esclops. Molt bé. Me n'en vaig sense fer tant soroll perquè no vaig amb esclops, però us agraeixo molt tot el soroll que han fet avui en el programa, que ha estat deliciós. Moltes gràcies.
1: A vostè per venir.
0: I gràcies al poble de Taradell, també. Com diu aquell amic nostre que diu som molt bona gent, és veritat, som molt bona gent, també, vostès. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vagi bé. Adéu, bona nit.

Quina meravella, quina meravella haver sentit els esclops i portar-nos aquesta història màgica dels esclops i de la història d'un poble, del poble dels gitanos, com deien ells mateixos, i al final fer aquesta reflexió de que el català no pot, no pot, no pot no ser-hi. Ha de ser-hi sempre, com els esclops, i que han de fer soroll, molt soroll, i trepitjar fort.

0: I ara que ens n'anem, no marxem del tot, eh? Una petita picada d'ullet per la setmana que ve. Que sí, que anirà d'enyor, de nostàlgia, d'emocions, de la duresa de l'exili en certa mesura interior. Una història molt potent que, de fet, humiteja els ulls.
1: I tu, violoncel, el més humà, ompliu el meu cervell de sons eteris, que l'ànima se'n vol posar a plorar.
2: Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs, que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes. Sí. Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Sí. Imagineu marxar, el que vol dir marxar, una immigració. I llavors vaig anar a París. Jo pensava per 3 anys un sacrifici, però la realitat és que no hi va haver mutació i vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida les vaig passar allà, fins al dia que em vaig jubilar. El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo ara mateix me'n vaig. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes, sí, era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà, i del canigó, fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu, i doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.
1: El és l'enyor.

Això serà la setmana que ve. Gràcies per ser-hi, com sempre. Rosa Silloé, Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero i tots vosaltres.

Bé, doncs de tant enyor, tant enyor, tant enyor, que ja enyorem tornar-vos a trobar. Passarà ràpid la setmana, no patiu. Ens retrobem dimarts que ve a la mitjanit. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers treballen tota aquesta nit en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ja ha afectat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i mitjans aeris que ja s'han retirat fins que torni a sortir el sol. L'inspector Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergència Metropolitana Sud, ha explicat a 3CAT Info que en les properes hores esperen donar-lo per estabilitzat.
3: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que aquest sí ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Pas ara altres informacions, en Alfonso.
4: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Això sí, l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors.
2: El Congrés ha tombat aquest dimarts els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos pel 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el dia 23 de juliol.
4: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. El consistori també ha convocat un minut de silenci aquest dimecres al vespre.
2: Catalunya afrontarà aquest dimecres el moment més àlgid i crític de la tercera onada de calor de l'estiu, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. En l'última setmana, les visites als centres d'atenció primària i als hospitals per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Junts per Catalunya ha trencat aquest dimarts el govern tripartit de Girona. Això deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria.
4: La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, ha al·legat manca de poder d'execució i que les prioritats de Junts han quedat aparcades.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
4: L'alcalde Lluc Salelles ha acusat Junts de moure's per interessos electorals i ha advertit.
6: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
4: Salelles reorganitzarà el cartipàs municipal abans de finals de mes.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial de Futbol diumenge. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzábal de penal a la primera part i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres es juga la segona semifinal, que enfrontarà Anglaterra i l'Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat arbitrat els últims dos partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: I encara el Barça, el migcampista Marc Cassadó, ha deixat la porta oberta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Cassadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: En ciclisme, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogačar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
2: I el Barça de bàsquet té previst anunciar els propers dies la incorporació de l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai, on hi anirà a parar Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser entrenador blaugrana.
1: Fins aquí les notícies.
0: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix.
7: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
14: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: Nom de flor i cognom d'algú que mana.

0: La nostra convidada d'avui li volem fer una mica d'història. La seva és la d'una nena estudiosa d'Olot que sentia que no encaixava. Barcelona i la carrera de medicina li van canviar la vida i va acabar fent ginecologia i obstetrícia per ganes d'ajudar les dones. No li agradava com tractaven les dones a la consulta, durant el part. No va tenir fàcil per canviar les coses. Amb els anys, la dona de la que parlem, Rosa Almirall, s'ha convertit en una referent quan parlem de drets sexuals del col·lectiu LGTBIQ+. Va ser d'ella la idea de crear Trànsit, una unitat pionera de la sanitat pública per a persones trans. Aquesta és la seva part professional. La personal deixarem que ens l'expliqui ara mateix.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Rosa Almirall, com estàs?
2: Pues estic bé.
0: Ai, ai, ai, què vol dir aquesta cara?
2: Estic bé, bueno, esperant...
0: No t'ha agradat això de preguntes. Nom de flor i cognom de qui mana, o què?
2: Pues de veritat que no havia pensat en mi.
0: No havies pensat mai.
2: Semblava que em faries una endevinalla.
0: Una endevinalla?
2: Sí, jo dic, no sé, pues jo per les endevinalles soc bastant
0: nom
2: dolenta.
0: Nom de flor, una rosa, almirall, cognom d'algú que mana. És tu ets veritat. La que has partit el bacallà moltes vegades a molts llocs.
2: Sí.
0: Has hagut de manar, perquè has hagut d'agafar les regnes, podríem dir.
2: A veure, jo sempre m'he pensat que no era una... Soc autoritària, sí, soc autoritària, però sempre aquesta banda meva no m'agrada gaire i, per tant, sempre he intentat que no es notés massa. I, per tant, manar, i de fet, amb els anys jo crec que m'he suavitzat molt i que crec que les paraules dolces, sobretot si són amb homes, que estan a la sota teu, funcionen molt bé.
0: A veure, explica'm això, que m'interessa molt. Què vol dir? Que tu, quan bueno, has estat dirigint equips...
2: Clar, si dirigeixes equips, si dirigeixes sobretot homes, més o menys a la teva edat i tal i qual, pues, bueno, fer una miqueta el paper de dona, en aquest cas, no? És molt més... diguem que té molts més bons resultats que presentar-te autoritàriament.
0: O posar-te també al seu mateix nivell, no?
2: Exacte.
0: Són coses que has anat aprenent perquè, diguéssim, que t'hem presentat com ginecòloga, obstetra, però la història és llarga i comença una mica... Clar, ara farem una mica de repàs de la vida i tal, que ens encanta en aquest programa. Són molt xafarderes i tot. però també m'imagino que és una llavor, la llavor aquesta de voler canviar el món o d'anar una mica a la contra... Jo crec que segur que la tenies de petita, ja.
2: Bé, sí. Realment, durant el batxillerat, jo diria que la major part d'hores de classe... Jo era una molt bona estudiant, eh? Tenia molt bones notes, però la major part d'hores de classe me les passava castigada al pati.
0: I per què? Què feies?
2: Pues t'ho asseguro que... Mira, hi havia un profe que tenia de matemàtiques de cinquè de batxillerat que m'encantava i jo estava enamoradíssima d'aquest profe i jo sempre a primera fila. Jo era una bona estudiant, primera fila. I un bon dia em ve la madre superiora del col·legi de monges i em diu, ha dit el senyor Colomer que et vol a l'última fila.
0: Perquè el despistaves o què?
2: Bueno, suposo... Per el que vaig deduir, per el que m'han explicat, és que jo anava molt ràpida fent els resultats i els problemes de matemàtiques i llavors em movia molt. Mentre tots els altres estaven fent encara els problemes, doncs jo em movia molt i el ficava molt nerviós. Total, que em va tocar anar tot el curs a l'última fila.
0: Al final de tot.
2: Final de tot.
0: Doncs no escolteu, és divendres, passen 10 minuts de les 9 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, i és aquell dia que ens encanta, que és divendres, hora de conversa, i els hi demanem sempre la banda sonora de la seva vida. I clar... M'acaba de dir que estava a primera fila, que era molt bona nena, molt bona estudiant. Bé, bona nena, ho hauríem de veure-ho. Però comencem aquesta cançó. És que va molt forta. Jo no sé...

0: Maritrini cantant Jo no soy esa, i el que m'has explicat és ben bé això. Sí. És a dir, no sóc la persona que us imagineu.
1: Sí,
0: no, no, no encaixo en aquesta idea de nena bona de primera fila, bona estudiant. És a dir, sóc bona estudiant, sóc molt llesta, però no sóc bona nena, com
1: no,
0: vosaltres voleu
1: fet,
0: que ho sigui.
1: Jo crec que la societat no encaixava per a nada, i amb el, diguem, amb el que serien les companyes de curs tampoc, amb les madres superiores tampoc, no, no encaixava.
0: Clar, tu vas néixer a Olot i dius que vas tenir una infantesa tranquil·la, però una mica solitària, una mica...
1: Sí, de fet, jo crec que tota la vida he sigut més aviat solitària, vull dir que m'omplo bastant a mi mateixa, no? Però a la infància, realment, jo diria l'adolescència, sobretot, comparat amb altres persones, no? En aquell moment no s'estilava allò de les parties aquestes que fan en els complets els nanos, anar tant a dormir a casa dels amics, i a casa meva ja... Clar, tampoc eren d'Olot, ells havien vingut, s'havien casat i havien vingut des de Terrassa a Olot, llavors tampoc tenien molta penya a Olot.
0: I també eren altres moments, perquè, sí, clar, ara tot s'ha de fer amb les criatures, les criatures anem als llocs amb les criatures, però en aquell moment ens avorríem molt, sí, i miràvem molt la tele i miràvem pel·lícules i llegíem,
1: bueno,
0: perquè...
1: Jo és que estic parlant d'una època que a casa no hi havia tele.
0: Clar.
1: O sigui que jo demanava, va, què puc fer, què puc fer? Llavors, neteja sabates, llavors cus no sé què, vull dir, neteja vidres. I aquestes eren les coses que, si no em ficava a llegir, tot el que jo deia per, o feia o demanava per deixar-me, per no avorrir-me, eren coses que...
0: Eren coses avorridíssimes i que no t'interessaven gaire.
1: Bueno, però jo tenia un sentit de la disciplina que crec que sempre l'he tingut, que jo mai he jutjat les coses com avorrides o no, no? Bueno, deia, podries netejar els vidres? Ah, doncs els netejo, almenys m'entretenia un rato, però sí que em passava moltes hores llegint.
0: Però el que sí que és veritat que potser et comença a entrar la curiositat o comences a plantejar-te per què només a mi com a dona em demanen de fer això.
1: No, jo crec que no, aquesta part no, no,
0: no.
1: Diguem, de nena?
0: De nena no.
1: De nena no.
0: Jo faig el que em diguin.
1: Sí, sí, sí, jo per això es dic que, diguem, és com una ambivalència entre, per una banda, ser rebel i preguntar, no, a les monges, pues, per què la Santíssima Trinitat, que m'ho expliquessin bé, perquè jo això no ho sé. I que jo era religiosa en aquell moment, però jo ho feia per provocar, bàsicament.
0: Fes,
1: no?
0: per provocar.
1: Perquè m'avorria, suposo, les classes i era per provocar, no? I tinc aquesta part, però també tinc una part molt obedient i de seguir les normes i de seguir el camí, sí, suposo. I això suposo deu venir de la família, que tenia uns valors com de bastanta exigència.
0: Clar, el teu pare va ser una persona molt important per tu, una persona que et va ensenyar el valor de la lectura.
1: Sí, sobretot era una persona bastant culta i que donava molt valor a la lectura i flipava tinguent una nena d'11 anys que llegia Cervantes. I això, doncs, bueno...
0: El Quixot.
1: No, no, no, el Quixot no, eren les novel·les exemplars del
0: Home,
1: Cervantes. I clar, i veure que el meu pare admirava això, perquè jo tenia dos germans que eren nois, un més gran i un més petit... Però, bueno, eren com més infantils, suposo, o no adoraven tant el meu pare, no eren tan obedients, jo què sé, no? I llavors, bueno, sí, aquesta admiració que veia el meu pare en mi, el fet de que em deia, segur que això no ho podràs llegir, però prova-ho i tal. Jo deia, com que no? Va, anem-hi.
0: Anem-hi. Sí. I amb la mare, què? Quins records tens?
1: La mare em passa com molt invisibilitzada durant la meva adolescència. Jo crec que estava com molt eclipsada... més pel meu pare, i a més a més la meva mare era, diguem, una dona que sí que s'hagués pogut, que sempre havia verbalitzat que li hagués agradat estudiar i treballar, però per altra banda, bueno, va exercir el rol com a ama de casa, ja que era el seu rol, l'exercia a tope. Per tant, és que la veies poc per casa, perquè estava tot el dia, doncs, netejant. Clar, en aquell moment no hi havia rentavaixelles, no hi havia rentadores, a casa érem uns quants. Vull dir que estava molt enfeinada. La
0: I ara, per exemple, mirat en perspectiva, què en penses d'allò? És a dir, et vas perdre potser de conèixer una mare que potser era molt més interessant o tenia molt més del que tu t'imaginaves en aquell moment?
1: Segurament, perquè clar, jo vaig venir a estudiar a Barcelona als 15 anys.
0: Als 15?
1: No, als 15, clar, vaig venir a fer COU. I era de... m'havien avançat algun curs per espaviladeta.
0: Ai, ai, ai, que és que em dic, a mi no em surten els números. Clar, clar. Perquè el COU vas fer els 16-17.
1: Sí, però bueno, en aquella època tu passaves una miqueta... era, sí. No era tan rígid lo dels nascuts a tal any i tal, no? Sinó que et veien una espaviladeta, va, doncs passa que va endavant.
0: I te'n vas anar a COU a Barcelona. I aquí,
1: COU a Barcelona. I aquí... bueno, aquí va ser tot un...
0: un abans i un després.
1: Una descoberta, perquè a més els meus... pares em van intentar ficar en una acadèmia que ja no era, que ja no era religiosa, i em van ficar en una acadèmia a Vient, Pijilla, no? L'Acadèmia Granés, no? Però vaig tenir la gran sort de que en aquella època molts dels professors que estaven a la Granés eren professors que havien estat represaliats a la universitat. Per tant, eren molt bons professors, suposo que... si tu ets universitat i després te'n vas a COU, allò ho domines. I per altra banda, clar, tenien un fons de valors, i me recordo, per una cosa que és per mi molt anecdòtica, és que el professor de llengua castellana, en un moment, la primera, no sé, ell va dir que faríem cada setmana un debat, no? I el primer debat que va fer sobre l'avortament. Jo, clar, venia de poble... jo venia d'una escola religiosa i jo d'avortament no havia sentit parlar mai, no tenia cap criteri.
0: Te'n recordes de què vas pensar quan vas sentir tot això?
1: No, jo vaig pensar, aquí no puc dir res, i m'he sentit molt petita, molt petita. Vaig dir, hòstia, però si ets la millor de la classe, la millor del món, jo, clar, m'havien...
0: No tenim àvia, eh?
1: No, m'ho havien fet creure, sí, vull dir, el meu entorn em feia creure que era una persona que podia tirar molt endavant, i dic, és que, i això? I llavors em van fer, aquell any, jo crec que vaig tenir... llavors vam parlar de racisme, ens feia fer redactats, doncs, i escoltàvem música, o sigui, aprenia en francès amb George Moustaki, vull dir que era...
0: una mica l'enveja de totes les veïnes.
1: Sí, eh? Super, super.
0: Clar, si ho compares
1: allò,
0: amb...
1: I clar, allò va ser ja molt de xoque, no? I de dir, no tot ho diuen els llibres, no tot, saps?
0: Vull dir, aquí se't va obrir un món, sí, podríem dir. Sí. A nosaltres se'ns obre un món també amb la Rosa Almirall aquesta nit a Les dones i els dies. 17 minuts de les 9 de la nit i un altre dels temes que ens ha triat. Que déu-n'hi-do, eh? Per ser la senyora del trànsit. No dels cotxes, eh? Després en parlarem.

0: M'encanta perquè aquesta cançó diu soc una dona i va dient soc invencible. Això t'ho has hagut de repetir o ja venies de sèrie pensant que tu podries amb tot?
1: Bueno, m'ho van fer creure una mica de petita. Sí, sí. La veritat és que jo penso que ara em crec menys invencible. No vull dir que, però quan era jove jo pensava que guanyaria el món, però bueno, que haria el que em donaria la gana i sí.
0: També fer-se gran, tu creus que amb tot el que has viscut en aquesta vida, amb tot el que has estat ficada, has estat doncs, al capdavant d'ajudar moltes dones en els avortaments clandestins quan no es podia avortar aquí a Espanya ni a Catalunya, amb obrint trànsit, quan ningú sabia el que era això, quan hi havia molta por. Clar, tu t'han passat moltes. Has estat al capdavant de moltes. Però ara justament em parles de que quan et fas gran abraces millor aquesta vulnerabilitat.
1: Bueno, jo suposo que no tothom té el mateix camí. Sí. El meu camí és aquest. O sigui, a mi m'han fet pel meu pare i jo tenia que ser un premi Nobel. No? El seu èxit era aquest i a mi, en aquell moment, el meu èxit era aquest. Després, amb el temps, he entès que hi ha altres èxits que són molt més importants que tenir el Premi Nobel. I, a més, bueno, te'n dones compte que tu saps molt, però que hi ha moltíssims temes, infinits temes, dels que no en tens ni idea.
0: Hi ha aquest moment de Barcelona que t'obri els ulls i tu decideixes estudiar al principi, no saps què estudiar, si estudiar infermeria, perquè creies que com a dona havies d'estudiar infermeria, que medicina et venia una mica gros. Com
1: bueno,
0: va això?
1: A veure, per una banda tenia molt la creença de que jo podia fer el que volgués i volia fer el màxim, no? Però per altra banda hi havia tota aquesta part que jo ja començava a notar doncs, quan vaig venir a fer cou aquí, no? De que totes les meves amigues ja tenien, bueno, s'havien morejat amb algun noi i tenien cosetes, i jo nada de nada, no? I llavors bueno, hi havia molt la imatge aquesta que la dona que estudiava, la dona que era potent i tal, ningú l'estimaria. I bueno, suposo que...
0: Això encara se sent, eh?
1: Sí. Pobres d'elles, no? Però vull dir que llavors sí, tenia aquesta ambivalència i no em va durar molt, eh? Però jo sé que sí, que una de les reflexions internes que tenia jo és, hòstia, és que fer medicina... És que en aquell moment hi havia molt poques dones que estudiessin
0: però
1: medicina.
0: Però, clar, de la manera que ho estàs dient és no estudio medicina perquè si no no em casaran?
1: Perquè no m'estimaran.
0: No m'estimaran.
1: No, perquè jo...
0: M'he passat.
1: No,
0: el
1: de casar no, perquè jo sé que ja molt petit li havia dit a la meva mare que jo no em casaria, que jo no...
0: Sí.
1: Que no.
0: Però vaja, que si faig massa soroll, si ocupo massa espai, no m'estimaran.
1: Exacte.
0: És bèstia, eh?
1: Sí, però jo penso que encara hi ha moltes dones que renuncien al seu camí per amor. No? O per estimar, o perquè les estimen.
0: Per sentir-se estimades. Si fos per amor, estudiaria medicina.
1: Bueno, sí, però sí, són coses que estan encara molt, jo crec, en l'ADN de moltes persones, perquè ens ho matxaquen, malgrat la coeducació, que és molt limitada, malgrat moltes de dels avenços que hi han hagut, no?
0: I tu m'imagino que, a més, en consulta, com amb el munt de pacients que t'han passat davant, això ho has vist. Ho has vist molt, i suposo que hi ha gent que li ha costat fer, per exemple, el canvi de sexe, o li ha costat fer aquest trànsit, o el que sigui, per justament això.
1: Bueno, diguem, aquest tema ja és un tema molt gran, no? Perquè si després en parlem una miqueta més, veurem que les persones no és que facin un trànsit com si fos d'avui per demà,
0: sinó
1: és un procés molt llarg, molt dolorós, amb molts dubtes, amb moltes pors.
0: Però que tota aquesta educació sobre qui hem d'estimar, com hem d'estimar, i què passa si no fem el que diuen que hem de fer...
1: Bueno, jo, de fet, una de les coses que admiro més de les persones trans, i que no entenc com no ho veu la resta de la societat, és aquest són les persones que més lluiten per ser qui són. Si totes les persones realment lluitéssim per ser qui som i expressar les coses com som, no sempre amb el respecte obvi, jo crec que estaríem en una societat molt més feliç. I crec que la major part de les persones som un simulacre del que som. O som, bueno, una muestra, no?, reduïda del que som. Se ven que se

0: Aquesta cançó, l'Alega, una cançó típica italiana de les camperoles, eh? Per què aquesta cançó? Per què ens l'has portada?
1: Bé, he portat aquesta cançó perquè, en realitat, d'aquesta cançó, que és una cançó clàssica italiana, de, no sé, jo com diria que és de mitjans del segle passat, no? Va ser molt recollida, almenys aquí a Barcelona i a Catalunya, no? Sí. Per al moviment feminista. De fet, l'hem estat cantant aquesta tarda a les jornades, bueno, a la commemoració dels 50 anys de les jornades feministes.
0: Que era el 76, que és pràcticament quan tu arribes a Barcelona. Arribes una mica abans, però mica tu les veus i les agafes des de molt jove.
1: I llavors, doncs, bueno, van canviar lo de nosaltres socialistes, però nosaltres feministes volem la llibertat. No? Llavors, doncs, bueno, una cançó que totes les manis la cantàvem.
0: M'ha semblat sentir al principi de la cançó paura, que vol dir por.
1: Sí.
0: La Rosa Almirall, la Rosa Almirall n'ha tingut de por?
1: Ai...
0: Les preguntes que fan a la ràdio, eh?
1: Bé, alguna... Sí, clar, que he tingut por. O sigui, jo... Us donaré una anècdota que per mi és molt ridícula, bueno, tal, no? Jo arribo a la facultat de Sant Pau, de la facultat de Medicina de l'Hospital de Sant Pau, i poc, 3 mesos o 4 mesos després... No, 2 o 3 mesos després era quan van matar el Puig Antic, van assassinar el Puig Antic, i llavors van fer una concentració davant de la porta de Sant Pau, no? I, bueno, jo que l'estava sent arribada a la universitat, tot aquest món el desconeixia una mica, però cap allà que hi ha, perquè hem matat amb algú que no és just, jo no sabia si era just o no, però, bueno, cap allà que vas. I ens vam assentar i va passar, com 3 carrers més a baix, a l'Avinguda Gaudí, una ambulància. I jo vaig sortir pitant disparada perquè em semblava que era la policia. Va ser un moment de cague total, no? Vull dir, i com aquests n'hi han hagut més, les manifestacions que fèiem per l'amnistia pagaven, bueno, els grisos li daven mucho i bueno, feia por.
0: Tu eres molt jove i hi havia tota aquesta incertesa, però clar, tu entres a la facultat de Medicina i de seguida, diguéssim que agafes la motxilla i et dediques a treballar fort perquè comences a sentir que hi ha algú que està ajudant a les dones amb els avortaments o que en aquell moment, que és que ara ho pensem i ens sembla com impossible, però l'avortament no és legal amb els 3 supòsits a Espanya fins al 85 i després no és legal gratuït en tots els supòsits fins al 2010.
1: Però... I encara no és amb tots els supòsits, seria per decisió lliure de la dona fins a les 14 setmanes.
0: Exacte. I clar, tu en aquest moment hi havia moltes dones, 0 informació sobre el cos, 0 informació sobre tot el que es refereix al sexe, i clar, us devíeu trobar moltes dones que venien amb molta por i molt perdudes als hospitals, i vosaltres mateixes, com a metges, ho devíeu estar, també.
1: Bueno, jo, clar, jo en aquell moment era estudiant de Medicina, vull dir que no era encara metge, no? I sí que bueno, em vaig apropar a un grup de dones, no?, que bàsicament eren infermeres de Vall d'Hebron, diverses infermeres de Vall d'Hebron, i llavors hi havia uns quants estudiants, també algú de psicologia, o tal i qual, no? I sí, era un grup que va començar com a associació de planificació familiar, no? O un grup de planificació familiar, i molt poc després de el que van ser les jornades feministes del 76, es va convertir en el grup d'AIA, Dones per l'Autoconeixement i Anticoncepció, i allà hi havia grans debats. Clar, és que ens hem de ficar en aquella època, no? Aquella època era la transició, aquella època era... Tot era possible, no?
0: I a més m'imagino també que hi havia tot el llegat de la por, el pecat, no vagis curta, és a dir, tota aquesta història...
1: Estava tot per construir, o sigui, llavors era... O sigui, qualsevol cosa que se sortís del que era el regalat oficial era fascinant, no? I, bueno, i en aquest grup, que bàsicament l'objectiu era donar informació a les dones sobre sexualitat, explicar-los que tenen un clítoris, no? Fèiem inclús grups d'autoconeixement, que això ho va implantar la Leonor Taboada en un llibre al 78, no? Que ens traiem les calces i els pantalons, totes les que estaven interessades, no? I ens ficàvem espèculums, ens miràvem el coll, ens miràvem el fluix, parlàvem de la regla, jo què sé, doncs, coses...
0: Però això que era ciència-ficció, m'imagino, en aquell moment...
1: Oh, i tant. Vull dir, era una cosa molt... Però, bueno, però es va ficar de moda, almenys molt, en el moviment feminista. També junt amb que hi havia, clar, els anticonceptius estaven prohibits, i llavors d'Amèrica, doncs, havíem llegit molt sobre el diafragma, no?, aquesta barrera i tal, i llavors, doncs, a nosaltres com a dones d'un país on l'anticoncepció estava prohibida i on els preservatius, encara no havia vingut la sida, els preservatius estaven exclusivament dedicats a relacions sexuals amb prostitutes, pues, bueno, ens va semblar que el diafragma era la bomba, no? Era algo que utilitzes tu, uh-huh. És algo que no és cap medicació, no t'ho prohibeixen.
0: Tampoc havia arribat la píldora anticonceptiva.
1: No, sí que hi havia píldores anticonceptiva aquí, però s'utilitzava sols per qüestions, o si sols te la podien receptar si hi havia uh-huh. anomalies
0: però,
1: de
0: clar,
1: la regla.
0: Però clar, no d'una normalitat, no amb la normalitat que va venir
1: no,
0: després.
1: No, clar. No, i llavors, pues, bueno, pues, nosaltres importàvem els diafragmes com a tetines de biberon, fèiem aquests grups d'autoconeixement i ens ficàvem i ens ensenyàvem a col·locar i a treure el diafragma. Bueno, fèiem coses molt... Eren molt xules, de veritat, eren molt divertits.
0: Home, m'imagino que sentiu molta emoció i molta excitació per estar fent un munt de coses prohibides que a la llarga, veient com ha canviat, bueno, el món...
1: De fet, és el que jo crec que va canviar la direcció de la Rosa Almirall cap a Nobel i la va decantar cap a fer coses divertides.
0: Cap al servei,
1: no?
0: Cap als altres,
1: sí.
0: També.
1: Llavors també donava moltes xerrades d'anticoncepció, donàvem xerrades pues, de sexualitat, i a més ens ficaven en taules de sexualitat en aquell moment que sempre hi havia el cura. L'abogat, la feminista, saps? Sí. Vull dir, el ginecòleg, el cura i tal. I per això jo vaig dir, i tots senyoros, clar. I llavors, tu anaves allà com a feminista i jo vaig dir, no, jo tinc que estar en un lloc d'aquests si vull una mica de poder, no? I allà va ser quan, bueno, després de molt treballar, vaig veure que tenia que ser ginecòloga.

0: Dos quarts de deu, parlant amb Rosa Almirall, aquesta ginecòloga que veieu que està darrere de moltes coses que ha canviat la vida de les dones i de moltes persones, tota la feina que ha fet, i ens ha agradat molt que vingui aquí, que parlem de tot això amb ella, no? Perquè a vegades pensem que les coses s'han aconseguit com un bolet d'un dia per l'altre, i aquí
1: però
0: hi ha hagut...
1: Però sigut moltes, vull dir que no solament he sigut jo, vull dir, sóc una...
0: Tu vens una mica com a...
1: Sí, com a representant
0: com a representant de moltes dones.
1: Un munt de dones, sí.
0: Un munt de dones. Com s'ho prenien en aquella època els homes, els vostres companys, estudiants de medicina, els mateixos obstetres, ginecòlegs, professors, com estaven amb tot això?
1: Bueno, aquí ha costat molt, o sigui, però anys, vull dir, no en aquella època, ja en plena democràcia passada, inclús la transició més immediata, hem tingut molts problemes dintre del que seria la professió, especialment diria la professió dels ginecòlegs, de tal manera la pastilla el dia després, o sigui, jo què sé, doncs fa no tant, fa de 15 a 20 anys, era una... Ara, clar, ara la pots anar a buscar a la farmàcia directament...
0: Depèn de quines farmàcies, que això ho hem vist, també.
1: També, però en general, o sigui, per norma, te l'haurien de donar o gratuïtament en el servei públic. Clar, abans era era anar a urgències, d'urgències et passaven a l'hospital, que no s'aconseguia, saps? Vull dir que a vegades se sabia de... I això és fins molt recentment, o sigui que, aviam, la lluita mai és fàcil. Vale? O sigui, no és que vinguin unes quantes i diguin, hòstia, fiquem molt d'esforç, ens matem i això en tres dies canviarà, que és el que jo pensava quan tenia aquella edat.
0: Tu vas començar a estudiar ginecologia, però llavors arriba un dia que comences a treballar de ginecòloga. Mm. I com és aquells primers moments i què et trobes a l'altra banda? I què et trobes també amb les pacients que venen? Perquè era un món en el que hi havia alguna cosa que no funcionava i a una dona se li podia extreure el... l'úter i els ovaris i el que fes falta.
1: A veure, va ser complicat perquè, clar, per començar a estudiar ginecologia tenies que fer una oposició i jo, bueno, vaig tenir la sort d'anar-me'n a Vall d'Hebron, no?, quan en aquell moment hi havia 80 parts al dia i era un servei molt potent, no? Clar, vaig durar 8 mesos. Clar, una feminista la poses en un servei on les dones... Clar, és que ara ni ens ho podem imaginar, però les dones... hi havia 10 dones parint a la vegada, sense els companys, sense ningú, una llevadora o dos que estaven pendents de les dones però que no podien estar cuidant-les, no? Llavors no es ficava l'anestèsia peridural encara que fos realment un d'aquells parts... que n'hi ha pocs, però que hi ha parts salvatges. Llavors era tot crits, tot... I clar, jo venia d'haver fet parts a casa, o haver acompanyat a persones que feien parts a casa, d'un humanisme de les dones se les ha de tractar bé, i allò va ser per mi un xoc tremendo. De fet, als 8 mesos, a les guàrdies em passava el dia plorant, jo no podia fer res més, vull dir que han sigut moments molt dolorosos. I vaig decidir tornar-me a presentar, que m'era igual ser ginecòloga o no, però vaig agafar una nova plaça de ginecòloga i vaig dir: ningú se n'enterarà que sóc feminista, ningú se n'enterarà res.
0: Ho prometo, no em tornarà a passar això.
1: Tinc que durar 4 anys. Vas
0: durar 2 dies.
1: Vas durar 2 dies.
0: Sí. Hi ha hagut moments a la teva vida que t'han expedientat i tot disciplinàriament.
1: Sí.
0: No cal que expliquem tots els detalls, però era també per una mica en aquesta manera de fer, d'intentar canviar com funcionaven les coses.
1: Sí, bueno, són molt variables. Jo crec, en realitat penso que em vaig trobar amb dos males persones. Dos males persones que per alguna raó, bueno, no, van focalitzar en mi i diria, perquè no... Aviam, un era un home i l'altre era una dona. Vull dir que no, aquí no, tampoc no hi ha una marca de gènere molt, molt clara.
0: Però tu creus que el fet, per exemple, que ho tinguessis tot tan clar i que volguessis fer determinades coses, pel fet de ser dona no se't va perdonar?
1: Home, jo crec que si hi hagués molta més gent que m'hagués pogut ficar un expedient, m'haguessin ficat, sí, perquè, bueno, he sigut sempre una mica rebel amb el sentit d'intentar lluitar per les coses que crec, de no deixar passar segons quines coses, d'aixecar-me d'una taula i dir jo aquí no... perquè és que estic, bueno, per exemple, recordo molt les sessions clíniques de, abans de, la, de que els anticonceptius estiguessin legalitzats, doncs hi havia, en el clínic hi havia una petita consulta de planificació familiar que hi havia uns ginecòlegs bastant progres, que en dèiem en aquella època, que facilitaven inclús lligadures de trompes i anticonceptius, dispositius intrauterins que estaven prohibits, vull dir que hi havia allà, almenys en el clínic, un bon moviment. Però la veritat és que cada setmana, el divendres a última hora, feien com una petita sessió per a qui li lligaven les trompes i a qui no. Vale? I
0: després de decisions... Què vol dir això?
1: Bueno,
0: que era com una ruleta?
1: Era si hi havia prous requisits mèdics, no? Que, i no es podia fer res més i tal, no? I jo en aquesta reunió, sempre, quan acabava la reunió, no? Jo m'aixecava i deia, la lliure de trompes sempre ha de ser una decisió de la dona. Ja ho sabien. Era el meu paper, no? Vull dir que, clar, llavors, bueno, jo... Hi ha clar, moltíssima això, gent que m'agrada, que m'estima, i tinc molta gent que m'ha odiat o que m'ha... Puta repelente.
0: Ja, però justament això que deies ara, d'una decisió de les dones, ha estat tota la lluita de la ginecologia en tota la seva història. És a dir, hem convertit com un fet aleatori que hi ha moltes coses que ens afecten només a les dones i ens l'han decidit altres persones.
1: Sí.
0: O sigui, és a dir, que
1: a veure, aquí hi ha més, eh? Vull dir, diguem, el sí. que és la medicina ja sempre ha tingut un poder, no?, per sobre, o sigui, sempre hi ha
0: una jerarquia.
1: Una jerarquia importantíssima, i dintre de la ginecologia, bueno, la ginecologia és una ciència per controlar el cos de les dones, per controlar la seva reproducció, per controlar...
0: Bueno, I tu encara ho penses, dir, això?
1: Sí.
0: Però hi ha gent que està fent bona feina.
1: A veure, no la que a mi m'agradaria. O sigui, hi ha poca gent que estigui fent una feina que a mi m'agradaria.
0: Quina és la que t'agradaria? Com hauria de ser aquesta ginecologia? Com hauríem d'anar...
1: Bueno, primera, per sobre de tot, que tractés a les persones d'una manera correcta, que no sempre es aconsegueix, que fes les exploracions que estan clarament indicades i sempre amb el permís de la dona, que no sempre passa això, et fiquen l'espèculum sense... T'han demanat a tu alguna vegada permís i t'han ficat un espèculo?
0: La meva ginecòloga sí, perquè és molt maca.
1: Vale, perfecte.
0: I em diu, Montse, ara...
1: No, però faré... te'l puc ficar?
0: Sí,
1: vull dir, saps?
0: Bueno. Sempre m'ho explica, però la meva ginecòloga,
1: vale.
0: Que és bastant... Ens agrada bastant.
1: Vale, pues en general no és així, no? I segona, que et deixin decidir. Uh-huh. O sigui, no hi ha pràcticament cap situació que es pugui donar en ginecologia en la que hi hagi un sol camí. Ni una. O sigui, de parir, pots parir de moltes maneres, un càncer de mama el pots encarar de moltes maneres, una endometriosi la pots encarar de moltes maneres. Llavors, que et diguin no la que has de fer, sinó de dir, bueno, quines possibilitats hi ha, què passa si no ho faig, etcètera, etcètera, i et deixin decidir. I això no passa.
0: Sí, que no siguin paternalistes, que no sigui una
1: Exacte,
0: medicina paternalista.
1: Que no decideixin per tu, el cos és teu, punto.
0: Ara estaves parlant de tenir criatures a casa, tu això ho has fet.
1: Sí. He tingut dos criatures.
0: La ginecòloga que té crios a casa.
1: Sí.
0: Saps això que els hi enfonses el negoci,
1: mira, alguns? Mira que jo era... Clar, a més a més que jo, en el moment en què vaig parir el meu primer fill, pues era la cap d'un servei d'una sala d'alt risc d'obstetrícia, o sigui, on ingressaven dones embarassades que tenien uns certs riscos per la salut, els pares amb risc també els acollia jo en aquell lloc. Però, bueno, jo vaig decidir parir a casa perquè no volia que em molestessin. No volia, o sigui, no volia fer del meu part una lluita.
0: Rosa Almirall, geni i figura.
2: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: Ai, com bé que ho cantaven. Este niño ha resultado mariquita. Quin món que parlava d'aquesta manera. Jo crec que encara hi ha alguns llocs on parlen d'aquesta manera, encara que espero que siguin pocs. I tu, Rosa, de tota aquesta feina que vas fer a ginecologia, de sobte, en tota aquesta travessia laboral de mil feines, hi ha un dia que dius, vull anar més enllà? O sigui, com comences a pensar que podia haver-hi un lloc on que es digués trànsit? Trànsit, que serveix per totes les persones trans.
1: Jo penso que totes les persones se'ns presenten, no?, algunes portes obertes i que hi passes o no hi passes, no? Llavors va ser un any que van passar moltes coses. O sigui, Eva, la meva parella que està aquí, doncs va anar amb una formació, no?, i va escoltar el Miquel Missé, no?, que parlava del fet de les identitats trans i tal, i va venir com entusiasmada, dient, ell era codirector amb mi en aquell moment del servei de ginecologia, i va dir, hem de fer alguna cosa, per aquesta gent hem de fer alguna cosa. Però després vaig tenir una amiga que tenia, també va...

0: i tal, i els hi vaig prometre que algun dia faria una consulta que les tractaria amb respecte i dignitat. Però clar, la vida és complicada, no? I després va venir un expedient disciplinari. Vaig tenir el
1: tu
0: temps.
1: Tu acumulant, eh?
0: Sí, acumulant premis.
1: Ets un almirall amb moltes medalles.
0: Tinc molts premis, eh? Tinc molts premis i molts expedients. Va ser aquells 6 mesos que vaig tenir un expedient i vaig tenir menys dedicació horària, em vaig dedicar a dir, bueno, pues, llegiré d'això, em ficaré en contacte amb la comunitat trans i intentaré tirar endavant una petita consulta, que jo pensava que seria una petita consulta, que vindrien
1: 10 persones l'any,
0: no? I seria per qüestions ginecològiques, reproductives o anticonceptives o tal, no? I clar, i aquello se desbordó. Però es va desbordar perquè teníem un model d'atenció aquí a Catalunya, com a tot el món, un model molt, molt bloquejador, no? I molt...
1: Recordes alguna d'aquelles primeres visites?
0: Totes.
1: Totes?
0: Sí, jo diria que totes. Dir? I que, bueno, que si me les veies pel carrer les abraçaria totes, sí.
1: I què t'explicaven, per exemple? Clar, perquè ningú els havia tractat...
0: Bueno, clar, és que Bueno, jo d'entrada els deia, jo no et faré cap pregunta. No necessito cap pregunta. Tu em dius què necessites i aquí trobaràs...
1: I per què venien? Per quins motius venien? Hi havia
0: a veure, algunes de les persones venien perquè feien autotractament, perquè havien intentat anar a l'Hospital Clínic, que era el servei que les atenia en aquell moment, s'havien sentit maltractades i llavors pues, compraven les hormones en el...
1: Al mercat negre?
0: No, a la farmàcia, o una altra noia que d'allò es demanava més dosis i no sé, feien coses d'aquestes. O, per exemple, la testosterona, que és més complicada d'aconseguir, sí que a vegades se la repartia, no? Hi havia inclús mercat negre, no? Algunes de les persones eren simplement perquè eren rebutjades en aquell hospital. O sigui, en aquell hospital el que feien és passar un test de feminitat i de masculinitat dels anys 50, no? I fer una sèrie de preguntes i no sé quants tests psicològics per si tenies trastorns de personalitat i tal.
1: Perquè durant molt temps es va considerar una malaltia.
0: Sí,
1: una malaltia psicològica.
0: Diguem, en la classificació de malalties mentals i internacionals encara hi és. L'OMS ho va descatalogar com a malaltia mental. No? Llavors, bueno, clar, algunes eren rebutjades, o sigui, als 10 minuts, no, tu no ets una dona trans, tu ets un travesti fetichista, o sigui, vés amb els teus vicis on sigui. Això és un servei de psiquiatria, vale? Venien així, algunes venien perquè portaven temps en el clínic però no els hi donaven el tractament, altres perquè a l'enterar-se que hi havia un servei on hi havia una... els havien dit que hi havia una persona que les escoltava, pues venien, alguna que venia de Tailàndia i que s'acabava d'operar, venia per dir-te, no, jo no tinc cap necessitat, però jo t'hi vinc a explicar tot com va tot el procés d'operar-se a Tailàndia.
1: Mm-hmm. Bueno, vas fer un màster aquí,
0: evidentment,
1: d'aprendre un munt de coses i d'aprendre també els prejudicis, el que s'imaginaven, el que era en realitat, llavors, els tractaments hormonals, sí que, mil coses.
0: Sí que jo he tingut la fama de fer-ho molt fàcil. No? I això és aquesta fama, doncs ha sigut, diguem, una fama molt positiva per la comunitat, no? De dir, a veure, jo qui sóc per dir qui ets tu? O sigui, tu no pots dir si jo sóc homosexual, bisexual o heterosexual. Si no t'ho dic jo, tu no ho pots saber-ho. Doncs el tema de la identitat és una miqueta el mateix, no? Llavors, jo dic, mira, jo et crec, i a més, clar, després d'escoltar moltes històries te n'adones compte que ells mateixos tenen por, tenen incerteses, tenen dubtes, perquè no és fàcil. Si tu portes 20 anys que d'alguna manera tothom et reconeix com a dona, de repente dir, sento coses que crec que sóc un home, i dius, bueno, esto es que costa d'entendre, no?
1: No, i perquè, a més, no hem estat gens educats en això, hem estat educats sempre amb un sistema binari, ets A o ets B.
0: Exacte.
1: I no hi ha dubte, a més.
0: No, i a més, has de seguir unes determinades normes, si t'escapes de per allà no anem gaire bé, no? Llavors, bueno, per mi van ser històries molt impactants, estava 2 hores quasi sempre amb aquestes visites.
1: Vas acabar tenint 600 persones. Sí. I després, clar,
0: això
1: des d'aquesta...
0: en 2 anys i mig.
1: Clar, 2 anys i mig, 600 persones que tu ni t'imaginaves. Clar, això d'alguna manera ho feies, no clandestinament,
0: no,
1: però sí una mica...
0: Una mica,
1: o sigui, traient moments de la teva feina, al cap de manso, d'una manera podríem dir...
0: sí,
1: diguem-ho...
0: Li dèiem alegal.
1: Alegal.
0: Sí, o sigui, ho sabia la meva empresa, ho sabia el Departament de Salut, ho sabien a l'Hospital Clínic, ho sabia la comunitat trans, però d'alguna manera el servei concertat per fer donar aquesta atenció era el Clínic, no era el

0: trànsit. O sigui, això jo ho feia fora d'horari laboral, era gratuït en el servei que d'alguna manera...
1: I això m'imagino vol dir treballar moltes hores i sí, treballar moltíssimes hores fora del teu horari habitual.
0: Sí, però bueno, per mi no era treballar, vull dir, m'ho passava... Bueno, era brutal, és una de les coses que jubilada trobo més a faltar, no? Aquestes històries, malgrat encara assessoro gent de fora de Catalunya, però sí, no sé, eren històries molt impactants.
1: I des d'aquesta, no sé com dir-ho, consulta legal, fins al moment que hi ha un departament de trànsit i ara hi poden anar totes les persones que ho vulguin, els pares de les persones que ho viuen, etcètera, quin temps va passar?
0: No gaire, perquè trànsit va començar l'octubre del 2012 i l'octubre del 2016 hi ha Comín, uh-huh, no? El conseller, abans d'anar-se'n a Bèlgica, va firmar ordre de que trànsit seria la porta d'entrada de les persones trans a Catalunya.
1: Suposo que tu, la gent, quan et veu pel carrer, algunes persones et deuen abraçar. O sigui, els has salvat la vida. Sents que has salvat vides?
0: Clar, sempre m'ho diuen. Jo li dic, no, la vida te la vas salvar tu, perquè et vas donar permís de reconèixer qui eres, de buscar informació, de trobar-me a mi, però jo sóc un elemento de per allà que estava. Vull dir que no he fet cap miracle, no. Vull dir, jo he fet la meva feina, o sigui, jo considero que he fet la meva feina, no considero que hagi salvat a ningú, però sí que és veritat.
1: El que passa és que totes aquestes persones, fins que tu no vas arribar, no estaven ateses. Estaven en una mena de llim.
0: No, estaven ateses, el que passa és que estaven ateses amb un model molt que les jutjava molt, les qüestionava molt, les controlava molt, els negava alguns tipus de tractaments. Saps? Vull dir, perquè no tot és... De la mateixa manera que no... Tu has après, i jo, que aquí no solament hi ha homes i dones tal com ens els han explicat, sinó que hi ha molt més, tampoc... Els tractaments hormonals, o sigui, la medicina durant molts anys, i no solament en el clínic, sinó tot el món, ha ficat protocols molt rígids. És a dir, si una persona és trans ha de voler operar el genital, si una persona és trans i és dona trans ha de voler unes mames enormes, saps? Vull dir que també...
1: Hi ha molts estereotips.
0: És un camí molt condicionat, i trànsit, una de les peculiaritats que almenys hem respectat molt, és dir... No, és que tu pots ser una dona trans i pot ser que el fet de, des del cos d'home que vens, imaginar-te com amb mames et resulti com xocant i no t'hi sentis gaire còmode. Vull dir que jo ho entenc. O sigui, si tu ara a la consulta em dius, mira, és que jo això de les mames, o sigui, sí que vull feminitzar-me, però les mames no ho acabo de veure clar, jo no sóc aquí per jutjar-te, jo ho entenc. O sigui, puc entendre que tinguis aquest sentiment, i a més t'agraeixo que me l'expliquis, aquest sentiment.
1: Escoltar el que està a l'altra banda.
0: I entendre que no viene d'una locura. O sigui, el tema és que quan tu alguna situació la consideres com una patologia mental, vas a un anàlisi exhaustiu dels pros, contres, quid, saps? I aquí, són vides que evolucionen, són vides que es plantegen coses, que es qüestionen coses que no són fàcils de resoldre perquè no tenen una resposta única, i moltes vegades el que fan és exploracions, no? Vull dir, d'explorar camins, explorar possibilitats de dir-me d'un altre nom, però fan camins llarguíssims.
1: I a vegades no totes passen per operar-se, que també és una cosa que jo crec que té tothom al cap. Operar-se no és tan fàcil.
0: No.
1: És una decisió que a la gent li costa. No vas un dia...
0: No, i altres no simplement no ho desitgen, vull dir que ja estan a curs amb el seu cos.
1: Ja ho deia l'Alaska, allò de...

0: Nosaltres tampoc tenim amo aquí les dones i els dies, ni ama. A nosaltres ens agrada també parlar sempre amb les nostres convidades de l'amor, perquè jo crec que les dones ens ha marcat molt la idea aquesta de l'amor romàntic, l'amor per sempre. Tu deies al principi de que tu no volies acabar de ser com eres perquè pensaves que no t'estimarien. L'amor també ha estat un viatge, també has trencat convencions aquí.
1: Sí, crec que sí. Perquè vaig passar ràpidament, quan estava a Olot, al final de la meva etapa d'Olot, de dir, oi, però si igual ningú m'estima i tal, a dir, a tenir molt clar 3 o 4 anys després que jo ni m'estimaria ningú ni jo estimaria ningú, vale? Bueno, jo crec que el feminisme i tal com eren els homes en aquell moment, no?
0: Que tu veies tot, que amb allò no encaixaves.
1: Jo veia que allò no anava... Jo recordo de inclús algun noi que m'agradava d'anar a sopar junts i a mig sopar aixecar-me i dir, mira, perdona. Llavors tenia una pregunta molt típica amb els nois que m'agradaven, clar, i que veiem, teníem una mica d'allòs, i que era dir... tu què penses de l'avortament? Clar, jo llavors estava militant...
0: Era el test, era el test.
1: Sí, era el test, no?
0: Tu, si depèn de què responien, sí. Deies, Déu, passi-ho bé.
1: Sí, sí, adéu, adéu. I, bueno, vaig trobar un noi en aquell moment, no?, que em va dir, jo crec que això és una decisió... El feia poc que l'havia conegut, que és una decisió de les dones. I vaig dir, ai, mira, aquest noi...
0: Mira, aquest xec m'agrada.
1: Bueno, total, que vam anar... Bueno, ens vam anar relacionant i... Però jo em negava que em digués t'estimo... Vull dir, vaig ser molt rígida, li vaig fer passar, jo crec, molt, molt malament. Però, bueno, era... Jo ell anava aguantant, no?, d'alguna manera. I, bueno, així es va passar el temps, no?, però era allò de... Jo el que faig entre setmana, no, tu no t'enteres de res, ens veiem els fills de setmana, si va bé... Vull dir, jo marcava molt...
0: O sigui, tu, la idea aquesta feminista la tenies incrustadíssima...
1: Sí, sí, absolutament.
0: I tu no volies cedir ni una part, eh?
1: Jo sempre seré mare sola si sóc mare, i jo no vull una parella al meu costat, pa.
0: I allí va aguantar sí. Molts anys, aquest senyor, eh?
1: Bueno, va aguantar... sí, va aguantar...
0: Per ser que li vas posar difícil, potser és aquesta la gràcia.
1: 40 i escaig anys.
0: 40 i escaig anys, ja va aguantar.
1: 45, hem estat junts.
0: Un sant baró.
1: Però ha sigut una parella oberta, no? Vull dir que allà venen més històries. Vull dir, perquè, clar, era un Mirlo Blanco en aquell moment, aquest noi. Vull dir, era un tio gay, no? Vull dir, totes les relacions que havia tingut abans d'estar amb mi eren homes. Llavors, clar, jo allò, quan m'ho va dir, que ell ho deia com una mica avergonyit, clar... Ell veia que jo estava amb lluites, diguem, de llibertat sexual i tal. I per això suposo que es va atrevir a dir-ho. I quan m'ho va dir vaig dir, hòstia, estupendo, perquè jo sóc una feminista que no vull un tio al meu costat, tu ets un tio gay que el que vols és són tios al costat...
0: Però estava enamorat de tu.
1: Clar, però si estem bé, vull dir, si jo mentre me mimes i estiguem bé, jo osito sí que necessito. I era un osito. Era un osito, era un tio molt dolç. Llavors, sí que és veritat que amb el temps... bueno, clar, en principi era, pues tu por tu lado, yo por mi lado, però bé, perquè... I l'efecte el tindrem, i ens vam anar, clar...
0: Potser...
1: Vam anar estimant-nos, però molt des d'una sinceritat, o sigui...
0: Però replantejar-se les històries d'amor potser és la manera més sana de que continuïn amb el temps.
1: Claro, llavors, bueno, sí que va haver-hi un moment que ens vam plantejar si anàvem a viure junts, vam fer una llista també molt racional de pros i contres, va ser que no, però bueno, al final sí que vam anar a viure junts, i bueno, vam tenir 2 fills, també jo em vaig separar perquè jo volia tenir un fill i ell no, i vaig dir, bueno, pues jo quiero provar, estic enamoradíssima de tu, vull estar amb tu, però mentre estic amb tu no tindré fills i tinc un dilema, per tant, me voy i veig que...
0: I vas tindre els fills amb algú altre?
1: No, no.
0: Al final el vas convèncer.
1: No me'n vaig anar, i jo me'n anava no per separar-me, sinó per aclarir-me si era més important ell o els fills. Però vaig tornar.
0: Al mirall, tu. Ets molt forta, eh?
1: Som molt racionals, sí.
0: I ara, després, ara estàs amb una dona.
1: Bueno, fa anys que estic amb una
0: dona. Sí, diu que porteu 3 temporades, com les sèries. I m'ho han xivat tot.
1: Sí, portem 3 temporades.
0: El que és el que fan les feministes quan es tornen ja molt llestes? Que ja
1: Bueno, és que jo no estic feta pel poliamor, vale? O sigui, si no estava feta ja per un amor, o sigui, si t'apareix de repent un altre amor per allà al mig, i a més una dona, o sigui, jo clar, o sigui, clar, és que a vegades em diuen, quina, com t'etiquetes tu a nivell sexual? I dic, jo què sé, he estat amb un home gay, com es diu una dona? que, bueno, que no
0: amorosa,
1: sé...
0: Amorosa,
1: amorosa. Sí, amorosa, simplement, no? I sí, i bueno, érem una parella oberta, però, diguem, la meva parella era més de poc lligam i jo era més de lligam afectiu, i apareix, pues, bueno, la Eva i ahí caigo també.
0: I l'amor, i
1: llavors,
0: l'amor.
1: Pues, bueno, ho hem compatibilitzat, ho han sabut els meus fills, ho sabia tothom, i ho hem portat com hem pogut. No és fàcil. Inventar no és fàcil.
0: Tres temporades. Nosaltres en portem sis de temporades i esperem que per moltes més vosaltres també. Ho deixem aquí, és divendres i l'equip de Les Dones i els Dies ens ha fet molta il·lusió avui la companyia i les paraules de Rosa Almirall. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol veu en la sentència al germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. En canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar que l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
3: Confiança en la justícia i en que instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Des del PP qualifiquen d'històrica aquesta primera condemna al voltant del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
2: Repassem ara altres notícies en Alfonso.
5: El Congrés aprova la reforma de les lleis de dependència i discapacitat amb els vots a favor de totes les formacions, a excepció de Vox. La nova norma amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros per aquest any i el que ve. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència. Prop de 39.000 més continuen en llista d'espera per obtenir la valoració.
2: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ja ha afectat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i esperen donar-lo per estabilitzat les properes hores. Aquest dimarts també ha estat dia de focs simultanis. Els bombers han actuat en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora.
5: Aquest dimecres hi torna a haver vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada de finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, a Rodalies s'han decretat per avui uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% a la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%.
2: L'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història, més de 28 minuts.